0: rescatava els Seros al mar al 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
1: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encauzamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
2: Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
0: La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb una 80ena d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català. La ciutat de Girona posa punt final a una nova edició de Temps de Flors que ha superat els visitants de l'anterior. Les previsions de pluja van fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
3: Malgrat que la pluja ha fet acte de presència en més d'un dia durant l'edició d'aquest any, fins dissabte ja havien visitat la mostra 395.000 persones i amb els visitants d'aquest últim diumenge l'Ajuntament preveu superar els 400.000 visitants. N'ha fet balanç la vicealcaldessa Gemma Geis.
4: Sí, jo vull posar molt en valor que és un gran esdeveniment de la ciutat de Girona, que la base de l'esdeveniment és el voluntariat, aquí no es paga ningú. I per tant crec que un gran esdeveniment d'una ciutat estigui definit pel voluntariat i perquè l'Ajuntament doncs únicament acompanya però no es paga ningú perquè vingui a fer una instal·lació de Temps de Flors, diu molt també del tarannà i del civisme i de quin tipus d'esdeveniment tenim a la ciutat de Girona.
3: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de Barcelona, de França i de les comarques gironines.
0: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
2: L'Espanyol ha certificat la permanència a primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
0: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
2: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
5: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Fa 6 anys ja es va publicar el llibre més important i complet que s'hagi escrit mai sobre la història de la paella. És el llibre Daurat, de Josep Piera, que ens ha deixat aquesta setmana als 78 anys. Piera era valencià, nascut a la Safor i vivia a Gandia. La ciutat, de fet, li ha fet un adeu multitudinari de traca i mocador. Escriptor, traductor, gran defensor de la llengua, creu de Sant Jordi i un valencià una mica incòmode per a alguns sectors valencians. Nosaltres, de fet, li devem aquesta devoció seva per la paella. El llibre Daurat, ironitza amb la idea de la paella autèntica i dels ingredients prohibits o sagrats. De fet, la paella no ho accepta tot, però és clar que sí, té variants, depèn de la temporada, i de fet, l'únic fet essencial de la paella és que és una menja col·lectiva que ens fa sentir la joia de viure, deia. En definitiva, Josep Piera defensa en el seu llibre que en la paella és més important el que representa que no pas la recepta en si mateixa. Famosa va ser, Mare de Déu, aquella paella que li van fer per sorpresa a Barcelona el dia que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cara que va fer era un poema davant d'aquella amalgama, semblava remenada i tot, d'arròs amb coses. Piera va dir, elegant i contingut, un poc blanqueta, però vale.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Joan, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Escolta'm, aquí se li acut fer-li una paella a un valencià. Sí, si el vols obsequiar d'alguna manera a un valencià que ve a casa teva, doncs fes-li una cosa teva.
1: Sí, un fricandó.
2: Un fricandó, una cosa que domines, sí, clar, i tal, clar. Però no li facis una paella a un valencià perquè tens un 99,9% de probabilitat que et surti el tret per la culata.
1: I sobretot si el valencià és Josep Piera.
2: Exacte, que no és un valencià qualsevol. No, que en sap més.
1: Va ser molt arriscat, perquè... Va ser molt arriscat, però crec que la va tastar, vull dir que l'efecte no sé si només era el color o el tast.
2: Devia fer allò per quedar bé, per no fer un lleig, la tastarem. És que he dinat abans de venir, no tinc gana.
1: Sí, ho vam explicar, aquí al restaurant Caníbal, ara recordo, fa un parell o tres d'anys. Aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, així per començar, de manera inesperada, convidaria el pare de la Minya Mal.
1: El pare, que cuina, no? Com es diu?
2: Munir. Munir El Nasrawi. És una persona amb moltes capes, diguem-ho així, i que entre una gran varietat d'aspectes se'l coneix per la seva sobrevinguda afició per la cuina. No sé si ja ho havíem comentat alguna vegada al programa, però l'home penja vídeos a les seves xarxes socials cuinant i explicant com ho fa, els ingredients que fa servir, totes aquestes coses.
1: Té una finalitat divulgativa, no?
2: La finalitat de les coses que fa el pare de la Lamine Yamal, jo no m'atreviria a mullar-me. Només la sap ell, la finalitat.
1: Sí.
2: En tot cas, per què convidaria avui aquest home?
1: Per què?
2: Doncs perquè estic convençut que faria un bon ús de la nova edició del Corpus de la Cuina Catalana.
1: Potser sí. Escolta, quarta edició, no?
2: S'acaba de publicar la quarta edició i segur que el pare de la Lamine ajudaria a difondre entre un públic diferent, inesperat...
1: Algú que no t'esperes, no?
2: Doncs li acostaria a aquesta autèntica bíblia de la cuina catalana que recull 1.200 receptes del país, més, i aquesta és la novetat de la quarta edició del Corpus, 300 fitxes sobre productes que ens ajudaran a entendre millor els ingredients que formen els plats de la nostra cuina.
1: Que quedi clar que això no és un llibre de cuina, El Corpus és el resultat d'una enorme investigació. En tot cas, aquest any no hi ha cap polèmica, oi? Recordo fa uns anys al voltant, d'introduir alguna recepta nova en concret,
2: No hi ha cap polèmica com la d'incloure el gaspatxo al nostre receptari, que és el que va passar a l'edició anterior. En tot cas, en aquesta nova edició és a càrrec de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, com les anteriors, l'editorial ARPA i ara llibres.
1: Sí, i una de les persones que han participat en aquesta redacció, nosaltres hi hem parlat, és Xavier Medina, membre del Comitè Científic del Corpus i també doctor en Antropologia de la UOC, i nosaltres li hem fet aquesta pregunta, no sobrera, però què és el patrimoni culinari i per què és tan important defensar-lo?
3: El patrimoni, per dir-ho de manera simple, serien determinats elements de la cultura que considerem tan importants, tan representatius i tan part de la nostra identitat que decidim posar-los en valor, salvaguardar-los i, sobretot, transmetre'ls a les generacions futures. La part de cuina, el patrimoni culinari, és un dels més representatius i més quotidians perquè tenim infinitat de coses a posar en valor, però la nostra alimentació és aquella que més ens lliga tant al territori.
1: Al territori, i afegir a Medina que necessita ús, el patrimoni, o sigui que el recreem cada dia.
2: Sí.
1: I si ve el pare de la Minya
2: Mal...
1: Què
2: és el que fa ell? Vull dir, fa això...
1: Sí, li regalarem el...

0: que presumeix tant de la cervesa de Madrid, allò que fer unes...
1: Les canyites,
0: sí, tomar unes canyites. Doncs potser hauria de passar per Barcelona, pel Barcelona Beer Festival, el festival de la cervesa artesana que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana. De fet, ara, aquesta hora, encara es deu estar celebrant. I que ha portat a la ciutat més de 100 cervesers internacionals.
1: Sí, mira, ara que ho dius, això, avui tindrem un programa amb força graduació alcohòlica, perquè aviat conversarem amb una de les grans, una de les grans crítiques de vins del món, i a més també vindrà Ferran Centelles a fer la seva secció, o sigui que déu-n'hi-do.
0: Doncs aquest any, per donar rellevància al fet que s'ha arribat a la 15a edició d'aquest festival, s'ha donat més protagonisme que mai a la cuina. Per això s'hi ha instal·lat un restaurant que ofer menús amb productes maridats amb cervesa. Els 7.000 metres quadrats del recinte han donat per molt, de manera que aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, a falta de xifres oficials d'assistència, ha tornat a ser un èxit.
1: Molt bé. I la Yusso, si no tenim més remei i bé, què fem?
0: No, res. La convidem a fer una volteta per la fira mateix. I després que se'n vagi per la fira, si vol fer una canyita, i cap a casa.
1: I l'AVE i cap a casa.
0: Vinga.
1: I encara tenim un últim convidat.
0: Doncs mira, et convidaria tu, i et convidaria a un esmorzar, més concretament, per comentar el cas de l'esmorzaret. Esmorzaet.
1: Esmorzaet. No, no. Home, i tant. Explica-ho, això, que és interessant.
0: Mira, ho explico. Una conegudíssima companyia que produeix un conegut... La Coca-Cola. Per fer-ho resícur, la Coca-Cola.
1: La
0: Coca-Cola va penjar fa uns dies una lona publicitària gegant a la Gran Via de la ciutat de València.
1: Gegant,
0: per fomentar el consum d'aquesta beguda, del Coca-Cola, en el tradicional esmorzaret valencià. Si no m'equivoco, que no és... Això no n'estic segur. Em sembla que no és ni un esmorzar a primera hora del matí ni el dinar. És com un...
1: A veure, és esmorzar, perquè si tu fas l'esmorzaret, això no t'impedeix dinar. Després dinaràs igual.
0: Doncs l'equip de publicistes de Coca-Cola va voler tenir aquest gest com de complicitat i de proximitat amb els valencians, parlant de l'esmorzaret en un eslògan publicitari. No? L'esmorzaret en el bar de sempre, diu. Però algú va voler ser més papista que el papa i en lloc de posar esmorzaret li ha sonat com més valencià la paraula esmorzaet. Escrit amb C trencada i sense la R.
1: Sense
0: en lloc d'esmorzaret, esmorzaet.
1: Tot malament, eh? Si tot això ho veiés el Josep Piera, no ho sé. La paraula, per cert, no existeix.
0: No existeix.
1: Nosaltres, de fet, diem almorzar.
0: Esmorzar,
1: però nosaltres no diem esmorzaret.
0: I tot això és pel mateix àpat, eh?
1: Tot és el mateix.
0: Doncs això que dèiem, esmorzaet, amb aquesta C trencada i sense la R, no existeix, i és per això que la campanya ha rebut moltes crítiques, fins al punt que els de la companyia de refrescos han retirat la lona aquesta mateixa setmana i han demanat disculpes per, diuen, un error humà.
1: A mi el que em sembla és que ha sigut un error de molts humans.
0: Sí.
1: Perquè una campanya com aquesta, una marca com aquesta, home, ha de passar allò per moltes mans abans de veure la llum, no? Molta gent s'ho deu haver mirat, això.
0: I ningú hi ha vist cap cosa estranya.
1: Ja, fins ara, vaja. I a què em convides?
0: Doncs això, a un bon almorzar. No sé si hi ha un esmorzar típicament valencià, bueno, això que explicava, no?
1: Aquest entrepà, llonganissa, enceba o alguna cosa així.
0: Endavant.
1: Ja els tenim a tots, Díaz Ayuso, la minya amb el pare i jo mateixa, déu-n'hi-do, quin trio. Vine a tu també, perquè això no...
0: És estrany, això.
1: Molt. I tots plegats que gaudim d'aquest menú que ens canta la Dolors, com sempre.
2: Bon dia, ben tornats.
1: Què tal?
2: Veniu amb ganes?
1: Sí, home, sempre
2: us
1: això.
2: Us canto. Avui hem preparat una degustació d'embotits. Un sommelier, un periodista i un cuiner vilafranquí, embotits i curats a casa. Els servim amb pa de pagès, tomàquets de penjar i un bon oli. I per començar com a plat fort, us podem oferir un pastís de carn que morosim amb menuts de crítica de vins. Un arròs de popets i papada de pastor, o bé un fricandó de guitarrista amb patates rosses fetes al moment.
1: Ai, Dolors. És que tal com ho dius, no agafaria res.
0: Sí, no, perquè sospites de tots els plats que et diu.
1: Sí, no.
0: Però, mira, avui m'ha cridat l'atenció el pastís de carn.
1: El pastís de carn. Amb la crítica de vins, que ja ho hem dit, que la cosa anava alcohòlica una miqueta avui. Això va.
2: Doncs de seguida, el pastís de carn amb menuts de crítica de vins.
3: Sí.
2: un restaurant caníbal a

0: Jancis Robinson, què tal? Bon dia i benvinguda al restaurant Caníbal. Such a pleasure, really. Un plaer i un honor, de veritat, poder conversar amb vostè. No sé, com està? Com prova ser a Barcelona?
1: Loving it. Very impressed by Barcelona.
2: Molt impressionada per la Barcelona Wine Week. No hi havia estat mai.
0: Ah, no hi havia estat mai. Wow. Llavors, sí, suposo que li deu impressionar.
1: It's much bigger than I...
2: És molt més gran del que m'esperava.
0: Com dèiem, el plaer i l'honor el tenim nosaltres perquè Jancis Robinson és tota una autoritat, és una de les crítiques de vins més influents i respectades del món. Amb més de 50 anys d'experiència escrivint sobre vins, aquestes són les lloances fetes, però si fem la seva glossa del currículum descobrim coses com, per exemple, que Jancis Robinson va ser l'any 1983, Déu-n'hi-do, fa molt d'això, la primera dona fora del sector del vi en obtenir el Master of Wine, que és el títol més prestigiós entre els enòlegs. També és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que és la distinció que otorga el rei d'Anglaterra a totes les persones que fan alguna cosa significativa en nom del Regne Unit. Cada setmana escriu una columna sobre vins al Financial Times i la seva web de referència, que és jancisrobinson.com, compleix 25 anys, té subscriptors en més de 100 països. A més de tot això, és autora d'una bíblia i d'una enciclopèdia. I ho diem així, en sentit literal, gairebé, és la que es considera la Bíblia del món del vi, l'Atlas Mundial del Vi, i la més gran enciclopèdia en la matèria, que és The Oxford Companion to Wine, i alguna cosa més. Ens deixem, això segur, però fins aquí. Sigui com sigui, Jancis, el més increïble de tot això és que vostè va estudiar matemàtiques, que va estudiar filosofia, matemàtiques i filosofia a la Universitat d'Oxford, i jo no sé què la va empènyer a vostè a dedicar-se o a apassionar-se pel món del vi.
1: Thirst, I think, was what brought me into wine.
2: Crec que va ser la set el que em va portar al món del vi.
1: Of wine.
2: Però sobretot l'amor pel vi.
1: I suppose what for me
2: I per mi
1: so attractive about
2: diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa i unes històries fantàstiques per explicar.
0: Interessant. És obvi, parlem de vi. Avui parlarem de vins, que és una de les begudes més populars i més consumides del món. Jo no sé vostè com veu el moviment, tot aquest moviment dels vins sense alcohol, que aquí a Catalunya, per exemple, fa molt que en parlem i força de tot això.
1: I wouldn't necessarily say that alcohol free wine.
2: No diria necessàriament que el vi sense alcohol sigui una cosa molt intel·lectual. Diria que és una cosa molt comercial. És evident que la gent intenta, doncs, reduir el consum d'alcohol, perquè l'alcohol és una toxina, això és una cosa que l'hem de tenir clara, encara que no sigui tan perversa com la OMS vol que creguem. I, per tant, hi ha una oportunitat comercial enorme per qualsevol que produeixi vi sense alcohol que es deixi beure. Malauradament, jo encara n'he de tastar un que ho sigui, però estic segura que si encara no existeixen, aviat n'hi haurà.
0: És a dir, entenc pel que diu vostè, considera que estem en una societat massa alcoholitzada? Entenc que no.
1: I think we need more...
2: A veure, crec que ens cal més informació objectiva pel que fa al consum d'alcohol. Però no crec que sigui un problema tan greu com se'ns està donant a entendre.
0: A tot això, i ho dèiem en començar, que la Jancis és una de les més influents i respectades crítiques del món del vi, i això ho diem perquè vostè es guanya la vida d'això i sense publicitat. Això és una cosa força important, diguéssim. És a dir, em consta que els altres crítics, a les bodegues a vegades els hi paguen el vi, posen publicitat, i això és força polèmic. Jo no sé si està lligat a una bodega, condiciona la independència d'aquest expert en vi, crític de vi.
2: Doncs és una molt bona pregunta. Crec que jo he tingut moltíssima sort que al llarg dels 50 anys que fa que escric sobre vi, han coincidit
1: growth in interest.
2: Amb un creixement immens en l'interès pel vi. I al llarg de la meva carrera, doncs he pogut mantenir una columna al diari sobre el vi, mentre la xifra de columnes a la premsa sobre vi ha vist una davallada brutal. És difícil pels qui comencen ara guanyar-se la vida i mantenir la independència. De manera que veiem molta gent novella en la comunicació i la divulgació sobre el vi, que es converteixen doncs, en influencers o en ambaixadors d'una marca, a sou dels productors de vi, cosa una situació que no és ideal. I em sap molt de greu per aquesta gent, perquè no veig de quina altra manera podrien guanyar-se la vida de manera independent sense acceptar diners dels productors de vi.

0: casa.
1: Sigui com sigui, tornem a la seva feina, perquè en aquesta pàgina web que dèiem, jancisrobinson.com, on hi trobem milers de notes de cata o milers de fitxes de cata de vi, hi trobem una cosa que jo em sembla, m'ha de corregir si m'equivoco, que vostè és la creadora d'aquest concepte, que m'encanta, que es diu Great Value, és a dir, vins que són grans vins, però que estan molt bé de preu. És a dir, que vostè ve a desmentir aquella màxima que diu que un bon vi ha de ser molt car.
2: I've never thought that there is a direct.
3: Mai no he cregut que hi hagi una correlació directa entre qualitat i preu. Pel que fa al vi.
2: And in line with our
3: i en la mateixa línia de la meva filosofia d'escriure pel consumidor, el que ens agrada a la meva web és afegir aquest GV de good value, de bona relació qualitat-preu, a les nostres fitxes, quan creiem que la qualitat d'un vi és millor del que es pot entendre pel seu preu. I una altra cosa que fem, que és força única a les nostres fitxes, és que si la cata la fem a casa, sempre pesem l'ampolla. I escrivim quan pesa l'ampolla, perquè la contribució del vi a la seva empremta de carboni és la producció i el transport de les ampolles de vidre. I com més pesin aquestes ampolles, més emissions de carboni produeixen. El 2006 vam començar una campanya a favor d'ampolles més lleugeres i m'encanta explicar que ens n'estem sortint i que el pes mitjà de les ampolles de vi ha baixat. I és només en alguns mercats on la gent continua convençuda que el pes de l'ampolla és un indicador de la qualitat del vi, cosa que és una bajanada del màrqueting.
1: Estem fent aquesta entrevista, com vostè deia, a la Barcelona Wine Week, i em consta que vostè ja s'ha trobat amb el seu estimat Ferran Centelles, amb qui comparteix, entre moltes altres coses, feina, perquè el Ferran treballa per vostè, ell li fa les crítiques de vins catalans que després es publicaran al seu web, i nosaltres li hem demanat a Ferran Centelles que ens expliqués algun record sobre vostè, i ell ens ha dit això.
4: Recordo el dia que vaig tenir l'oportunitat de servir a l'Agencis. Era l'última temporada del Bulli. Ella havia vingut ja, era clienta d'altres cops. I aquell dia em va tocar a mi servir-la. Recordo que estava molt, molt nerviós, que em suaven les mans, però tinc molts bons records. Ella va entrar, va demanar xarès per començar. Jo vaig dir, no seré jo qui li recomani xarès a la Jancis, i per això vaig decidir portar-li quatre ampolles de xarès diferents, de ficar-li una goteta de cada xarès a una copa i que ella seleccionés. I me'n recordo molt bé que va escollir una manzanilla pastrana, una manzanilla passada, que va ser el que més li va agradar d'aquelles quatre seleccions que li vaig fer. Per mi va ser un dia amb molt de significat, perquè jo era un molt fan, superfan, des de que vaig començar amb el món del vi. De fet, tots els estudiants, dona igual que siguin de WCT, siguin de sommelleria, d'enologia, tots els estudiants utilitzem les seves obres, utilitzem els seus llibres per aprendre. És la millor comunicadora del vi que tenim, a part de ser una gran tastadora. Jo crec que és la número 1 del món. Per això m'agrada dir-li que és la reina del vi, i per això sóc tan feliç de col·laborar amb ella, sent el seu representant dels vins aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, Jancis, moltes gràcies per existir, per tot el que fas pel món del vi. Gràcies per haver vingut també a Barcelona One Week, i espero amb molta, molta, no?, joia, pues, a poder assistir al teu tast.
1: És Ferran Centelles.
2: That's lovely. What a lovely clip.
3: Que bonic, quin tall més maco.
1: I també li he preparat un regalet per vostè, un regalet en forma d'ampolla de vi que ens agradaria que tastés, que jo ara serviré, i si li sembla el tastem, a veure si li agrada o no.
2: Well, I can see it's a Malvasia de
3: Sitges. Ja veig que és un Malvasia de Sitges.
2: I know Ferran.
3: Que em consta que en Ferran és fan.
2: Don't actually see it, I don't think.
3: I, de fet, crec que al Regne Unit no es troba, no el veiem. O sigui que realment és un regal poder-lo tastar. Té un color daurat molt bonic. Quina és l'anyada?
1: L'anyada em sembla que és 2024. Sí.
3: El 24, o sigui, un vi molt jove. I fixa't, la de color que hi ha als raïms de Malvasia. Té un punt àcid, però no en un sentit molt científic. Espero que es pugui traduir bé.
1: És a dir, Jancis, pel que em sembla, el primer que vostè fa quan ha de tastar un vi és mirar el seu color, no?
3: Yes. Mm-hmm. Sí, exacte. Hi ha molts vins que tenen tonalitats molt semblants. It's a good indicator. Però és un bon indicador de l'edat d'un vi, sobretot pels negres. I la majoria de blancs són més pàl·lids que aquest color. Com ja he dit, crec que això és un assenyat de que el raïm, la pell del raïm de Malvasia té molt de color.
1: Després l'olora.
2: Yes. Mm-hmm. And you swirl it around.
3: I es fa girar una mica el vi a dins de la copa per alliberar els aromes.
1: Vostè ho gira molt bé, no tant com jo. Ara, no sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos, perquè això del món del vi, déu-n'hi-do,
2: Well... That's a difficult one.
3: Aquesta és difícil, Això de fer girar el vi dins de la copa, que per mi és un gest automàtic, és el motiu pel qual la copa ideal de vi s'estreny una mica cap a la vora, perquè si no sortiria volant el vi. Com deia abans, té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. Els dos grans indicadors de qualitat a l'hora de tastar un vi es manifesten en aquest vi. L'un és un bon equilibri entre els elements de l'acidesa, la dolçor, els tanins, no? Una mica aquesta boca del vi i l'alcohol. Aquest em sembla que només té un percentatge del 12,5 d'alcohol, però l'altre indicador claríssim de qualitat és quanta estona dura el vi a la boca després d'empassar-lo o si ets en una cata professional i l'has escopit. I repeteixo, aquest vi encara el noto a la boca, tot i que fa més d'un minut que el tenia a la boca.
1: Bé, m'ha encantat veure com amb un petit glob vostè ha sigut capaç de dir tantes coses sobre aquest vi. Li dono una mica més d'informació, així sé que tindrem a Ferran Centelles feliç, perquè volia que li traslladés. Això és una Malvasia de Sitges, una varietat recuperada, ja ho sabem, de la bodega L'Apical, es diu Camp del Ganivet 2024, es fa a Llorenç del Penedès i la fan el Martí i el Sergi. I està criada durant 6 mesos amb roure francès.
2: But you don't taste the oak, do you?
3: Però el roure no es nota, oi que no?
1: Això m'ho ha de dir vostè, perdoni, però... si vostè em diu que no nota, jo no li diré que sí, òbviament. En mi copa de Sauvignon Blanc. Jo no sé, Jancy, si vostè fos un vi, quin vi seria?
3: Ui.
2: Oh, dear.
3: Ai, mare.
1: Jo no la puc ajudar.
2: I think other people would have to...
3: Crec que això, aquesta pregunta, l'hauria de respondre algú altre. Jo crec que no ens coneixem prou. Jo seria incapaç de saber com sóc.
1: Sí, de veritat. No? Val. Doncs... Ok, doncs ho deixem amb la incògnita. Gràcies, per cert, a la curosa traducció de Marta Armengol i Jancy Robinson, màxima autoritat en coneixement vinícola, una de les crítiques de vi més influents i respectades del món, Master of Wine, més de 50 anys d'experiència a la seva web, a diaris de referència. De veritat, salut. Really, really, truly a pleasure and cheers.
2: Cheers, thank you. Cheers. Well, it's been fun. Thank you.
3: Ha estat molt divertit, moltes gràcies.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'1 a 2 del migdia. A Catalunya Ràdio.

0: Ferran Centelles és el sommelier caníbal.
1: I toca parlar de vi, si sentim el nom de Ferran Centelles, això és sinònim de vi i de coses que bevem, aquí coneixeu segur, eh? Per ser el sommelier històric del Bulli, responsables de begudes del Bulli Foundation i de l'enciclopèdia Sapiens del vi. I fora títols, en Ferran és crític, és jutge, divulgador, educador, etc. Què tal, Ferran? Com estem?
2: Estem molt bé, molt bé. Contents d'estar aquí un dia més.
1: I t'acabem d'escoltar amb la Jancy Robinson. Quin tros de dona! Quina meravella!
2: És excepcional.
1: Déu meu, excepcional. Vam quedar enamorats.
2: Bueno, jo sempre, tota la vida, ha sigut un gran referent. Per mi, com he dit, doncs, número un absolut.
1: Que bé. I escoltant atentament, i aviat obrirem, diguéssim, la pantalla del cinema i de la televisió, Marc Casanovas. Què tal, periodista? Com estem, Marc?
3: Aquí estem.
1: Quant de temps?
3: M'ha agradat molt, escoltar. I, a més, veure que el Ferran estava allò nerviós, no? Amb les mans,
1: sí,
3: tremoloses, suant. Això no deu passar sovint i m'agrada escoltar aquestes històries, m'agrada.
2: Sí, a mi em passava amb gent del vi, quan venia gent molt famosa, perquè allà també venia gent famosa, no em passava tant, però amb gent del sector que respectava sí que em ficava molt més nerviós.
3: A mi em passa igual, això, eh? Puc entrevistar gent que se suposa que és reconeguda mundialment i amb qui tremolo i pateixo una mica és amb escriptors o periodistes que pel que sigui he venerat o admiro.
1: Sí. Bé, avui nosaltres ens fixarem en un vi que sembla que està despuntant com a tendència, però resulta que sembla molt modern, eh? Avui descobriríem en Ferran Centelles que de modern no en té res. Parlem dels vins brisats, diguéssim que ressorgeixen en un moment en què Europa, sobretot el nord d'Itàlia, agafa volada allò de l'orange wine, el vin orange, podríem dir, no? En francès, el vi taronja, que veurem que no acaba de ser ben bé el mateix. Tot això ara ho descobrirem, però sí, Ferran, tu ho has detectat, això, i hi ha cada vegada més oferta a la restauració, al comerç d'aquests vins brisats.
2: Absolutament, i si ens fiquem, doncs, mirem 5 anys enrere, a les cartes de vi no hi havia una secció de vins orange, no? I avui en dia, amb moltes cartes de vins a Catalunya, a Barcelona, hi ha brisats, hi ha una secció especial per llistar aquest tipus, aquest estil de vi, no? És prou significatiu quan el restaurant ho adopta, no? I ho fica a les seves cartes, vol dir que ja és una realitat.
1: Però com podríem definir els vins brisats? Què són exactament? A veure, Ferran,
2: bé,
1: com ho expliques?
2: Sí, el vi brisat és un vi primer, que és la brisa, no?
1: La brisa. Sí, comencem per aquí, sí. Que és la brisa.
2: És tot allò que té el raïm, doncs és la pellofa, és la pell, és la rapa, són les llavors, tot allò que et queda quan hi treus el suc, nosaltres li diem la brisa.
1: I de brisa... Què és la rapa?
2: La rapa és aquesta part fustosa,
1: sí,
2: que serveix per enganxar el raïm, sí?
1: Amb la branca,
2: exacte,
1: més gran, eh?
2: Exacte, seria aquesta, seria aquesta branca. Clar, normalment tu quan fas un vi blanc, tu fiques tota la premsa, les premses són alta tecnologia, necessiten, no? Premsar-ho, carregues la premsa i després es treus només el most. Però per això necessites tecnologia i les premses no són econòmiques i les premses bones menys. Llavors, el vi brisat el que et permet és ficar totes les pells, trenques una miqueta la pell, que això és una maquineta petita aquella, trenques una miqueta la pell i ho fiques tot al tanc de fermentació. Fiques el most mig barrejat amb les pells, amb les pellofes, amb les llavors, amb la rapa, o pots de rapar també, hi ha persones que treuen la rapa, i a partir d'aquí comences a fermentar i a macerar amb les pells.
1: Macerar amb
2: les pells.
1: I és cert que és una cosa antiga, no és una cosa nova, això?
2: Això és una cosa antiga, no. Antiquíssima.
1: Com d'antiga, a veure.
2: Sí, i ens hem de moure a la primera civilització que va tenir tecnologia per fer prototecnologia per fer vi, i els primers vins, o les primeres bodegues que hem trobat són a Geòrgia. Sí, a Geòrgia justament és on van néixer, doncs, els vins brisats, amb aquests kevir, no sé si ho pronuncio bé, perquè mai sé si ho pronuncio bé, disculpeu-me, sisplau, que eren com una mena de tinajas, com ho diríem, tinajas? Com una mena de...
1: A veure, aquí,
2: ànfora,
1: és el nostre lingüista lingüista de capçalera.
2: Sí, lingüista, sisplau, Albert, ajuda'ns. Perquè àmfora tampoc és, perquè una àmfora és més petita, saps? Però, bueno, són aquests recipients, no? Uh-huh. Fets de fang i enterrats a terra, o sigui, que permetien mantenir la temperatura i la fermentació. I són espectaculars, estan protegits per molts d'aquests antics altirrugis, eines estan protegides per la UNESCO, inclús.
1: Uh-huh. Sembla que tanalla, perdó.
2: Com?
1: Tanalla.
2: Tanalla?
3: Sí, el diccionari diu gerra, tanalla o alfàbia.
2: Vale, m'agrada.
3: Les tres.
2: M'agrada.
1: Tanalla.
2: Molt bé, moltes gràcies. I llavors, clar, és que es canvia molt el vi. Canvia molt perquè a la pell i a la llavor i a la rapa...
1: I a la rapa.
2: Sí, mm-hmm. Hi ha sabors amargs, hi ha sabors potents, hi ha tanins, encara no, això que fa que el vi sigui més astringent. Llavors, com molt bé explicava l'Albert Picanyol, té la frescor d'un vi blanc, però també la potència del vi negre, perquè agafa aquests sabors més amargs i més astringents.
1: A veure, perquè ho entenguem. O sigui, la clau del vi brisat, òbviament, entenc que és la maceració de les pells, però aquí comença una mica la confusió, perquè no és el mateix parlar de maceració amb pells que parlar de vi brisat, no és sinònim.
2: Exacte, perquè maceració amb pells és un tèrmin tècnic que normalment es fa abans de fermentar. Per extreure els aromes. Llavors, quan fem abans de la fermentació, fiquem les pells en contacte amb el most, li diem maceració amb pells. Però si fermenta, no?
1: Fermenta primer?
2: No, primer macera, sí. I després traiem les pells i fem una fermentació de vi blanc normal, això seria maceració amb pells. Però si fem la fermentació amb les pells, llavors fem molta més extracció perquè comença a haver-hi alcohol, sí, perquè estem molts més dies, perquè obtenim tots aquests sabors astringents, amargs, potents de les pells, llavors ja li podem començar a dir vi brisat. Mm-hmm. Què li passa a això? Que en aquesta extracció extraiem també un color que oxidarà cap al taronja. Mm-hmm. Llavors, quan extreus el color que després a l'oxidar se'n va al taronja, és quan surt el nom d'orange wine, de vi taronja. Nosaltres no utilitzem el vi taronja, utilitzem vi brisat. I no és exactament el mateix, perquè també hi ha vins brisats que no agafen aquest color tan daurat, tan ambre, tan taronja.

0: Llavors entenem, òbviament, que aquest vibrisat agafa... Anem va al cromatisme, gairebé, no? Anem a fer el Pantone. Quan diem orange wine, no és sinònim sempre de vibrisat.
1: Sí, o sigui, sí? Tots els orange wines s'han fet amb pells.
0: D'acord.
1: El que passa que hi ha vins brisats que es fan amb poca maceració, o amb maceració ràpida, que no t'agafen aquestes tonalitats orange. És a dir, tot vi orange és un vi brisat, però no tot vi brisat acaba convertint-se en orange wine. Llavors hi ha una mena de conflicte de terminologies aquí.
2: A mi em resulta curiós perquè ara hi ha molt jovent, que no habitual del món del vi, que comença pels orange, quan jo tinc la sensació que precisament són uns vins que necessiten d'un cert paladar d'entrenat, no? O m'equivoco?
1: No, sí, tens tota la raó. És un vi que ha entrat molt bé amb el jovent, amb aquest tipus de sommeliers, doncs que volen vins una mica més idiosincràsics o una mica més diferents. Ha entrat molt bé. I són vins també una miqueta més desenfadats.
0: Sigui com sigui, el terme vi brisat és nostre, podríem dir. I no sé si està relacionat amb algun territori concret. Terra Alta?
1: Amb Terra Alta, sí. Els de Terra Alta són els que més han potenciat. Tenen inclús el terme brisat en el seu plec de condicions. I és una zona històrica. Terra Alta ens encanta, aquesta gran terra de vins especialitzada en garnatxa, inclús amb el seu plec de condicions, en parlen, no? I ja que al segle XIX, doncs, figures com Picasso, com Perucho, ja feien la distinció entre vins verges, que dèiem sense pells, i vins brisats amb pells.
0: Moltes gràcies, Ferran Centelles, sempre. Et quedes, per escoltar tot
1: sisplau.
0: El que ara ens faran, no ganes de veure, ganes de veure. Mira, el Marc Casanovas, però abans Salvador García Arbós, i a veure què he observat avui a la sala d'un restaurant.
3: N'he vist uns contemplant taps de suro. Corria la brama de cambrers que es quedaven els taps de suro per cobrar comissions del viatjant del celler, ara anomenat agent comercial. I sembla una explicació versemblant perquè hi ha cambrers i sommeliers que remuguen quan els demanes el tap, si és que no l'han deixat a taula per defecte. La gent del món del suro o de les regions sureres frisa per inspeccionar el tap. L'estudien amb admiració i fanfarroneria. N'observen la qualitat i el nom del fabricant. Pel nom del fabricant intueixen on ha estat pelat aquell suro. De fet, Portugal és capdavanter, amb una tercera part de les suredes del planeta i més del 60% de la producció mundial. Catalunya no arriba al 6% de les suredes, però la indústria és antiga i prestigiosa i produïm el 60% dels taps dels escumosos. Defensar el suro és defensar el planeta. Atenció! La petjada de carboni del suro és negativa. Poca broma. El tap explica la confiança del vinater amb l'eternitat del seu vi, amb la del seu entorn i amb el de la humanitat. Quan bevem vi, sigui blanc, negre, rosat, brisat, amb bombolles, jove o vell, sigui de prop o de lluny, si és tapat amb suro, defensem paisatges vulnerables, assegurem tallafocs poderosos i preservem el planeta i la qualitat de l'aire.
4: Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.

0: I a la taula del caníbal encara Ferran Santelles, sommelier i Marc Casanovas, periodista, que ja ho sabeu, ens torna a servir un menú degustació amb sèries, pel·lícules, programes documentals. Avui ens centrarem en dos, sí, i especialment en una que ens farà reflexionar sobre coses que encara ronronegen una mica com els gats, aquí en l'ambient. El primer plat, Marc, és la sèrie The Bear. Ja n'hem parlat en altres ocasions.
1: Crec que és la sèrie que hem parlat més en aquesta secció.
0: Sí, no? Perquè hem anat fent... Sí. Home, déu-n'hi-do.
1: Hem anat fent repàs de les diferents temporades.
0: Sí, sí, sí. No cal dir l'argument, no? Aquest xef d'alta cuina que torna a casa, a Chicago, al restaurant d'entrepans, però després acaba obrint un altre, aspirant a aconseguir una estrella Michelin. I en tot això, i per això avui ens interessa tot això especialment, en aquest procés repeteix alguns patrons dels quals va ser víctima quan ell va entrar a la cuina del restaurant danès Noma. A la vida real, el cuiner René Redzepi, i recordem-ho, s'ha retirat de la direcció d'aquest restaurant, sí, considerat un dels millors del món arran de les acusacions de vexacions, abusos i agressions físiques a antics empleats. La realitat, gairebé, Marc, podríem dir que supera la ficció. Última temporada, cinquena de The Bear, arrenca el 26 de juny a Disney Plus Plus, o com sigui que ho haguem de dir. Marc, com creus que serà aquest final, eh? Perquè ara ja sabem que serà l'última, eh? Cinquena. Serà feliç o serà amarg com el final de René Redzepi?
1: Si no fem cas a les quatre primeres temporades, jo crec que aquesta sèrie tindrà un final amb regús amarg. Mm-hmm. I suposo que hi haurà punts de llum, però tot el que destila aquesta sèrie... fa pensar que acabarà amb algunes parts obscures. Hem sigut molt injustos amb aquesta sèrie.
0: Per què?
1: Hem sigut molt injustos, perquè jo crec que, amb raó, amb algunes temporades l'hem titllat d'exagerada, l'hem titllat de desmesurada, excessiva, de fins i tot irreal, no? De voler encabir masses coses en un espai tan petit com una cuina. Fins i tot jo m'ho he cregut en molts moments, però com molt bé has dit, després certs esdeveniments li han acabat donant la raó. Fins i tot si en alguna seqüència de The Bear haguéssim vist agressions amb una forquilla als estagiers, hauríem dit que s'han passat els guionistes.
0: Sí.
1: Hauríem dit que s'han passat. Em sap greu dir-ho així, però és que la realitat supera la ficció. I crec que The Bear, amb els anys, l'haurem d'encabir entre les sèries que, per bé i per mal, per coses bones que han tret i per coses dolentes que... per coses bones i coses dolentes que han fet a la sèrie, estarà entre les grans. Jo volia repassar amb tu un tall, ara quan dèiem que aquesta sèrie entre tots l'hem de disculpar i crec que l'hem d'aplaudir, és per certes escenes que la realitat ha demostrat que estaven en lo cert.
0: Mm-hmm. Val a dir que el propi René Redzepi surt a la tercera temporada,
1: simbòlicament,
0: perquè hi ha nombrosos cameos, allò, fogassos de cuiners reals, però sí. Som-hi, Marc. Escoltem, diguéssim, aquest fragment, petit fragment, després m'hauràs de fer la traducció gairebé consecutiva, on el protagonista, Carmi, diguéssim, té un diàleg amb el xef que el maltractava en el passat, l'escoltem.
2: Why are you such a fucking asshole? How am I an asshole? You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? You understand that? Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It fucking worked. You wanted to be great.
0: A veure, Marc, traducció consecutiva.
1: A veure, sí, molt ràpid. En aquesta seqüència veiem a Carmi, que per primer cop, després de molts anys, es retroba amb el xef que li ha ensenyat tot lo bo i lo dolent. És a dir, li ha ensenyat a ser un dels millors cuiners del món, però també li ha ensenyat a adquirir certs vicis que també l'han convertit en una persona una mica desagradable. Llavors, en aquest primer diàleg, que acaba una de les temporades, li diu, per què he sigut tan capullo amb mi? Per què he sigut un malparit? I ell, en lloc de demanar-li perdó, li diu, m'hauries de donar les gràcies. I diu, com que les gràcies? Ja. Sí, perquè jo t'he convertit en un excel·lent xef. I el Carmi li diu, però si tinc atacs de pànic, no sé relacionar-me amb la gent, no tinc cap parella al costat. Segurament, en la vida personal, al terreny personal, ets un desastre de persona, però ets el millor xef que he conegut i amb qui he treballat. No? Em fa pensar com això ha derivat, no, en l'àmbit real de la cuina. cuina en ambients on la pressió i l'exigència i els premis et porten a límit, on potser hem acceptat masses coses i on tot això, a partir de que ha explotat amb el cas de Noma, hi ha un vincle invisible, un fil invisible que connecta la realitat amb aquesta sèrie que semblava que estaven molt allunyades, que anaven a part,
0: sí,
1: que era ficció, i que demostrat. A poc a poc es van tocant, i aquest diàleg cruent, però molt dur i molt real, ens ha portat a pensar que, vaja, aquí estem ara mateix. Per cert, molt important dir-ho, ja tornant a aquests fils invisibles que connecten de ver amb la realitat, Jason White, que és qui ha destapat tots aquests 53 treballadors que expliquen les seves terribles experiències al Noma, acaba de dir a les xarxes socials que s'està preparant, s'està produint ja un documental, no només per parlar del cas Noma i del que ell va viure, sinó per intentar explicar els pros i contres d'aquest model, model d'alta cuina molt competitiu, de com es pot adaptar als nous temps sense que per això perdi excel·lència. És un documental que està en marxa i que jo personalment celebro que sigui així.
0: I escolta, de la televisió a la pantalla gran amb la pel·lícula La Cena, nominada a 8 Premis Goya, guanyadora d'un parell que jo no he vist. Ferran Santelles, has vist?
3: Jo sí l'he vist.
0: Okay, home, bé, fantàstic. Sí, doncs vinga, tots cap a La Cena.
4: Hay que organizar una cena.
5: ¿Para quién?
4: Para Franco.
5: ¿Para Franco? No hay cocineros, están en la cárcel.
4: ¿En la cárcel por qué?
5: Porque son de izquierdas.
4: Pues llame a unos de derechas.
5: Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
6: Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
7: ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
8: Los estamos sacando desde el 18 de julio.
0: Cosa pinta bé. Franco i un sopar. Et va agradar, per cert, Ferran, la pel·lícula?
3: Em va agradar molt, sí. Va ser una pel·li molt bonica de veure. També m'agrada molt el món de la restauració, i llavors hi trobava molta connexió. I em va agradar, sí. Mm-hmm.
1: Quina gran frase. Todos los cocineros de Madrid son de izquierdas, sí. Que m'agradaria saber si ara això és veritat, que crec que no va tant per aquí.
0: A veure,
1: aquesta pel·li, la cena, que jo tenia curiositat per veure com si s'aportava el premi, un dels premis grossos dels Goya, i no va ser així, dirigida per Manuel Gómez Pereira. Té un guió clàssic de les pel·lis de Guerra Civil Espanyola, que vull dir amb això, doncs aquestes pel·lícules que toquen doncs el conflicte bèl·lic i es queden potser més amb el tema social, amb el tema personal, com és segurament molt lògic en el món cinematogràfic, i deixen una mica en segon terme a l'àmbit gastronòmic. Es diu La Cena, jo esperava que la cuina, que la gastronomia dels grans hotels fos un personatge més de la pel·lícula, i potser es queda en l'escorça. Per cert, no ho he dit, guió de Joaquim Muristrell, sí. Un dels grans del cinema català.
0: Va guanyar el Goya, sí, el millor guió adaptat.
1: Jo crec que el millor de la pel·lícula és que recupera coses com l'extraperlo i el contraband, que era algo que passava molt a restaurants, que tothom podia pensar-se que en aquella època, just quan acaba el conflicte bèl·lic a Espanya, els restaurants estaven tancats, molts dels restaurants de luxe obren de seguida i aconsegueixen productes selectes gràcies a...
0: Sí, que el marisc,
1: el marisc,
0: no?
1: I les grans botelles de xampany hi eren, però hi eren a canvi d'alguna cosa. Allà hi havia intercanvis comercials, hi havia contraband, hi era, i això m'agrada que apareixi. També apareix el masclisme imperant a les cuines i un treball de recerca i de documentació per saber què li agradava a Franco. Franco tenia un paladar horrorós.
0: Horrorós,
1: dramàtic.
0: Pitjor que Donald Trump.
1: Home, no ho sé. Mira, bona, així com Donald Trump és conegut pel menjar escombraria, sí, en aquest cas era una mica sota cavallo rei, no?
0: Que menjava... Sempre el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sempre, sempre el mateix. Però es va fer un treball meticulós per descobrir certs, més que certs, no només receptes que demanava o exigia en el restaurant, sinó també receptes que el Palace en aquella època havia servit a les seves cartes. Ja. Llavors això, almenys això m'agrada, el fet que
0: tenim
1: hi apareixi...
0: Alguna,
1: sí, diguem, vinga,
0: ous.
1: Per exemple, la sopa al quart d'hora.
0: Sopa al quart d'hora. Entenem que es fa amb un quart d'hora.
1: Es fa, se suposa que s'hauria de fer amb un quart d'hora.
0: La sopa de lluç, no?
1: Amb musclos també. Gambes. O ous a l'aurora, farcits de tàrtar de tonyina, i també una vedella amb salsa d'encurtits.
0: Escolta, no està malament, no està malament.
1: Això està molt bé. Hi ha una pel·lícula fabulosa de Quentin Tarantino que es diu Malditos Bastardos. No sé si l'heu vist. Crec que no és un spoiler dir ara, doncs, que hi ha una escena fabulosa en un teatre on hi ha una matança directament dels grans militars de l'època nazi. No? Uh-huh. Jo crec que aquesta pel·lícula i que és una comèdia, jo crec que permetia alguna llicència que no s'ha donat, i hi ha moltes escenes, ja us ho podeu imaginar, un gran àpat, aquest gran sopar de Franco, doncs comparant-la amb la pel·lícula de Tarantino, per què no? Per què no convertir aquell sopar en una autèntica matança franquista? Jo l'hauria aplaudit.
0: Moltes gràcies, Marc Casanovas. Ja ens han vingut ganes de veure coses, i com sempre, Ferran Centelles, també moltíssimes gràcies. Veiem aviat, no sé si coincidireu, no us ho puc prometre,
3: home,
0: això.
3: M'ha encantat.
0: Us ha agradat.
1: Ha anat bé.
0: I acabem, com sempre, amb l'especialitat que aquesta setmana ens porta a Vilafranca, del Penedès a l'Alt Penedès, en aquest cas el restaurant Vilagut, amb el cuiner Julià Bernet, que en aquest cas ens recomana el seu plat estrella, ens diu ell, que és una galantina de gall negre. Una abraçada, estimats. Adéu.
3: Abraçades.
9: Per aquesta recepta he volgut escollir el gall negre del Penedès perquè per nosaltres representa territori i una manera d'entendre la cuina amb molt de respecte. He decidit fer una galantina de gall negre, que per procedir a fer la galantina desossem el gall i amb la carn i els fetges fem una farsa molt senzilla, com si fos una pilota tradicional. Pa amb llet, ou, sal, pebre. També li donem un toc diferencial, que seria una brisura de tòfona i unes fulles de farigola. Amb la pilota farcim els colls del pollastre, que coem suaument en un brou de gallina, una mica de careta, perquè quedi melós i profund. Però per mi el més important no és la galantina en si, sinó seria el fons, que amb les carcasses ben torrades fem un suc molt concentrat i perfumem amb una infusió lleu de farigola. Escalfem la galantina dins aquest suc amb una mica de mantega i un toc d'escumós del Penedès i estaria per servir.
0: I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
10: Per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados. Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta. Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
3: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Més notícies, Carola Gil.
4: Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits. El Ministeri de Defensa rus ha batut prop de 600 drons. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
5: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units.
4: Des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a les botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, BankInter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard.
1: Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido, pel que fa a Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
4: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
6: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estand de Hong Kong i autors com Pen Shou. Han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2, amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elja Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Sabi que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la Oz mentre xiula gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
0: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui us pregunto, oients, Catalunya s'ha d'assemblar a Califòrnia? Ho dic perquè aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat a Califòrnia, a Silicon Valley, a conèixer de primera mà grans empreses tecnològiques i a establir possibles llaços perquè reforcin la seva presència a Catalunya. Entre d'altres persones, l'ha acompanyat el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'hem convidat a el programa perquè ens expliqui la visita i ens digui també com veu el futur immediat de Catalunya, quins reptes cal posar en marxa perquè Catalunya tingui rellevància i un bon futur en un món tan complicat. No us perdeu l'entrevista, hi ha molts titulars. A més, parlarem de tecnologies immersives, intel·ligència artificial aplicades a la innovació educativa. Rebrem una persona molt interessant, un conferenciant molt peculiar que sempre du a sobre la guitarra elèctrica. És el gran Salva Roc, que ens presenta dos llibres. I acabarem el programa parlant d'una hackató universitària per lluitar contra l'emergència climàtica.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal.

0: Com dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch. Conseller Duch, gràcies per acceptar la invitació del Revolució. Què tal?
1: Molt bé, gràcies a vostès per convidar-me.
0: Molt bé, gràcies. Fer-se un lloc en un món cada vegada tan complex i amb una geopolítica cada vegada més embolicada no és fàcil. Quins diries ara mateix que són els reptes més importants de Catalunya per situar-se en aquest món complex de què parlàvem, un món, malauradament, amb guerres?
1: Doncs situar-se en aquest nou món i situar-se com el que és un país europeu i, per tant, integrats en la Unió Europea, un país que ha de portar el millor del que té, precisament que aquesta Unió Europea, doncs, en els propers anys sigui més forta, estigui més consolidada i que això vulgui dir que no perdem un lloc en el món, que continuem sent decisius, que continuem decidint el nostre propi destí, i això ho hem de fer com a europeus, però també ho hem de fer com a catalans. I això al final vol dir moltes coses, vol dir projectar-se cap al món, vol dir projectar-se econòmicament, vol dir tenir molta influència a Brussel·les, vol dir estendre els contactes a nivell bilateral, a nivell multilateral. Hi ha molta feina a fer, molta feina que s'està fent i molta feina que s'ha de continuar fent.
0: Clar. Diria que Catalunya és coneguda al món, o en realitat no sé si és més coneguda la marca Barcelona, jo crec que les dues coses. Per què ens coneixen? A banda del turisme, què més hauríem de potenciar? Ens coneixen pel turisme, per la tecnologia, amb el mobile, també. Què més hauríem de potenciar?
1: Sí, en primer lloc, jo crec que Barcelona i Catalunya són dues marques perfectament compatibles i que més s'ajuden l'una a l'altra. És cert que Barcelona com a marca té molta potència, però el govern de Catalunya també ajuda a que Barcelona ampliï d'alguna manera la seva imatge, que no sigui només turisme, cultura, diguem-ne, el fet d'anar atraient gent, sinó que vagi més lluny que això. I la marca Catalunya és una marca potent. Quan jo vaig pel món, tothom sap on és Catalunya i què fa Catalunya, i això és important. I a més, amb aspectes que tenen molt a veure amb cap a on va el món. És a dir, doncs, com a potència tecnològica, com a potència científica, vagi on vagi, tothom m'acaba preguntant, per exemple, pel supercomputador de Barcelona, o em pregunten sobre les nostres universitats, o em pregunten sobre la col·laboració entre aquestes universitats i els centres científics. Vull dir que és una imatge de modernitat i després és una imatge també d'economia potent, i aquest és un element que no hem d'oblidar.
0: Molt bé. Aquesta setmana hem vist aquest viatge a Silicon Valley, a Califòrnia. Una mica, quins han estat els objectius d'aquest viatge?
1: Doncs, fonamentalment, entendre què és el que s'està fent a Califòrnia, què és el que s'està fent a Silicon Valley, amb temes que tenen a veure, lògicament, amb la tecnologia de punta i, molt específicament, amb la intel·ligència artificial, en veure quins contactes es poden consolidar entre moltes de les empreses que tenen la seu central a Silicon Valley, però que necessiten ampliar la seva presència a Europa, i per aquí també passa Catalunya i ha de passar Catalunya, i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, que són dues de les universitats que hem visitat aquests dies. Per tant, situar Catalunya en la quarta potència econòmica mundial. No oblidem que Califòrnia, ella sola com a estat, és la quarta potència econòmica

0: per què no? Algunes ja tenen una certa presència, però això s'ha d'anar ampliant, efectivament, en els propers anys. Aquest també era un dels elements, diguem-ne, de reflexió del viatge, no? És a dir, de tenir un contacte molt més concret amb aquestes empreses i de veure com es pot col·laborar, sabent, a més, que, insisteixo, som part de la Unió Europea i, per tant, vol dir que instal·lar-se o tenir una presència a Catalunya vol dir tenir també un peu posat a tota la Unió Europea, que, a més, és la regió del món que millor ha estat legislant en els últims anys, precisament sobre temes de tecnologia, sobre temes d'intel·ligència artificial, sobre temes de protecció de dades, que són les qüestions que al final també tenen un impacte directe, no només en la feina que fan aquestes empreses, sinó després també en la seva presència i en el seu negoci amb un mercat de 450 milions de persones.
1: Molt bé. L'escolten emprenedors, directius, sobretot el Revolució, i clar, es preocupa també aquest conflicte internacional que vivim actual. Està tenint molt d'impacte en l'economia, en les empreses catalanes. Què diria? Està tenint impacte?
0: Té un cert impacte, però és un impacte, diria, controlat. Si pensem, per exemple, en la política d'aranzels que està aplicant la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, doncs veiem que en el període, diguem-ne, abril-febrer, per entendre'ns, no arriba a un any, és cert que les exportacions de Catalunya cap als Estats Units s'han reduït amb un 8%. Això és menys que el total d'Espanya, que és un 11%. Per tant, vol dir que hi ha 3 punts que, diguem-ne, de diferència que són importants, però també hem de pensar que això al final representa com a molt el 3% del total de les exportacions de Catalunya cap a l'exterior. Aquí hi ha hagut tota una sèrie de programes que s'han anat aprovant per part del Departament d'Empresa, per començar un que se'n diu Catalunya Respon, que permet precisament a les empreses que hagin pogut tenir alguna dificultat doncs no patir les conseqüències. Això ha funcionat molt bé. I ara també hi ha 2 programes molt importants, un de promoció de l'exportació i un altre de promoció de les inversions, que el que fan és precisament doncs, ajudar-nos a diversificar, perquè si hi ha una cosa que hem après tots, tot el món, en aquests últims mesos, és que el món va molt més enllà que els Estats Units i que, per tant, nosaltres com a europeus hem de ser capaços d'estar molt més presents des del punt de vista empresarial, però també des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista de la innovació, en altres regions del món, començant pel sud-est asiàtic, la Xina, la Índia, Austràlia, i alguns països d'Amèrica Llatina. I això és el que estem fent amb col·laboració, o dit d'una altra manera, amb coherència amb el que està fent també la pròpia Unió Europea.
1: Clar. Fa 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea, i el model europeu davant d'Estats Units, Xina, Rússia, doncs hauria de ser més forta, no? Tothom parla també que Europa hauria de ser més forta. Què en pensa en aquest sentit, no? Tant Europa com Catalunya s'haurien d'obrir més, ho dic perquè davant d'aquesta situació, després també li preguntaré per Trump i Putin, m'agradaria també que em digués la seva opinió, però s'haurien d'obrir més i també ajudar, no?, a que sigui Europa més forta.
0: Jo crec que Europa efectivament ha de ser més forta, però sobretot ha de ser més autònoma, ha de ser menys dependent de tercers països. Jo crec que durant molts anys, per no dir dècades, des d'aquest punt de vista Europa o la Unió Europea ha viscut en un món molt confortable, en el qual doncs havia delegat la seva seguretat i la seva defensa als Estats Units a través de l'OTAN, havia delegat també d'alguna manera una part important del que és la producció de béns de consum a països, fonamentalment la Xina i altres països asiàtics, on aquesta producció és més barata i en aquests moments també molt tecnificada, i alguns països, en aquest sentit Espanya una mica menys, però països com Alemanya, amb una dependència energètica molt forta de Rússia. La guerra d'Ucraïna ha canviat completament la manera d'enfocar aquest tema de la política energètica, però també la de la pròpia política de seguretat i de defensa de la Unió Europea, encara més després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i després les tensions que són evidents entre Estats Units i la Xina, i una certa tensió també comercial entre la Xina i la Unió Europea, fan que també haguem de repensar una mica la nostra pròpia potència com a regió industrial i industrialitzada del món. I aquesta és la feina que s'ha de fer ara, que s'ha començat a fer i que s'ha de fer molt ràpidament, perquè el món corre molt.
1: Clar, el món corre molt, i Catalunya també hauria d'estar en aquesta revolució de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, no?
0: Per descomptat, i jo crec que ja hi som, és a dir, que ja ens hi hem posat...

0: Catalunya compta amb infraestructures des d'aquest punt de vista molt importants. He parlat fa un moment d'aquest supercomputador, el BSC, però podem parlar també del 5-Ultravalva, podem parlar de tota la feina que s'està fent amb física quàntica a la UPC, i després hi ha tot un teixit d'empreses, fins i tot de petites i mitjanes empreses, que estan treballant en aquests àmbits i que crec que són les que en els propers anys segurament es veuran més afavorides pel fet de que la Unió Europea està posant també els recursos en aquesta part, diguem-ne, de l'activitat de les empreses europees.
1: Avui parlant amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch, que visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i parlem del món, no? El senyor Trump, el Putin, a Europa li falta contundència per plantar cara a aquests líders que estan complicant el món, estaria d'acord?
0: Aquí hi ha hagut una evolució. Quan va començar aquesta segona presidència d'en Donald Trump, els primers mesos, fonamentalment, la Unió Europea el que va voler és intentar entendre quins eren els canvis que aquest president estava posant en marxa, com adaptar-se i, sobretot, no trencar res de les coses fonamentals, que són la política comercial, és a dir, els acords comercials entre Estats Units i la Unió Europea i, com deia abans, tota la política de seguretat i de defensa. Després és cert que hem vist en aquests últims mesos que l'administració americana és una administració que amb aquests temes no té, diguem-ne, el mateix nivell de comprensió del que ha de ser la relació transatlàntica del que podien tenir presidències anteriors. Ho hem vist amb totes les discussions sobre el paper de la OTAN, ho hem vist amb aquesta política arancelària, per no dir aquesta guerra arancelària que ha estat llançada des de la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, i ho vam veure en moments concrets, per exemple, amb les amenaces respecte a una annexió de Groenlàndia, que és una part d'Europa, per part dels Estats Units. I jo crec que aquí, últimament, hi ha hagut canvis bastant evidents, i seguint una mica, doncs, d'entrada, per exemple, el posicionament del propi govern espanyol, no? Com Pedro Sánchez, d'alguna forma, va obrir una via, diguem-ne, diferent sobre com s'havia d'establir la relació amb els Estats Units, que és una via que després han anat seguint altres països. Hem vist en les últimes setmanes diferents moviments per part del president de França, per part del canceller alemany, fins i tot de la primera ministra italiana, que era o era sobretot una aliada important de Donald Trump. Aquí hi ha un canvi de tendència. Jo crec que Europa se n'ha adonat de que, òbviament, s'ha de tenir la millor relació possible amb els Estats Units, però això no vol dir que haguem d'anar seguint els seus passos de manera indiscriminada.
1: Hi ha un tema que li volia preguntar, perquè s'ha parlat, hi hauria d'haver, per exemple, un exèrcit únic europeu. Plantejava el conseller Samper fa uns dies que més empreses de Catalunya entrin a la indústria de defensa. Es parlava de generar 10.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros l'any. Què en pensa?
0: Bé, són dos temes diferents. El primer, si hauríem de tenir o no un exèrcit europeu. Jo no parlaria tant d'exèrcit com de capacitats militars europees. És a dir, que hi hagi, que la Unió Europea o Europa com a continent, perquè no oblidem el Regne Unit, no oblidem Noruega, altres països, que Europa sigui capaç d'autodefensar-se en el cas de que hi hagués algun tipus d'atac o de amenaça d'atac. Això vol dir tenir un exèrcit sota una sola bandera? Probablement no, o en tot cas no ara o no en un curt termini, això a lo millor arriba més tard. Del que estem parlant ara és d'evitar que hi hagi 27 o X més exèrcits, que cadascú es va rearmant per al seu compte, que cadascú va evolucionant pel seu compte, i que al final, si els sumes són molt potents, però en realitat aquesta suma després a l'hora de la veritat no funciona. Per tant, insisteixo, és una qüestió més aviat de capacitats, és una qüestió de coordinació, és una qüestió d'harmonitzar esforços i és una qüestió de continuar fent coses plegats. Això en aquest moment es fa en el context de la OTAN. No sabem quin serà el futur de la OTAN perquè no sabem quin serà el futur de la presència dels Estats Units a la OTAN, i per tant hem d'estar preparats per fer-ho o bé dins de la OTAN o bé amb una estructura completament diferent. I després, la segona pregunta, és cert, la Unió Europea està posant molts diners a sobre de la taula per precisament donar més força o desenvolupar aquesta política de seguretat i de defensa més autònoma. Això vol dir també capacitats industrials, vol dir capacitats tecnològiques. Catalunya no és una zona, no és un territori d'Europa que tingui, diguem-ne, una tradició en matèria d'indústria armamentística, i això no es pot inventar de la nit al dia, i a més no crec que sigui el nostre interès, però això no vol dir que totes aquelles empreses que estan treballant treballant amb tecnologies importants de punta que se'n diuen tecnologies duals, és a dir, que poden fer servei tant per lo que és, diguem-ne, el món civil com el món de la defensa, que aquestes empreses no es col·loquin en una posició que els hi permeti efectivament tenir accés als fons que està mobilitzant la Unió Europea, i jo crec que per aquí és per on efectivament hem d'anar en aquests propers anys.
1: Clar. Si li preguntes què és el que més li preocupa del món que tenim ara, què en diria?
0: Els desequilibris que s'estan creant per un debilitament del multilateralisme, és a dir, per un debilitament del paper de les Nacions Unides, per un debilitament d'altres organismes internacionals, com la pròpia Organització Mundial del Comerç, i per tant el fet de que s'estigui trencant amb un sistema de regles que havien fet que el món funcionés prou bé durant les últimes dècades. Dóna la impressió que estem tornant una mica a la llei del més fort, no? O qui més crida o qui més força té, doncs és necessàriament qui ha de tenir la raó, i jo penso que això seria una equivocació molt gran. I per tant aquí és important que com a europeus defensem dues coses. Per una, el nostre propi enfortiment, és a dir, hem de poder tenir veu i hem de poder jugar en la primera divisió internacional els propers anys, però també el segon punt, que és molt important, és continuar defensant una sèrie de valors, que són els valors que van fer que el món, o que una part important del món avancés de manera correcta, i aquests valors no els hem de deixar de banda perquè són els nostres.
1: Clar. Vostè és llicenciat en dret, però s'ha dedicat al món de la comunicació, sobretot al Parlament Europeu. El món actual, com sap, no? Qui domina el relat, sigui o no veritat, domina el món. I, per exemple, el president Trump, jo no sé si ha perdut el relat i, per tant, cada cop creu menys gent amb ell, o no? Creu que domina el relat i el relat gairebé de tot el món?
0: Doncs a veure, jo crec que vist des d'Europa és evident que aquest relat comença a tenir forats molt grans, precisament perquè comença a ser un relat poc consistent, en el sentit de que un dia ens diuen una cosa i l'endemà ens diuen una altra. Feia uns quants dies vaig llegir, per exemple, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que deia: no podem estar tot el dia pendents del Twitter del president d'Estats Units, nosaltres hem d'anar a la nostra feina.
1: Bueno,
0: I encara fa també molts pocs dies el president del Consell Europeu, Antonio Costa, tenia una frase molt ben trobada de dir: escolti, la Unió Europea es va crear als anys 50, i amb una mica d'ironia deia: per tant, no som molt bons amb això de les xarxes socials, no cal que estiguem contestant cada tuit que es publica cada 10 minuts. Bueno, és una manera de dir que potser el relat doncs tampoc és tan consistent. Ara, estic parlant d'Europa. Una altra cosa és que efectivament hi ha zones del món en les quals aquest relat sí funciona, i això no ho hem d'oblidar, i per descomptat en Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units. És cert que ara els nivells d'impopularitat són molt grans, però jo no sé com dir-ho, no donaria les coses per fetes.
1: Deia que Europa, aquest senyor, no havia de ser digital. Sí que el titular que tenim, que els propers anys Europa ha de ser digital i més verda, no? Llavors, amb la situació també a l'estret d'Hormuz, no? La qüestió dels xips fets a Àsia demostra a vegades que Europa va endarrerida en qüestions claus, com l'energia, la digitalització, o el tema dels xips, no? Que també és important aquí canviar coses, no? Estaria d'acord, no, conseller?
0: Sí, i amb el tema de l'energia és molt interessant, perquè en els últims mesos, abans que comencés la guerra a Iran, hi havia una pressió molt forta a Brussel·les, de molts països, per ralentitzar una mica tot el tema de l'evolució cap a les energies netes i les energies verdes, amb l'excusa de que això estava creant perjudicis a les empreses. Es tanca l'estret d'Hormuz i tots ens adonem que el problema que tenim continua sent el mateix, és a dir, que hi ha una dependència molt gran de les energies fòssils, del petroli, del gas, etc. I que, per tant, efectivament, el que hem de fer és avançar tan ràpidament com puguem cap a energies en les quals podem ser autònoms, és a dir, fonamentalment, les energies renovables. I aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha països com Portugal, la pròpia Espanya, que tenen ja un nivell d'utilització d'energies renovables que està per sobre del 50%, però a Catalunya estem pel 20%. És a dir, que és evident que ens hem de posar les piles, en aquest cas mai millor dit. Però després també hi ha tota la qüestió de l'accés a les noves tecnologies. Si avui es tanqués l'accés a mercats com, per exemple, el de Taiwan, moltes indústries europees i d'altres parts del món patirien precisament per la manca d'accés a semiconductors. Per tant, hem de ser capaços, primer, de trobar altres mercats, però també de ser nosaltres mateixos el nostre propi mercat. I aquí Catalunya també hi ha de ser. Com vostè sap, hi ha un projecte de gigafactoria que s'hauria d'instal·lar en el sud de Tarragona, carbona amb una subvenció important de la Unió Europea. Aquest és un pas més, precisament, per aconseguir aquesta autonomia tecnològica amb una cosa tan fonamental com són els xips, els semiconductors.
1: Ja s'ha dit fins i tot qui la liderarà. No sé si pot avançar alguna cosa, però el senyor Francesc Fajula, que estava a la Mobile, liderarà. Es pot avançar alguna cosa d'aquest tema o encara...
0: Bueno, jo crec que ell ja està treballant amb aquesta línia, però no voldria adelantar-me al que ell mateix pugui dir. Però sí, efectivament, aquest és un tema que està fet.
1: Molt bé. Per anar acabant, si l'entrevisto d'aquí un parell d'anys, com signaria què ha passat a Catalunya i què li agradaria que estigués passant a Catalunya d'aquí 2 anys?
0: Doncs miri, que Catalunya lidera en molts àmbits a Europa, que lidera en tecnologia, que lidera en polítiques que beneficien directament als ciutadans, i d'alguna manera, ara que hem parlat de Califòrnia i que tornem de Califòrnia, que Catalunya sigui la Califòrnia de la Unió Europea. Jo crec que aquest seria l'objectiu més important.
1: Crearem un Silicon Valley? Sí, crearem un Silicon Valley?
0: No només un Silicon Valley. Estic parlant de la quarta potència econòmica del món, estic parlant de l'estat d'Estats Units que millor funciona. A mi m'agradaria que d'alguna manera, en general, estem parlant d'altres coses, de polítiques agroalimentàries, de polítiques industrials, de polítiques diguem-ne, també d'infraestructures, però que d'alguna forma siguem, per què no, una de les regions a nivell europeu més modernes del continent. Per què no?
1: Llavors, més relació a start-ups, empreses grans, universitats, no? Que és el que ha fet també.
0: Tenim una xarxa molt important aquí. Tenim un network d'això, de laboratoris, d'empreses tecnològicament al dia, d'universitats potents, d'entitats científiques que funcionen bé i que tenen que estan establint una relació cada vegada més estreta entre elles. És a dir, que efectivament l'embrió d'aquesta Califòrnia jo crec que ja el tenim.
1: Molt bé, doncs escolta, m'agrada molt aquesta frase de que Catalunya s'hi semblarà més a Califòrnia. Ens agrada des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Conseller Jaume Duch, que vagi molt bé, molta sort en aquesta tasca com a conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, perquè li ha tocat viure un temps convulsos, però segur que també apassionants, i que també parlem de bones notícies. Necessitem, jo crec, tots escoltar bones notícies. Gràcies.
0: A vostès, i moltes gràcies a tothom. Tech Talks.
1: D'aquí un mes arriba el Festival Sonar, el festival de música electrònica, creativitat i tecnologies innovadores que se celebra a Barcelona, atenció, des de fa més de 30 anys. 3 dècades en què tot ha canviat moltíssim i que quan començava el Sonar semblava la tendència més extrema, ara ja sembla la prehistòria. Però el Sonar continua ben viu, reinventant-se, buscant sempre la innovació i marcant estil i sobretot ritme. Per què us explico tot això? Perquè ara parlarem amb algú que té força a veure amb el Sonar, especialment si parlem d'innovació. Jo no em perdria la conversa. I saludem el Xavier Soler, responsable del laboratori Islab de La Salle, Campus Barcelona, més de professor, investigador i artista. Què tal? Com estàs?
2: Encantat d'estar aquí, moltes gràcies.
1: Molt bé. El Xavier és un gran expert en l'ús de tecnologies immersives, intel·ligència artificial, aplicades a la innovació educativa. Com explicaries la teva feina abans que res? Com diries que és?
2: Doncs la meva feina... combina el, diguéssim, el que seria la pràctica artística i la investigació, i també amb l'aplicació, diguéssim, d'aquests coneixements amb la gent jove, no només a nivell de grau, sinó també a nivell de màster. Llavors, doncs, una transferència del que és la investigació crítica de les noves tecnologies i també, doncs, el compartir aquests coneixements amb les properes generacions.
1: Molt bé. Vau inaugurar aquest laboratori i Islab fa un any i mig. Va ser pioner perquè m'han dit que n'hi ha pocs. Explica'm una mica per què va néixer, què aporta la infraestructura i què s'hi pot veure, perquè els oients ho entenguin.
2: Doncs mira, l'IAS Lab, que és el nom més curt de l'Interactive Arts and Science Laboratory, és una de les infraestructures més pioneres del sud d'Europa, i això no ho dic jo perquè en sigui el responsable, sinó perquè, doncs, per exemple, disposem d'una càmera anecoica que suposa, doncs, una d'aquestes càmeres que no permet cap mena de rebot del so, i a 0 sueco, i és la, bueno, és d'unes unes mides enormes. Això ens permet, doncs, no només fer unes mesures totalment precises, sinó també fer investigació en el que seria tota l'enginyeria acústica, i, per exemple, doncs, hem tingut el cor de la Sagrada Família cantant allà, per després nosaltres barrejar-ho amb una sèrie d'algoritmes que els nostres investigadors han estat desenvolupant. També allà tenim, doncs, una sala que és la sala Reverberant, que és absolutament al contrari. És una sala que tu fas un cop de mà i reverbera fins que més no es pot. També disposem d'un estudi de gravació amb el sistema Dolby Atmos, que és l'últim que, doncs, ara els últims cinemes estan adaptant amb això, i ens permet, doncs, també jugar a col·locar diferents objectes sonors que viatgen en un cub en 3D, que és l'audiència, i llavors...
1: Això és,
2: doncs,
1: molt futurista, això que m'expliques, no?
2: Sí, bueno...
1: Perquè és un laboratori, m'han dit, que està transformant la docència, no?
2: Sí, sobretot el que és més interessant és que tenim enginyers de so, de robòtica, sí, artistes digitals, tenim... doncs això, no? Estem barrejant el que serien les arts i les ciències, no només per fer investigació, sinó també per fer pràctica artística, que també és molt interessant.
1: Clar, perquè no només està en l'àmbit acadèmic, sinó que al laboratori doneu suport a professionals, a creadors i start-ups, no? Algun exemple que em puguis posar de professionals, creadors o start-ups?
2: Doncs sí, a veure, actualment, doncs, per exemple, a la sala immersiva, on que tenim allà, també amb so envolvent i de més, doncs allà hem fet treballs en què, per exemple, a nivell d'estudiants i de recerca, hem barrejat estudiants de filosofia amb estudiants d'arts digitals, explorant temes d'identitat digital i a través d'avatars i creant música amb intel·ligència artificial, en què els filòsofs escrivien la lletra de les cançons. Per altra banda, doncs, també hem tingut, doncs, a la Càmera Reverberant, que et comentava, vam fer, és un experiment que a mi m'agrada molt destacar, que és per tal de provar la pressió, és per una empresa de materials aeronàutics i sobretot d'aeroespacials, i vam recrear el que seria el despegue, diguéssim, d'un coet, i a veure si seria el material podria resistir aquesta pressió.
1: Que bonic.
2: Llavors, doncs, això està al soterrani, i jo estava a la tercera planta i tremolava.
1: Ah, sí?
2: Que això és una mica com al principi de les històries dels superherois.
1: Clar.
2: I també un altre projecte que estem treballant amb els alumnes d'arts digitals és un projecte amb el Liceu i el Design Hub, en què els estudiants, el Liceu i el Design Hub, fan un programa que es diu Òpera, en què cada any patrocinen i promocionen tres noves microòperes, i els nostres estudiants, junt amb altres escoles, fan tres microòperes, i els nostres estudiants estan fent tota l'escenografia i tota la part de direcció artística d'això. Llavors, des de empreses aeroespacials fins a òperes amb elements audiovisuals.

0: Em diries, Xavier Soler, que està canviant la manera de crear continguts, en àmbits com l'art, àmbits culturals. A més, amb la intel·ligència artificial s'està creant coses inimaginables, no? Diries?
1: Sí, i a mi m'agrada fer la reflexió que quan més s'avança tecnològicament, el que ens permet més és preguntar-nos qui som nosaltres com a humans.
0: Clar.
1: Més que no pas una qüestió extractiva o simplement de business, jo crec que ens permet fer, igual que doncs, quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i van veure la Terra per primera vegada i ens vam començar a preguntar qui som nosaltres a nivell planetari, la intel·ligència artificial ens farà pensar més què aportem com a humans.
0: Però sí que ens dona uns superpoders per crear, no? Per crear veus, sons, no? Per crear, que ho podem fer els humans, però amb la tecnologia, no? Permet crear coses que pensaven que no serien possibles. Sé que estàveu també al Festival Sonar, lligat a aquest esdeveniment de renom mundial, en aquest cas col·laborant la Salle Campus, que és el que hi fareu també, relacionat també amb tecnologia.
1: Doncs amb el Sonar tenim una molt bona relació, que ja portem diversos anys, i doncs, per exemple, el dia 17, l'IAS Lab és el lloc anfitrió pel primer dia del Hack Lab, que durarà doncs, durant tot el Sonar Més D. Llavors, en el Sonar Més D també doncs, exposarem dues feines de dos estudiants de màster, la Sara Gallego i el Pol Olivares, en què estaran mostrant doncs, els seus projectes d'investigació. I també, doncs, ja que el Sonar és un pol d'atracció tan gran internacional i hi ha molta gent, sobretot del Japó en aquest cas, vindran doncs el dia 16, vindran a fer una performance a la cúpula Alias Lab, en què gravarem i tothom està convidat, qui vulgui venir. I després per la tarda tindrem una xerrada també d'un dels investigadors de la Universitat de Kobe que vindrà a parlar allà. O sigui, és fantàstic poder treballar amb ells durant tant de temps.
0: Molt bé. Per anar acabant, hi haurà un que es diu una temàtica, i hi ha música, i més enllà de la pantalla, correcte?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa que ens puguis avançar, un titular d'aquestes tres temàtiques?
1: Bé, que sempre tira endavant, i sobretot és a través del sonar et permets anar captant, diguéssim, i enterant-te de no només el que fem aquí, sinó arreu del món. I el fet de que el sonar hagi col·locat a Barcelona també internacionalment a la primera plana internacional sobre la innovació, no només de música, sinó també de creativitat, doncs és un plaer poder treballar amb ells.
0: Molt bé, doncs escolta, Xavier, que vagi molt bé aquesta participació en el Sonar Més D, també la feina que feu a l'IAS Lab, tan innovadora, no? És una porta oberta al futur per professionals, no? Per startups i per imaginar com serà aquest futur creatiu, immersiu i amb intel·ligència artificial. Per tant, escolta, esperem molts èxits d'aquest projecte.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Springsteen, Salva, perquè Bruce Springsteen és un bon exemple de lideratge, em diries?
2: Per moltes coses, però imagina't, una frase fantàstica que va dir sobre el lideratge.
0: Què va dir?
2: Va dir, un bon líder porta la gent on volen anar, però un gran líder porta la gent on potser no volen anar, però on ell sap que és on han d'anar.
0: Ah, i això va dir Bruce,
2: això
0: també.
2: Va dir Bruce, sí, no només canta, també fa... Diu coses molt interessants.
0: T'he de dir que m'agrada molt Bruce Springsteen, sobretot l'energia dels seus concerts. I expliquem, el Salva Roc és músic, expert en desenvolupament d'equips a través de la música, ha fet conferències arreu del món amb una guitarra elèctrica i diu que les seves xerrades són una experiència per ser viscuda i no pas un discurs per ser escoltat. Si heu vist mai una de les seves conferències elèctriques, segur que no ho oblidareu. Va sortir al Revolució TV3, jo me'n recordo, era l'any 2019-2020, fa 6 anys, no? I me'n recordo que ja vas tocar en un dels nostres programes. I ara acabes de reeditar el teu llibre, que ara treus en versió catalana, Empreses en clau de rock. Què destaques d'aquestes empreses?
2: Bé, les empreses poden aprendre dels músics, poden aprendre moltes coses, perquè els músics són realment una font de coneixement, a molts nivells. Pensa que els músics, aquests músics, Bruce Springsteen, Pink Floyd, tots aquests grans músics famosos, Michael Jackson, que avui en dia se'n parla molt amb la pel·li, no? espero que tothom hagi vist la pel·li, són persones que tenen idees, tenen una manera de pensar que és super interessant per com creen coses del no-res. Prince va dir, fer música és crear coses del no-res, no? I de totes això, de totes aquestes coses podem aprendre innovació, creativitat, treball en equip, ús de la tecnologia, moltíssimes coses, i tantes, tantes i tantes que jo porto 18 anys donant voltes pel món amb la guitarra elèctrica donant conferències, això que acabes de dir. Vaig venir a la Revolució a TV3, vaig posar tot el públic a cantar, sí. I ara estic fent la meva tesi doctoral a la UAB sobre aquesta mateixa cosa, sobre què poden aprendre les empreses dels músics. Imagina't.
0: Anem a repassar alguns de grups de música. Pink Floyd, un bon exemple de saber innovar amb l'ús de la tecnologia, em diries, sí?
2: Sí, totalment. Pensa que els Pink Floyd van inventar el so quadrifònic. Per què? Perquè, amb la seva manera original de pensar, en una època on moltes bandes encara tocaven en mono i algunes poques en estèreo simple, ells van dir, mira, volem que un concert sigui una experiència immersiva, que avui en dia estem molt acostumats. Vas aquí al Museu Ideal del Poblenou, que és un museu immersiu, i tot, sí. Oh, que guai, la immersivitat de les coses. Ah, és que fa 50 anys els Pink Floyd van convertir els concerts en una experiència immersiva. La música no venia de l'escenari, li passava al voltant, envoltava tot el públic, i era una experiència increïble i flipant. I van haver d'invertir molt en tecnologia i desenvolupar-la.
0: Digue'm altres grups. Ara, si preguntés per Rosalía, per exemple, és una gran líder, no?
2: És una gran líder, és una persona que barreja coses, barreja mons, pensa en l'evolució que ha fet la Rosalía, no? De començar a cantar flamenc, després va arribar al flamenc pop, la van acusar d'apropiació cultural des del sud de la península. Ella va seguir i va acabar barrejant això amb pop, amb rap i amb moltes altres coses, i és un artista internacional. La seva música t'agradarà més o menys, però les idees són genials. Rosalía forever.
0: A veure, qui més destacaries, eh? Coldplay?
2: Coldplay són molt hereus de Pink Floyd, també, eh? Quan vas a un concert de Coldplay i et posen les Shiloh Bands, no? Que són aquestes pulseres que s'encenen de coloraines, i ells controlen això. Això estan involucrant el públic a dintre l'escenari, no? A dintre del concert. Per tant, estan bevent una mica de les fonts de Pink Floyd.
0: A mi Chris Martin m'apassiona, no? Realment, ja com a comunicador, artista, és que al final són líders, no? Que avui ara també parlarem. El lideratge d'un cantant és la seva energia a l'escenari, com es mou, què parla, el discurs, no? És com un CEO, és, al final també és un CEO, no? Un
2: exacte.
0: Grup de música.
2: Ha de ser un líder inspirador, un líder ressonant, que a més és un terme important del món de la música, i el Chris Martin ho és totalment. Transmet una energia, lidera, il·lusiona,
0: és una passada. Preferit per tu, quin és?
2: Coldplay seria un d'ells, però n'hi ha molts, eh? També podria parlar de Richard Wagner, o sigui, és que no, la música és gegant. De Richard Wagner, doncs mira, que en realitat és el precursor de Pink Floyd, perquè Richard Wagner ja va voler crear l'obra d'art total en un moment en què l'òpera funcionava d'una altra manera, i ell va establir, quan tu ara vas al Palau de la Música, estàs vivint la configuració escènica que Richard Wagner va idear, no? Que va voler que la gent estigués a dins de l'obra, no? Que no estigués xerrant por ahí de peus, no, el públic havia d'estar assegut i a les fosques, i això passa perquè Richard Wagner ho va dir, no?
0: Quina música. És que la música és tan important.
2: Tant.
0: A la vida, i aprens tant de la música. I el Salva Rock fa tantes coses, el Salva López, Salva Rock, que també ha tret un altre llibre. Un altre llibre, Empreses en clau de rock, que presenta, però també l'altre, Microéxitos, la revolució de los pequeños logros. En aquest cas, que a més m'acabes de regalar una lupa. Per
2: sí.
0: Què?
2: Mira, t'he regalat una lupa perquè la lupa és el símbol de les coses petites que són tan importants i que en aquesta vida ens ensenyen a perseguir només les grans.
0: I quines són les petites importants?
2: Les coses petites, mira, deixa'm que et faci fer un petit exercici. Tu tens una lupa,
0: sí.
2: Jo tinc una altra lupa.
0: Sí.
2: Una cosa que fa molts anys que no fas, segurament, des de petita, mira't la punta dels dits.
0: Sí.
2: Què hi veus?
0: la punta dels dits, ara hi veig, doncs, arrugues.
2: No, no són arrugues, no són arrugues. Són uns dibuixos, unes espirals molt boniques, oi que sí?
0: Sí.
2: Clar, t'has fixat que maques que són? Quants anys fa que no te les miraves?
0: Doncs molts.
2: Clar, pots mirar una papallona, pots mirar una flor i dir, uau, la natura és meravellosa. Però és que la natura ets tu. És que tu portes la màgia de l'univers escrita a la teva pell.
0: L'empremta digital,
2: no? La empremta digital. Mira quins dibuixos més bonics que té, no?
0: És veritat.
2: Mira quin miracle, no? La vida està plena de coses petites que són molt importants i que no mirem, perquè des de petits ens han estat perseguint, perquè mirem les coses grans com si fossin les úniques importants. La lupa és el símbol dels microèxits, que és el títol d'aquest llibre, que és un llibre que tracta de recuperar la importància de les coses petites.
0: Clar. Tu dius que la dopamina és el nou llenguatge de programació?
2: Sí, senyora. Mira, la dopamina, per tant, és el, diguem, l'ingredient amb què funciona el sistema de recompensa del nostre cervell humà, que és un sistema que està pensat evolutivament per ajudar-te a tu a aprendre, a millorar, a evolucionar, a créixer. I tu pots utilitzar aquest sistema per tu millorar. Tu pensa, mira, un bebito petit, saps la típica joguina, aquesta que té forats de formes, una estrella, un cercle, un quadrat, i després té peces en forma d'estrella, cercle i quadrat. I els nens petits estan allà, cabuts, intentant ficar el quadrat a dintre del cercle i no funciona. I ho intenten, i estan molta estona. I quan al final ho aconsegueixen, diuen, ostres, somriuen, perquè acaben de rebre una descàrrega de dopamina.
0: Recomanem, Salva Roc, aquests dos llibres, Empreses en clau de rock i també Microèxitos. Per acabar, què voldries destacar dels teus llibres, Salva?
2: Els meus llibres l'únic que volen és canviar el món, fer les persones més felices, recordar coses importants. Jo visc a la intersecció de mons i des d'aquesta intersecció per on passejo veig les connexions de les coses i creo ponts entre aquestes coses per tenir idees interessants, il·luminadores, nutritives, inspiradores. Això és el que faig en els dos llibres. Són dos llibres molt diferents, però segueixen aquesta mateixa filosofia.
0: Molt bé, doncs Lliçons del món de la música per a líders i emprenedors. Aquesta primera edició en català, Empreses en clau de rock. Recomanem molt el Revolució i també aquest llibre Microèxitos, la revolució de los pequeños logros. Per tant, també a seguir tot el que ens ofereixes. Com sempre, Salva López, és un plaer que visitis el Revolució i gràcies per haver vingut.
2: Un gran plaer per mi. Moltes gràcies, Chantal. Un plaer. Alors on danse.
3: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
0: El cap de setmana passat, Barcelona va acollir la primera edició de la Interhack Barcelona, una hackató interuniversitària que ha reunit 400 estudiants per buscar solucions innovadores davant l'emergència climàtica. Ja sabeu que una hackató és una trobada de programadors per buscar solucions tecnològiques a un repte, una trobada, per tant, amb talent i reptes. Saludem, ja ens ha visitat diferents vegades l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I també, en aquest cas, a Barcelona Activa i universitats, com la UPF, la UB, la UPC i la UAB, han fet aquesta hackató, que és exactament, quanta gent, Interhack Barcelona?
4: Doncs mira, és una hackató que sabeu que reuneix de manera intensiva durant 24, en el nostre cas van ser 36 hores, amb molta gent per solucionar una sèrie de reptes que proposen i al final se decideixen quins són els millors i aquests guanyen un premi. Però aquesta té una peculiaritat, de hackatons n'hi ha moltes, però aquesta és la primera vegada que reuneix a les quatre universitats públiques de Barcelona. A més de Barcelona Activa, que nosaltres diguéssim hem estat els facilitadors perquè ho vam fer al Pol de Talent Digital de Nou Barris i també la Fundació Vita Habitat.
0: Quants participants vau reunir? I el repte?
4: Doncs van ser 400 persones, 400 joves estudiants de les quatre universitats, bueno, les direm, la Universitat Autònoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I aquests 400 estudiants van arribar un dissabte a les 8 del matí i no van marxar fins diumenge a les 6 de la tarda.
0: Val. O sigui que, escolta, hores de feina, i he de saludar a la Lucía Acedo. Com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Vas tenir prou temps?
5: De fet, vam entregar el projecte just a un minut de que es tanqués.
0: Uau, perquè clar, el teu equip es diu Smart Beans i vau participar al repte plantejat per l'empresa Qualcomm. Què era aquest repte?
5: Ens van plantejar, ens van donar un hardware i ens van dir, amb aquest hardware heu de presentar-nos un projecte que ajudi a Barcelona a ser una mica més ecològica.
0: I què, i com era aquest projecte? Què vau fer?
5: Vam decidir fer unes papereres intel·ligents.
0: Ah!
5: Però no es queda ja la idea. Són unes papereres que tu, al tirar la brossa, detecta quin tipus de material i te'l recicla. D'aquesta manera estem obligant a la gent a reciclar. Perquè és un fet, la gent no recicla. Si pot, ho tira a la negra i ja. A més, també tenim uns detectors que detecten quan són animals. O sigui, si un animal s'apropa, detecta que és un animal i comença a emetre llums i, a més, també emet sorolls. D'aquesta forma, els espantem i acaben aprenent que a les brosses no han de buscar menjar.
0: Val. Papereres intel·ligents, no? Que bonic, no?, que em sembla, el repte.
4: Sí. I que això surti dels joves estudiants, no?, que a vegades sentim notícies o sentim declaracions i dono fe perquè vaig estar aquest cap de setmana de l'empenta d'aquests joves estudiants, no?, de com es van agafar els reptes, com se'ls van fer seus, a més uns reptes climàtics, un repte que ens afecta a totes les persones, no?, i se'ls van fer seus per proposar solucions.
0: Clar, perquè, Humbert, expliquem com anava, eh? Diferents empreses plantejaven aquests reptes, per exemple, empreses com DAM o INIPSA, no? Quins eren?
4: Sí, és Estrella DAM, INIPSA, que és un laboratori que com a anècdota, és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, i després una tercera empresa, que és Qualcomm, que Qualcomm, sabeu, és una empresa que fabrica xips, microxips, i que tots duem algun a la butxaca perquè ho duen molts mòbils. Llavors, aquestes empreses tenien tres reptes relacionats i vinculats amb l'emergència climàtica i amb el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, i a través de la Fundació Vitàbitat i les companyes d'innovació de Barcelona Activa van definir uns reptes que afecten la seva activitat empresarial i que contribueixen a ser més responsables climàticament de la seva activitat econòmica, no? En el cas de DAM, doncs, la distribució de beguda, en el cap d'INIPSA, la distribució d'aquestes, diguéssim, dosis d'anestèsia dental a les milers de clíniques amb les quals treballen, i Qualcomm, de fet, com no tenia una cosa concreta del seu negoci, sí que va agafar coses més relacionades amb l'urbanisme de Barcelona, no? En aquest cas, com la Lucía deia, de les papereres.
0: Vosaltres vau quedar tercers?
5: Sí, van guanyar.
0: Va guanyar, eh?
5: Com tercers.
0: Molt bé. M'has explicat abans aquest repte i suposo que molts oients les pregunten 36 hores seguides, no? Fèieu torns per descansar? Com funcionava, no, la feina?
5: El nostre equip va començar a treballar a partir de les 4 de la tarda, perquè ens van donar un hardware que ningú sabia utilitzar, almenys el nostre equip no teníem ni idea, ens van dir, teniu aquest material.
0: Quin estrès, no digues, 36
5: sí,
0: hores, llavors
5: sí.
0: Què?
5: Llavors ja, unes 3-4 hores, ens van ensenyar a utilitzar els materials, com s'han de programar perquè era un llenguatge diferent, un lío. I ja, a més, ens va entrar l'hora de menjar. Així que entre una cosa i una altra ens vam començar a treballar a partir de les 4 de la tarda.
0: Clar. Tu què has estudiat, tu?
5: Enginyeria informàtica.
0: I quina feina vas fer en aquest equip?
5: Jo vaig entrenar a la IA i vaig crear el prototip. Bueno, el vaig muntar.
0: Val, tu ets programadora.
5: Jo, sí, però estic a la menció de les TIC, que l'especialitat no és programació, però sé programar, i no se'm dona malament.
0: Clar, falten moltes dones, com tu ho saps, eh? Sempre ho diem, eh?
5: Sí.
0: Aquí, al Revolució, que falten moltes dones TIC, eh, Humbert?
4: Sí, sí.
0: Realment, com es valora el resultat, no? I com s'escullen els guanyadors?
4: Doncs, sonarà atòpic, però va ser molt i molt difícil. Perquè, a més, vull destacar que això acostuma a passar en aquest tipus de competicions i de hackatons, que molts equips comencen dissabte, però no arriben al diumenge, no? Es donen per vençuts. I en aquest cas, no. En aquest cas van arribar, em sembla que va ser uns 40 i pico equips. Llavors la feina al jurat va ser duríssima perquè a més les idees eren molt bones. Aquí què es valora? Bueno, ells fan una petita presentació, no? Un pitch, i el jurat valora pues, la creativitat, l'oportunitat i sobretot que vagi a resoldre el repte que proposava, no? I a partir d'aquí va ser molt difícil. De fet, fins i tot les empreses van ampliar els premis després de veure totes les solucions, van haver d'ampliar-los per donar cobertura a premiar tot aquest talent i tota aquesta creativitat concentrada.

0: Lucía, hi ha molta tensió entre vosaltres, amb els altres equips, o no?
1: No. De fet, un dels meus companys, el Nil, va agafar i va ajudar un altre equip amb la part de hardware, perquè si no tenies aquesta part no podies avançar res del projecte.
0: Clar.
1: Sí, sense problema.
0: Molt bé. El teu somni quin és ara? Jo sempre m'agrada preguntar somnis. Quin és el teu somni?
1: A mi, acabar la carrera.
0: Quan et queda per acabar?
1: Un any. Ah. Amb sort fer el màster i encara amb més sort, doncs doctorat, si es pot.
0: Ah, vols doctorar, eh?
1: Sí, jo vull estudiar. M'agrada molt estudiar les coses, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt aquest món. I vull, si puc, fer un doctorat.
0: Molt bé. I on t'agradaria treballar?
1: Uf.
0: Has pensat en una empresa tecnològica?
1: No he pensat en una en concreta. Una en concreta no. Vull una que em doni l'oportunitat d'investigar i de fer projectes propis, sobretot, de treballar.
0: Humbert, per anar acabant, eh? Què destacaries d'aquest projecte que hi ha participat tant talent jove, eh? Que realment tenen unes idees disruptives, no?
2: L'empenta. Vull destacar una cosa, això ho hem organitzat les quatre universitats, Vita, Habitat, Barcelona Activa, però tot això no hagués estat possible sense la idea boja de quatre estudiants que van decidir fer una hackató que unís a tots els centres, perquè no n'hi havia cap. Això, clar, vull destacar que surt d'un grup d'estudiants de les quatre universitats, que són ells els que han tirat del carro des del primer dia perquè es fes aquesta hackató amb l'èxit que ha tingut, no? Reunir 400 persones.
0: Clar, és que al món hauríem de ser una mica tots més disruptius, eh? Perquè hi ha gent molt avorrida.
2: Exacte.
0: I s'han de fer idees, no?, més revolucionàries i accions
2: i en el nostre
0: més disruptives.
2: En el nostre jovem tenim l'exemple. Clar. El tenim aquí, amb la Lucía.
0: Felicitats, Humbert, Lucía. Gràcies per venir.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey.

Acabem oients avui amb una frase d'Iñaki Ellaucuría, el jesuïta assassinat al Salvador l'any 1989. I és aquesta: cal posar la intel·ligència al servei dels qui no tenen veu. Una bona filosofia en un món cada cop més convuls. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui també un luxe tenir a Joaquim García com a realitzador tècnic. Gràcies, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat a la seva història en aquesta comunitat. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
3: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
1: Més notícies, Carola Gil.
4: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: El govern i Esquerra tanquen un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Aquest pacte aplana el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
4: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei. Reus s'ha acomiadat aquest diumenge d'una nova edició de Trapezi, la fira del Circ de Catalunya. Fa un balanç positiu de l'assistència de públic tant als espectacles de carrer com als de sala i pròximament s'obrirà el procés de licitació per la direcció artística per un període de 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
6: 45.000 persones han gaudit de la 30a edició del Trapezi, que ha registrat una ocupació mitjana del 98% en espectacles de pagament. Més enllà de celebrar la rebuda del públic, l'organització reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
7: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
6: Està previst que en breu s'obri un nou procés de licitació per dirigir el Trapezi, una tasca que Cristina Cazorla i Alba Sarraute i ja han compartit que voldrien tornar a encapçalar.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
1: I a la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça al Tenerife per 97-102, el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
10: Sí, eh?
9: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
10: De coses d'aquestes de sota terra.
9: Sí. Han rigut amb porros, a veure si no, que tenim...
10: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
11: He estat jo, perdó.
10: És la que fa menys que se'n fuma.
9: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
13: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
14: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir si volia aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: arribant amb Sílvia Còpulo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Què passa si un dia deixes Catalunya i t'embarques en una organització internacional que ajuda la humanitat?
2: Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap.
1: Ara parlarem amb dues persones que així ho van decidir i han voltat mig món. Una d'elles va deixar la seva llei de Natal i va anar a Mèxic, la Xina, Bèlgica, Alemanya i finalment Itàlia i Roma per créixer i ajudar les persones. Analitza polítiques públiques al sector de l'agricultura que beneficiïn i empoderin especialment les dones. A la FAO, el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.

0: la mà.
1: I al seu costat una altra convidada que fa 7 anys que és aquí, al seu camp base, a Roma, la capital italiana. Va néixer a Barcelona, es va criar a Girona. Advocada, especialista en dret internacional, ha viscut arreu del món i a llocs perillosos, com Sudan del Sud o a Libèria, en ple escalat de l'èbola, o al Iemen, amb els rebels hutis, i tot en nom d'una bona causa, acostant el millor que el món té per donar a qui més ho necessita, des del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Sílvia Vilimelis i Anna Nieto, totes dues amb una mica de Catalunya al cor, o molt. Benvingudes al divan, com esteu?
2: Bé.
1: Bé?
3: Molt bé, gràcies.
1: Aquí havíeu explicat alguna vegada la feina que fèieu així a la ràdio, a Catalunya Ràdio?
3: No, aquesta no? És la primera vegada.
1: Uau, i ens estrenem, doncs, encara més. A veure, anem a pams, perquè totes dues hem pensat que teniu punts en comú. A Roma us heu conegut?
2: Sí.
1: Anna?
3: Sí, sí, va ser justament aquí.
1: Aquesta sala.
3: Exactament.
1: A la delegació, al Governo de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, vaja, és el mateix en italià i català, no? A la delegació de la Generalitat, sí?
4: Uh-huh. Avui al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, des de la delegació de la Generalitat a Roma.
1: Anna Nieto, tu em deies que en realitat, si ho dic bé, fas com d'enllaç, no? Aquesta liaison officer, que és qui fa d'enllaç a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. En què consisteix això?
3: Bé, això és una feina, diguéssim, una mica complexa, justament en aquests moments de canvi convuls al món.
1: Sí.
3: Consisteix en entendre molt bé què està passant a les oficines de terreny que tenim en aquesta regió del món, a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. Això inclou països com Ucraïna, inclou Palestina, Gaza, Líban, Síria... i molts més, i passar informació a les persones que estan aquí dalt a l'organització perquè puguin dur a terme la seva diplomàcia humanitària i arribar a quantes més persones millor.
1: A veure, que per tu deu ser una cosa fàcil, és la teva feina. Nosaltres ja la idea d'oficines de terreny, diplomàcia humanitària, mai havia sentit les paraules diplomàcia i humanitària juntes. Què vol dir? Que s'ha de saber què perquè arribin, a més hem estat tota una sèrie de països que hem començat a veure explosions en el cap, no? Uh-huh. Guerres i gent que no té res o que passa gana. Què és tot això? Què fas?
3: A veure, el Programa Mundial d'Aliments és una agència de les Nacions Unides dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones. Portem menjar a la gent que ho necessita, estem a més de 80 països, i dels més complicats, on estic treballant ara mateix, o amb els que estic treballant més properament, són el Iemen, Gaza, Cisjordània, Líban, Iran, i molts més.
1: I Ucraïna, per exemple, també. Uh-huh. I Ucraïna. Llavors,
3: també.
1: Com es fa, no? Ara penso en els llocs que tenim constància que hi ha guerra perquè arribin els aliments a les persones. Com s'organitza això?
3: Doncs amb moltes aliances també, perquè nosaltres, diguéssim, som la gran organització logística dels aliments, que no només fem entrega d'aliments, sinó que també fem logística, telecomunicacions, i tenim, bé, molta infraestructura muntada perquè tot pugui arribar allà on toca en el moment necessari.
1: En el moment necessari. Veig que tenim les paraules en anglès. En el teu cap, gairebé, no?
3: Sí.
1: Per tant, encara t'ho agraeixo més, perquè quants anys fa que ja no ets a Catalunya?
3: Mitja vida, vaja.
1: Mitja vida, perquè ets una vida jove. Yeah. Quants anys fa que has vingut aquí?
3: Vaig venir amb una beca, de fet, de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
3: En aquell moment, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament oferia unes beques molt interessants. Jo estava fent un màster de Relacions Internacionals a la Fundació SIDOP a Barcelona, que està associat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí.
3: I

0: tu vivint aquí uns, sí, com el còmput general, potser uns 7 anys o així.
1: Clar, però
0: sí.
1: Tu dius, Sudan del Sud, no? Procés d'independència, què hi passava allà?
0: Bé, allà hi havia una guerra important que es va finalitzar amb un acord de pau. Sudan del Sud i Sudan del Nord, en aquell moment no sabien quina era la solució política. Va haver-hi una missió de pau que es va establir a Khartoum, que és la capital de Sudan, i en aquell moment un dels punts d'aquell Comprehensive Peace Agreement era de portar a terme un referèndum d'autodeterminació del sud de Sudan. Nosaltres com a World Food Program, perquè aquest va ser el moment en el que vaig saltar a una missió de pau amb els cascos blaus, vam donar suport amb tots els temes de drets humans, d'eleccions i tot, per poder dur a terme aquest procés d'autodeterminació i aquesta votació, que al final va acabar amb un 98% dels vots a favor de l'autodeterminació del sud de Sudan del Sud.
1: I clar, i diríem amb un percentatge també de gent que va anar a votar important.
0: Sí.
1: Sí,
0: però nosaltres vam haver d'establir uns centres de votació per tot el país, en llocs força complicats, perquè la infraestructura no és la que tenim aquí.
1: Es respecta, diríem, un programa d'aquest tipus de l'ONU? Respira. respira.
0: Hi ha de tot,
1: depèn del país, eh?
0: Sí, en aquest cas, evidentment, el nord no volia que el sud s'independitzés.
1: Sí.
0: En aquell moment va sortir que sí, es va independitzar i la pau va durar poc. Semblava que hi havia un futur molt obert, diguéssim, per un nou país, perquè sorgís, perquè es creés, i no va ser així. Al cap de poc temps van tornar internament a haver-hi una guerra civil i així estem, encara no.
1: Encara. I a Libèria hi vas anar, dèiem, en ple esclat d'èbola. Llavors, esclar, et veig, Anna Nieto, aquí intentant que es pugui votar i que es pugui votar en pau, que puguin haver, no sé, ja penso en els drets humans, dret internacional, la veu de la gent, però, esclar, tot d'una pots tenir una pandèmia en un país que no té estructures sanitàries com les que coneixem a Catalunya o a Europa, no? Llavors, com actues? Què hi fa l'Anna allà?
0: Jo vaig una mica aixecar la mà i vaig dir, mira, jo en aquell moment estava treballant com a advocada a l'organització i vaig voler entrar a les emergències una mica més intenses, i aquesta de l'èbola, una emergència de salut pública molt important, feia una mica de por al principi.
1: Feia por?
0: Perquè tots ens en recordem de les imatges que vam veure al principi, aquelles persones totes vestides de blanc, tot, les botes, tot plegat. Però no sé, al final aquesta feina és bastant vocacional i vaig voler anar allà una mica a fer el que feia i una mica més.
1: Però esclar, estaves en el món de les lleis, tu en el món de les relacions.
0: Exacte.
1: Perquè esclar, això és un món sanitari. Llavors, què té a veure amb les relacions internacionals o amb la legislació?
0: Doncs mira, el World Food Program és una branca molt important de les Nacions Unides a nivell logístic.
1: Sí.
0: Llavors, a l'Ebola feia falta mobilització de recursos i de material i de metges i d'instal·lació d'hospitals temporals.
1: De campanya, sí.
0: De manera molt ràpida.
1: Sí.
0: Llavors el World Food Program té capacitat per fer això. Llavors hi ha una cosa que es diu el Logistics Cluster, que és el que mobilitza els vaixells, els avions, els camions, i ens vam instal·lar allà. Les Nacions Unides no sabia massa bé com...
1: Ningú sabia com aniria aquella pandèmia,
0: exacte,
1: clar.
0: I vam haver de treballar molt colze amb colze amb els que estaven a Libèria. En aquell moment eren el Departament de Defensa dels Estats Units.
1: Uh-huh.
0: I amb la missió de pau d'allà també, que n'hi havia una a Libèria.
1: I em dius, i és vocacional, i he pensat, quina és la vocació? Quina vocació tens?
0: No sé, jo recordo aquest article documental que em va arribar a les mans el 2003, quan va esclatar el conflicte al Darfur.

0: fa el 2003, i veure aquella foto d'una dona sudanesa plorant, no? I allò, no sé, crec que allò va fer un canvi en mi i vaig voler entrar en aquest món.
1: Estic, jo vull ajudar.
2: Des d'aquell 2003, les guerres al Sudan han continuat. Ara parlem de la guerra iniciada el 2023. La nostra companya de TV3, Roser Oliver Olivella, ens explicava fa pocs dies com actualment s'utilitza la violència sexual com a arma de guerra al Darfur.
3: La guerra iniciada el 2023 a la regió sudanesa del Darfur continua sense treva. Un conflicte oblidat que ha provocat una de les crisis humanes més devastadores. Només als camps de desplaçats de Tawila, al nord del Darfur, s'hi amunteguen més de 600.000 persones. Un informe de Metges Sense Fronteres, amb entrevistes a víctimes, documenta com la violència sexual s'ha convertit en un arma de guerra. Els paramilitars de les forces de suport ràpid i les milícies aliades són responsables de la majoria d'aquestes agressions sistemàtiques. Les víctimes són dones d'ètnies no arabitzades. La intenció és estigmatitzar-les i així desintegrar aquestes comunitats.
2: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
1: Al Iemen, què vas fer al Iemen?
0: Al Iemen me n'encarregava de coordinar amb les ONGs. De fet, les Nacions Unides treballem molt, molt properament amb les ONGs, perquè són els que estan allà, porten més temps segurament allà, coneixen les comunitats. Llavors, el que és el last mile delivery, no? En el tema d'aliments, el fem molt a través de les ONGs. En aquell moment, quan vaig entrar, feia un any que havia començat el conflicte amb l'Aràbia Saudita. Uh-huh. Els Houthis van prendre Sana el 2014 i de seguida va començar el conflicte amb els saudites, i allà doncs és un dels països àrabs més pobres que hi ha actualment, i ara estan en una situació molt crítica també d'inseguretat alimentària aguda. Uh-huh. I en aquell moment era necessari doncs treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals i també amb les organitzacions no governamentals locals i internacionals per abastir, en aquell moment on vaig entrar, el 2016, 3 milions de persones amb aliments, però quan vaig marxar 3 anys més tard, el 2016, ja n'estàvem alimentant 12 milions. Llavors vam haver d'ampliar la quantitat de contractes amb les ONGs per poder arribar a quantes més persones més.
1: És a dir, que a vegades quan ens sembla que una ONG ens demana, no sé, o diners o ajuda, i pensem, vés a saber, no?, si realment això es perdrà, arriba un moment que vosaltres hi podeu estar contactant, perquè allò que la ciutadania ara pensa, no?, que la població de Catalunya està donant, arribi finalment a un programa de les Nacions Unides i, per exemple, ara pugueu ser a Gaza. Com ho feu per entrar a Gaza i que no us matin?
0: Bé, aquest és un tema molt controvertit i molt difícil d'explicar. Allò que et comentava abans de la diplomàcia humanitària, el tema de Gaza és molt necessària. Nosaltres estem allà perquè ens deixen estar allà. Llavors cal trobar... cal trobar el punt en el que podem fer arribar elements indispensables per a la supervivència de la població. En el cas de Gaza hem aconseguit revertir una fam
1: que està d'aconseguir, sí.
0: El que passa que tornem enrere, fem petits passos endavant i ara tornem enrere, perquè ara està un altre cop reduint el número de llocs d'entrada on es pot entrar a Gaza. Gaza és un territori molt petit. Uh-huh. I ara mateix, doncs, amb la situació del conflicte Estats Units-Israel-Iran, està seguint un altre cop molt complicat. Hem de reduir racions, hem de reduir molt, perquè tot està interrelacionat.
1: Llavors, ara, en l'Iran, com podeu arribar a poder donar menjar a les persones?
0: Bé, Iran... És difícil perquè tenim un programa relativament petit de suport a afganesos. Afganistan està al costat de l'Iran i hi ha uns, entre uns, al voltant de 3 milions d'afganesos a l'Iran. És difícil ara mateix obtenir un assessorament de les necessitats, perquè hi ha una manca de comunicació molt gran, no hi ha internet, les comunicacions són molt difícils, però el que ens està passant ara és que estem veient l'impacte d'aquesta guerra, sobretot al Líban. Al Líban estan havent-hi bombardejos sobretot a la part del sud, a la zona d'Hezbollah, però també estan arribant a la capital, a Beirut, i ja tenim 800.000 persones desplaçades i els estem assistint en centres d'acollida, escoles que s'obren per poder acollir-los, i hi ha una sèrie d'intervencions, no només a nivell d'aliments, sinó també a nivell d'entrega d'efectiu. Això és molt important ressaltar-ho, que hi ha hagut una evolució molt gran de l'ajuda humanitària. L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments que arriben a les persones, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
1: Per què?
0: Perquè és una manera de preservar la dignitat de les persones. Ells són lliures de dir jo necessito això o necessito allò.
1: Clar,
0: i si els mercats funcionen, sí, això és molt, molt millor per ells.
1: Estem parlant amb la Nanieta, diríem que fa d'enllaç, diríem, en aquest Programa Mundial d'Aliments de l'ONU a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. M'has parlat de la diplomàcia humanitària. Llavors, entenc que heu d'anar en peus de plom, perquè realment, en el moment en què esteu ajudant aquestes persones que pertanyen a un estat que està en guerra amb l'altre, pugueu ajudar també a les altres, és a dir, que no us posicioneu, és l'ONU això, políticament.
0: Exacte.
1: Com es fa això quan hi ha guerres? Com es fa trobar aquest equilibri que ajuda les persones?
0: Doncs escoltant a les parts en conflicte, sobretot, i fent prevaldre els principis humanitaris de humanitat, neutralitat, independència. Això és molt important. Si no, et quedes amb una part de la població i l'altra es queda desabastida. I al final el que busquem és arribar a les necessitats més bàsiques.
1: Ara estem parlant i escoltant amb atenció. Gràcies per fer aquesta feina, de debò. A l'Anna Nieto, que ja veieu, l'estem sentint a Roma, al seu camp base, tot i que actua a tot el món, tens la globalitat, i que ens ha triat algunes cançons. I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong. A veure com la canta. A veure. I can't tell you I'm trying. I aquest, All the Good Times, Angel Olsen, per què ens l'has triat, Angel Olsen, sí?
0: Doncs uns bons amics em van estirar un dia que no tenia massa ganes de sortir, em van dir, mira, et ve de gust que anem en aquest concert, et comprem entrades, i va ser a la Sala Apolo Barcelona, i en aquell moment el meu fill era molt petit i no sortia gaire a les nits, i vaig descobrir l'Angel Olsen i em va semblar una gran troballa.
1: Perquè, esclar, en aquests països que tu vas, per dir-ho així, es pot organitzar una família i tenir fills petits. Tot això com es fa? Sí, no? Fàcil no,
0: No. No, no, no, no.
1: Quants anys té el teu fill ara?
0: 5.
1: 5. Continua sent petit, eh?
0: Sí, sí.
1: Què li expliques que fa la mare? I a què et dediques?
0: Ell sap que estic en llocs complicats, ara no, però que hi he estat, i cada vegada que veu bombes i coses així, diu, mama, mira, aquesta és la feina que fas.
1: Aquesta és la feina que fas, vas ajudar les persones que viuen sota les bombes,
0: Sí.
1: Com es
0: sí.
1: diu el teu fill?
0: Martí.
1: Mira, Martí, com el Martí Cuní, que tenim ara aquí a Roma, que ens està gravant aquesta conversa, que és un luxe de conversa, amb l'Anna Nieto i amb la Sílvia Vilimelis, que és consultora política de polítiques públiques d'agricultura, però, clar, encaminades a que les dones puguin prendre decisions. Què és això, Sílvia? On ho fas, això?
4: Ara mateix els països en els que estic treballant són Nepal, Níger, Tanzània, Tunísia, les Illes del Pacífic, que són quatre països, i Ruanda.
1: Molt bé. Ara ja hem vist els països, també països que tenen moltes necessitats, alguns hi ha vies de desenvolupament, però la teva feina en què consisteix? Perquè tu estàs a l'agricultura. Què vol dir aquestes polítiques públiques d'agricultura? Què és aquest concepte? Què vol dir?
4: Bueno, més que agricultura, potser és més fàcil explicar-ho des del concepte de desenvolupament rural.
1: Molt bé.
4: En el cas de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les dones en realitat pinten un paper clau, absolut. Les dones són les que en gran majoria treballen el camp, ja no només a nivell de subsistència de la família, sinó també van a vendre als mercats, treballen en tota la cadena de valor. Llavors, en realitat, no, el que es veu molt a les polítiques públiques, que és el meu àmbit, és que no estan reconegudes. Sempre estan molt dirigides als homes. I ja des de temes d'accés a recursos naturals, de dret a la propietat de la terra...
1: No poden ser propietàries de la terra?
4: Hi ha molts països on no.
1: Quins països no poden ser-ho? Encara molts, no?, d'aquests que estan... Llavors, tu què pots fer? Pots fer canviar lleis?
4: Bueno, a través de revisió de polítiques públiques, la política pública és el primer pas, diguem, no? Tu, a través d'aquí, treballem molt amb els ministres, amb els governs, per implementar, per intentar canviar aquestes polítiques, que són el primer pas. Allí pots implementar projectes i algun dia
1: arribaran.
4: Canvia la llei.
1: Per exemple, ara al damunt de la teva taula, quin projecte tens que t'il·lusiona, que estàs intentant que allò rutlli, Sílvia?
4: Doncs mira, just ara mateix estem treballant en un projecte conjunt, just amb el Programa Mundial d'Aliments, on hi és l'Anna, el FIDA, que és el Fons Internacional d'Agricultura. Perdó, és que si no...
1: Deu ser d'anglès. Digue'm en anglès.
4: IFA, International Fund for Agricultural Development.
1: Té un magnífic accent, eh?
4: Sí. I amb l'Organització de Nacions Unides de les Dones i la FAO. Llavors estem els quatre i amb el que hem rebut dels donants, no? Doncs implementem aquest projecte en tots aquests països que et deia i bueno, ara estem a la fase 2, a punt d'acabar-la.
1: Què és la fase 2? En què consisteix?
4: Vam fer una fase 1 del projecte en uns primers 5 països i ara hem fet, diguéssim, hem aplicat el mateix, no? Durant els últims 4 anys en aquests 6
1: aquests
4: altres
1: que deies,
4: països. Sí.
1: Que em deies, no? I quan això ja rutlli la fase 3, què serà? Ja fase 3 o no?
4: Bueno, depèn de si arriben els diners.
1: I els diners d'on han de venir, Sílvia?
4: Doncs mira, ara mateix els principals donants són Suècia, Noruega, Irlanda, Suïssa i la Fundació de Bill Gates.
1: I la Fundació de Bill Gates?
4: Sí, ara el sector privat està creixent molt.
1: Perquè realment... Per les operacions. Per tant, governs, o sigui, estats, governs i fundacions privades.
4: Sí.
1: I això és veritat, que realment donen aquests diners, es fan projectes i arriben a les persones, malgrat que alguns d'aquests països doncs poden tenir uns governs una mica corruptes, per dir-ho així, no? I llavors potser per allà en distreuen alguns de diners.
4: Bé...
1: Com ho feu per controlar-ho?
4: Els diners no... No sé si puc dir mai, però dels projectes en els que jo he participat mai van al govern. La FAO té oficines a tot el món i els diners normalment van a la FAO, llavors es signen contractes també molt amb societat civil, amb ONGs, amb diguéssim... partners.
1: Amb companys, sí, amb sí. Partners, diem partners, i amb socis, i, sí.
4: Que ens ajudaran a implementar el terreny. I o sigui, amb ells realment ja després una altra cosa és que tu facis activitats de capacitació, de...
1: Què ensenyeu? Una activitat de capacitació adreçada a dones, què seria?
4: Uf, hi ha de tot, des de finances personals fins a com utilitzar eines digitals per accedir a informació de mercats, com utilitzar productes fitosanitaris amb seguretat, perquè hi ha molts accidents. Hi ha mil.
1: En realitat, si s'educa les dones, si les dones tenen la capacitat fins i tot de gestionar els petits diners que arribin, no? Si poden fer-se càrrec de què compren amb aquells diners, quins aliments porten a casa, diríem, m'ho diràs tu, que ets la que en saps, però tenia la idea, havia après, no?, que els diners donats a les dones van a casa i van per les famílies. I que mira, ara fas la cara de que si els diners donats als homes... Què?
4: Bueno...
1: O sigui, és un element de seguretat, les dones, per fer desenvolupar des del micromón, diríem, els països, des de casa.
4: Sí, sí, per això també el que deia l'Anna, no? Tots aquests projectes de transferència d'efectiu són importants. El que passa que també, per molt que hi hagi lleis, per molt que hi hagi un projecte, per molt que hi hagi programes, hi ha una cosa molt important que són les normes socials i la cultura. I en molts països, així com per més que hi hagi una llei que permeti a les dones heredar terra, culturalment està mal vist. I en aquest cas, per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu per fer totes aquestes coses, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió o la independència per utilitzar-los. Llavors, aquests programes també fan tot un anàlisi de risc, de com podria funcionar. Mm-hmm. No és tan comú que en un programa només de dones es doni efectiu per aquest motiu.
1: Però mira, Sílvia Vilimelis, ara dius això i recordava les associacions de dones de la terra, d'agricultores, que no fa tants anys i a Catalunya et deia no, o sigui, aquí les dones a les granges feien de tot, però la propietat tampoc estava al seu nom i finalment doncs tenien la responsabilitat, ho dic ara, em porto gaire a l'extrem, no?, de les gallines i els conills i poca cosa més, perquè tota la propietat rural estava en nom dels homes i era d'homes a homes que realment s'heretava. És a dir, això no fa pas tant que ho hem viscut nosaltres,
4: No.
1: És exacte, és aquesta mateixa idea, no? I que encara que les lleis no ho impedissin, els costums no ho recomanaven. Exacte. La Sílvia Vilimelis és avui aquí també amb nosaltres. Som a Roma, som al Governo de la Catalunya i estem contentíssimes de conèixer més bé aquestes dues persones que treballen des d'organismes internacionals per ajudar a altres persones. I en el cas de la Sílvia, no, especialment les dones, que són com més garants, diríem. En el teu cas, també, quan arribeu a les guerres, també us adreceu, Anna Nieto, més a les dones?
0: Doncs sí.
1: Doncs també.
0: Uh-huh. També. Diguéssim que les dones hem vist que tenen més capacitat de distribuir els aliments de manera més racionada, fent que durin més. I si l'ajuda dura un mes, pot arribar...
1: Arriba a ser el mes,
0: sí.
1: Perquè saben fer les racions i donar-los a les persones de manera més endreçada.
0: Sí, sí.
1: Uau! Sentim ara aquesta peça que ens ha triat la Sílvia Vilimelis.

0: Ah, que bo, tenia una cita amb tu mateixa, eh? El lugar correcto de Natalia Lafourcade. Sílvia, per què ens has triat aquesta cançó?
1: Últimament tinc una devoció pels boleros.
0: Ah, és que expliquen la vida als boleros, amiga meva.
1: M'agraden moltíssim, però també, bueno, jo crec que, no sé, en una altra vida vaig ser mexicana.
0: Vas ser mexicana?
1: No? El meu marit és mexicà i Mèxic és com la meva segona casa i, bueno, he anat descobrint cantautors i cantautores mexicans que m'encanten.
0: Ah, no sé si volia dir alguna cosa, l'Anna, que t'escoltava. Però tu ets molt jove, Sílvia. Quants anys tens?
1: 32 acabats de fer, la setmana passada.
0: Molts anys, aquí estem d'aniversaris total. Va, que l'Anna ens ha triat aquesta altra...

0: té anys, que tu no havies nascut, Anna Nieto. I doncs, què et porta de record? O de què, o què et suggereix?
1: No sé, és d'aquestes cançons que donen bona energia.
0: Sí?
1: I sí, últimament l'estem escoltant amb la meva parella quan acabem de baixar de la muntanya o fer una excursió d'aquestes que ens hem cansat.
0: Perquè la teva parella, és clar, viviu a Roma, però també viatja. Què fa ell? Com es pot fer això, diríem, aquestes famílies? Costen, no? O com?
1: Ell té la sort de treballar des de casa.
0: Ah!
1: Jo també ho he fet, això, i la veritat és que és un altre món. Ell treballa per Barcelona i va un cop al mes a
0: Barcelona?
1: Sí.
0: En un organisme internacional, també?
1: És més sector privat, però s'assembla molt al que fem nosaltres, sí.
0: Uh-huh.
1: Ells també gestionen contribucions de Banc Mundial, Unió Europea.
0: Sí. Llavors, en el cap hi teniu el món, en general. Sí.
1: Força, sí.
0: Sí, vosaltres també? Sí?
2: Sí, moltíssim.
0: I organitzar famílies així, què tal, Sílvia? Que és complicat, això?
3: Bueno, sí, a veure, sempre... Com tu has dit, sóc molt jove, encara no tinc fills. Però clar, sempre és una qüestió estar lluny dels pares, no? Els avis són un tresor quan tens fills.
0: Ah, sí, i el país, no? Us enyoreu?
3: Totalment.
0: Us enyoreu de Catalunya?
1: I tant.
3: Sí.
0: I tant, sí. Tant, no? Molt, no? Podeu venir sovint o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Va, a veure, situem-te, Sílvia, Lleida.
3: Uh-huh.
0: Tu ets de Lleida, Lleida.
3: De Lleida, Lleida, sí.
0: A què es dedicaven els pares? A què es dediquen?
3: La meva mare és traductora,
0: sí?
3: Però tota la vida ha treballat a la Universitat de Lleida. Uh-huh. I fa treball de relacions internacionals.
0: Ai, és clar.
3: Sí.
0: Però ja és genètic, eh? Ja, sí, sí.
3: I el meu pare és enginyer industrial, però ell també tota la vida ha estat comercial, llavors també viatjant tota la vida.
0: I va haver un moment que tu vas dir, me'n vaig?
3: Sí.
0: Quan va ser això?
3: Va ser molt aviat, però quan vaig poder marxar va ser a tercer de carrera, perquè sí, no sé, Lleida se'm feia petit. I el meu pare en aquell moment estava a Mèxic i vaig dir, pues...
0: Però tu vaig ser molt aviat, per tant, ho vas pensar que eres una nena, una adolescent? On vull anar?
3: Sí, jo sempre tenia moltes ganes de veure món i amb els meus pares he tingut la sort de poder viatjar des de petita, però de poder viure un altre país, per mi allò era un somni.
0: Era un somni que l'has aconseguit, no?
3: Sí, sí, no he tornat a viure
0: a Lleida.
3: Catalunya.
0: No has tornat a viure a Catalunya. I l'Anna, Barcelona-Girona?
1: Vaig néixer a Barcelona i vaig créixer a Girona.
0: I vas créixer a Girona. I el cor, què hi tens? Barcelona, Girona, Roma, què hi tens més?
1: Girona, en gran part, però també Barcelona.
0: També Barcelona. Com va anar aquesta vocació de me'n vull anar al món i el que em deies abans, vull ajudar les persones. Tu tenies els coneixements per trobar, jo diria, els viaranys per arribar-hi, no?
1: Uh-huh. Com tota la vida, al final, és una sèrie d'elements que es presenten i en aquell moment jo, després d'estudiar dret a la Pompeu Fabra, vaig entrar en un màster de Relacions Internacionals, estava treballant en un despatx d'advocats, dret civil, dret mercantil i tal, però el que volia fer no tenia massa a veure amb allò. I l'opció de la beca, que em va donar l'opció de poder fer un salt a Roma i poder començar a fer d'advocada en el món internacional va ser el que em va donar les ales i llavors de temes, qüestions més jurídiques vaig voler aprofundir en el que és realment estar allà on passen les coses, no? Allà i vaig haver de fer una mica el canvi, no? De dir, ara deixo una mica més el dret de banda i entro en el que és la gestió de les operacions humanitàries.
0: És clar, el dret, no tot i que allò de les lleis són per les persones i no les persones per les lleis, no? El moment en què deixes les lleis i t'acostes a les persones, no? Uh-huh. I llavors canvien les accions. I ha canviat la teva manera d'entendre el món?
1: I tant,
0: sí?
1: I tant.
0: Com?
1: Sí,
0: com és ara?
1: Bueno, hi ha molts més matisos, no tot és blanc i negre. és puc arribar a entendre les versions diferents que es presenten, no? Al final, a la nostra organització es reuneixen els estats membres, no? Són estats que venen a aprovar els projectes d'ajuda humanitària o desenvolupament, i al final expressen el que està passant en els seus propis països, i bé, ja... Jo crec que he augmentat la meva capacitat d'escolta i de comprensió. Intentem per la nostra feina no posicionar-nos tant, parlar amb uns i amb els altres per poder arribar al final al que és més necessari, que són les persones.
0: O sigui, escoltar els uns i els altres, no posicionar-te i a veure com hi pots arribar. Per exemple, pots entendre els Estats Units amb l'operació de l'Iran, pots entendre més, aquí potser més, no? Els problemes de Gaza, no? Pots entendre Rússia i pots entendre Ucraïna?
1: Jo crec que si ens centrem en les persones és molt més fàcil, no? Tothom té unes necessitats bàsiques, no? I al final és com trobar els punts en comú per poder tenir aquest accés humanitari, per poder tenir aquests moments en el que els camions puguin entrar sense que sigui afectat per un tret, una bala, un missil, etc. No? Crec que potser el més alt nivell potser que vaig fer és les negociacions amb els talibans quan vaig sortir de l'Afganistan,
0: sí.
1: Quan vam fer negociacions a Qatar, i allà va ser de primera mà, no?
0: Què vas aconseguir? Que n'estiguis contenta? Nieto, va, amb els talibans.
1: Hi havia cinc districtes assetjats en aquell moment, i bueno, diguéssim, vam aconseguir que tres d'ells s'obrís el setge i entressin aliments.
0: Jo no vull comprometre gens la teva feina, per tant, tu contesta fins a on puguis, no? A vegades ens sembla que l'ONU parla poc, diríem, quan hi ha aquests conflictes bèl·lics, i que hauria de tenir molta més autoritat de la que té. Tu què penses?
1: A veure, jo crec que l'ONU continua fent una feina vital i necessària a través de les agències humanitàries. El que és una mica diferent és l'ONU a nivell més polític, a nivell més Consell de Seguretat, a nivell més de manteniment de la pau i de la seguretat. Ara mateix és sabut, no?, que l'ONU està en una posició una mica difícil, per als bloquejos que hi ha, els vetos que es posen, per les resolucions, etc. També és cert que estem en un procés de transformació molt, molt gran. Estem tenint unes retallades com mai vistes a la història i ens estem reinventant.
0: I la Unió Europea, no sé, Sílvia, no sé si volies dir alguna cosa de l'ONU també, tu que hi estàs treballant, digues.
3: Bueno, jo penso, clar, l'Anna ho ha dit molt bé, però també penso que nosaltres a les nostres agències podem parlar del que és el nostre tema, no? Per exemple, a la FAO, amb tot el tema de Palestina, no ens podem posar en temes polítics, no? Perquè és l'ONU, però podem parlar, per exemple, de la fam i com és utilitzada com un arma de guerra, no? Per exemple, això sí que ens manifestem.
0: Lluitar.
3: I
0: sí? Com es pot lluitar contra això?
3: Vull lluitar, no ho sé, però ens manifestem. Nosaltres, per exemple, el que podem fer és ensenyar números, no? Data, evidència, què està passant, com està afectant els cultius, com està afectant a la seguretat alimentària de la població, de la gent desplaçada, i donar visibilitat a la informació que hi ha.
2: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
0: Creieu, Anna Nieto, Sílvia Vilimelis, que la Unió Europea té alguna altra capacitat de poder intervenir en aquests llocs? Estem parlant amb dues persones que treballen en aquestes institucions. Jo entenc també que heu d'anar molt en compte amb com us manifesteu, oi? Exactament és això, eh? Això de com ho has dit allò, la diplomàcia humanitària, eh? Avui que hem après també aquest organisme. Sou optimistes de cara al nou ordre mundial? com pot ser millor?
1: Estem veient un canvi molt important d'ordre mundial. Jo ho veig com un retrocés on no hi ha tanta col·laboració, hi ha més mirada cap a un mateix, cap a més individualisme.
0: Sí.
1: I això té un impacte molt gran en la nostra feina també, perquè quan més individualitat, menys ajuda als altres.
0: Quan més et mires a tu, deixes de veure fins i tot en el camp visual en els altres. Sí. Mira, Sílvia, que t'hem triat també aquesta cançó que és teva.
4: Si você voltar pra ela, tente não se arrepender.
0: Què és aquesta?
3: Aquesta és una cançó, és de Brasil. La vaig descobrir quan vivia allí, a Rio, i res, des que vaig estar allí m'encanta tota la música brasilera, la samba, la bossa nova, m'agrada molt.
0: I encara ens has triat aquesta altra que sentíem a l'inici.

0: és una cançó que parla molt.
1: Parla molt?
0: Sí.
1: No tinc el cos d'altres anys, no tens 30 anys.
0: No, però parla d'un recorregut, de mirar la vida, tot el que has fet, sí.
1: Estàs contenta d'aquesta decisió que vas prendre, de la vida, la feina?
0: Sí, estic contenta. Trobo a faltar casa meva a vegades, però sí, no canviaria.
1: I tu, Anna, nieta, estàs contenta d'un bon dia dir prou de lleis, me'n vaig als llocs i miro com ajudo?
2: Sí.
1: Busco un organisme que m'ho encarrili?
2: Sí, sí. He fet ja unes quantes coses que no sé si ara ja amb família ho podré repetir, però contenta sí, estic molt contenta.
1: I recomanaríeu a joves, a nois, noies que busquessin els camins de marxar i ajudar?
0: I tant.
1: Sí, sí, segur que sí.
2: Enriquidor.
1: Enriquidor, sí?
2: Sí. Obre la mirada a l'horitzó. Ens uneix una mica més, jo crec.
1: O sigui, clar, és que t'acaba unint com a sers humans, amb independència de governs, de països, de cultures, com a l'essència, no? Ben bé a l'essència. Mira, que ens ha triat una altra cançó la Nieto.

0: quan va ser que la vas descobrir aquesta de Nick Cave?
1: Doncs tampoc fa gaire, perquè l'únic i el primer concert de Nick Cave on el que he estat és, ha sigut aquí a Roma. Llavors, ara l'última tanda de Roma ha sigut fa un any i mig que vam venir aquí. Llavors jo crec que va ser el juny de l'any passat.
0: I Roma? Us agrada Roma?
1: A mi...
0: Amb una cara de cosa... de moviment. He vist moviment de Roma. He vist el trànsit, jo. Què és Roma?
1: A mi Roma em continua meravellant. Jo crec que inconscientment faig aquesta dissecció, no?, entre el que és vell i oblido una mica el que no és tan bonic i tal, i trobo que té aquesta capacitat de sorprendre'm.
0: Sí? Què és el que et sorprèn de Roma?
1: A mi l'arquitectura, l'art, em fascina.
0: I que estàs a dintre de l'art sempre, és a dir, passa aquí... De tant en tant ara sentíem una ambulància al costat d'un palau de no sé quants segles fa, no?
1: Però ve de gens, això, ja ve de família, també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: De quins gens ho has heretat, això?
1: Bueno, pare arqueòleg, mare història de l'art, professora, germana, arquitecta, sí.
0: Estan orgullosos de tu i tu d'ells?
1: Ara jo crec que estan més orgullosos, ara que estic en un lloc més tranquil.
0: Estan més tranquils. Estan orgullosos, ja ho estaven, però t'haurien patir, eh?
1: Sí.
0: I tu de Roma què ens en diries, Sílvia Vilimelis?
2: Jo crec que Roma l'has d'estimar tal com és. Pot ser una ciutat molt caòtica. Jo cada vegada que torno a Catalunya em meravello de lo bé que funcionen les coses i això no ho apreciava abans de marxar. Però és veritat que és d'una bellesa absolutament brutal. És com un museu a l'aire lliure, la veritat.
0: L'etern retorn és una idea misteriosa i amb ella Nietzsche va posar uns quants filòsofs en un embolic i pensar que un dia tot es repetirà tal com jo ho hem viscut, com ja ho hem viscut i que fins i tot aquesta repetició es tornarà a repetir indefinidament. Què vol dir aquest mite estrafolari? El mite de l'etern retorn afirma a través de la negació que la vida que desapareix per sempre més, que ja no torna, és semblant a una ombra, no té pes, és morta d'entrada, i que encara que sigui atroç, bella, esplèndida, aquesta atrocitat, aquesta bellesa, aquesta esplendor, no signifiquen res. No cal tenir-la en compte. Igual que una guerra entre dos reialmes africans del segle XIV que no va canviar res a la capa de la terra, encara que 300.000 negres hi van trobar la mort enmig de suplicis indescriptibles. Què és això, Sílvia?
2: Crec que és un dels meus llibres preferits, no? L'insuportable...
0: Lleugeresa, sí, de l'ESO, en català de Milan Kundera, que segur que molts oients l'han reconeguda. Per què ens l'has triada?
2: Uf, és un llibre que m'ha marcat molt, crec que l'he llegit 4 vegades. Sí? I cada vegada l'interpreto d'una manera diferent. No sé si
0: tinc... recomanaries, et fa repensar la vida, no?
2: Sí, totalment.
0: El present, el passat, el futur, el que té sentit.
2: És molt existencial. Wow. El recomano a tothom.
0: I encara un altre llibre? Feia temps es deien sobre ell les coses més diverses. Hi havia qui afirmava que s'havia retirat en un monestir del Mont Athos per pregar entre les pedres i les sargantanes. Altres juraven que l'havien vist en una vila de Sotogrande agitant-se enmig d'un núvol de models plenes fins a dalt de cocaïna. Altres encara sostenien que havien trobat el seu rastre a la pista de l'aeroport de Sarjà, al quarter general de les milícies del Donbass o entre les ruïnes de Mogadiscio. Des que Vadim Baranov havia dimitit del càrrec de conseller del Tsar, les històries sobre ell, en comptes d'apagar-se, s'havien multiplicat. Aquesta és la gran novel·la de la Rússia contemporània, no? Un viatge addictiu al cor del poder, Anna. Què és? Què ens has triat?
1: Doncs aquest és l'últim llibre que he llegit. Sí. I Giuliano d'Empoli, un autor italià, M'ha agradat molt perquè és psicologia, és creació de realitats, és entendre una mica el rerefons del conflicte Rússia i Ucraïna.
0: De la guerra de Txetxènia a la crisi ucraïnesa, passant pels Jocs Olímpics de Sochi, El mag del Kremlin és una novel·la brillant que despulla l'entramat de l'exercici del poder al cor del Kremlin i que ens ha triat l'Anna Nieto, que és al costat de la Sílvia Vilimelis. I jo veig que les notícies estan com aquell qui diu a punt d'arribar. Senyores, gràcies. Gràcies de debò per la bona feina que feu, per aquesta diplomàcia humanitària que es transforma en ajuda humanitària, intentant escoltar les persones i arribant-hi per donar-los allò que realment més necessiten, canalitzant-ho sobretot amb les dones, que són les que saben repartir-ho. Gràcies de debò, Anna Nieto i Sílvia Milivenis, per ser avui aquí al Divan. Martí Cuní a les gravacions aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma, amb l'Albert Castellví, que ho coordina tot i més, amb en Xavier Vilà, que ha organitzat tota aquesta documentació d'aquestes senyores que fan tantes i tantes coses, amb Sílvia Còpolo, que ha vingut aquí per aprendre'n. I també volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat i moltíssim des de la Conselleria de Unió Europea i al món, diria a mi, exteriors, i en concret i acció exterior. I amb en Marc Farràs, que ens ha ajudat a fer gestions, que és el director adjunt de comunicació. Amb la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia. I amb Luca Bellizzi, el delegat del govern a Itàlia, que ens ha obert les portes i ens ha acompanyat aquí i allà, i amb la Judit Santa Rosa, que és també gestora aquí a la delegació del govern a Itàlia. Al Divan ens agrada escoltar els catalans i les catalanes que fan coses positives arreu del món.
3: Si sou a Itàlia i voleu contactar amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Roma, escriviu a italia@gencat.cat.
4: El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions de països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El ser querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elche a Montilivi, a l'última jornada aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida... ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça al Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina meravella.
2: Sempre n'hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Sabe l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas a un museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia, es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines? Ràdio 24 hores parlant d'aquesta manera.
4: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
5: Bon dia.
6: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert. Ràdio Xiu-Xiuetx.
2: Ara que està de moda l'SMR, però ara
5: em sortia.
2: Fa dies.
0: L'SMR aquest.
6: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més. Si esteu adormits, hi heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: Franco Battiato no semblava un músic. De fet, semblava més un filòsof que, per aquelles coses de la vida, havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 8:45 a l'àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fora Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu caràcter delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, Moreno Bonillo, ho he dit al revés, li preguntarem com va viure la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament
2: ens posarà
0: bé, com
2: context.
0: Sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'ERO que hi està havent les últimes setmanes. I farem després àgora esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge.

0: com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte precisament busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
1: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
2: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010, i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny. Aquí
1: està molt bé tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners, perquè
3: sí,
1: ens ajudés
3: home.
1: A arrencar el dia.
3: Només ens falta això, ja.
2: Sí, sí, sí.
1: A les 5 i 5, en silenci.
2: L'hora del Pare Nostre.
1: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
2: En antena. Sí, sí.
3: No, clar, clar, antena.
2: Clar, per això,
1: no? Sí, sí, no, no, totalment en directe.
2: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
1: No, no, no, no, no, no. 5 i 5.
2: Ah, sí, sí,
1: silenci
2: sí.
1: Absolut. Pare nostre, ja esteu en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
4: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
5: S'han de bufar espelmes. Ah, i ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ, també.
1: Això pot ser un circ. Molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
7: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
6: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
1: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant, per què? De cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut, perquè sí, era un Swatch per portar el carill de tota la vida, i un Swatch petit de butxaca.
3: De butxaca.
1: Correcte.
3: Correcte.
1: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els reben per el triple o el quart.
1: Molt bé, clar, la humanitat, ja veieu que anem a millor. Com a humanitat, a millor.
3: Sí, sí, sí.
1: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem...
1: Fan, eh? Fan d'Alba Carrillo.
3: No, no.
1: Fan d'Alba Carrillo.
3: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
1: Està com un llum de ganxos. Sí. Toca.
3: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Swatch, i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. Ho havien dit que sí que en tenien, i a l'hora de la veritat no els hi havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Swatch.
8: No tenéis el cuello. Habéis dicho que había 205 rellotes. Habéis dicho que había 205 rellotes.
9: Primero, porque no me...
8: Pues entonces se las engañan. Si hacemos dinero...
9: ahora mismo.

0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
1: Monta una revuelta ara mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel al Bacarrillo.
1: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
2: Mai més ben dit.
0: És que, exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
2: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament. És que és així.
1: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
2: Sí, exacte. El cor també batega avui amb Javier Bardem, perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
3: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine, porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem, i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat, o que semblava que es portava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
4: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas. Saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i te l'has perdut.
0: La dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
2: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
2: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
2: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
4: Hola, amigos. Soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar els matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts. El cantant americà Jack Johnson avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així la marca victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusia. andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periòdico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels de Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí, que la vida et somriu, Silvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No passarem, tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: El Papa Lleó 14.
10: Una que pate. 6-7!
9: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: no, home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això, ja, no.
9: Jo crec que el 6-7 no. Encara canta.
0: Encara podem tirar, sí, una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets-Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari.es.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu, eh?
0: Per favor, és que el Disney ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extras masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que està d'embolicat.
0: Pots posar una perruca i un bigot i tirem,
9: home, clar, tot el poc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Ja entro. Mira, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
11: Ja sei que s'abagora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca, hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la. I demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava el tamagoc, és un tamagoc.
6: Ara, Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
6: Ui, el això és fatal. Quan passa, jo el duria al mecànic.
9: Sí, és fent que el Dakar no hi hagi més mecànics. Mira Oxford English, va començar prop, després pum, i patapum.
6: Sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, o se pone agresivo, o empieza a la nebiotona.
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però mira l'any que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim. Perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes.
13: Aquests joves tot el dia es queixen. És que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la Festa de la Democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès, per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estic
1: alerta
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixen perquè va ser líder de Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això en portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol que s'ha salvat, i derrota del Girona que, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, Dada Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
13: Ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos.
7: Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet.
13: I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
8: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya.
1: Clar,
13: igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: home,
1: de...
13: 2 milions,
1: una disparada sí, absoluta.
13: Cada quatre era molt.
1: Vaja, mira, noi.
13: Pensant, no,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
13: Que està matiner, aquests... també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Ah,
1: em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré aquí.
13: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. Del
1: papa, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
14: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Estàs confonent correlació amb causalitat.
8: No,
15: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
8: lògica. Ja ho sé.
15: Que és
8: el mateix que la IA.
15: Que tots els pobres siguin delinqüents.
16: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
17: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
18: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
19: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
20: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
21: Em van passant coses.
20: Sí.
22: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
23: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
24: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
25: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
26: Li vaig dir que no el coneixia.
25: Ja,
26: i bueno, sí. Va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: La ceba, si tinc una obsessió amb la ceba. Em fa molt feliç, la ceba.
29: Sí, eh?
28: Sí, sóc de cebes, de patates, de porros...
29: De coses d'aquestes de sota terra.
28: Sí. Han rigut amb porros, a veure si és que tenim...
29: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
8: He estat jo, perdó.
29: És la que fa menys que se'n fuma.
28: No.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
31: Oh,
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
3: Ui,
1: que...
3: Ui,
1: que
3: diu? Però bueno!
2: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja m'has parlat d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident d'Uruguai, no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Uh-huh. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per dut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a l'abast
6: de gent molt jove, i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera, en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes de veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure'm.
7: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
9: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
7: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, va estar molt bé. Sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi. Home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet. Marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
10: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
10: A punt d'entrar a treballar. I en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
10: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
10: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
10: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte a 4 i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
10: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills, tens descendència o no, Alejandro?
10: Com?
1: Tens descendència, tens fills?
10: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
10: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
10: El del mig estudia electromecànica i el petit tiene 10. On està la...
1: Encara està la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
10: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
10: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Ara, García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses, i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades
2: sí. A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: Dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu. I a les comarques de Girona. Però aquesta franja, en principi, es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona...
0: Vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona... En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui, dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu. Perquè dimarts, dimecres, farà més sol, dimarts, ja arribarem als 30 graus, potser ponent, dimecres...
0: Ara.
2: 30 tampoc
0: ponent,
2: cal.
0: Ponent. Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Castellnou de Bages, 13 graus a Escó i 12 a la Bisbal d'Empordà. Tenim avisos per intensitat de pluja, ara ho deia l'Eloi, a les comarques del nord-est del país. I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
1: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quarts d'hora, acte per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions de mestres i també de professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts del barcelonès. Estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. I la política a Madrid estarà marcada avui per Andalusia.
2: Que han dejado claro que es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb clics de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'àgora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que avui ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
3: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes a María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'Àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, de les 10 també tindrem secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Blaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
4: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
0: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord, 19 victòries en 9 en 19 partits com a local i amb l'adeu de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
5: Necessitem donar la nostra millor versió, l'escenari és el que és i...
0: Serà dissabte contra l'Elx, amb una victòria els de Michel es quedaran a primera, qualsevol altre resultat els condemnarà a segona.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:04. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
2: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranzel del 50% a qualsevol importació que superi el llindar marcat es justifica per reduir l'accés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb què comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS. La propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any. Ja se sap que els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
3: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, aquí encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts, dimecres, el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. El cap de setmana.
4: Prou bé. Tranquil.
0: Tranquil?
4: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure.
4: Doncs a veure què has fet. Mira, vaig tenir un dinar d'aniversari ahir.
0: Sí.
4: Bé.
0: Un dinar d'aniversari, però amb nens sí. I tot això.
4: No.
0: Ara,
4: bueno, com... va aparèixer molts fills.
0: Sí, perquè,
4: clar.
0: Home, sí, però vull dir que no era un dinar de...
4: No.
0: D'una festa d'aniversari de nens, de pinyata i tot això.
4: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé. Aquí...
5: Bé, sí.
0: Sí. Tranquilet. Els...
5: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
6: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
7: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que se'n reivindica davant Vox de cara a la negociació.
8: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
7: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
9: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
7: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
10: Però el número 2 del PP, Miquel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
11: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
10: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen a la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
12: No és el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
10: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
0: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
6: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: Raül Flores.
5: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
13: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
5: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
10: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
14: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
10: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
0: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del barcelonès.
6: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
0: Marta Sánchez.
15: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
16: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
15: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
10: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix.
0: Montse Mir.
17: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
18: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
17: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
6: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, Vilanovas fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics, que hauran de fer una quarantena quan arribin, i el vaixell es desinfectarà. A Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus.
0: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
10: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca.
19: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i expert en seguretat Amadeu Recasens demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
20: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets.

0: Madrid, Alba Gil.
1: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot que continuen les negociacions per un acord de pau.
2: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
3: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
0: Washington, Oriol Serra.
4: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
5: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
4: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
5: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
4: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I augmenta gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
2: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
0: Nando Zanoguera.
6: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
7: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la seguretat nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
6: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Xenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
0: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molts pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
9: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a casa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que fer a 24 o 72 hores.
9: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
0: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
11: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
12: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5-10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
11: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 2.

0: 12 del migdia fins les 8 del vespre.
1: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
2: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
3: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
2: L'any passat, Reempresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
4: Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
1: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
5: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
6: El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment, aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
5: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
7: Bon dia.
1: La primera.
7: Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país, diu, que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
1: La segona.

0: Avui hi ha doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

èxit d'espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus, i han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, la veritat, és una felicitat molt gran.
1: Trau un pes de sobre, Manolo González.
0: Guanyar la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mig el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça, que guanya 3-1 al Betis amb la 10 de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així tal qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest món fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu què hi podeu penjar. I li dediqueu a aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.

0: cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet. El cantant original, Martí Pelo, actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest temasso que sentíem.

0: I evidentment...
1: Aquell temps en què s'afirava, cantant.
0: No siguis dolent. No, l'Oreja no. De Van Gogh, amb Amaya Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari de l'altra, en els dos casos cantant les cançons de l'Oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
1: I afinadament.

0: estava mirant la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient.
1: El control.
0: Sí. No, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
2: Una llar de foc.
0: Almenys seria més... Exacte.
3: Una peixera.
0: Ara una peixera, un... No, en fi, no ho sé. No, una mica de varietat.
3: Mira.
0: Almenys ens hi trauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
4: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota...
5: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses, l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
2: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
5: La USTECA es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
7: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però hauria estat molt bé anar un pas més enllà i poder doncs, exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Àbola, ha detectat al Congo i a Uganda.
2: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
0: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: I busquen l'autor de la mort d'un home a tocar del passeig de la Zona Franca. Amadeu Requesens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
8: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: I les execucions en països amb pena de mort s'ha incrementat un 80%.
2: Un informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Dana Vilaró, portaveu de l'organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any. Alguns han doblat, alguns han triplicat i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
0: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
5: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'Agrupació de Botigues i Comerciants, en declaracions al matí.
10: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que fer a 24-72 hores.
0: I atenció perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
11: Saps per què som avui aquí?
12: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
2: A 3Cat es podrà veure Pubertat sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents i divendres s'estrena Revelar ja sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
13: Sí, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox i el Mundo parla de victòria còmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista i la Vanguardia mira Vox, que serà subratllat decisiu. Altres temes de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, la Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar. Triple notícia a l'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com la Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja, al migdia no passaran del 16 i a Tortosa ara mateix en tenen 14 amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Ter Nord.
3: nord. Aquests es desfaran i donaran pas a clarianes. Durant la matina apareixeran de nous entre Barcelona i Tarragona. I hem de tenir en compte que al llarg del dia pot ploure al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, les de Barcelona, al nord de Tarragona, i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna calamarsada.
0: I després dels comicis andalusos arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà aguantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que ha passat sempre.

0: I amb què et despertes avui, Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Izquierdo, és l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio. I quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.
2: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya a la Ràpita. Hi ha una fan teva que... Ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
3: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
0: Veus?
3: M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
2: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
0: Això està molt bé, veus?
1: Quina meravella, escolta, llevar-se a les 5 per escoltar els matiners és el millor regal.
0: Jo ho faig cada dia.
1: I tant.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa major de Porqueres, a 8:45 del matí.
0: Porqueres?
1: Sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Auen i el cicle de la vida amb la companyia Arrels de Bosc. I a 9:00, sopar amb la gran Badallada.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo del Papa Lleó 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
5: Què fa, té? 6-7!
4: Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
6: No ho sé. No s'entén res.
4: 6-7.
0: 6-7?
6: Sí, sí. 6-7. 6-7, doncs ni ben parat.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
9: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
11: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
10: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
12: Amadíssim Senemí
10: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
10: Us esperem a partir de 4:00 de la tarda.
13: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques d'aquesta hora es tenyeixen de vermell per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancant pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona.
15: El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linga, a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
18: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda mans de Vox.
20: El PSOE amb la exministra Maria Jesús Montero al capdavant perd 2 diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a 2 diputats de la majoria absoluta.
21: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
20: Mentrestant, la candidata socialista entoma la derrota y diu que toca reflexionar.
22: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
20: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
18: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
20: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
18: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del Barcelonès.
20: Per ara ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
23: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
20: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Yolanda Segura, portaveu.
24: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
20: Sindicats i educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa arribar abans un nou document amb propostes.
18: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
20: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornen. Manel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
25: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
20: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i hi ha més de 250 persones possiblement infectades.
18: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
20: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del Canal Montsià.
18: Tortosa, Jordi Barranca.
26: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del Canal Montsià. Es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castillo, president del comitè d'empresa.
27: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa en petit temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
26: Una fàbrica que té 300 treballadors, entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
20: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
18: Barcelona ha Escura.
0: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
1: Hi haurà una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
0: El sector del perfum a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurellaixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
18: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
20: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
18: Maria Guixà.
2: Aquesta espècie de papallona només vola de març a maig i depèn en gran mesura de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó. La troballa ha estat possible gràcies al programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona durant un mostreig fet al parc del laberint d'Horta. Actualment, prop d'una quarantena de voluntaris participen en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat. Aquestes 52 espècies identificades a Barcelona representen el 26% del total de les espècies presents a Catalunya. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: I cultura, uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
20: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
3: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
20: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
18: Adam Driver suma Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
20: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Pepe Trigger.
18: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
5: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
6: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
5: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
20: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
18: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
8: Saps per què som avui aquí?
17: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
20: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
18: Òscar Callau.
28: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primer, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encoberta. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
18: I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol, que continuarà a la primera divisió. Victòria 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Salvarà la categoria si guanya l'Elche a l'última jornada. I Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
18: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamin, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i al Barça que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
18: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
10: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
9: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat i petits ruixats que acaben entre el Prepirineu i les comarques de Girona. A l'espera que aquestes precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia gairebé al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà, quedarà algun ruixet al nord del país i al nord-est. A la tarda, tan sols, el matí serà assolellat i la temperatura es dispararà, i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de ponent.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
4: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Ha sentit lo que acaba de dir.
6: Ja a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
11: A partir de 9:15, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9, saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. A 9:45, ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco.
12: Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
11: I a les 11, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: I quin tema pendent? Vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
2: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
13: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de se preocupar per res de si hi ha policia infiltrat o no. Estam o no estam.
2: Sí, no, però això... Quan no funciona
13: diu,
2: així.
13: Ai, que hi ha policia filtrat. És perquè està pagant alguna cosa.
2: No, si però no, això no funciona.
13: Bueno, a veure, ja ho sap. Si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que pues, que una mica vermell, una mica rojo, una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí. Vale? Però... No, home, que pateixi, perquè segurament lo pillarem
2: Sergent
13: gràcies a la nostra
2: guarro.
13: Gràcies.
2: Molt bé, és igual, pari de parlar perquè...
13: Sense anar més lluny, en aquesta facultat sí. Hi ha policia infiltrat. Tenim ahir, però no sí, lo que... Lo que...
2: Una de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
13: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys que també estan aquí, d'estos que està por aquí, ¿vale? Los zarrapatrosos que si li fem buida la butxaca, aquí se va haver problema.
14: Que segui la mà aquí, porti droga.
2: A partir de 12:15, més temes pendents.
4: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
15: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del barri el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
4: I el segon, el Lluís Gavaldà.
16: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats, destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa, tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Clusella són el millor antídot a la carrincloneria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona, pernil ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart d'un acte per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona, sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions també de mestres i professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts de Barcelona i estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. La política a Madrid, que estarà marcada avui per Andalusia.
3: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'agora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que trenca avui el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
4: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. Interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
5: Muchas gracias a vosotros. Afición, una vez cooler, siempre cooler. Muchas
0: gracias. Siempre cooler, amb la deu de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada a l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
6: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de Mitchell es quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que al Perelló, al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
8: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
9: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el Consorci de la Zona Franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
10: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat, i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
10: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini.
12: El pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica avui La Vanguardia i ha confirmat el matí de Catalunya Ràdio, Ràdio. Per aquest any, l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui, Barcelona.
8: Esquerra i els comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
13: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
14: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
13: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
9: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja ha fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
12: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE. Amb 28 diputats obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
15: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
16: I no corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
15: La patacada més dura de la nit, però per a María Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
15: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau-Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'analitzen.
8: El resultat d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense desfer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, el PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miquel Tellado i Rebeca Turró.
17: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
18: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
0: Àudios de Villarejo.
9: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
0: Rècord d'execucions.
12: Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%. Feia pràcticament mig segle que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
19: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
20: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
19: Els Estats Units apliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pagar amb Bizum.
8: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat. Els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
21: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que esperar 24-72 hores.
0: 1.400.
9: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un quart d'onze del matí parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
0: Bretxa socioeconòmica.
12: Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
8: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
0: Més tirotejos.
9: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca de la capital.
12: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
1: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port, a Barcelona, després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
2: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
1: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Emergència sanitària internacional.
8: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades, es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
9: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
0: Montse Vir.
22: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
23: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
22: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres visites.
12: La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a Alacant es troba en la mateixa situació.
8: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
0: Sense llum.
9: A Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
0: Els favorits.
12: Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Canes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
25: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
24: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No hi assistirà.
8: Bàrbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Canes. Tot i això, s'ha decidit...

0: 48% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
2: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna. Manolo González, tècnic blanquiblau.
3: Ara ja dona igual, la veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
2: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
1: S'acomiada.
2: Robert Lewandowski deixa el Barça, victòria 3-1 davant el Betis.
4: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passant 2:15, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Collsuspina, 12 a Santa Fe del Penedès i 16 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Retencions habituals d'aquesta hora cap a Barcelona, trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i a la C32 des de Viladecans, també la C33, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Rondes a la de Dalt, de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
6: Balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera a Barcelona.
8: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets.
9: També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
10: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat.
6: Més notícies. A Berga. 3 de sortida de la Patum d'aquest 2026.
8: Aquest diumenge a la plaça de Sant Pere ha tornat a vibrar amb el ple de l'Ascensió, que ha aprovat la celebració de les festes de Corpus. Serà del 2 al 7 de juny, d'aquí a poc més de 15 dies.
9: Reunits en sessió extraordinària, els regidors també han donat llum verd al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes i a l'entrega de títols de patumaires d'honor.
6: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
8: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
6: I al Vallès Oriental, territori fixa el setembre per iniciar les obres de la variant de Sant Feliu.
9: Ara s'avança per crear la comissió de seguiment dels treballs amb l'empresa i els ajuntaments.
6: I cultura. Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte a Nascurà.
11: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
12: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
11: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurell Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: I Barcelona també fa olor de fado.
13: Ja sé que
6: sóc. Avui arrenca el Festival de Fado a Barcelona i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del programa actual, Beatriz Felicio i també Sara Correia. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El

0: I es titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al periòdico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo i en plan esportiva l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el periòdico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
1: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
2: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: Set i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei, però ara vivim en un boom de subscripcions. Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT, tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. Ah. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tots subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que, si els vols, t'hi has de subscriure. I fins i tot hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Experience the power of silence. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fer enrabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard de fa uns 3 anys diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions. 3 de cada 4, eh?
3: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
4: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra. Això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011 Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu, hi ha diversos. El que en diuen un biaix d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money n'és una, Pocket Guard n'és una altra. Quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir, que fins i tot per gestionar subscripcions has de tenir una subscripció.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un animàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De set lletres. Deshidratar conreus de cereals. Set lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8, el més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria de Cubells. Avui sobre el Festival d'Eurovisió.
6: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte, va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve. Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència, però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisió, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
3: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
7: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
8: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
9: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
10: Bon dia a les eleccions andaluses.
11: No son para nosotros unos buenos resultados.
12: Ara, ja tenéis el cortero.
10: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministra i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
11: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen. ¡Qué desastre! Es que...
10: María Jesús Montero, bon dia.
13: Bon dia.
11: Bon dia. S'habéis fijado, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar, y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
10: Sí, ¿eh? Sí, això el PP.
11: 5
10: però...
11: menos.
10: Sí,
11: sí. ¿Y sabe con qué rima 5?
10: Sí, sí, que ho sabem. Però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
11: Hay que ver...
10: ¿Qué?
11: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
10: Sí.
11: Que para tener de depender de ellos, sí, te diré una cosa, rica.
10: ¿Qué?
11: Mejor no ganar, ¿eh?
3: Ja,
11: mejor
3: no ganar. Oblideu un moment al Partit Popular, claro, sisplau, i parlem, sí, de...
11: Es que en Extremadura lo mismo.
10: Sí,
11: en Aragón,
10: sí,
11: en no sé dónde más.
10: Sí.
11: Oi, qué desastre, Juanma, pobrecito.
3: Però,
11: mío.
3: Escolti, el PSOE ha tingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
11: Que sí, però que jo ja he salido a dar la cara,
10: sí,
11: i
10: sí,
11: explicar,
10: sí,
11: lo que haremos para revertir la situació.
10: No, bueno, el que ha dit, no han sido unos buenos resultados, tomamos notas.
11: Claro, y es lo que he hecho ya, he tomado nota. Mira, está aquí, apuntado en un papelito, subrayado, mira. No... Ha sido un buen resultado, subrayado.
3: Sí, sí, però prenent nota i prou no sé com s'es...
10: I si jo, amb una D, sí.
11: No, ayer he tomado nota de resultado y ahora con karma procederemos a analizar la situació.
10: Molt bé, molt bé. Doncs,
11: vamos, no me gustaría estar en el pellejo de Juanma,
10: ¿eh?
11: A mí no me gustaría, ¿eh? Sin mayoría absoluta, ¿eh? Qué descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
3: Són 2:15. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives directives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
12: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
3: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
13: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
3: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut, tota atenció, un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món, arran d'una condemna a pena de mort, es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
3: I de la victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res o no?
14: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions
3: de Lliga, eh?
14: Campions del món.
3: No, la Lliga. Els agradaria. I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran a altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes, de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord-est, entre Girona i Barcelona, i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
3: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies i també a l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. L'AVE provinent de Figueres, que va cap a Madrid i que havia de passar per Barcelona Sants a 7:45, va mitja hora tard. I a banda del retard d'aquest tren, Adif avisa que hi pot haver demores d'uns 10 minuts a tots els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid per un robatori de cable, ja ho direm bé, que hi ha hagut a l'altura d'Artesa de Segre. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, a l'R11, el primer tren del dia amb origen Portbou i direcció Barcelona torna a anar tard, a 8:35 minuts, i la resta de trens de l'R11 porten endarreriments d'uns 20 minuts. A l'R14, a l'R12 hi ha retards també d'uns 20 minuts i a l'R16 són de 10 minuts.
3: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
17: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Als accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron sentit Llobregat i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta sentit Llobregat.
3: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34... I aquesta de connectar amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
18: Bon dia.
3: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
19: La de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, a l'Aragó i Castella i Lleó.
20: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
19: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
20: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars que no volen a Vox.
19: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
20: I atenció perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
19: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
20: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista socialista, el Partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
19: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
20: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
19: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
20: I mentrestant, ara Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
18: L'Eduard Voltes, a Nació Digital, escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006, el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
21: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
22: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
25: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
26: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
28: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbi, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Ho llegim al 20 minutos.
3: I qui s'ha sumat al 6-7?
29: El papallau 14.
30: Que passa? 6-7!
29: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. Ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
3: I polèmica per una creu.
28: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el parc natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta de manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
3: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
29: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convocaran un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats, serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor de Girona.
3: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
28: Salou, que distribuirà 40.000 i ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
3: Graduacions a preu de boda.
29: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Mèdia, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
14: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris, com el Financial Times, que es refereix a Vox com a kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberación destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema, que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta. La premsa britànica, per la seva banda, continua abordant la crisi al Partit Laborista i els noms que surten que podrien disputar-li el lideratge a Keir Starmer. Avui el Daily Telegraph titula que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, retrocedeix en els esforços per reincorporar-se a la Unió Europea. Burnham s'ha declarat contrari al Brexit. I als Estats Units, el Washington Post destaca també que Donald Trump, després del Saló de Ball, ara vol construir un heliport a la Casa Blanca.
17: I pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el pagament via Bizum als comerços físics ja és una realitat. Explica que el sistema té un desplegament limitat i que encara trigarà setmanes a estar disponible de manera massiva per als clients. Davant d'això, el diari assegura que tindrà un desplegament descafeinat. L'ON Economia explica què passa si et cancel·len un vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansión que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
3: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat?
14: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels periquitos a Pamplona i alegria a Camp Manolo. Yeah!

0: el diari Esport, aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club. Un Espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un Espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigíem la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periódico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa del cor, la família Beckham, la gent de Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui, Carolies?
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Albert Pernil Dols, no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa...
1: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant. Perquè...
3: Per què? No, a mi m'encanta.
1: No, la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
3: Mira, et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no hi seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, sisplau, doneu-me la raó, perquè no sé el que estàs dient, ja m'està fotent el dilluns en l'aire.
1: Bueno.
3: La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: Jo què sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell.
1: Ricard,
3: aneu a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: Mira, la doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? Ja hi som. Paula, molt bé, felicitats. Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armon Jamón.
1: L'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs és que...
1: Quanta gent ara?
3: T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: La més escoltada ara.
3: Oients, que m'hi jugo la renovació.
1: La Ingrid també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí, sí, sí.
3: És que... Bueno, no, i aneu seguint, eh? Aneu seguint, no. Que ara m'explicaran.
1: Si no m'ho seguiran, 10 persones.
3: Vinga, doncs. No. Vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home. Sóc un dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Aneu seguint, eh? Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: Acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Bueno, Santoral.
3: Anem pel Santoral. Avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia. Amb només 15 anys va ser fuetejat, cremat amb torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa, guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Venanci.
1: Què,
3: com va?
1: Estan escrivint missatges dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
3: Bueno, Catalunya m'estima, Ricard. Pots callar el dilluns?
1: Jo volia eliminar-la ja l'any que ve, però doncs, veig que hem d'aguantar.
3: Qui té raó, els oients o tu?
1: Sí,
3: els oients sempre tenen la raó.
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de Futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, el Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.
1: Avui és 18 de maig del 2026, el 138è dia del calendari. Falten 34 dies per l'estiu, 37 per Sant Joan i 17 per la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No hemos sacado matrícula d'honor, pero hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota. I que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
8: El pacte perquè Catalunya controli el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país.
9: Yolanda Segura lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
10: És decebedor, no podem dir una altra cosa.
1: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
11: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca.
12: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Agredolç.
13: Mig agre, mig dolç, de dolçó aparent o fingida, que deixa endevinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
1: Encarrilar.
13: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previs com el tren orbital, el consorci de la zona franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
1: Papallonejar.
13: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Uirror, la descoberta al Parc del Laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
14: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
1: 183 milions.
14: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
1: 92.000.
14: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
15: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
1: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa. És Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
15: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana. Ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos. Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
1: I a la tercera imatge veig Robert Lewandowski porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
15: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que, aleshores, havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir pur conte o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
1: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliva han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
17: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X, és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
19: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
20: Estan tancats amb mi, sí.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
21: I la síndria ratllada, o 29 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:55. Titulat el dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
22: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
23: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
24: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
1: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
11: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana amb 527 milions, segons avança La Vanguardia, i ha confirmat Catalunya Ràdio inclou un pla per recaptar l'IRPF. Se suma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
1: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del barcelonès.
22: L'USTEC es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
1: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda.
11: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
22: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
25: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
26: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps s'enformen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi, avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Hola. Com estàs? Me diu un missatge d'un tal Xavi Roura.
2: Sí.
1: I jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Planolas, coño.
2: Hòstia, claro, Xavi Roura.
1: Aquest dijous per dinar. M'acaba d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canalies perquè em segueix la gent.
3: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
1: Ho estem valorant, ho estem valorant.
2: No, és que però què dius?
3: Sí, sí, sí.
1: Valorant,
3: sí.
1: Ho estem valorant.
2: Però si has vist això?
3: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
2: Home, però si ho sap tothom.
1: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
3: Quants seguidors t'han seguit?
1: No ho sé, 500.
3: 500, imagina't. 500?
2: 500.
1: No, no, no, no, no, no, no, la Sara.
3: Quina tonteria que portem, de veritat.
2: 500. 500.
3: 500. Manu, Manu.
1: Manu.
2: Manu.
1: Ara.
2: Sara.
5: El 4.
1: Sara.
5: Hola.
1: Com està, Sara?
5: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Xiripiti! Olé! Sara, que truquem de la part del papi i la mama, que el 7 de el febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflaues!
5: Gràcies!

0: meravella de versió que acaba de fer Manu Gessi en directe. Sara, també amb un petonàs des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Vic.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies,
1: bon
0: Manu. Adéu. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Moreno Bonilla ha perdut la majoria absoluta a Andalusia. Necessitarà Vox per continuar governant la comunitat més poblada d'Espanya. Aquest és el gran titular de les eleccions andaluses d'ahir. Però n'hi ha més. María Jesús Montero ha tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista Andalusia. Pitjors que fa 4 anys, quan ja van ser dolentíssims, i encara més titulars. A l'esquerra hi ha hagut sorpresa. Endavant Andalusia, el partit regionalista supera l'aliança d'Esquerra Unida, Sumar i Podem. La fotografia és molt nítida. Es repeteix des del desembre passat. Primer a Extremadura, després a l'Aragó i Castella i Lleó, i ara Andalusia. El Partit Popular, fins i tot el més moderat, necessitarà Vox per conservar els governs autonòmics. I això té conseqüències a escala estatal. Les possibilitats d'Alberto Núñez Feijóo de governar sense la ultradreta són cada cop més escasses. I això que Moreno Bonilla ha estat la cara, com deia, més moderada dels populars. Havia de demostrar en aquestes eleccions que podia desempallegar-se dels de Santiago Abascal, tant pel que fa al programa electoral com pel que fa en les formes. I els resultats demostren el contrari, que la posició de Vox és sòlida. La ultradreta no ha crescut gaire en vots o escons, però l'aritmètica la fa imprescindible perquè hi hagi govern del Partit Popular Andalusia. A l'altra banda del tauler polític, els resultats són igual de clars. La d'ahir és una derrota dolorosa del PSOE. De fet, els partits que sostenen el govern espanyol perden suport, incloent-hi Esquerra Unida, Sumar i Podem. És evident, doncs, que no són bones notícies per Pedro Sánchez. Ell va decidir personalment presentar la seva vicepresidenta econòmica en aquestes eleccions. I en el vot de càstig, també és interessant el fet que el partit regionalista Endavant Andalusia hagi passat de 2 a 8 diputats. Recordem que els seus líders van trencar en Podem fa 5 anys i han sabut capitalitzar aquest vot tant al centralisme com a les polítiques del Partit Popular Andalusia. Avui el balanç de fons no admet gaires dubtes. El bloc de la dreta s'ha menjat terreny arreu de l'Estat, però no hi ha cap govern possible sense el vistiplau o la participació directa de la ultradreta. Vox continua tenint les claus dels governs populars. El camí cap a les eleccions municipals queda net i totes les mirades enfoquen cap a la propera parada del calendari, el maig del 2027. Sempre que Sánchez no decideixi anticipar les eleccions generals. Fer extrapolacions d'unes autonòmiques a una general sempre és perillós, perquè cada territori vota en clau pròpia. Però Andalusia ho evidencia. Avui la dreta es consolida i la política es polaritza més. 4 eleccions i una sola dinàmica de fons. La tendència avui, un any abans d'eleccions, és més clara que mai. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, donarem totes les claus per entendre aquest canvi de cicle que es pronostica a Espanya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dilluns 18 de maig. A aquesta hora s'estan formant ruixats al Camp de Tarragona. En queden alguns a les comarques de Girona. Amb un dia que serà molt canviant. De fet, a aquesta hora també s'estan obrint grans clarianes. Avui, però, s'espera inestabilitat i els ruixats poden aparèixer pràcticament en qualsevol moment del dia. Al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i al nord de les de Tarragona. Les més fortes les preveiem a la tarda a les comarques del nord-est. En canvi, a Ponent i al sud hi haurà moltes estones de sol. Sembla que demà tan sols hi haurà alguns ruixats de tarda al nord i el nord-est, però la resta farà més sol i pujarà la temperatura, i pujarà més clarament la temperatura, amb valors de fins a 30 graus de cara a dimecres a dijous.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquests 2 nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet també de Llobregat, i que han deixat una persona morta. Serà a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. I de seguida parlarem de les eleccions andaluses que, com dèiem ara, han deixat el Partit Popular sense majoria absoluta i depenent de Vox, i el PSOE amb els pitjors resultats de la seva història. Abans, però, destaquem que avui tornem a tenir vaga al sector de l'ensenyament. Avui és el torn de Barcelona i el barcelonès.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, ens hi estem allà fins a quina hora de la nit, o és que ens volen despatxar ja en res.
0: Yolanda Segura, l'Austec lamentava així la pròxima reunió amb el govern, que no sigui fins dimecres al vespre. En tot cas, la jornada de vaga d'avui inclou un cop més talls de trànsit. Anem en directe a l'escola L'Estel de Sant Andreu. Martí Cuní amb Sara Canyeté, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard. Doncs si nosaltres estem situats a la porta d'aquest centre que a les 9 del matí té previst obrir i rebre els alumnes, de moment el que ens diuen és que preveuen que el seguiment d'avui sigui més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria de totes les mobilitzacions que hem viscut fins ara la que té menys seguiment aquí al centre. La directora, la Marta Rubió, ho atribueix, però, a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar a cadascuna d'aquestes jornades.
5: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent i d'alguna manera també s'han com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final sí que és cert que econòmicament, clar, són moltes vagues seguides.
4: També al migdia aquí a Barcelona hi ha convocada una vaga al centre que acabarà a les portes del Departament d'Educació i tot això mentre s'esperen els concrets d'aquesta nova proposta que el Departament d'Educació hauria de fer arribar als sindicats de cara a reprendre aquestes negociacions. Un document que ha d'abordar necessàriament dos aspectes, els dos condicionants que posen els sindicats, els recursos per l'escola inclusiva i també la millora de les retribucions.
0: Gràcies, Sara, que vagi bé fins ara.
4: Bon dia.
0: Insistim que la pròxima reunió entre el govern i els sindicats serà finalment dimecres. Això vol dir que, d'entrada, es manté la vaga prevista per avui al Barcelonès i per demà al Maresme i als dos Vallesos. Si no hi ha acord, la pròxima vaga prevista per tot Catalunya serà dimecres de la setmana vinent. És el 27 de maig. I en les últimes hores els sindicats han afegit pressió també sobre els socis del govern. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot Esquerra i els comuns. Els hi demanen que si realment estan d'acord amb les reclamacions dels mestres de millorar-los el sou o de baixar el nombre d'alumnes per a classe, doncs que es noti. I ho afegeixin a la llista de condicions per negociar els pressupostos de la Generalitat.
3: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
6: Eren declaracions a 3CAT Info, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura. Tot i això, ni Esquerra ni els comuns, ara per ara, tenen cap intenció de condicionar una cosa a l'altra.
7: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
6: És el que deia en les últimes hores Jessica Albiach dels comuns. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit a les xarxes que els comptes, de fet, són indispensables per complir les demandes dels docents.
0: Uns comptes que poden quedar encarrilats aquesta mateixa setmana. Avui es presenta la línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, una línia prevista per al 2040 i que enllaçarà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. I a banda d'això, en les últimes hores, els republicans també han tancat un altre acord amb el govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Raül Flores?
8: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà a l'Estat, i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
9: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
8: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raúl Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre punt. El govern i Esquerra han pactat reforçar la hisenda catalana.
6: Sí, és important això també. 527 milions d'euros de reforç. Ho ha avançat a Vanguardia i ho ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. La idea és fer servir aquests diners per donar a l'Agència Tributària Catalana els mitjans que necessita, tècnics i humans, per assumir la recaptació dels impostos a Catalunya. Bàsicament un, l'IRPF. Tot i que de moment recordem que no hi ha acord amb el govern espanyol per traspassar la gestió de l'IRPF a Catalunya, si bé és una de les exigències d'Esquerra.
0: En tot cas, aquesta setmana s'haurà de tancar l'acord amb Esquerra i també amb els comuns. De fet, avui continuen les converses per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures, que podrien també segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos i comencin la tramitació al Parlament. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, com apuntàvem, només començar, els resultats de les eleccions a Andalusia.

0: hemos sacado matrícula de honor, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, que el Partido Socialista hace la oposición con rigor.
2: Muchos votantes de otros partidos que han dejado claro qué es lo que quieren. Prioridad nacional.
3: Pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
4: Són les primeres reaccions, lectures de les eleccions a Andalusia, unes eleccions que ha guanyat el Partit Popular, però sense arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, Juanma Moreno Bonilla dependrà de Vox, una situació que ell mateix en campanya havia definit com a un embolic, i recorda el que ha passat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. L'extrema dreta, per tant, no dissimula aquesta satisfacció. ¿Dónde está la mayoría? ¿La mayoría dónde está? Es cridava la seu de Vox i no era l'únic crit. Prioritat nacional, el concepte que fins fa poc era propi de l'extrema dreta francesa i que Vox ha introduït ja a l'agenda espanyola posant-ho com a condició a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó. Anem en directe a Sevilla per entrar en detall aquests resultats. Paula Brujats, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Comencem per la dreta, que com dèiem dependrà de l'extrema dreta.
5: Sí, el Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives, donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
0: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado...
5: Al Partit Popular només li falten dos diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
2: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
5: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que aquí ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP.
4: Això pel que fa a la dreta, Paula. A l'esquerra tenim la patacada del PSOE amb els pitjors resultats de la seva història a Andalusia i també la pujada davant Andalusia, que multiplica per 4 els seus resultats.
5: Sí, exacte. Serà un dia de molta reflexió per als socialistes. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministre María Jesús Montero de candidat a Andalusia. Mai abans el PSOE havia tingut un resultat tan dolent. Es queden amb 28 diputats, dos menys que fins ara, però Montero no dimitirà.
1: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
5: I hi ha un nom de la nit, que és el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet justament descarrilar les expectatives del PP.
3: Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
5: L'esquerra andalusista que ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
4: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, gràcies, fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
4: I un altre capítol d'aquestes eleccions és la lectura que se'n farà a nivell espanyol. Anem ara cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: Perquè es tanca un cicle de 4 eleccions autonòmiques. En totes, el PSOE ha rebut un cop important i el Partit Popular ha guanyat, però depenent de Vox. Els uns i els altres se centren en aquestes lectures.
6: Sí, avui el PP convoca tots els barons a la seu central del partit, també serà Moreno Bonilla, per fer una lectura d'unes victòries agredolces que han obert de bat a bat la porta a l'extrema dreta, una anàlisi la que faci també avui Feijó, que tindrà molt de lectura en clau de generals. De moment, el PP ha furgat en els pitjors resultats del PSOE i el PSOE en la baixada del PP. Miquel Tellado i Rebeca Torro.
7: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
8: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
6: El PSOE també reuneix l'executiva a Madrid. L'estratègia d'enviar ministres als territoris no li ha sortit gens bé, però deslliguen els resultats d'unes generals on creuen que el votant es comporta diferent i descarten cap avançament electoral.
4: I en aquesta línia avui també hi ha anàlisis als diaris, Frederic.
9: Sí, la de La Vanguardia, l'editorial, Diu que, de cara a les generals, els resultats són prometedors per al PP i els germans pel PSOE. El Mundo parla de triomf insuficient del Partit Popular i subratlla que endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra. Però és molt simptomàtic el que diu El País en el seu editorial, que titula El moment de la veritat. D'una banda, diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla, i en aquest context que deia abans la Paula, en què es dona per fet que el PSOE no s'abstindria per facilitar un govern del PP sense dependre de Vox, en aquest context, l'editorial del País diu textualment que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada de Vox en un altre govern regional.
4: I avui parlarem de tot plegat també al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Marta Monforta i amb els agoristes habituals dels dilluns, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. De moment, un primer comentari de Nacho Corredor.
10: I en clau catalana, la clau de volta d'aquesta nit electoral a Andalusia, directament el nom de Gabriel Rufián. L'espai política i a l'esquerra del Partit Socialista, si va unit, pot superar a Vox. És exactament el que ha passat. L'èxit de l'esquerra sobiranista andalusa marca un camí de pragmatisme estratègic a l'esquerra dels socialistes. Aquesta és una de les lliçons andaluses en una elit electoral on el mal resultat del PSOE, el pitjor en la seva història, no ha estat gaire sorpresa i on el PP no podrà governar amb majoria absoluta, malgrat la dreta suma el 58% dels vots. Sánchez fa bé de guanyar temps, mentre a Catalunya i a la seva esquerra la cosa va prenent forma.
4: Interessant el que apunta també Nacho Corredor avui.

0: perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marc Corado, Francesc Soler, Lara García i Benito Camelas. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui és el dia. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum.
5: Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estenent aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen a bon ull.
6: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que amb targeta de crèdit normalment tenim que fer 24-72 hores.
5: Qui ho diu és Emiliano Morato, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: La manera de pagar serà acostant el telèfon mòbil al datàfon.
5: Però a diferència d'aplicacions com Apple Pay, es farà sense donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Visa.
3: I també a partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies.
5: Es restableix totalment el servei ferroviari a la R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. Ara la línia R4 hi torna a haver trens entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord.
3: I aquesta setmana tornem a tenir vaga de metges.
7: Avui comença una setmana de protesta a tot Espanya per demanar un estatut propi que reguli les condicions específiques dels metges. A Catalunya la protesta serà aquest dimecres 20 de maig.
3: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i que investiguen els Mossos. La policia busca l'autor de la mort d'un home a tocar de la zona franca. Berta Torrades.
8: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i experta en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
9: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
8: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquests casos també han desembocat en retrets polítics.
7: Des de Junts, el president del grup municipal, Jordi Martí, ha afirmat que la situació és dantesca i ha demanat a l'alcalde que doni explicacions. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha acusat Jaume Collboni i també Salvador Illa de ser incapaços de garantir la seguretat a la ciutat, a la capital catalana.
3: I encara dels tribunals, avui arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
7: I ho fa amb la reproducció dels àudios de l'excomissari Villarejo i la declaració del comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
3: Tornem a Madrid, Alba Gil.
10: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 i 20, ja és notícia de la nit. Un informe d'Amnistia Internacional alerta que les execucions als països que tenen pena de mort han augmentat gairebé un 80%. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Nando Zanoguera.
11: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
12: A partir d'aquest moment es va utilitzar totes les excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà

0: es va produir el primer pic important de l'any.
1: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nandesho Noguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot això en el context de la guerra de l'Iran i de les seves conseqüències econòmiques. Avui hi ha doble cimera per parlar-ne.
3: L'Organització Internacional del Treball presenta avui una anàlisi sobre l'impacte de la guerra d'Israel i es reuneixen també els ministres de finances del G7. El Financial Times calcula que gairebé 80 països ja han introduït mesures d'emergència per protegir les seves economies davant del conflicte.
2: I això sense oblidar els acomiadaments que van pujant.
3: En els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses de Catalunya que podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. La irrupció de la intel·ligència artificial explica part d'aquesta situació. En parlarem avui amb el professor Santiago Niño Becerra.
2: I això mentre Donald Trump torna a amenaçar l'Iran.
4: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
2: I en aquest context, Putin prepara ja la seva visita a la Xina.
4: Sí, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
2: I mentrestant, milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases i l'administració de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
5: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
6: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
5: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
6: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
5: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara als Estats Units. Comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert de la cadena televisió CBS.
4: La propietària de la cadena Paramount va anunciar-ho ara fa un any. Entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara qui hi haurà dijous, l'últim programa. Sí que se sap que els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, s'emetran repeticions aquell dia com a mostra de respecte.
2: I avui arriba a Rotterdam el creuer del brot d'antivirus.
7: On s'emetrà una operació coordinada de neteja i desinfecció integral. Mentrestant, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua simptomàtica.
2: I avui l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, inaugura l'Assemblea en serà després de la declaració d'emergència internacional pel nou brot d'Ebola que afectarà a l'est del Congo. Montse Mir.
8: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
9: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
8: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda.
7: És un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho.
2: 8:26, el Festival de Cinema de Cannes. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lena Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
11: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
10: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
14: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt, Fonès i Alà.
15: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Pel que fa als esports, l'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
16: Gols de Carlos Romero, Quique García, una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
17: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
16: Un Manolo que reclama estabilitat a l'Espanyol.
17: Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una... Una altra vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
2: I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
16: Van perdre els gironins 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència matemàtica a mig el tècnic del Girona.
18: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
16: David López, jugador del Girona.
19: Doncs el que passarà, que tothom vagi, que tothom ens ajudi. Si ells posen de la seva part i nosaltres de la nostra, units, segur que ho traurem endavant.
2: I el Barça guanya 3-1 al Betis en l'adeu de Lewandowski.
16: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugranes guanyen els 19 partits que han disputat a casa a l'Spotify Camp Nou. Lewandowski s'ha acomiadat de l'afició.
20: Me despido en el estadio. Pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
16: També a primera victòria del Madrid 0-1 a Sevilla. Xavi Pasqual que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal de la vèrtebra C7.
2: Ara són 9:15. I el matí arrenca pendent de la nova jornada de vaga d'educació. Avui s'aturen els mestres i professors del barcelonès. Des de l'escola Estel de Sant Andreu, Sara Canyete, bon dia.
21: Hola, bon dia, Ricard. En aquest centre es preveu la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Diuen que s'hi sumarà aproximadament un 25% de la plantilla i el servei d'acollida, el que es fa abans de les 9 del matí. Avui hi ha un terç dels nens que habitualment l'utilitzen, quan a les convocatòries anteriors ens diuen pràcticament no hi havia ningú, i això els fa pensar que avui hi haurà molts més nens a l'escola, tot i ser una jornada de vaga.
2: I aquest migdia, 1:15, foto per escenificar l'acord per la línia de tren orbital que ha d'anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. És un dels punts que permet aplanar l'acord de pressupostos. Redacció d'Informatius, Marta Corbalan.
22: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, faran aquest migdia, 1:15, el primer acte per escenificar aquest acord dels pressupostos que, si res no es torça, el govern podria aprovar a finals d'aquesta setmana. El desllorigador com deia, ha estat el tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que Illa i Junqueras presentaran avui en un acte sense Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà aquest nou corredor ferroviari.
2: I avui Andalusia i Madrid és dia de país també i d'analitzar resultats, però més enllà de la política a Madrid, aquest matí es repeteix la prova PCR a les persones aïllades de l'Hospital Gómez Ulla per antivirus. Tània Tàpia, bon dia.
0: Què tal, bon dia? Sí, es fa just una setmana després de les primeres proves on només una persona va donar positiu, continua aïllada en una unitat del nivell estable. La resta, si tornen donant negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions i rebre visites de familiars sempre sota mesures de protecció. Pel que fa als altres dos contactes que guarden quarantena, hospitals d'Alacant i Barcelona, si també continuen donant negatiu, a partir de dissabte vinent podran marxar a casa i acabar la quarantena en format domiciliari.
2: I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Aquest matí hi ha diverses incidències a la infraestructura ferroviària. D'una banda, a Artesa de Lleida hi ha hagut un robatori de cable a la línia d'alta velocitat i Adif avisa que això pot provocar demores d'uns 10 minuts en aquesta alta velocitat en la línia Barcelona-Madrid. D'altra banda, hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i això ocasiona retards a l'R11. El que va més tard és el primer tren de Portbou a Barcelona que porta una demora de 40 minuts. A la resta de la xarxa de Rodalies hi ha retards habituals provocats per les limitacions de velocitat a la xarxa.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia.
2: Punts vermells a aquesta hora.
3: Mira, en tenim 3. La 2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. La B23, per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, la sortida 3, en aquest cas, es troba tallada, i la C16 a Cercs, tallada sentit Barcelona per una investigació policial.
2: I els punts taronges?
3: Trànsit dens amb aturades a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C58 a Montcada i la Bevira Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat i a les dues rondes sentit Llobregat.
2: De seguida parlarem de les eleccions andaluses, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
23: Doncs parlarem amb Rebeca Carranco, periodista del País. Amb ella mirarem d'esbrinar què hi ha darrere dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A les 10, Economia amb Santiago Niño Becerra i, com cada dilluns, Secció del Cor amb Laura Fa. Avui també, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rosas, Laia Tudel i Joel Díaz.
24: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Ah. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
25: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Catalunya
26: Ràdio. Bon preu Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
27: Bon dia, doncs un temps una mica caòtic avui, amb alguns ruixats que estan apareixent ara mateix al Camp de Tarragona, restes d'algun ruixat a les comarques del nord, entremig estan obrint grans clarianes, però l'espera que torni a créixer noves precipitacions entre el migdia i la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que aquesta tarda cauran al nord-est en format tempesta, fins i tot amb alguna calamarsada. Però a partir de demà, canvi de situació. Demà farà més sol, potser la tarda encara algun ruixat al nord, temperatures més altes, a partir de dimecres, temps prestiuenc, amb temperatures màximes que podria arribar fins als 30-32 graus o una miqueta més.
2: L'estiu quan comença, doncs, Eloi, dimecres.
27: Dimecres.
2: Ja està, sí. Ja comença l'estiu temporal estacional. Com ho dieu? Com ho dieu, això?
27: L'estiu meteorològic.
2: Meteorològic.
27: Sí, no? Sí, sí, no? Podem dir així.
2: Dimecres, sí. Ja.
27: A partir de dimecres.
2: Vinga.
27: 30-32 graus i una miqueta més segurament de cara a dijous. Vull dir que bastant bé. La tendència és que torni l'estabilitat del que resta de setmana.
2: Molt bé. I les onades de calor, quan les començarem a preveure?
27: Mira, de moment no se'n preveuen.
2: Però hi ha un moment que feu com una mica de sanificació, no? De pronòstic del que pot passar.
27: Normalment, el dia que comença l'estiu astronòmic,
2: sí,
27: doncs fem un pronòstic de com pinten els pròxims mesos. Però de moment no es preveu. És a dir, ara pujarà les temperatures,
2: sí,
27: després cap a final de mes tornarà reculant, es posarien en condicions normals, i més enllà doncs ja veurem.
2: Molt bé, ho explicarem, Eloi. Gràcies.
27: Vinga, fins ara. Adéu.
28: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
29: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Divendres, col·loca nuvis en llor llar, era en casa. Avui dilluns comencem amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De set lletres. Deshidratar conreus de cereals. Set lletres.
29: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
6: Les notes del nen, les obres a casa...
5: El manteniment del cotxe...
6: Ah, no, això no és cap càrrega.
7: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
29: Peugeot. Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
8: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
9: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
10: Després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
11: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
12: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
13: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
10: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: El balcó gastronòmic és un lloc...
31: Que bo.
30: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
31: Parella, què us posem per aquí?
30: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
29: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Avui a la una del Matí de Catalunya Ràdio l'empresari David Madí, l'economista Pau Ullong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Fra Blanco.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a la una?
32: Doncs tots giraven sobre diferents anàlisis i interpretacions de les eleccions andaluses fins que el Pau ha decidit acaparar tots els endolls de l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Cada dia vens amb un endoll més. Ara estàs carregant el mòbil,
0: l'ordinador...
2: En algun moment descobrireu que visc en una caravana sense llum elèctrica. És un refugi...
0: Pillant la llum de fora.
2: Però, si falten coses, porta-ho, no sé. Vull dir que posarem una llarga aquí i...
33: Estona que m'he despertat, Ricard Ostrell. Que se m'ha descarregat tot ja. I he d'arribar aquí i tornar a carregar.
2: Però això és perquè hi poses molta energia davant mai.
33: Home, això segur.
2: Molt bé. Són les 8:39, 4 de 4. El Partit Popular també dependrà de Vox per governar Andalusia, igual que li ha passat a Extremadura. L'Aragó i Castellaó és el titular d'aquest matí. Anem cap a Sevilla, enviada especial de Catalunya Ràdio. Pau Brujats, bon dia.
34: Molt bon dia, què tal?
2: Una victòria, com dèiem, agradolça de Moreno Bonilla, un dels líders amb un discurs i unes formes més moderades del Partit Popular i que no havia amagat en campanya que dependre de l'extrema dreta seria un embolic i ara es veu abocat, doncs, a dependre-hi. A què s'atribueix aquesta caiguda dels populars?
34: Sí, exacte. Una caiguda que s'atribueix bàsicament a un excés de confiança. Els votants del Partit Popular no es van mobilitzar tot el que necessitava Moreno Bonilla i el Partit Popular que paga car la mobilització dels partits a l'esquerra del PSOE. És cert que el Partit Popular té una claríssima victòria, millora el resultat en vots que fa 4 anys, però és clar, és que ells mateixos s'havien marcat aquesta fita de la majoria absoluta, per tant, no arribar-hi és una derrota. Moreno Bonilla va fer campanya, recordareu, dient que ell i l'estabilitat o Vox i l'embolic volia deslliurar-se de l'extrema dreta per enviar també, Ricard, un missatge al seu partit i a Alberto Núñez Feijóo per dir-los que amb un to moderat es podia vèncer a l'extrema dreta, però la realitat és que no se n'ha sortit.
2: De fet, ahir Vox no dissimulava gens aquesta satisfacció, deia això. ¿Dónde está la mayoría? I també cridaven aquest altre crit. Vols va treure pit ahir de prioritat nacional. Posarà com a condició entre el govern andalús?
34: Sí, evidentment, és la seva mesura estrella. Serà la primera de la llista a l'hora de negociar, ja ho deia ahir el seu candidat. És veritat que l'extrema dreta no ha crescut a Andalusia el que esperaven, però tornen a tenir la clau i per més que al PP li falten només dos diputats per aquesta absoluta, l'extrema dreta ja diu que no regalaran res. Per tant, ahir a la seu del PP, a part de molta decepció, hi havia més d'un dirigent que donava per impossible comprar les tesis de Vox, donava per impossible entendre's i, per tant, deixava entreveure una possible repetició electoral passada l'estiu, però això té molts riscos. Moreno Bonilla ja sap el que és pactar amb Vox, perquè en el seu dia, el 2018, va ser el primer en fer-ho. Per tant, veurem com acaba la negociació, que tot just començarà avui.
2: I molt interessant també, ens fixarem també a l'Àgora, el que ha passat a l'esquerra, patacada històrica del PSOE i també l'esquerra regional, que passa per davant d'aquest invent, d'aquesta coalició entre Sumar, Podem i Esquerra Unida.
34: Sí, aquí el gran titular és que la desfeta del PSOE, per més que anunciada, no és menys dolorosa. Han deixat de ser el partit de referència a Andalusia i María Jesús Montero, l'aposta personal de Pedro Sánchez, no ha aconseguit cap tipus de mobilització. I és que mirant les dades són molt significatives. No ha remuntat ni a Sevilla, ni tampoc a Dos Hermanes, el feu històric dels socialistes. Per tant, és una derrota incontestable de l'exministre d'Hisenda i que dibuixa un futur complicat per al PSOE andalús, però també per a Pedro Sánchez, que perd encara més poder territorial. Veurem avui si hi ha moviments aquí a Andalusia després d'aquesta derrota. I l'altre titular de la nit és aquest, el d'Endavant Andalusia, que aconsegueix una mobilització rècord amb 8 diputats i que, a més, el que fa és passar per la cara a la coalició que van firmar Sumar, Podem i Esquerra Unida i que, per tant, encara fan més complicat aquesta possible entesa de cara a unes eleccions generals de l'any que ve.
2: Gràcies, Palau Brujats, des de Sevilla.
34: Bon dia, fins ara.
2: Un titular, amb què us quedeu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats? David Madí.
1: Bé, jo crec que hi ha dues parts a l'anàlisi. Un, el primer, que és què ha passat i què és el que passarà a partir d'ara. Jo crec que l'anàlisi del que ha passat ha de ser mitjanament ordenat. Primer, el PP obté una gran victòria. No és una victòria menor. Després de 8 anys de govern, quedar-se a les portes justes de la majoria absoluta, creixent en vots i tot plegat, no és, és una gran victòria. Veurem, evidentment, queda atrapat, com amb la resta d'escenaris en Vox, però això tampoc és nou. I això és el que dibuixa el que passarà, el que pot passar després. Per tant, la victòria del PP és clara i nítida, i sobretot hi ha una cosa que lliga amb el segon resultat, que és que l'Andalusia que representava la María José Montero és l'Andalusia...
2: Jesús Montero, sí, sí.
1: Jesús, perdó. Sí, sí. Montero és la que precisament l'estereotip aquest és el que ha fracassat. I anem al resultat del Partit Socialista. El resultat del Partit Socialista és un resultat desastrós, sense pal·liatius, trenca el seu terra, però no només això, sinó que els prolegòmens de les eleccions generals, que serà la segona part, doncs és el pitjor resultat de tots, eh? Si no recordo malament, i ho dic de memòria, d'Extremadura, Castella i Lleó i la resta, el 22%, és el resultat més baix de tots del que era un feu tremendo, imbatible del Partit Socialista.
2: Absolutament.
1: Jo crec que aquí han tingut un error garrafal, més enllà d'aquesta interpretació de què és el que vol ser Andalusia. Han tingut un error garrafal amb la candidata. Jo crec que se'n van donar compte molt aviat. Vaig tenir alguna conversa amb un personatge important del Partit Socialista just abans de les eleccions i ja sabien que era una candidata que no funcionava, amb una campanya que no funcionava. Jo crec que això ells n'eren bastant conscients. I després Vox creix lo mínim, lo suficient per treure la majoria absoluta, seguint la pauta que ha anat passant amb les altres eleccions i que situa les properes eleccions generals amb aquest dilema bàsic de PP-Vox com a binomi contra el Partit Socialista. Amb la resta, el que és l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, bueno, en fi, ahir tenien unes grans alegries i tot, però segueix sent una cosa dividida i d'escassa capacitat. I, diguéssim, li donen un gran salt d'alegria i tot plegat, però em sembla que segueix sent una cosa bastant irrelevant.
2: Sí que voldré fixar-me en endavant, Andalusia, ara, si ha servit o no per revitalitzar l'esquerra, perquè és una via que, de moment, sembla que això podria...
1: Bueno, això va lligat al debat de si hi haurà la unitat al voltant d'això. Sí. De totes maneres, jo crec que l'important és de que avui comença l'any electoral. Avui comença l'any electoral a l'Estat. Veurem si és esgotant la legislatura de juliol o un escenari que jo considero estratègicament bastant probable, que és juntar municipals i espanyoles.
2: Ara parlem també d'això endavant d'Andalusia, també m'agradaria parlar de Catalunya, perquè tinc molta presència també en aquestes eleccions i també veient com estan els resultats, també analitzar si funciona o no parlar de Catalunya a Espanya, que sembla que no. I un altre element important, avui El País titula una editorial que diu El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia posaria a prova aquest missatge de moderació de Moreno Bonilla i apunta, que això és interessant, que el resultat obligaria el PSOE a no descartar les opcions per evitar l'entrada d'Abascal al govern. És a dir, que aquí El País ja es posiciona per intentar generar una aliança entre Partit Popular i PSOE en un cas com el d'Andalusia. Montserrat.
3: Sí, bueno, és una alternativa. En tot cas, fixeu-vos, l'escenari de Maria Jesús Montero esfondrant el que havia estat el terra històric de Juan Espadas és segurament un mal escenari, però des del punt de vista de la política general, probablement el que ha passat a Pedro Sánchez és el que millor li podia convenir, perquè s'ha perdut aquesta majoria absoluta per part de Moreno Bonilla i, per tant, en unes eventuals eleccions, jo també estic d'acord que probablement ajuntades amb les municipals, malgrat tot el que els ajuntaments han dit d'intentar que no cremin el que li queda de potència en aquest nivell, a nivell local, però jo crec que probablement es donaran, seran molt plebiscitàries i serà, voleu aquest tàndem, és a dir, el que més li interessava, la segona cosa que més li interessava al Partit Socialista és que es veiés que el PP depèn de Vox. I en aquest PP que depèn de Vox, ells presentar-se com a alternativa. Per tant, plebiscitar, veurem quines són les coses que proposa per les eleccions. No descartem fins i tot que hi vagi incorporat, ja s'ha dit en algun altre comentari que he llegit, però bueno, per exemple, plebiscitar la forma d'estat, si monarquia o república, per exemple, que una reforma constitucional on s'inclogués en l'article 15 el dret a l'avortament, per exemple, el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles a dins de la Constitució. Aquestes coses...
2: Però això salvaria, Sánchez?
3: Clar, imagina't que tu planteges com a alternativa que això és o jo o el caos de PP, Vox...
2: Clar, però si fas
3: tota
2: això,
3: la
2: Montserrat, d'acord.
3: Però si fas llibertats.
2: Això, ara hauries de tenir l'obligació d'intentar que Vox no entri al govern d'Andalusia.
3: Per això ho lligava amb el que acabes de dir.
2: Si va d'això,
3: per això
2: va d'això.
3: Ho lligava amb el que acabes de dir. És possible que pensi que una part d'aquesta estratègia per aquelles eleccions generals sigui en això? Depèn de quan d'immediatament es donin aquestes eleccions. És a dir, quan pugui aguantar si no arriba al 2027. Però, efectivament, una part seria... És possible una grossa coalición en Andalusia com a camp de proves?
2: Però, o que doni suport al PP. També pot donar suport al PP i que governi en minoria.
3: O des de fora. Bueno, sí, sí. Amb la inestabilitat que això l'ajudaria encara més. No?
2: Sí.
3: Però jo crec que l'escenari que s'ha plantejat per ell era segurament no el millor, que el millor hagués estat no perdre els 30 escons, però en última instància, ja cremada i absolutament eliminada probablement fins i tot del govern la Maria Jesús Montero, per mi el que millor el que li ha passat és veure com ells presentarà com a alternativa aquesta coalició diabòlica del Partit Popular i Vox.
2: Pau Jafra, Pau.
14: Jo he de fer un titular, també, tipus David Madí, o em puc estendre'm una mica?
2: Extens,
14: has demanat un titular i...
2: Endavant.
14: No, si has de fer un titular, bromes a part, seria Podemos i Sumar han de plegar. aquest seria el meu titular. I llavors, si tinc temps de desenvolupar-ho, diria diverses coses. La primera, sobre Endavant Andalusia, que has comentat alguna cosa, i evidentment és un projecte polític que segueixo amb interès des de que es va formar, i contra una certa anàlisi que estic veient avui, que és bastant sorprenent, no? D'alguna manera, el que es ve a dir és que l'esquerra, no? Que la tesi rufiant, tornem-hi, seria que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, suma, i fins i tot en el cas d'Andalusia, suma més enllà de Vox, no? Jo el que diria és que la tesi que d'alguna manera es posa sobre la taula i es fa certa amb les eleccions d'ahir, altra vegada, és que una esquerra no sucursalista, no sotmesa a l'esquerra espanyola, jacobina, autoritària, estalinista, perquè recordem que Adelante Andalucía són els supervivents de Pablo Iglesias. Tant, no es pot dir que tu estàs a favor de la senyora Irene Montero i el Pablo Iglesias i que són imprescindibles per reconstruir un bloc a l'esquerra del PSOE i a la vegada dir bravo Teresa Rodríguez, com està dient avui el senyor Gabriel Rufián. O sigui, o una cosa o l'altra. Llavors, el que s'ha demostrat ara...
2: És que aquí el PSOE necessita el seu Vox.
3: El Chico puede decir cualquier cosa.
2: El PSOE necessita el seu Vox.
3: Lo contrario.
2: No? I com més siguin els altres, millor pel PSOE, perquè considera que
3: sí,
2: això
3: totes les sumes,
2: el pot afavorir.
3: Totes les sumes no són iguales.
2: Sí, el seu Vox no en tema ideològic, sinó en tema de suport, no? Sucursal, que deies.
14: Sí, sucursal en el sentit de que no és una esquerra pròpia, que tingui un projecte propi arrelat i nacional centrat, com el té l'esquerra gallega, l'esquerra basca, l'esquerra andalusa, perquè de l'Entén de Lucía, escolti, són resultats, bueno, relativament modestos, però déu-n'hi-do per un projecte que és ecosocialista, feminista, autodeterminista, andalusista, etc etc. No deixa de ser una mica uns resultats similars als que en el seu moment la CUP va treure en el seu moment de màxima esplendor parlamentària, diguéssim, no? Després les coses han anat com han anat, però bueno, seria equivalent. I finalment es diu que aquesta esquerra té força, la força, per també posar una mica d'aigua al vi, però crec que hem de ser realistes. O sigui, aquesta força no sucursalista, nacionalment centrada i sobiranista, sembla que està sent l'alternativa a tots els territoris a una esquerra, insisteixo, que no només és nacionalista espanyola, sinó que a més té unes maneres estalinistes de gestionar la discrepància brutals, no? Tothom ha patit el secretari general Pablo Iglesias a l'esquerra espanyola, i tothom que ho coneix de prop sap que tinc raó, sinó que també, sent cert això, el que s'ha de reconèixer és que bàsicament aquesta esquerra el que té força és per resistir, perquè fins i tot en un escenari en el que es diu que el PSOE ha tret uns molt mals resultats i aquesta esquerra està traient uns bons resultats, el PSOE triplica els resultats de PSOE i Izquierda Unida, més aquesta esquerra. Per tant, al final, tampoc ens flipem i aquestes esquerres tenen, de moment, la força per resistir, a diferència de Podemos i Sumar, que, efectivament, el que han de fer és plegar. O sigui, no hi ha cap territori en el que tingui sentit que aquestes forces segueixin intentant representar l'esquerra, perquè no estan traient bons resultats enlloc, ni tan sols Andalusia. Recordo que Andalusia és el feu del Partit Comunista d'Espanya. O sigui, el Partit Comunista d'Espanya s'ha estrellat...
3: A veure si una cosa en la que estarà d'acord. Sí.
2: No, però és veritat, però és contundent el Pau, però és veritat que si mires els resultats que tret Podem...
14: A tot arreu,
2: al País Basc mateix...
3: És per plegar.
14: Només poden que amagar les sigles i treuen una mica de bons resultats quan les amaguen. Doncs escolti, senyors, vagin-se'n a casa.
2: Afra.
4: Sí, jo estic d'acord amb aquesta reflexió. D'entrada, el Partit Socialista és absolutament incapaç de recuperar una hegemonia que va perdre l'any 2018. Vull recordar que l'any 2018 Susana Díaz va treure 33 escons i li va ser incapaç de poder governar. 2018, ja. Per tant, no sé si va de recuperar l'hegemonia o reconèixer que aquest Partit Socialista no convenç als andalusos i a les andaluses. Segona, sí, bueno, el Partit Popular efectivament ha guanyat, és una majoria que no es pot negar, però tenim lío. Tenim lío perquè el mateix Moreno Bonilla abocava per no haver de governar amb Vox, i per tant jo considero que aquesta moderació que es presentava de Moreno Bonilla i que ha sigut la que li ha donat 53 escons, ara està en tela de judici. Per tant, ja no hi ha dues almes dins del Partit Popular i per tant ja ningú concebeix el Partit Popular com a independent per si mateix. És a dir, té un marit que es diu Vox i aquest Vox creix. Poc, però creix un escó. I per altra banda, bueno, sí, efectivament, Adelante por Andalucía, podem dir que ha tret uns resultats que no són ni comparables tan sols als que han pogut treure les tres primeres forces, però és evident que és el gran vencedor. Per què? Perquè és el que més creix. I per tant, aquí hi ha un projecte que la gent està, que està il·lusionant i que la gent li està donant suport. De 2 a 8 creix 6 escons i jo crec que és un missatge rotund cap a les esquerres, també cap a Por Andalucía, sobretot cap a Podemos, i caldria també reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, de mateixa manera que el Partit Socialista ha de reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, si aquests dos partits, que són quarta i cinquena força, haguessin anat junts, si els protagonismes de les sigles, si les figures haguessin donat un pas al costat, ara podríem estar parlant d'una tercera força en mans de les esquerres i no una tercera força en mans de Vox. Tot i així, el bloc de l'extrema dreta continua sempre dominant a Andalusia, com va ser fa 4 anys, però es retalla mínimament, però es retalla l'esquerra, i per tant la presència de l'esquerra dins de la cambra serà major. Tot i així, és veritat, el Partit Popular guanya, no aconsegueix el seu objectiu, però guanya, i això s'ha de reconèixer.
2: Ara facin també noves veus també per seguir aquest anàlisi del que ha passat a Andalusia, i també ho traspassarem a Espanya, i també ens fixarem en l'ús de Catalunya en aquesta campanya electoral i quines conseqüències ha pogut tenir això també en els resultats. Però abans, hi ha hagut un atropellament a Vilanova. Maria, què ha passat?
5: Bon dia. Doncs mira, han tallat la circulació de ferroviària a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges en tots dos sentits, perquè hi ha hagut aquest atropellament d'una persona que creuava per un lloc no habilitat, segons informa Adif. L'atropellament ha estat a la sortida de l'estació de Vilanova, direcció Barcelona, per part d'un tren que venia de Sant Vicenç de Calders, però repetim, ara mateix la circulació està tallada a l'R2 Sud en tots dos sentits. Renfe ens explica que està gestionant transport alternatiu entre Vilanova i Sitges.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
17: Les notes del nen, les obres a casa...
16: El manteniment del cotxe...
17: Ah, no, això no és cap càrrega.
18: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
19: Peugeot.
20: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
21: Que veus la nit de Sant Joan.
22: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
23: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
24: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
25: Què li has fet a la meva filla?
26: Passa algo con Manuela?
27: No passa nada.
28: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
35: Clar que no,
28: m'ho jures.
35: No, fill, no pot pagar això.
24: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. I avui la pregunta arran de les eleccions d'Andalusia, que és, a partir d'ara què? Marta Monforte, periodista d'Infolibre, bon dia.
36: Hola, bon dia, Ricard, com esteu?
2: Què passarà a partir d'ara?
36: Doncs jo crec que les coses continuaran més o menys igual. És a dir, el Partit Socialista sabia que anava a treure un mal resultat respecte al que va treure fa 4 anys. És cert que la debacle va vindre a 2018 amb Susana Díaz, en aquest cas té 28 escons, que no és una bona notícia per al Partit Socialista, però sí que se n'alegren de què ha passat a la seva dreta, no? Al Partit Popular. Que jo crec que encara que Moreno tracte de incitar al Partit Socialista a una abstenció, això no passarà, ha quedat ben clar, i jo ahir parlava amb un membre de la direcció nacional del PP i em dia, si empatat en Vox a Extremadura, a Aragó i també a Castella i Lleó, previsiblement en les pròximes setmanes, per què no ho podem fer també a Andalusia? És a dir, tornarà a passar el que va passar ja fa 8 anys i Moreno, jo crec que des de fora intentarà que des de fora Vox li suporti la investidura. I potser a l'esquerra sí que n'hi ha un debat més fort sobre quina presència ha de tindre les esquerres perifèriques en un futur govern a nivell general i el paper que tindrà en aquest cas Sumar i també Podem i la resta d'actors que no han tret tampoc un gran resultat, però almenys sí que han aguantat el resultat que van tindre fa 4 anys.
2: També hi havia internament en el Partit Popular aquesta discussió de si el Partit Popular havia d'anar cap a la banda més ayusista o cap a la banda més Moreno Bonilla. I ara sembla que tot això queda en el mateix punt on estàvem.
36: Efectivament, de fet, jo crec que el problema que té ara Moreno és que ell s'havia construït una imatge de baró moderat i que podia fer-li front a Ayuso en moltes perspectives, i ara això ho ha perdut, perquè ha perdut la majoria que li dona aquesta aura, aquesta intencionalitat de discutir no només a Ayuso, sinó també inclús a la direcció nacional del PP, no? Ell es presentava moltes voltes com algú que podia fer-li front a Feijó en qüestions de gestió, com van veure, per exemple, a l'accident de Damunt, no? Com en la direcció del Partit Popular tractaven de culpar al govern i al ministre Óscar Puente, i ell no va entrar en aquesta qüestió. Doncs això jo crec que ara ho perd aquesta capacitat d'influència dintre del que és l'estructura del Partit Popular, i haurà de veure com conjuga un suport de Vox que ha deixat claríssim que vol que la prioritat nacional estiga als acords, dona igual si estiguen dins o fora de l'executiu andalús. Aleshores, haurà, jo crec, que dementar-se el marró que no volia, i tindrà embolic. Va intentar per totes les bandes que no hi haguera aquest embolic, però no només s'ha complit, sinó ells culpen a Adelante Andalucía d'això, però no només, sinó també, que no ho hem mencionat abans, s'acabó la fiesta, la candidatura de la Tita d'Or Ultra al vice, perquè ha tret un 2,5% dels vots, més de 100.000 vots, i això els ha perjudicat, entenen, en el PP, de cara a tindre la majoria absoluta.
2: Hi havia també aquella opció de si hauria o no avançament d'eleccions generals. Creus que ara queda totalment esvaït davant d'aquest resultat?
36: Sí, jo de moment crec que això no interessa a Pedro Sánchez. Ja sabem que ell és un estratega, busca l'oportunitat política quan la tinga, i a no ser que les enquestes diguin que té una possibilitat real de que les esquerres sumen o que ell puga repetir l'escenari de 2023, no ho farà. Si pot ser a la veu com les esquerres organitzen i que ell té força, perquè és cert que en les andaluses se dona un vot dual i en les generals no es vota de la mateixa manera que es vot que s'ha votat ara a les autonòmiques, doncs ho farà, però de moment jo crec que no estan els seus plans, i si ho fa, ja vos dic que és perquè ho té molt estudiat i perquè pensa que té alguna oportunitat d'insistir-se'n, sobretot, i aprofitar-se d'aquest embolic de PP i Vox i dels pactes autonòmics que s'han signat a tot arreu, no?
2: Marta Bonforte, gràcies per acompanyar-nos.
36: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Són les 9:02. I la pregunta també és com resistirà Pedro Sánchez, amb quines majories, com avançarà en aquest any que queda de legislatura. I aquesta és una pregunta que veurem, perquè tothom, en aquest any hi haurà una cursa electoral. Per tant, David, entenc que els partits voldran marcar més perfil de partit que no tant de govern o d'estabilitat.
1: Bé, jo crec que avui és el dia 1 de l'any electoral, ho he dit abans, i crec que veurem coses. Paradoxalment, que és la segona part de l'anàlisi que feia, aquest desastrós resultat del Partit Socialista a Andalusia li dona l'oportunitat, u, de cimentar una nova estratègia en el PSOE. I això, que és un resultat indiscutiblement dolent, permet reorientar. Jo crec que veurem coses diferents. Primer, crec que veurem una operació reset. No sé si tindrà forma de canvi de govern, cosa que crec que és possible.
2: Per un any, sí? Una crisi de govern?
1: Jo crec que avui posen ells en marxa l'operació un any. Código Rojo, operació un any. I crec que tenen... crec que volen fer una estratègia diferent. Què es demostra tot aquest reguitzell d'eleccions? La tossuderia que el PSOE ha volgut, que és guanyar per l'esquerra, és a dir, intentar guanyar per l'esquerra, és un fracàs absolut. Val? Això ho explica molt bé l'Ivan Redondo, que per cert torna a estar in the house, i per tant, doncs, pels que ens agrada l'estratègia política, doncs és interessant.
2: Veurem que passen coses, sí, sí.
1: I jo crec que explica molt bé. Ells consideren, o construiran, o volen que arribi a bon port, i creuen que ho aconseguiran, que és l'ordenament de l'esquerra de l'esquerra, amb la fórmula Rufián o la que sigui, en el fons els és bastant igual mentre surti, per una qüestió senzillament de restes, és una qüestió matemàtica de restes en el càlcul general, i llavors, diguéssim, una vegada organitzat això, disparar l'estratègia cap al centre. Val? Perquè el que és evident és de que la batalla està entre els 700.000 i 900.000 vots de frontera entre el PP i el PSOE si basculen o no basculen, si aconsegueixen bascular o no bascular en el centre. Vale? Ells fins ara han tingut una orientació cap a l'esquerra, volen guanyar per l'esquerra, el govern més progressista de la història, torturant a les classes mitges, matxacant a tot el personal, i crec que podem veure una estratègia diferent a partir d'ara.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 6, bon dia. Més de 220 identificats i 14 denunciats per armes i drogues en un dispositiu Campai que s'ha fet aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell. L'operatiu policial també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un pub musical. Un operatiu que s'afegia a la detenció que també aquesta setmana passada de dues dones i un home en un basar de Montferrer i l'expedient a tres locals de la Seu per infraccions administratives. A la nau de Montferrer, la policia hi va trobar dues persones en situació il·legal, a més d'habitacions per parc nocturi i una instal·lació il·legal de beguda fermentada, i a la Seu es va localitzar dues persones sense contracte en una botiga de roba, dues més en un centre d'ungles i un espai per dormir dins un local de restauració. També en successos, comentem que aquest cap de setmana s'ha rescatat un excursionista amb un fort cop a l'esquena en una canal al Cadí. Els fets es van produir dissabte al migdia al terme de Montellà i Martinet. Els bombers també han atès 6 persones que s'havien quedat atrapades en un punt on no podien avançar ni recular, a Prat-Llong, al municipi de Josa i Tuixén. Docents i professionals educatius de l'Alt Urgell reclamen novament que s'atengui les seves demandes. En una manifestació a la Seu han instat el govern a reprendre la negociació i entre les principals demandes s'assenyalen les de més recursos humans per l'escola inclusiva, reducció de ràtios i millores salarials. Finalitza la renovació de l'enllumenat públic a diferents punts de la Seu. L'Ajuntament urgellenc ha fet millores als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poblesec amb la col·laboració de tecnologia LED de color ambre. Una altra acció ha estat el reforç de la seguretat de les avingudes principals amb nous projectors. L'Alt Pirineu i l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de la vida de Catalunya, però tenen més envelliment. L'Informe Social de Catalunya destaca els punts favorables de viure a la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i el turisme, però també parteix de reptes pendents, com l'augment de l'activitat tecnològica. La Comissió Bilateral Consell General Generalitat ha aprovat el sistema de finançament de la Vall d'Aran. Estableix 47,2 milions d'euros, gairebé el doble que l'any 2019. I els esports, l'Atlètic Club La Seu és nou equip de tercera nacional de futbol sala. Amb la victòria sobre el Nutricolor Linyola per 5-4, el conjunt orsellenc s'ha assegurat un dels dos primers llocs de divisió d'honor catalana i l'ascens de categoria, al costat del Solsona Guixers Fibra, que també l'ha aconseguit aquest cap de setmana. Jugadors i tècnics van celebrar dissabte el nou èxit amb una rua pels carrers de la ciutat. S'acaben també ja la resta de competicions territorials. Per exemple, ahir va jugar el Coll de Nargó, que en aquest cas s'acomiadava de la tercera catalana en haver perdut la categoria. Ahir va perdre en l'últim partit per 2-0 contra el partit jugat ahir, i d'altra banda els partits jugats dissabte el seu futbol club va caure per 3-0 al Carràs, després d'haver-se proclamat això sí campió de segona catalana. Tercera també acaba en la Lliga amb derrotes l'Organyà 3-4-3 a Vilanova de l'Aguda i l'Oliana Castell serà per 2-0.

0: I també ha acabat la temporada en bàsquet el Cedis Efausa, que ho ha fet en novena posició del seu grup, tot i haver perdut a l'últim partit, i també ha perdut l'últim partit del Cedis de Conida, en aquest cas confirmant el descens de categoria. I també prop del descens el Morabanc Andorra, que aquest diumenge ha perdut en un partit clau amb un rival directe, el San Pablo Burgos. Continua l'equip andorrà en zona de descens, ara empatat amb el Casa de Montsaragossa, però ja a dos victòries de distància del San Pablo i a una del Dreamland Gran Canària. I el temps també és notícia perquè ha tornat a nevar encara a aquestes darreres hores a cotes altes i no tan altes del Pirineu. Per exemple, torna a estar ben blanc un altre cop el Cadí i d'altres muntanyes del Pirineu. Això sí, a l'inici d'una setmana que marcarà un canvi radical del temps amb l'arribada ja de temperatures gairebé estivals.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Un operatiu conegut com a Campai de la Seu d'Urgell, amb la implicació de diversos cossos policials, ha acabat amb un total de 222 persones identificades, que sumen 161 antecedents i 14 denunciats per armes, drogues i infracció en la tinença de gossos de raça perillosa. Així ho han informat els Mossos d'Esquadra, que han fet l'operatiu en col·laboració amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Municipal. Es va fer al llarg de divendres a la tarda i la nit, i també durant la matinada de divendres i dissabte, amb l'objectiu, indiquen, de combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues a la seu i al seu voltant. Entre els 222 identificats, s'ha detallat que 3 acumulaven tots sols fins a 70 antecedents, i de les 14 denúncies administratives, 10 han estat per substàncies estupefaents, 2 per armes prohibides i 2 més relacionades amb un gos de raça perillosa. L'operatiu Campai també ha decomissat 2 patinets elèctrics i ha fet una entrada en un bar musical. De la seva part, la Policia Nacional ha informat que ha iniciat 11 expedients relacionats amb irregularitats amb la llei d'estrangeria, per tant, amb immigració il·legal. Un operatiu que s'afegia al que hi ha hagut també aquesta darrera setmana, en què s'ha detingut 2 dones i un home com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un delicte de tràfic il·legal de mà d'obra en un basar del municipi de Montferrer i Castellbó. Les persones arrestades tenen respectivament 43, 48 i 63 anys. Segons comunicava la policia catalana, aquest divendres passat, els arrestos es van produir dimecres en el marc d'un dispositiu conjunt d'inspecció en locals oberts al públic a l'Alt Urgell i en el marc també de la lluita contra la immigració il·legal, els delictes que vulneren els drets dels treballadors i les infraccions administratives en locals de serveis. En total es va inspeccionar 4 botigues i locals de la seu, a més del basar situat a Montferrer, i en cada actuació es va comprovar la documentació relativa a llicències d'obertura i funcionament, possible existència de treballadors en situació il·legal, ja sigui a nivell laboral o d'estat al país, i també persones vivint dins els mateixos locals, a més d'altres infraccions administratives. Pel que fa a l'operació principal, la de Montferrer, a la nau situada al peu de la carretera 260, els Mossos van localitzar en aquest basar 2 treballadors estrangers sense contracte i que estan al país en situació irregular en matèria d'estrangeria. A més, els empleats no disposaven de la seva documentació personal i s'investiga si estaria en mans d'una tercera persona. També van localitzar dins el basar diverses habitacions que incluïen zones de dutxa i cuina, i aquestes instal·lacions apuntaven, segons la policia, un fet il·lícit planificat i de llarga durada i no improvisat. Alhora, en aquesta nau de Montferrer van localitzar una instal·lació per elaborar beguda fermentada de manera il·legal. Ja hi havia uns 200 litres preparats per l'envasament, i davant d'aquesta troballa el Departament de Salut també hi va intervenir per aixecar-hi acte, va precintar el producte i va requerir la destrucció de tota la instal·lació. Per tot plegat, en aquest cas es va procedir a detenir els 3 responsables del local, 2 dones i un home, com a presumptes autors dels delictes contra els drets dels treballadors i tràfic il·legal de mà d'obra. En l'escorcoll a la recerca de la documentació de les persones i documents relacionats amb immigració irregular, també es va intervenir 33.000 euros en efectiu. Els detinguts ja han passat a disposició judicial. Pel que fa a l'operació que es va fer a la seu, es va iniciar amb la inspecció en un local de restauració. En aquell lloc es va localitzar un espai habilitat on presumptament hi pernoctaven 3 persones, i la policia municipal va aixecar l'acte corresponent, i després, en un establiment de venda de roba de segona mà, van trobar una treballadora i l'encarregada sense contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir un expedient per irregularitats en matèria laboral i la Policia Nacional per situació administrativa irregular de la treballadora. També es va inspeccionar 2 locals d'estètica d'ungles. En un d'ells, els agents van constatar que la situació administrativa i laboral era correcta, però en el segon van trobar 2 treballadores en situació laboral irregular. Tot plegat s'afegia a la detenció també dimecres de 3 persones d'entre 8 i 36 anys com a presumptes responsables d'una organització de tràfic de drogues a la ciutat. Van ser sorpresos de matinada amb diverses substàncies i també amb una bàscula de precisió i diners en efectiu. I no deixem encara el capítol de successos, perquè aquest cap de setmana els bombers han rescatat una dona que havia relliscat i s'havia fet un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí. Va ser al municipi de Montellà i Martinet. Segons ha informat Emergències, l'avís es va rebre poc abans de les 2 del migdia de dissabte al lloc dels fets, que era en una tartera a prop de la part alta del Cadí. S'hi va desplaçar un helicòpter del GRAE de la Seu amb assistència del SEM, i en arribar van constatar que l'excursionista estava en estat qualificat com menys greu. Els agents van immobilitzar-la amb un collaret i un cinturó pelvià, i després la van remuntar fins a l'helicòpter amb un matalàs de buit. Després la van transportar fins a la base de l'aeroport d'Andorra-la-Seu perquè fos traslladada

0: Les comarques de Lleida i del Pirineu i Aran disposen actualment dels millors indicadors de Catalunya pel que fa a atur, cost de la vida i lloguer mitjà d'habitatge, segons es reflecteix l'informe social de Catalunya 2025. Això sí, també és la demarcació que registra més envelliment, amb més d'un 20% de població major de 65 anys i també més endarreriment tecnològic. Aquestes i d'altres dades les ha comentat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una presentació d'aquest informe que s'ha fet a Lleida. La taxa actual d'atur a la demarcació és del 7,3%, de l'abril passat, i és a prop de 3 punts per sota la mitjana catalana, que el mes passat ja s'enfilava fins al 10,1%, i la taxa d'ocupació és del 56%, per sobre de les mitjanes catalana i estatal. Alhora, el cost de la vida a Lleida del Pirineu i Aran està calculat en 3.163 euros al mes, i això són uns 200 euros per sota la mitjana catalana, que és de 3.378. També destaquen que l'habitatge és a priori el més assequible de tot Catalunya, amb un lloguer mitjà a la demarcació de 511 euros al mes i un preu d'obra nova de 1.534 euros per metre quadrat, un factor que el govern veu clau per a famílies i nous residents. L'informe també fa esment a la importància que segueix tenint el sector primari a la demarcació de Lleida, encara hi representa el 7% del PIB, 8,4 vegades més que la mitjana catalana, i es confirma com un territori essencial en la seguretat alimentària i com a principal productor agrícola de Catalunya. La indústria representa més del 20% del PIB provincial, cosa que la converteix indicant en la segona demarcació més industrialitzada del país, amb un especial pes en el subsector agroalimentari, especialment en la comarca de la Segarra, per l'efecte del grup Bonària. Mònica Martínez Bravo comenta els potencials de la demarcació d'acord amb aquest informe.
1: Que Lleida té una economia molt potent, tenim una de les taxes, la taxa d'atur més baixa de Catalunya és a Lleida. El cost de la vida també és dels més baixos de tota Catalunya. Això, sens dubte, són components estratègics, però sí que és veritat que els ingressos no són tan elevats com en altres parts del territori. Per això necessitem seguir avançant cap a la generació de prosperitat compartida, que sigui amb una diversificació de l'economia, amb sectors productius, i assegurar-nos que aquesta prosperitat, aquest creixement econòmic, reverteix en millorar l'estat del benestar per tots i per totes, i per poder continuar a fer front a aquests reptes que tenim, com amb l'envelliment, les cures i també doncs, el cost de la vida en altres àmbits.
0: Mònica Martínez feia referència a aquest repte de l'envelliment i també sobre aquest punt indiquen que hi ha aquesta taxa del 20% de població major de 65 anys, però que arriba al 26% en algunes comarques, concretament el Pallars Jussà i les Garrigues. En canvi, es destaca el rejoveniment que han viscut zones com la Vall d'Aran i la Segarra, amb una estructura demogràfica més equilibrada i amb més pes de la gent jove o adulta. En tot cas, Martínez creu que cal fer front a aquest repte amb accions com, per exemple, el Pla Cura.
1: Bé, el repte de l'envelliment s'ha d'abordar posant mirada llarga, per això és molt important doncs, aquesta estabilitat política en aquest període que va encetar doncs, el govern del president Illa per poder posar aquesta mirada llarga i veure com ens hem de redimensionar l'estat del benestar pel 2030, 2036, 2040. Amb el tema de l'envelliment de la població, la projecció està feta, hem de continuar avançant cap a reforçar tota la porta d'entrada de les ajudes de dependència, així ho hem fet desplegant el Pla Cura les darreres setmanes, i també hem d'avançar cap a redimensionar tot el tema de les cures, tant al domicili, amb aquesta integració sociosanitària que fem de la mà del Departament de Salut i de Drets Socials, així com en l'àmbit residencial.
0: També s'indica com un dels reptes la manca d'activitats del contingut tecnològic, que a data d'avui només representen el 9,2% de l'economia. Segons el govern, aquesta, a més, és la principal palanca per millorar les perspectives salarials i consolidar un teixit productiu sòlid i divers. L'Ajuntament dels d'Urgell ha finalitzat diverses actuacions de renovació de l'enllumenat públic en diferents punts de la ciutat. L'objectiu, modernitzar les infraestructures, millorar la seguretat ciutadana i avançar en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Una de les intervencions més destacades s'ha fet als barris de Sant Antoni, Sant Pere i el Poble Sec, on s'ha apostat per recuperar el característic to ambre de l'enllumenat tradicional.

amb tecnologia LED d'última generació en aquest cas. Aquesta actuació permet mantenir la calidesa visual pròpia dels antics fanals, però incorporen sistemes molt més eficients i respectuosos amb el medi. Els nous equips instal·lats contribueixen, indiquen, a reduir de manera significativa la contaminació lumínica i afavoreixen la protecció del cel nocturn i alhora garanten una il·luminació òptima per reforçar la seguretat dels veïns. Aquest projecte s'ha desenvolupat de forma coordinada amb l'Ajuntament de les Valls de Valira, tenint en compte que aquesta zona és compartida amb aquest municipi. S'ha instal·lat un model de llumenera compartit que permet oferir una imatge homogènia i facilitar futures tasques de manteniment. El subministrament ha anat a càrrec de l'empresa Salvi i ha tingut un cost de 13.000 euros i els treballs els ha executat Instal·lacions Vilan amb una inversió de 6.700 euros. També en obres s'ha destacat que ja han finalitzat les obres de millora de l'enllumenat a les avingudes Pau Clarís, Valls d'Andorra i el carrer Sanot, en ple centre neuràlgic de la Seu. En aquests espais, moltes de les antigues llumeneres estaven ja deteriorades i alguna ja no funcionava i això provocava que hi hagués zones fosques. L'actuació ha consistit en la instal·lació de 32 nous projectors que són una alçada inferior per optimitzar la distribució de la llum i eliminar punts foscos, millorant així la seguretat també. Se n'encarrega la Brigada de Serveis Tècnics Municipals amb una previsió de 5.700 euros. I avui, els segons informatius, escoltarem la valoració de la vaga de docents i professionals educatius que hi ha hagut aquest divendres passat a la Seu i al conjunt del Pirineu reclama novament que s'atenguin les seves demandes. Recordem que hi va haver una manifestació a la Seu en què es va instar el govern a reprendre la negociació i entre les principals demandes assenyala les de més recursos humans per l'escola inclusiva, reducció de ràtios i millora salarials. La jornada es va acabar amb un tall de trànsit a prop del peatge del túnel del Cadí que va provocar retencions al llarg de divendres a la tarda. Avui, a l'informatiu migdia, escoltarem les valoracions que feien els representants del sector educatiu d'aquesta nova jornada de vaga que han advertit que si no hi ha avenços en la negociació podria continuar aquesta activitat de protesta al llarg del que queda de curs.

0: I en Pirineu, la Comissió Bilateral del Consell General d'Aran i la Generalitat ha aprovat aquest divendres passat un nou sistema de finançament específic per la Vall d'Aran. Es posa fi així a 11 anys d'espera i reivindicació de les institucions araneses de la reforma de la llei de règim propi del 2015. Pel que fa a xifres, el sistema de finançament estableix una quantitat concreta de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicional, cosa que representa un augment de 4 milions respecte a la base anterior. La Comissió Bilateral l'han presidit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la síndica d'Aran, Maria Vergés. N'escoltarem també les valoracions avui als següents informatius.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

En primer titular, som els que trobem a la premsa. El Diari d'Andorra destaca la celebració ahir de la cursa Illa Carlemany, que ha unit un cop més esport i festa amb uns 3.800 participants. Aquesta cursa també hi ha participat el cap de govern Xavier Espot, que, preguntat pels mitjans de comunicació, assegura que el marge per poder modificar la llei relativa als lloguers és relativament limitat, malgrat les protestes ciutadanes. Espot defensa que la llei és protectora i equilibrada amb una desintervenció del mercat a mig camí entre els dos models actuals. L'oposició veu en la mobilització prevista del 16M una mostra més del descontentament per la crisi de l'habitatge.

Se destaca que a un terç de l'Alpirineu ja té presència de l'ós bru als 30 anys de la seva reintroducció. Els sindicats agraris tornen a denunciar els problemes de convivència amb la ramaderia extensiva i exigeixen que s'ampliï la zona de protecció.

Alemanya destaca que la Generalitat facilita més ajuts als caçadors per capturar el porc fer. Ordeig anuncia una subvenció de 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça i diu que les caces actualment freguen les 27.000 des de començament d'any.

Anem ja per l'agenda. En què hi trobem, entre altres activitats, la xerrada Secrets de l'Àrtic entre el gel i el silenci, càrrec de Jordi Llorenç Estapé. Això és avui dilluns, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Sant Agustí. Jordi Llorenç Estapé és reporter, viatger i fotògraf. Club de lectura de còmics per a joves a la Seu, també avui dilluns, a la Biblioteca Sant Agustí, a 6:45 de la tarda. Es parla de l'obra L'Arte de Volar, d'Antoni Altarribà. Grup Guia Pràctica d'Alimentació i Nutrició, avui dilluns, a 4:45 de la tarda. És una activitat amb una durada de 6 mesos al Centre d'Atenció Primària. Continua el cicle de xerrades sobre l'autisme a Montserrat Masses, organitzada per Autisme Pirineu, els dimecres al vespre, a 8:00, i els dissabtes a 11:00 del matí. Curs d'iniciació Lindy Hop, a càrrec de Wishing Pirineu, els dimarts a 7:00 de vespre al Centre Cívic El Passeig. Continua el cicle Parlem d'Història, 15a edició, xerrada titulada La transformació urbana de la Seu entre 1924 i 1926, ara fa un segle, del nou escorxador, els orígens del Pla Bergós. La xerrada anirà a càrrec de Daniel Fiter, aquest dimecres a 7:00 del vespre a l'Espai Armengol. Continua el cicle Tastem territori de l'Ateneu al Turgell, conills ecològics de la granja Canemar de Bellestar, aquest dimecres a 8:00 del vespre a l'Ateneu. I també al mateix lloc, taula redona titulada Sobirania econòmica, viure al territori més enllà del turisme, el dijous a 7:00 del vespre a l'Ateneu Turgell. Lectura dramatitzada Vols ballar a Arfa, dijous a 8:00 del vespre a la plaça Major. I avancem també que Arfa celebrarà aquest cap de setmana vinent la seva festa major. Xerrada titulada Intel·ligència Artificial, riscos i impactes en els drets humans i la democràcia, càrrec de Jordi Asensi, expert en governança de l'IA al Consell d'Europa. Divendres a 7:00 del vespre a l'Ateneu d'Urgell. Jornada sobre educació per la llibertat a la Seu amb la participació de l'ONG Open Arms. Divendres a 8:00 del vespre a la sala de Sant Domènec. Concert del grup A Contrablus, a la Sala Guiu, divendres a 9:00 del vespre, dins de la promoció cultural de la Seu. Sortida senderista d'Estamariu a Arcavell. Continuen les rutes de la segona edició de la Volta a l'Alt d'Urgell pels camins del Camí a Pirineus. Això serà dissabte. Com ja és habitual, els participants es trobaran a 8:00 del matí a l'estació d'autobús de la Seu, en aquest cas per anar fins a Estamariu. Taller titulat La cuina del bosc, amb Joana Peters i Valeria de Luca de Xarcolan, a Estamariu, dins el cicle Tastet d'Oficis, dissabte, a Estamariu. Presentació del llibre Mata'm amor, d'Adelina Inglés a Organyà, dissabte, a 12:00 del migdia, a la Sala Xart. Ruta guiada Organyà històric i literari, Montserrat Riu, també dissabte, a 6:00 de la tarda, des de l'Oficina de Turisme. Representació de l'obra de teatre Rucs de la companyia La Pera i Llimonera, dissabte també a 6:00 de la tarda al Teatre Guiu. I diumenge que ve, dia 24, concert de la Cadea Orquestra de Cambra al costat del pianista Nicolás Licciardi, diumenge a 8:00 del vespre a la sala de Sant Domènec. Aquestes i més activitats aquesta setmana a la Seu i a la comarca les podeu consultar totes al nostre web radioseu.cat/agenda.

0: així ha sonat la celebració de la victòria dissabte de l'Atlètic Club La Seu, que ha permès confirmar que són nou equip de tercera nacional de futbol sala. L'equip Blau-Cel, fundat tot just l'any 2021, fa 5 anys, ha confirmat ja un nou ascens de categoria. Va ser dissabte el vespre gràcies a la victòria per 5-4 contra el Nutricolor Linyola. Era l'últim partit com a local de la temporada 2025-2026. A més, en aquesta última jornada, els orsellencs depenen d'ells mateixos aquesta setmana que ve per proclamar-se campions del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana, i és que mantenen un avantatge de 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra. L'equip solsoní acompanyarà l'Atlètic a la nova categoria, ja que dissabte mateix va vèncer el Palau d'Anglesó per 4-6 i s'assegurava també així, juntament amb l'Atlètic, acabar almenys en segona posició, que també garanteix l'ascens a la divisió d'àmbit estatal. En espera que dissabte vinent recuperi la jornada 16, que va ser jornada del febrer. Ara l'Atlètic té 58 punts i el Solsona en suma 56. El tercer, el futbol sala Amposta, té 52 punts i, per tant, ja no pot atrapar cap dels dos primers classificats. En un poliesportiu municipal ple de gom a gom, l'Atlètic Club La Seu va certificar l'ascens en un partit en què el Linyola, actual desè classificat, no ho va posar gens fàcil. El maig va començar bé, amb 2 gols de Jordi Pintat als minuts 6 i 8. Tot seguit, els del Pla d'Urgell van restablir l'empat mitjançant Adrià Serrano, amb gols als minuts 10 i 12, però abans del descans els locals van situar el 4-2 amb una diana de Jaume Galimany al minut 17 i un autogol visitant al 19. El freca freca es mantenia a la segona part. Sergi Fernández va tornar a escurçar distàncies pels linyolencs al minut 24. Al cap de 3 minuts, Arnau Jansat feia el 5-3, que deixava el triomf molt ben encarrilat. Amb el Linyola llançat a l'atac, porter inclòs, Sergi Camats va tornar a posar emoció amb el 5-4 a menys de 2 minuts del final, però el bloc dirigit per Jonathan Esteban en tenia prou amb un empat per confirmar l'ascens i, de fet, va acabar guanyant, com dèiem, 5-4, i tot seguit jugadors tècnics i aficionats van celebrar l'ascens a tercera nacional. Entremig es va fer un emotiu homenatge al capità de l'equip, Jonathan Padrones, que amb aquest partit penja les botes amb tots els honors. Els jugadors del Linyola, club del qual també havia format part com a juvenil i sènior fins al 2021, li van lliurar una samarreta commemorativa, i després Padró es va fer una foto commemorativa amb tots els components d'ambdós equips. I després, jugadors i tècnics de l'Atlètic es van enfilar a un remolc agrícola guarnit per a l'ocasió, amb globus, una senyera i la presència d'un DJ, i van començar una rua pels carrers de La Seu acompanyats de familiars, amics i aficionats. Aquest és el moment en què començava la rua. En podeu trobar imatges i vídeos als nostres perfils a xarxes socials. El recorregut va passar per indrets com el Camí Ral de Sardenya, el carrer Joaquim Viola, l'Avinguda Salòria, i va culminar a la plaça Catalunya. L'Atlètic Club La Seu, doncs, que és nou equip de tercera nacional de futbol sala. L'entrenador, Jonathan Esteban, es mostrava emocionat just després d'aconseguir l'ascens i destaca els èxits aconseguits en només 5 anys d'història, en una trajectòria realment meteòrica i poc habitual en equips de futbol sala.
1: Bueno, valorem, pues, per nosaltres és algo espectacular, perquè portem només 5 anys de club, vale? Clar, llavors, si tu mires tots els clubs d'arreu de Catalunya, Barcelona, província de Lleida, de lo que sigui, amb 5 anys ficar-nos a la tercera divisió espanyola nacional, pues, per mi és un èxit. Tenim una idea molt clara de lo que és el futbol sala, treballem molt i al final, pues, el bon treball i la insistència té els seus fruits.
0: Pel que fa a aquesta temporada, Esteban destaca que han anat de menys a més. Després d'un inici no tan bo, van anar agafant confiança i han acabat aconseguint l'ascens de categoria.
1: Ha sigut, per mi, d'evolució de menys a més, vale? Sí que ara, l'últim tren de la temporada, ens hem deixat una miqueta anar els últims 2 partits, 3, però la segona volta només hem perdut 2 partits en tota la segona volta. Això vol dir que ha sigut espectacular la temporada per mi. Ara toca celebrar-ho, i tant.
0: Recordem que l'Atlètic La Seu va debutar a l'última categoria, com correspon, a la primera temporada. Ja va aconseguir l'ascens a segona catalana i la campanya 2022-2023 va arribar a primera. Es va estar 2 anys en aquesta categoria i la passada campanya 24-25 van ascendir a divisió d'honor catalana. Finalment, enguany, amb només 1 any en aquesta categoria, han accedit ja per primer cop a una divisió d'àmbit estatal. És concretament la 4ª categoria estatal i està per sota de la primera divisió, la segona i la segona B. Per la temporada també l'entrenador.
1: Tercera nacional, pues, suposa jugar a la categoria, o sigui, està primera divisió, segona B i tercera, és la quarta lliga de tota Espanya. Bueno, hi ha dos jugadors que seran baixa, ¿vale? Perquè un, bueno, ja ho heu vist, que és el Padro, que es retira, un altre jugador també és baixa i tenim previst incorporar tres o quatre incorporacions.
0: A la nova categoria de tercera nacional, en cas que quedin enquadrats el grup 2 de Catalunya, que està format principalment per equips de la meitat oest del país i d'Andorra, l'Atlètic Club La Seu i el Solsona es trobaran com a rivals més pròxims geogràficament amb l'Enfaf Construccions Modernes Andorra i l'FC Balaguer Comtat d'Urgell, tot i que els balaguerins encara no tenen assegurada la permanència, estan en zona de descens ara mateix. També formen part d'aquest grup, entre altres, el Futsal Vilaomara, l'Esparreguera, Castelldefels, Alforja, Elis Eixample, Sant Sadurní, Arrel, Salou, Frederic Mistral i Atlètic Vilatorrada. El Sant Joan d'Espí és el líder a 3 jornades del final i, per tant, és probable que la temporada vinent jugui a segona nacional. Un èxit aquest de l'Atlètic Club La Seu que s'afegeix al que ja comentàvem de fa pocs dies de l'Atlètic La Seu en Bus, que tot just la setmana anterior es proclamava matemàticament campió de segona catalana cadet. Així doncs, aquest equip de base ha obtingut l'ascens a primera catalana en la seva franja d'edat. Encara en futbol sala comentem que aquest diumenge s'ha acabat el cap de setmana amb la disputa del derbi comarcal de tercera catalana i amb victòria de l'Atlètic Club La Seu per 8-3 contra la Unió Esportiva Peramola. Aquest maig tancava ja aquesta categoria en què l'Atlètic ha quedat en vuitena posició amb 34 punts, mentre que el Peramola ha acabat cué amb 3 punts. I aquest cap de setmana també ha jugat l'Atlètic La Seu Estiu 3000, l'equip femení que divendres, en partit avançat de la jornada, va vèncer per 4-0 contra el Tecnobit Alforja. L'Atlètic també és a punt d'acabar la Lliga, en aquest cas és en novena posició amb 26 punts, amb la salvació ja assegurada. I cap de setmana també de cluenda de la temporada pel que fa al futbol. La Seu Futbol Club l'ha acabat perdent al Carràs, però en un partit en què ja no hi havia res en joc, perquè l'equip urgellenc ja havia aconseguit el títol de segona catalana i, per tant, l'ascens a primera. Va perdre al Carràs per 3-0 en aquest partit jugat dissabte. I, per tant, d'aquesta manera, la Seu Futbol Club acaba la temporada amb 58 punts. En aquesta última jornada també ha perdut el segon classificat, el Juneda, que acaba amb 53, i els equips que jugaran a la promoció d'ascens són Juneda i Sallent, que han acabat tots dos amb 53 punts, el Balafi en quart lloc amb 52 i l'Alguaire cinquè amb 48. La Seu, en ser el primer classificat, ja té assegurat l'ascens directe i el títol. Baixen de categoria en aquest grup de segona catalana el Vallfogona de Balaguer amb 33 punts, Linyola amb 29, el Carràs, el rival d'aquesta darrera jornada, amb 29 i el Guissona amb 24 punts. I també final de trajecte tercera catalana i final de trajecte pel Coll de Nargó, que recordem ha perdut la categoria. Es va acomiadar ahir diumenge de la categoria, perdent per 0-2 amb el Santa Coloma de Queralt, mentre que dissabte van jugar l'Oliana, que també va perdre 2-0 amb el Castellserà, i l'Organyà, que caia per 4-3 a Vilanova de l'Aguda. Amb tots aquests últims resultats, l'Organyà acaba la temporada en 12a posició amb 36 punts. Just després arriba l'Oliana, 13, amb 34. Tots dos han salvat la categoria. Aquest any, en aquest grup de tercera catalana, només baixaven dos equips. Un d'ells és el Coll de Nargó, que ha quedat penúltim, 15 amb 21 punts, i el Bellpuig, que només ha sumat 8 punts en tota aquesta temporada. El campió de grup ha estat el Cervera, finalment amb 60 punts, dos més que el Verdú Cercavins, que jugarà a promoció, el mateix que el Calaf, que ha quedat tercer amb 55. Pel que fa d'altres equips pirinencs, el millor classificat finalment d'aquest grup de tercera catalana ha estat el Club de Futbol Poble, que ha quedat cinquè amb 47 punts, mentre que el Trem, que ha experimentat una trajectòria descendent, ha acabat desè amb 44. I també cloenda de la temporada pels equips sèniors del Cedis Bàsquet. El Cedis Fausa ho ha fet a ben salvatge la categoria i en aquesta última jornada ha perdut a la pista de l'Ipsi a Barcelona per 56-50. El Cedis Fausa acaba en vuitena posició amb un balanç equilibrat de 12 victòries i 13 derrotes, empatat amb el Virola ja, que ha quedat en setena posició. Sí que ha perdut la categoria el Cedis Sideco Unida, ho va confirmar ja la setmana anterior, i en aquesta última jornada ha perdut la pista del Cerdanyola-Noroil per 78-64. El Cerdanyola-Noroil, de fet, ha acabat així en tercera posició. En canvi, el Sideco Unida ja tenia confirmada almenys l'onzena posició, zona de descens, ha quedat empatat finalment amb el Mata de Pere Verd, tots dos amb un balanç de 7 victòries i 19 derrotes, perden la categoria i també la perden el Papers Bellpuig, 13, amb només 3 victòries, i el Sena Tàrrega, que només n'ha aconseguit 2, ha quedat cué. El campió de grup ha estat el Bàsquet Pia Sabadell en Deus, amb qui el Cedis es va enfrontar ara fa una setmana, ha aconseguit 24 victòries en 26 partits, i a segon el Cervera Mobile Línia amb 22 victòries. I encara en bàsquet, situació complicada en aquest final de temporada pel Morabanc Andorra, especialment després de la derrota d'ahir contra un rival directe, el San Pablo Burgos. El partit es va saldar amb 83-85. El Morabanc va tenir una última oportunitat de capgirar el marcador als últims segons amb un triple, però no va entrar, i d'aquesta manera el Morabanc encaixa una dolorosa derrota amb el San Pablo Burgos en un matx en què pels visitants va destacar Hub amb 19 punts. Ara, una jornada més, l'equip tricolor continua en zona de descens, en 17a posició, amb 9 victòries i 23 derrotes, les mateixes victòries que el Casademont-Saragossa, que és 16, però el Casademont encara ha de jugar el partit d'aquesta jornada, per tant, doncs, pot despenjar-se de l'equip Andorra, que ara està amb una victòria menys que el Dreamland Gran Canària, 15 amb 10-22, i dos menys que el Sant Pol Burgos, rival d'ahir, que és 14 i ja té pràcticament assegurada la permanència. A més, el Morabanc ha de decidir aquesta possible salvació contra rivals difícils. Aquest diumenge vinent jugarà a la pista del Jaio Post-Lleida, que això sí, ja té assegurada la permanència des d'aquest cap des d'ahir, i acabarà la temporada rebent el Barça.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: 3:15. Abans de comentar el temps, comentem també que PEUSA té previst un tall de llum per manteniment aquesta setmana a tota la zona del municipi de Montellà i Martinet. Això inclou el poble de Martinet, Villec, Rovillec, Sant Martí dels Castells, Martinet, Estana, Bastanist, Bèixec i també el municipi de Lles de Cerdanya. En tota aquesta zona hi haurà un tall aquest dimecres de les 6 del matí a 8 del matí, també el mateix dia d'un quart de 5 a les 5 de la tarda i repetiran en aquests horaris el dijous al matí i a la tarda. Ara sí, el temps que també és notícia avui perquè ha plogut amb força aquestes darreres hores i ha tornat a nevar a cotes altes i no tan altes, a cotes mitjanes també. Torna a estar ben blanc el Cadí, per exemple, i d'altres muntanyes del Pirineu, fruit d'aquesta nevada que ha caigut en les darreres hores. Així ho reflecteixen les temperatures matinals que han estat al voltant dels 5-6 graus en molts punts del Pirineu, les mínimes, això pel que fa a les fondalades, més fredes a alta muntanya, i avui començaran a recuperar-se. Es pot tornar a arribar als 20 graus a sort i al punt de suert. Arribaran ja 23 a Tremp si s'obren aquestes nuvolades i boires que hi ha aquest matí, i s'espera arribar també 19 graus aquí a la Seu, segons la previsió del Meteocat. Tot i això, el cel encara continua nuvolat en moltes zones i pot haver-hi nous ruixats durant aquesta tarda a qualsevol punt del Pirineu. Ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol moment. I atenció, perquè això sí, al llarg d'aquesta setmana hi haurà un canvi radical d'aquest ambient pràcticament hivernal, una pujada notable de temperatures. Demà s'espera que ja arribi a 23, la màxima a la Seu. També pugen les mínimes. Aquesta nit vinent estaran entre els 5 i els 8 graus. Demà al matí comença amb cel entrenyinat. Tot i això, encara continuen els ruixats. N'hi pot seguir havent demà a la tarda, també aquí a la Seu i a qualsevol punt del Pirineu i de la meitat nord de Catalunya. I per dimecres, el dia començarà llavors si ben assolellat a la Seu. A la tarda envia més ennuvolat, però sense previsió de pluja. Si més no, pel que fa aquí a la Seu, sí que n'hi pot haver a d'altres punts del Pirineu, i, com dèiem, els mapes apunten a aquesta tendència, ara sí, a la pujada de temperatures. Unes temperatures que de matí marquen 10 graus a la Seu, 12 a Organyà, 12 i mig a Oliana, 7 graus a Alinyà, a Puigcerdà i 8 graus, 10 a Sort, 11 a Tremp, 9 i mig al Pont de Suert i 8 a Viella. I continua el fred d'alta muntanya, per exemple, aquesta hora al matí encara amb un grau sota 0 a 8 a Ull, mig grau negatiu a la Tosa d'Alt, mig de positiu al Pic de Salòria i a Port del Comte, un grau i mig als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, un grau a Cert Escant, i encara aquesta hora 0 graus a la Bonaigua, a 2.200 metres, i també a la cota 2.500 d'Espot. Com dèiem, en totes aquestes cotes encara hi ha seguint nevant aquestes darreres hores. La farmàcia de guàrdia aquests dies a la Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Una neu que arriba quan som ja a dilluns 18 de maig. Avui celebra Santa Clàudia. És tot de moment pel que fa a les notícies. Tornem amb les notícies en xarxa a les 10 i actualitzem tota aquesta previsió del temps amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de la Val als Comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol, i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari, també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, la 2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, l'AP7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la estructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

seu renill d'aire comprimit. A places horribles pixen gossets mudats i penseixen les floretes dels jardins.

homes masculins reciclen residus radioactius.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Milavalla i Figueres.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Municipal de la Seu, han dut a terme aquest cap de setmana un operatiu campai que ha acabat amb 222 persones identificades, que sumen 161 antecedents, i 14 persones denunciades per possessió d'armes, drogues o per infraccions en la tinença de gossos de raça perillosa. El dispositiu conjunt es va fer divendres al llarg de la tarda i la nit, i també la matina de divendres i dissabte, amb l'objectiu de combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues. Entre els 222 identificats, 3 acumulaven tot sols fins a 70 antecedents. De les 14 denúncies administratives, 10 han estat per substàncies estupefaents, 2 per armes prohibides i 2 més relacionades amb tinença de gossos de raça perillosa. L'operatiu Campai també ha decomissat 2 patinets elèctrics i ha fet una entrada en un bar musical, mentre que, paral·lelament, la Policia Nacional iniciava 11 expedients relacionats amb immigració il·legal. També en successos aquest cap de setmana, els bombers han rescatat una dona que havia relliscat i s'havia fet un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí, al municipi de Montellà i Martinet. Segons informava Emergències, l'avís es va rebre poc abans de les 2 del migdia, des d'una tartera situada a prop dels cims del Cadí. S'hi va desplaçar un helicòpter del GRE de la Seu, amb assistència del SEM, i en arribar van constatar que l'excursionista estava en estat menys greu. Els agents van immobilitzar-la amb un collaret i un cinturó pèlvia, i tot seguit la van remuntar fins a l'helicòpter amb un material a la les 18 per portar-la a la base de l'aeroport Andorra la Seu i des d'allà en ambulància a un centre mèdic. També dissabte i a la mateixa Serra del Cadí, els bombers van atendre 6 persones que s'havien quedat atrapades a prop de la zona de Pratllong, al terme municipal de Josa i Tuixén. En aquest cas, els excursionistes havien trucat al 112, passat un quart de 5, perquè es trobaven que havien intentat evitar la neu que encara hi ha acumulada a la zona per aquestes dates, però van arribar a un lloc en el qual no podien avançar, però tampoc no sabien recular-hi. Efectius del GRE van anar fins al lloc i els van guiar per un camí segur que coneixen perquè poguessin sortir. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha finalitzat diverses actuacions de renovació de l'enllumenat públic en diferents punts de la ciutat. L'objectiu, modernitzar les infraestructures, millorar la seguretat ciutadana i avançar en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Una de les intervencions més destacades ha estat als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poble Sec, on s'ha apostat per recuperar el característic to ambre de l'enllumenat tradicional mitjançant tecnologia LED d'última generació. Els nous equips contribueixen a reduir de manera significativa la contaminació lumínica i afavoreixen la protecció del cel nocturn, però també volen oferir més seguretat als veïns, eliminant zones fosques. Aquest projecte s'ha desenvolupat de forma coordinada amb l'Ajuntament de les Valls de Valira, tenint en compte que és una zona on delimiten els dos termes municipals. Ho han executat l'empresa Salvi Instal·lacions Vilana amb un pressupost en el primer cas de 13.000 euros i en el segon de 6.700. També s'ha fet millores de l'enllumenat en ple centre de la ciutat, a les avingudes Pau Clarís i Valls d'Andorra i el carrer Sanot. Docents i d'altres representants del sector educatiu a l'Alt Urgell es van manifestar aquest divendres passat pel centre de la Seu en el marc de la nova jornada de vaga territorial que s'havia convocat a l'Alt Pirineu i Aran i també a la Plana de Lleida. Van fer un recorregut que va finalitzar al plaça dels Soms amb pancartes on s'hi podia llegir lemes com ja n'hi ha prou i sense condicions dignes no s'acabarà el curs. Els sindicats convocants, que representen la majoria del sector, han difós un manifest en què, en primer lloc, consideren que la Generalitat no vol abordar un dels veritables problemes del país, que és la situació de l'educació pública, que veuen des de fa anys en perill, i consideren intolerable l'actitud que ha tingut aquests dies la consellera Esther Niubó, perquè creuen que no porta cap proposta nova i ha deixat la negociació encasellada dins el marc de l'acord amb sindicats minoritaris, que la majoria dels docents rebutgen. A banda de millores de l'escola inclusiva, també demanen que en la negociació es pugui parlar de tot, incloent la reducció de ràtios, la burocràcia, la democràcia als centres i la recuperació de sous. La jornada es va acabar amb un tall a la boca nord del túnel del Cadí, que es va fer ja divendres al vespre i va generar cues d'entre fins a 4 quilòmetres, tant per entrar com per sortir de la Cerdanya. L'acció arribava després de la manifestació a la Seu. I als esports, l'Atlètic Club La Seu és nou equip de tercera nacional de futbol sala. L'equip Blau Cel, fundat fa tot just 5 anys, el 2021, ha confirmat un nou ascens de categoria. Va ser dissabte gràcies a la victòria 5-4 contra el Nutricolor Linyola a l'últim partit com a local de la temporada. A més, a l'última jornada, els urgellencs depenen d'ells mateixos per proclamar-se campions del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana, mantenen un avantatge de 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra. L'equip solsoní acompanyarà l'Atlètic a la nova categoria i és que dissabte mateix van vèncer el Palau d'Anglesola per 4-6 i s'han assegurat així acabar almenys en segona posició, que també garanteix l'ascens a la divisió d'àmbit estatal. En espera que dissabte vinent es recuperi la jornada 16, que va ser jornada del febrer, ara l'Atlètic té 58 punts i el Solsona en suma 56. El tercer, el futbol sala Amposta, té 52 punts i, per tant, ja no pot atrapar cap dels dos primers classificats. En un poliesportiu municipal ple de gom a gom, l'Atlètic Club La Seu va certificar l'ascens en un partit en què el Linyola, això sí, desè classificant, no ho va posar gens fàcil. Jordi Pintat va avançar els urgellencs als minuts 6 i 8. Després, Adrià Serrano va restablir l'empat 2-2, però abans del descans, els locals havien situat el 4-2 amb un gol de Jaume Galimany i un autogol visitant. El frec a frec es va mantenir a la segona part. Arnau Gensat feia el 5-3 que deixava el triomf ben encarnat i tot i el 5-4 marcat pels visitants, l'equip dirigit per Jonathan Esteban va poder celebrar sense problemes l'ascens de categoria. Al final del partit es va manejar el capità de l'equip, Jonathan Padrones, que justament en aquest partit penjava les botes i ho feia amb tots els honors, aconseguint aquest nou ascens de categoria, i després es va fer una rua pels carrers de la Seu per celebrar aquest èxit que confirma una trajectòria meteòrica de l'Atlètic Club La Seu. Van debutar l'any 2021 a l'última categoria, tercera catalana, i ara per primer cop jugaran en una divisió d'àmbit estatal. Bé, el cap de setmana també comentem que ha finalitzat ja la lliga de les lligues territorials de futbol. La Seu Futbol Club perdia dissabte l'últim partit de la temporada, 3-0 al Carràs. També van caure dissabte a l'Organyà, 4-3 a Vilanova de l'Aguda, i l'Oliana, 2-0 a Castellserà. A la Seu Futbol Club, recordem, ja s'havia proclamat campió de segona catalana, per tant, obté l'ascensa primera, i Organyà i Oliana ja tenien assegurada la permanència a tercera. Aquest diumenge ha acabat la temporada al Coll de Nargó amb una derrota per 0-2 contra el Santa Coloma de Querol. Els nargonins ja tenien confirmat el descens a quarta.

0: Les precipitacions han seguit sent protagonistes d'aquestes darreres hores amb pluja i també amb neu, i és que seguit nevant a alta muntanya, i no només això, també a mitja muntanya, a molts cims del Pirineu tornen a estar ben blancs. Recordem que som ja a 18 de maig, ha tornat a nevar, per exemple, el Cadí, també la Tossa d'Alp, Andorra i a molts altres punts del Pirineu. I així ho reflecteixen les temperatures, que a aquesta hora del matí encara marquen, per exemple, 1 grau sota 0,8 a Ull, 0 graus a la Tossa d'Alp, mig grau a Port del Comte, 2 graus tot just a Malniu, 1 grau a Cert Escant, 5 graus més alta a Bonavé i 3 graus només al Port de la Bonaigua. També hi ha, d'altra banda, 0 graus a la cota 2.500 d'Espot. A la Seu hi ha 12 graus, 13 graus ja de temperatura a aquesta hora, 14 a Organyà, 15 a Oliana, 10 graus a Alinyà, més dades del Meteocat, 11 graus a Puigcerdà, 13 a Tremp, també a Sort i al Pont de Suert, i més baixa, 9 graus i mig a Viella. I la setmana comença encara amb aquest cel ben tapat, però les previsions més llarg termini per aquesta setmana apunten ja a una pujada marcada de temperatures a mesura que avanci la setmana. De moment, avui ja es pot tornar a arribar a màximes de 20 graus aquí a la Seu, Sort i el Pont de Suert, o 23 a Tremp. Aquest cap de setmana s'havien quedat més curtes i també van pujant les mínimes. Aquesta nit vinent estaran al voltant dels 8 graus, tant a la Seu com a Sort. Poden arribar 10 a Trem i es quedaran encara 5 graus a Puigcerdà. Demà les màximes tornaran a fregar els 20 graus, però es dibuixa ja una tendència a una pujada. Tot i això, seguiran els núvols, tant aquesta tarda com demà, i pot seguir havent ruixats al Pirineu. Aquí a la Seu més probable és demà a la tarda, i per dimecres el dia sí que començarà ben assolellat i com a molt creixeran algunes nubladors a la tarda, i a mesura que avanci la setmana la previsió apunta ja a una pujada de temperatures per no només situar-se en les normals per l'època, ara són més baixes, sinó fins i tot per sobre del normal. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barriós del carrer Sant Josep de Calassanç 3. Són les 11 i 14 minuts. És tot moment en aquest butlletí. Tornem amb més notícies a les 12 i també a l'Eunàlia informatiu migdia. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Esteu escoltant Ràdio Seu 107.2, l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell, entre ja la recta final del curs, amb diverses activitats i propostes i també amb període de preinscripcions. De tot plegat en volem parlar avui amb la seva directora, qui saludem, Sònia Lanau. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs moltes gràcies per atendre'ns un cop més, sempre pendents de l'actualitat, que és molta, de l'Escola Municipal de Música. I avui ens volies parlar sobretot de dues coses. Primer de tot, que esteu ja en període de preinscripcions pel curs vinent, oi?
1: Sí, exacte. Vam obrir preinscripcions l'11 de maig i estaran obertes fins al 5 de juny. Llavors és un procés molt fàcil perquè és simplement a través de l'enllaç que podreu trobar tant a cartells com nota de premsa, i inclús al mateix Facebook i Instagram de l'escola. Llavors és completar les dades, bueno, és fàcil, és completar les dades i dir què és el que es vol estudiar, bueno, què es vol cursar a partir de l'any que ve. I llavors l'oferta tenim des de sensibilització a partir de 3 anys, que és quan comencen els nostres alumnes, de 3 a 6 anys, que tenim l'etapa d'educació musical primerenca, i continuem a partir dels 7 anys amb l'oferta d'instruments i sense límit d'edat. Això és important, que es pot venir a l'escola de música des de 3 anys i sense cap topall.
0: Sí, perquè quan pensem en l'escola de música pensem sobretot en alumnes infants o joves, que són un gruix molt important, però l'escola està oberta a tothom i a qualsevol edat és bona per aprendre música, oi?
1: Exactament, sí. O sigui, qualsevol edat és bona per començar, perquè hi ha moltes persones que es pensen, ai, ja se m'ha passat, soc gran, això és per als petits. No, la música és un ensenyament, una educació al llarg de la vida, i hi ha moltes persones, per exemple, que han cursat quan eren més joves, després ho van deixar i ara volen tornar a reincorporar-se, pues no hi ha cap problema, o persones que no han fet mai i ara diuen, pues ara tinc temps i vull començar a fer-ho perquè, bueno, és una cosa que tinc pendent. Doncs també es poden apuntar sense cap coneixement musical. Vull dir que amb això s'està obert i són moments, la veritat, que molt enriquidors per la persona, ja siguis un infant o ja siguis adult.
0: Quants alumnes té actualment l'Escola de Música i quines previsions teniu pel curs que ve?
1: Sí, bé, ara som uns 200, comptant també l'alumne que tenim de conservatori, i bé, esperem que l'any que ve, per exemple, de conservatori augmentarem, perquè tenim un alumnat que justament aquesta setmana començarà a fer la prova d'accés, i llavors també doncs esperem que les preinscripcions, que la gent s'animi, que vingui, sobretot que pregunti si tenen qualsevol dubte, que es poden adreçar ja sigui per mail, ja sigui trucada o ja sigui presencialment a l'Escola de Música, que estem a la plaça de les Monges, al primer pis. Qualsevol dubte que tinguin, perquè a vegades et creen dubtes, no? Jo, ostres, el meu fill ja té 7 anys. Què pot fer? Doncs pues mira, tenim una oferta de 18 instruments diferents, per exemple, no? Llavors, pues, li podem explicar més de tu a tu tot el que fem. A més d'instrument, també tenim agrupacions, ja siguin instrumentals o vocals. Per exemple, per les famílies d'alumnat que ja estan matriculats a l'escola, tenim el cant coral d'adults, que si tens un fill o una filla a l'escola, solament pagaràs una matrícula i la mensualitat és gratuïta per venir a participar en aquest cor d'adults, de mares i pares de l'alumnat, que també és una forma d'estar encara més integrat a tots els nivells amb la comunitat educativa del centre.
0: Aquest període de preinscripció fins quan es pot fer?
1: Sí, es pot fer fins al 5 de juny. I llavors nosaltres comunicarem a tothom que s'hagi preinscrit si té plaça, que esperem que sí, i que es vingui a matricular, a fer oficialment la matrícula al centre.
0: I la gent que ja està apuntada, que ja està fent classes aquest curs, ha de fer alguna gestió també de cara al curs vinent per continuar?
1: No, això ja ho vam finalitzar. Primer vam fer durant el mes d'abril la confirmació de plaça, que li diem, que ja la dic, pues vull continuar l'any que ve, ja fem la matrícula per l'any que ve, i llavors aquesta part ja està, ja la vam tancar, ja el que siguem fet, pues això, obrir per noves incorporacions de cara al curs que ve. I llavors, doncs, bueno, tenim places dels diferents instruments i també, per exemple, de sensibilització o de les diferents agrupacions.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, oberta fins al 5 de juny aquest període de preinscripció, per si us voleu apuntar a l'Escola de Música Municipal de Música de la Seu, amb aquesta àmplia oferta que ens comenta la Sònia, que també ens vol parlar d'un altre element en el qual estan treballant aquests dies, i és que, precisament, ho acaba de publicar fa pocs minuts l'Ajuntament de la Seu, uns 300 alumnes de primària de la Seu, Castellciutat i Ales, participaran als concerts anomenats Som Orquestra, Som Banda i Som Cor. Què és aquesta activitat?
1: Sí, l'Escola de Música ja fa uns anys, ja fa... vam iniciar el que és el projecte de música comunitària i l'implementem en diferents àmbits. L'implementem amb la Llar d'Infants, Mina i Dons, la Llar d'Infants Municipal, en el qual fem classes a IU i a I2, a l'alumnat de IU i I2, de dos anyets. I també el que fem són, que li diem, bueno, és a l'escola Bressol, i després tenim a les escoles de primària dos projectes diferents. Un és Som Cor, que el que fem és el format que fem amb el Cantaxics, on participem des de fa molts anys, que és una activitat que es promou i s'organitza des de SEM, que és una cantata amb la qual els professors preparen a les escoles. I després ens trobem, en aquest cas serà el 27, el dimecres 27 de maig, a Sant Domènec, tots junts, per cantar-la en comú. I són amb els alumnes de segon de primària de les quatre escoles de... perquè és Albert Vives, Pau Claris, La Salle i Oser de la Zer, que, és, que participen l'alumne de Castellciutat i de l'AS. Llavors, aquests alumnes es trobaran... a més, aquest any és una cantata que es diu L'embolic de les festes, que ens toca molt de prop, perquè els compositors són el que estan a trama. I llavors, doncs, bueno, a més ens tindrem amb nosaltres tocant en directe i acompanyant a més de centenar d'alumnes que cantaran les seves cançons. I llavors contarem amb l'Ivan Caro i la Núria Llobet també, que a més fan de narradors. Vull dir que és un moment, això, és maco perquè... I més aquest any, no?, que siguem aquest plus en el qual... a més, la composició, la cantata, sí, el text és del Manel Justícia, però tota la música és de l'Ivan Garriga i l'orquestrina.
0: I una coral que dirigeixes tu mateixa, oi?
1: Sí, exacte. Sí, sí.
0: També és protagonista.
1: Però, bueno, dic que els protagonistes són més que per nens i bueno, i aquest fet que ve aquest any comptem amb l'orquestrina. Sí, sí. I, bueno, sí, dirigiré jo mateixa.
0: Això serà la setmana que ve, dimecres 27 de maig a les 11 del matí a la sala de Sant Domènec, però abans, demà passat, dimecres, sí, també al matí, a la plaça Joan Sansa, tenim aquest espectacle, aquest concert, vaja, Som Orquestra, Som Banda, oi?
1: Sí, exacte. Fem el Som Orquestra, Som Banda, que és amb l'alumnat de tercer i quart de l'Escola Pau Claris i l'Escola Emocional de Ribes, i de quart a sis de l'Escola de Castellciutat. Durant aquest curs han estat... Bueno, el Pau Claris es fa els instruments de corda, fregada, violí, viola, violoncel i contrabaix, i llavors a l'Albert Vives es fan instruments de vent, i a Castellciutat també instruments de vent, i aquest any també ukelele. I llavors el que es fa és ficar en comú el treball que han realitzat tots aquests alumnes amb els professors, perquè els professors especialistes de l'Escola de Música van setmanalment als centres de primària, i llavors, doncs, bueno, el que volem és ficar en valor i democratitzar aquest accés universal a la música, que hauria de ser, perquè en moltes ocasions, pues, bueno, no pot ser per diferents motius, i el que volem és això, que l'alumnat tingui accés en algun moment de la seva vida a poder estar tocant un instrument, però tocar un instrument en grup i ficar en valor cadascun d'ells, igual que amb el cor. Cadascú dels participants és igual d'important que l'altre. I es fa comunitat, i es fa conjunt, i es fa grup, que això és encara més important perquè vas formant a la persona. I llavors aquesta serà la mostra de final de curs, la qual per primer any el que també farem és participar en les agrupacions de l'escola, les agrupacions instrumentals de l'escola. Estan les acordions, està la Big Band, està l'orquestra també, perquè també creiem que és important que aquests dos programes, no?, dos àmbits de l'escola es coneguin els uns amb els altres, que les agrupacions també vegin com s'està fent aquest projecte de música comunitària, i els alumnes de música comunitària vegin també que a l'escola, doncs, es fan també altres instruments, hi ha agrupacions i que és, bueno, és això, és un moment de coneixença i de compartir tots junts.
0: En definitiva, que ara mateix toqueu moltes tecles, mai més ben dit, oi?
1: Exacte, sí. Intentant això, fer arribar la música a tots els col·lectius i totes les persones del municipi.
0: Molt bé. Aquests dos concerts són, com diguem, els dos pròxims dimecres, aquest i el de la setmana que ve. Es fan en horari de matí, en vista? És per algun motiu concret?
1: No, perquè és l'horari que l'alumnat de les escoles de primària és horari lectiu. I les classes que es fan de música comunitària també es fan en horari lectiu. Llavors, doncs, per això ho fem al matí, perquè és una activitat d'escola dintre l'horari d'escola.
0: Molt bé, perfecte. Doncs recordem, aquest concert som orquestra, som banda, serà aquest dimecres. El podeu veure a 11:15 del matí a la plaça Joan Sansa i el segon, el dia 27, a 11:00 del matí a la sala de Sant Domènec. Sonia, no sé si teniu previstes més activitats pel que queda de temporada, per aquestes últimes setmanes de curs.
1: Sí, encara tenim el concert de final de curs, que serà el 20 de juny. Tenim, bueno, abans haurem tingut una festa que sempre fem per l'alumnat de sensibilització, que és com la seva festa de final de curs. I ara, bueno, sí que és veritat que ara comencem, estem en període de proves d'accés, que comencem demà al conservatori. Vull dir que l'activitat no pare a l'Escola de Música, Conservatori de Música dels Pirineus. Però sobretot amb aquesta meta, que sí que és el 20 de juny, que també farem concert a la plaça de Joan Sansa amb les diferents agrupacions, i aquest any ja us explicarem més endavant, però volem fer un format diferent, unint diferents també disciplines artístiques.
0: Doncs d'això sí, encara ja en parlarem quan sigui el moment. De moment ens quedem amb aquestes dues activitats més immediates. Aquest concert som orquestra, som banda, aquest dimecres a 11:15 del matí, plaça Joan Sansa, i el concert de Som Cor la setmana que ve, el dia 27 a 11:00 del matí, a la sala de Sant Domènec, a part també, com diem, d'aquestes preinscripcions. No sé si ens ha quedat alguna cosa més per comentar.
1: No, bueno, us volia donar les gràcies, com no, per fer-vos ressò de les activitats que fem a l'escola i animar a tothom que vingui tant als concerts, que solament dic que si plogués, que no plourà, però si plogués el dimecres que ve ho faríem a Sant Domènec.
0: No, la previsió que hem vist nosaltres aquest matí sembla que tindreu sort, que se'n van aquests núvols i que en principi tindreu un matí tranquil.
1: Sí, llavors ens veurem a la plaça Joan Sansa i res, que qualsevol dubte que tinguin les famílies o adults per poder cursar i continuar els seus estudis musicals, que estem encantadíssims de rebre'ls i donar-li tota la informació a l'Escola de Música.
0: Doncs Sonia, la nou directora de l'Escola Municipal de Música, gràcies una vegada més per tenir-nos sempre al dia de tot el que feu i que vagi molt bé tots aquests actes.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom. T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori. I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis de WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
1: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
0: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Perquè fa la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
2: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
1: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reobert a la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú ha estat afectat per un atropellament també encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12 i 3, bon dia, titulars de la jornada Ràdio Seu, amb les notícies que ampliem a l'hora de l'informatiu migdia. Més de 220 persones han estat identificades i 14 d'elles denunciades per possessió d'armes o drogues en un dispositiu campai que s'organitza de cap de setmana a la Seu d'Urgell. L'operatiu policial també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un pub musical. D'entre els identificats, 3 acumulen tots sols fins a 70 antecedents. També en successos aquest cap de setmana, els bombers han rescatat un excursionista amb un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí. Els fets es van produir dissabte al migdia al terme de Montellà i Martinet. Els bombers també no van atendre el mateix dia 6 persones que s'havien quedat atrapades en un punt on no podien avançar ni recular, a prop de Perellong, al municipi de Josa i Tuixén. Ha finalitzat la renovació de l'enllumenat públic a diferents punts de la Seu. L'Ajuntament ha fet millores als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poble Sec amb la col·laboració de tecnologia LED de color ambre. Una altra acció ha estat el reforç de la seguretat a les avingudes principals amb nous projectors. Uns 300 alumnes de primària de la Seu, Castellciutat i Alàs participaran als concerts Som Orquestra, Som Banda i Som Cor. El primer es farà aquest dimecres al matí a la plaça Joan Sansa, 11:15, i el següent serà dimecres vinent, dia 27, a la sala de Sant Domènec. En tots dos casos l'entrada és lliure. N'hem parlat fa pocs minuts amb la directora de l'Escola Municipal de Música, Sonia Granau, que ha recordat que continua oberta la preinscripció pel curs vinent. Està en marxa fins al dia 5 de juny.
6: I
5: justament en l'àmbit educatiu, docents i professionals educatius de l'Alt Urgell han reclamat noument que s'atengui les seves demandes. En una manifestació a la Seu han instat el govern a reprendre la negociació. Entre les principals demandes s'assenyalen les de més recursos humans per l'escola inclusiva, reducció de ràtios i millores salarials. La jornada de protesta divendres es va completar amb un tall a la boca nord del túnel del Cadí, que va generar retencions de fins a 4 quilòmetres en els dos sentits. I avui també comentarem que PEUSA i el Consell Comarcal del Torrecell han presentat fa poca estona la cessió del fons documental històric de la companyia elèctrica a l'Arxiu Comarcal. Hi han intervingut en aquesta presentació el director general de PEUSA, Marcel Dorna, el director de l'Arxiu Comarcal, Julio Quérez, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lledós, i l'alcalde de la Seu, Joan Barreda. N'escoltarem les seves valoracions més endavant. En l'àmbit cultural avui també explicarem que les escoles del Pallars Sobirà recuperen el joc tradicional de les Villes Pallareses. 5 centres i 140 alumnes han participat en un torneig escolar marcat en un projecte amb l'objectiu de fer popular aquesta disciplina. I amb això entrarem als esports avui protagonitzats per l'Atlètic Club La Seu, que és nou equip de tercera nacional. Amb la victòria sobre el Nutricolor Linyola per 5-4, el conjunt urgellenc de futbol sala s'ha assegurat un dels dos primers llocs de divisió d'honor catalana i, per tant, l'ascens de categoria. Pujaran al costat del Solsona Guixers Fibra, que s'ha assegurat també un d'aquests dos llocs. Jugadors i tècnics han celebrat el nou èxit amb una rua dissabte pels carrers de la ciutat. A més, al final del partit, a tots dos equips, La Seu i Linyola, van fer un homenatge a Jonathan Padrones. En futbol sala també s'ha disputat el cap de setmana i diumenge el derbi comarcal de tercera catalana, l'Atlètic Urban Sport Peramola amb victòria urgellenca per 8-3. I en futbol, la Seu Futbol Club s'ha acomiadat de segona catalana havent sumat 58 punts a l'últim partit i amb el títol ja assegurat, l'equip urgellenc ha perdut el Carràs per 3-0. Pel que fa a tercera, també s'ha acabat la Lliga i s'ha confirmat la classificació final de l'Organyà, que ha quedat 12, l'Oliana 13 i el Coll de Nargó 15. Organyà i Oliana salven la categoria. En canvi, el Coll de Nargó baixa a quarta. En aquesta última jornada, l'equip Ganxo ha perdut per 4-3 a Vilanova de l'Aguda i derrotes també de l'Oliana Castellserà per 2-0 i del Coll de Nargó amb el Santa Coloma de Caral per 0-2. I afegim a tots aquests resultats que tornen al futbol sala. L'Atlètic, la Seu Estiu 3000, va jugar ja divendres en partit avançat. Va guanyar per 4-0 contra l'Alforja. I s'ha acabat també la temporada pel que fa a la majoria de lligues de bàsquet. Aquest cap de setmana el Cedi Cefausa ha finalitzat la temporada amb una derrota intranscendent contra l'Ipsi a Barcelona. La Cedi Cefausa acaba a la lliga havent mantingut la categoria en novena posició, a segona catalana femenina i a segona masculina. El Cedi de Cunida ha perdut amb el quart classificat el Cerdanyola Noroil per 78-64. De fet, el Cerdanyola ha acabat en tercera posició i el Cideco Unida ja havia confirmat el descens. Ha acabat en 11a posició amb 7 victòries i 19 derrotes, empatat amb el Matadepera. Encara en bàsquet es complica novament la permanència del Morabanc a Andorra després que aquesta jornada, aquest diumenge ahir, ha perdut de només 2 punts, 83-85, amb un rival directe, el San Pablo Burgos. El Morabanc, a només 2 jornades del final, segueix en zona de descens, 17è, amb 9 victòries i 23 derrotes, empatat a victòries amb el Casademont Saragossa, que encara ha de jugar un partit més, i s'han distanciat d'ells el Dreamland Gran Canària, que té 10 victòries, i el San Pablo Burgos, que ara en té 11. I encara pel que fa a la competició d'elit, la segona divisió de futbol, el Futbol Club Andorra també ha perdut 2-1 amb el Deportivo de la Corunya, però en aquest cas mantindrà sense problemes la categoria. Quan queden només 2 partits per jugar, és en desena posició de segona divisió amb 58 punts. I en els següents espais informatius, aquest començament de setmana també destacarem que l'urgellenc Josep Miret ha participat aquest diumenge a l'emblemàtica Segama Iscorri, una de les maratons de muntanya més conegudes del món, al País Basc, i ha aconseguit el 32è millor temps de la jornada. També cal destacar el top 25 que ha aconseguit Marc Bernades, atleta igualadí que forma part del grup excursionista Oliana Blue Motors. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb cel tapat i la notícia és que ha tornat a nevar a cotes altes i mitjanes aquestes darreres hores. Ha tornat a emblanquinar el Cadí i moltes altres muntanyes del Pirineu en una setmana que estarà marcada, això sí, per la pujada de temperatures. Passarem d'uns valors ara mateix per sota dels normals per l'època, recordem que ja som a 18 de maig, a uns valors fins i tot per sobre del normal. De moment és tot. Ampliem aquests i més temes a la una, l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Fins ara.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Més de 220 persones identificades i 14 denunciats per possessió d'armes i drogues en un dispositiu que empaia a la Seu d'Urgell. L'operatiu policial també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un pub musical. Dels 222 identificats, 3 acumulen tots sols fins a 70 antecedents.
1: Titulars.
0: Ho comentem a l'inici de l'informatiu, en què en successos avui també explicarem que els bombers han rescatat aquest cap de setmana un excursionista amb un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí. Els fets es van produir dissabte al migdia al terme de Montellà i Martinet. Els bombers també han atès 6 persones que s'havien quedat atrapades en un punt on no podien avançar ni recular. Igualment al Cadí, en aquest cas a prop de la zona de Prat Llong, al municipi de Josa i Tuixén. Avui recuperem les valoracions de docents i professionals educatius de l'Alt Urgell que han reclamat nouament que s'atenguin les seves demandes. En una manifestació a la Seu han instat el govern a reprendre la negociació. Entre les principals demandes s'assenyalen les també recursos humans per a l'escola inclusiva, reducció de ràtios i millores salarials. La jornada es va acabar amb un tall de trànsit a la boca nord del túnel del Cadí. Finalitza la renovació de l'enllumenat públic a diferents punts de la Seu. L'Ajuntament ha fet millores als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Pau Blasec amb la col·laboració de amb la col·locació de tecnologia LED de color ambre. Una extracció ha estat el reforç de la seguretat als eixos centrals amb nous projectors. Peusa formalitza la cessió del seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Turgell. El recull, integrat per gairebé 350 metres lineals de documentació històrica, és un dels més grans de Catalunya en documentació industrial i comercial i també figura entre els 8 més antics del país a nivell cronològic.

Els contraris a l'asfaltatge d'un camí a la partida de Sant Armengol han reiterat el seu rebuig a la mesura. En un comunicat del grup sosté que hi ha propietaris contraris i afirma que el reglament intern del SOR es limitaria el trànsit rodeat a Lliet, tot i matisar que és una zona força transitada pels veïns. El govern facilita més ajuts als caçadors per capturar senglars. Òscar Ordeig anuncia una subvenció de 150.000 euros a la Federació Catalana i diu que les caces freguen les 27.000 des de començament d'any. I els esports, l'Atlètic Club La Seu és nou equip de tercera nacional amb la victòria sobre el Nutricolor Linyola per 5-4. El conjunt orsellenc s'ha assegurat un dels dos primers llocs de divisió d'honor catalana i, en conseqüència, l'ascens directe de categoria al costat del Solsona Guixers Fibra. Jugadors i tècnics han celebrat aquest nou èxit amb una rua pels carrers de la ciutat. I la Seu Futbol Club s'ha acomiadat de segona catalana havent sumat 58 punts. Recordem que també ha aconseguit l'ascens de categoria. A l'últim partit i amb el títol ja assegurat, l'equip orsellenc ha perdut el Carràs per 3-0. A tercera mantenen la categoria l'Organyà, que ha quedat 12è, i l'Oliana 13è, mentre que el Coll de Nargó baixa a quarta catalana. I tornant al futbol sala, a tercera d'aquest diumenge s'ha jugat el derbi comarcal. L'Atlètic Urban Sport s'ha imposat el Pere Mola per 8-3. Triomf de l'Atlètic Estiu 3000, la primera catalana femenina, amb el Tecnobit al Forn ja per 4-0.

I el temps, amb gel encara ennuvolat a la seu en un cap de setmana que ha estat marcat per la precipitació en augment i per les nevades. Ha tornat a nevar a cotes mitjanes i altes. Aquesta setmana, però, s'espera que comencin a pujar ja les temperatures.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Municipal de la Seu d'Urgell, han dut a terme aquest cap de setmana un operatiu conegut com a Campai, que ha consistit en controls a totes les entrades de la ciutat i que ha acabat amb un total de 222 identificats, que sumaven en total 161 antecedents, i 14 persones han estat denunciades per possessió il·legal d'armes, drogues o per infracció en la tinença de gossos de raça perillosa. El dispositiu a la capital del Torcell es va dur a terme divendres a la tarda i també la matinada de divendres a dissabte, amb l'objectiu de combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues. Entre els 222 identificats, 3 acumulaven tots sols fins a 70 antecedents, i de les 14 denúncies administratives, 10 han estat per substàncies estupefaents, 2 per armes prohibides i 2 relacionades amb possessió de gossos de raça perillosa. L'operatiu Campai també ha decomissat 2 patinets elèctrics i ha fet un registre en un bar musical. La Policia Nacional, de la seva part, ha comunicat que ha iniciat 11 expedients relacionats amb immigració il·legal, amb irregularitats en la llei d'estrangeria. I també successos aquest cap de setmana, els bombers de la Generalitat han rescatat una dona que havia relliscat i s'havia fet un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí. Això va ser al municipi de Montalla i Martinet dissabte, poc abans de les 2 del migdia, al lloc dels fets, en una tartera, i a poca distància de la part més alta del Cadí, s'hi va desplaçar un helicòpter del GRE de la Seu amb assistència del SEM, i en arribar van constatar que l'excursionista estava en estat menys greu. Els agents van immobilitzar-la amb un collaret i un cinturó pelvià, i tot seguit la van remuntar fins a l'helicòpter amb un matalàs de 8. Tot seguit la van transportar fins a la base de l'aeroport d'Andorra la Seu perquè fos traslladada en ambulància a un centre mèdic. També aquest dissabte, i a la Serra del Cadí, els bombers van atendre 6 persones que s'havien quedat atrapades a Prat, de la zona de Pratllong, al terme municipal de Josa i Tuixent. En aquest cas, els excursionistes havien trucat al 112, passat un quart de 5, perquè es trobaven que havien intentat evitar la neu que encara hi ha acumulada a la zona per aquestes dates, però van arribar a un lloc en el que no podien avançar, però tampoc no sabien recular-hi. Efectius del GRAE van anar fins a aquell lloc i els van guiar després per camins segurs que coneixen, per tal que en poguessin sortir. Encara en successos de muntanya, afegim que els bombers van rescatar igualment dissabte una ciclista que havia patit un accident quan feia una ruta pel terme municipal de Ge, uns 1.500 metres d'altitud. La dona va ser traslladada amb helicòpter fins a l'Hospital de Cerdanyà. Els fets es van produir en aquest cas cap a les 6 de la tarda.
1: Les notícies de la Seu.
2: 200 i d'altres representants del sector educatiu de l'Alt Urgell es van manifestar aquest divendres al llarg de tot el dia en el marc de la jornada de vaga, i al migdia van fer una marxa pel centre de la Seu. La vaga estava convocada a tot l'Alt Pirineu i Aran i a la Plana de Lleida. La manifestació va culminar a la plaça dels Oms amb pancartes on s'hi podia llegir lemes com ja n'hi ha prou i sense condicions dignes no s'acabarà el curs. Aquest és un moment d'aquesta manifestació en què els sindicats convocants, que representen la majoria del sector, van difondre un manifest en què, en primer lloc, consideren que la Generalitat no vol abordar un dels veritables problemes del país, que és la situació de l'educació pública, que creuen que fa molts anys que està en perill, i en aquest sentit veuen intolerable l'actitud de la consellera Esther Niubó, perquè creuen que no porta cap proposta nova i ha deixat la negociació encasellada dins el marc de l'acord que va signar amb 2 sindicats que són minoritaris, UGT i Comissions Obreres, que no arriben al 20% de representació. Per això demanen al Departament d'Educació una rectificació. A banda de millores en l'escola inclusiva, els docents demanen que en la negociació es pugui parlar de tot, i inclouen les ràtios, la burocràcia, la democràcia als centres i la recuperació de sous, a més de marcar un veritable calendari de negociació, perquè creuen que el govern s'ha quedat enrocat en l'acord del mes de març, rebutjat per la majoria del sector. Marisol Salvador, representant al Pirineu i Aran d'Usted Castell, sindicat major prioritari en l'ensenyament, assenyala que amb tot plegat volen reivindicar la defensa de l'educació pública.
3: Les condicions laborals són condicions d'aprenentatge. D'aprenentatge pels nostres fills, per als nostres alumnes, pels nostres nets. Penseu que si no tenim suficients docents, si no tenim prou temps, no tenim prou de dedicació, l'aprenentatge decau. I això ho hem de tenir clar, que és una lluita per l'educació pública. I vull dir, hi ha un fet que és estructural, vull dir que és una, són qüestions que són, són estructurals, i altres que són més de l'any que ve. Les estructurals, per exemple, seria ja la declassificació, del, vale, la classificació de les categories. Vale? Hi ha categoria A2 i A1, pues tots cap a la 1. Un altre fet seria la inversió del 6%.
2: Sobre la necessitat de personal, els docents veuen insuficient que ara es parli d'incrementar en 500 els recursos humans a tot Catalunya, quan s'està parlant de 3.000 centres, o que es plantegi un augment de sou de 60 euros bruts al mes, alhora que, en canvi, s'informa a la societat que els apujaran un 30% al sou, un fet que veuen totalment fals, perquè asseguren d'aquí 4 anys no arribaran ni al 3%, amb uns 200 euros més per complement específic. I en tercer lloc veuen intolerable que el govern parli d'acord històric, perquè opinen que ha menys tingut l'opinió de 41.000 docents i personal laboral que va votar en contra d'aquest acord. També fan referència a la polèmica aquests darrers dies per la infiltració de dues Mossos d'Esquadra dins d'una assemblea de docents i per, simultàniament, el pla pilot per la presència d'agents de policia en instituts de secundària. Xavier Mañé, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, justament, creu que el sector educatiu ha tocat fons.
4: Jo crec que el pacient és mort, el pacient és l'educació, i tothom fa que mira a un altre lloc. Jo, les proves PISA, tot ens reporta que el nivell educatiu està caient, no un any, sinó un any rere l'altre. Jo no crec que es pugui tocar més a fons, però sempre ens sorprèn i acaba tocant més fons. Cada any les dades són pitjors. Tenim un decret d'inclusiva que no inclou, que s'hauria reformat totalment i, de fet, derogar, i que tothom tingui clar, el que estem demanant no és un augment de sou, és recuperar les retallades des del 2008. És que no estem demanant que ens pugin el sou, estem demanant que ens tornin a posar el sou que hauríem de tenir. Així que les reivindicacions són clares i la mobilització segueix i seguirà fins que el departament no baixi, es baixi del burro i es posi a seure a negociar.
2: I Ismael Sánchez, portaveu de CGT, a Lleida de la Pirineu i Aran, reivindica un altre cop que ensenyament cerqui el consens amb tots els sindicats.
5: Aquestes mobilitzacions estan sent molt exitoses. Portem un any ple de vagues, de mobilitzacions en les quals realment el col·lectiu està deixant clar que no està d'acord amb que alguns altres sindicats i organitzacions hagin arribat a, bueno, amb alguns pactes minoritaris amb el govern, i per tant seguim lluitant en aquest sentit. És important destacar que, bueno, que qualsevol proposta que vingui del departament ha de ser també referendada per tota la comunitat educativa, no només pels agents sindicals, vaja, sinó ha de ser el col·lectiu docent qui dona resposta i qui decideix si accepta o no accepta les possibles propostes que faci el departament.
2: Després de la manifestació a la Seu, la jornada de vaga de divendres es va acabar amb una concentració a prop del peatge del túnel del Cadí, la carretera C-16, dins el municipi de Riu de Cerdanya. Va mantenir la protesta des de les 6 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, amb les mateixes pancartes que ja havien fet servir a la Seu, i l'acció va provocar retencions d'entre 3 i 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa al llarg del vespre per entrar i sortir de la Cerdanya. Tot i això, molts vehicles van optar per cercar alternatives, com el Coll de la Creueta, la Collada de Tosa, Solena 260 a través de l'Alt Urgell, tenint en compte que la manifestació ja s'havia anunciat amb antelació. En aquest sentit, a vegades els Mossos d'Esquadra avisaven els conductors d'aquesta protesta i de la durada prevista per tal que, si ho volguessin, agafessin d'altres rutes. Els sindicats convocants al final del dia van xifrar un 60% la participació a la vaga a Lleida, la Pirineu i Aran, mentre que, en canvi, el Departament d'Educació rebaixava aquest percentatge fins a només un 18% al matí i un 15,5% a la tarda, tot assegurant que es basen en dades aportades per gairebé el 80% de les direccions dels centres educatius. Tot i això, fons de la conselleria admetien que no tenien dades de la participació d'alguns col·lectius, com ara personal de centres no públics i personal de neteja, cuina i monitoratge.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

Un quart de dues, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha finalitzat diverses actuacions de renovació de l'enllumenat públic en diferents punts de la ciutat. L'objectiu és modernitzar les infraestructures, millorar la seguretat ciutadana i avançar en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Una de les intervencions més destacades s'ha fet als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poblesec. S'ha apostat per recuperar el característic to ambre de l'enllumenat tradicional mitjançant tecnologia LED d'última generació. Això permet mantenir la calidesa visual pròpia dels antics fanals, però incorporant sistemes molt més eficients i respectuosos amb el medi. Els nous equips contribueixen, assenyalen, a reduir de manera significativa la contaminació lumínica i afavoreixen la protecció del cel nocturn i garanteixen també una il·luminació òptima per reforçar la seguretat dels veïns. La renovació ha suposat una reducció del consum energètic i de la petjada de carboni. S'ha fet de forma coordinada amb l'Ajuntament de les Valls de Valira, tenint en compte que tota aquesta zona està al límit entre dos municipis. S'ha instal·lat un model de llumenera compartit que permet oferir una imatge homogènia de la zona amb una inversió de 13.000 euros en els treballs que ha executat l'empresa Salvi i 6.700 més en les tasques que ha fet Instal·lacions Vilana. Parlament també ha finalitzat les obres de millora de l'enllumenat, en aquest cas en ple centre de la ciutat, a les avingudes Pau Claris i Vells d'Andorra i el carrer Sanot. En aquests espais, moltes de les antigues llumeneres presentaven un estat molt deteriorat i algunes ja no funcionaven, i això provocava que hi hagués zones fosques i, per tant, més percepció d'inseguretat. L'actuació ha consistit en la instal·lació de 32 nous projectors a una alçada inferior per optimitzar la distribució de la llum i eliminar punts foscos, i la tasca l'ha fet la Brigada de Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost de 5.700 euros. Des de l'Ajuntament destaquen que es vol continuar avançant així en la millora de l'espai públic, apostant per una il·luminació més eficient, sostenible i adaptada a les necessitats de la ciutadania sense renunciar a la identitat històrica tant de la ciutat com dels barris. I els següents informatius ampliarem més temes a nivell local, com per exemple que avui, aquest matí, fa molt poca estona, s'ha formalitzat la cessió del fons documental de Peus a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. És un recull integrat per gairebé 350 metres lineals de documentació històrica que el converteix en un dels més grans de Catalunya en documentació industrial i comercial, i també figura entre els 8 més antics del país a nivell cronològic. La signatura l'han fet aquest migdia el director general de Peus, Marcel Dorna, i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, acompanyats de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el director de l'arxiu, Julio Quélez. Aquest vespre n'escoltarem les valoracions i també escoltarem més endavant valoracions de les pròximes activitats de l'Escola Municipal de Música, perquè uns 300 alumnes de primària de la Seu, Castellciutat i Ales participaran en els concerts amb orquestra Som Banda i Som Cor. El primer es farà aquest dimecres, al matí, a la plaça Joan Sansa, i el segon, el dia 27 d'aquest mes, també al matí, a la sala de Sant Domènec. Avui, aquest matí, hem parlat justament amb la directora de l'Escola de Música, Sònia Lanau.

0: amb aquest nou acord.
1: Un nou finançament que arriba 11 anys d'empús de que la pròpia llei d'Aran deixés ser clar en 2015 que en un plaç màxim de 3 anys era Val d'Aran hauria de comptar amb un model. Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un sau qualitatiu i quantitatiu força important. Arribem als 42 milions d'euros per un costat, també amb un acord de guanyar 500.000 euros cada any pendent 4 anys entre, crec que s'han dit, polítiques pròpies, entre consolidar era autonomia política d'Aran i d'en Cau Carrent, que tot el Consell General, tot govern d'Aran era imprescindible, que eren dues causes. La UA era començar a treballar i a incidir en la participació en els tributs que recacte era la Generalitat en territori com un acte de corresponsabilitat financera que també ajude a consolidar aquesta autonomia, i per l'altre costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política que no ha...
0: Del seu part, Albert Dalmau creu que la Generalitat estava en deute amb el Consell General i que d'aquesta manera es compleix amb alguns dels compromisos de la llei de règim especial.
2: Avui és un dia important en la relació dels dos governs, del govern aranès i del govern de Catalunya, en aquesta comissió bilateral en el que aprovem finalment un nou sistema de finançament. Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès, era un compromís del president de la Generalitat de l'inici de la legislatura, i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt. I, a més, poder-ho fer garantint la suficiència financera, major corresponsabilitat en la participació dels tributs. Saben que vàrem arribar a un acord per poder fer el traspàs del conjunt de la taxa turística al Consell General, i en aquest sentit doncs agrair també la col·laboració que hem tingut durant tot aquest temps. També vull enviar un missatge, que sempre ho he dit, de confiança i de convicció del Govern de Catalunya en el que ha de ser l'autonomia institucional i política del govern aranès, en com entenem la nostra relació bilateral, de com fem conjuntament una defensa de la comunitat lingüística, cultural i política i cívica i institucional de l'Aran, i en aquest sentit per això també era important avui poder fer aquest reconeixement amb l'acord del finançament bilateral.
0: L'acord garanteix que la Generalitat mantingui el suport financer, els serveis essencials prestats pel Consell, amb una atenció especial a la salut i a l'àmbit social. Aquest nou sistema porta seguretat institucional i això permet, indiquen, una millor adaptació de les polítiques públiques a la realitat territorial i social de la Vall d'Aran.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: Un quart i mig de dues. Andorra ha registrat l'any 2025 508 naixements, segons les dades que acaba de publicar el Servei d'Estadística. Del total de naixements, 272 corresponien a nenes i 236 a nens, i la distribució mensual va ser força uniforme, amb una mitjana de 42 naixements per mes, tot i que va ser al gener quan n'hi va haver més, amb 51. La distribució per parròquies és encapçalada per Andorra la Vella, amb un 26,8% del total, seguit d'Escaldes en Gordanya amb un 18%, en tercer lloc la Massana amb un 14%, en Camp representa un 13%, Sant Julià de Lòria un 11%, i finalment Canillo té un 9% dels naixements del país i Ordino un 7%, això pel que fa al domicili dels pares. Pel que fa a l'edat de les mares, 7 de cada 10 naixements corresponen a dones d'entre 30 i 44 anys, el 42% de les mares concretament tenien entre 30 i 34 anys, el 28% entre 35 i 30 39, i d'altra banda la taxa de fecunditat va situar-se en uns 25 nadons per cada 1.000 dones d'entre 15 i 49 anys. Durant el mateix any també es va comptabilitzar 386 defuncions de residents, són 187 dones i 199 homes, una xifra que representa un increment del 3,5% respecte a l'any anterior. El març va ser el mes amb més defuncions, amb 46. L'edat mitjana era de 80 anys en el cas de les dones i 34 en el dels homes, i la taxa de mortalitat total es va situar en 4,33 defuncions per cada 1.000 habitants. Aquest informe també indica que el 2025 a Andorra es van registrar 474 casaments, d'aquests 429 van ser civils i 45 eclesiàstics, i paral·lelament es van comptabilitzar 226 divorcis, un augment del 7% respecte a l'any anterior, i 10 separacions. I abans dels esports comentem que el govern anuncia

0: ja que eleva fins a més de 5 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i a reduir la població, sobrepoblació de porc fe, després de les captures que ja han fregat a les 27.000 des de començament d'any a tot Catalunya. El conseller d'Agricultura, Escorra Ardeig, ha confirmat 14 nous positius de PPA aquesta setmana dins del radi infectat, bàsicament a l'àrea de Barcelona, que eleven el total de 320 casos detectats, i ha informat que el govern tramita ara 22 expedients sancionadors per incompliments de les restriccions que s'han imposat sobretot al voltant de la Serra de Collserola. L'executiu va acordar ahir noves mesures després de la reunió de la taula del Senglar, entre elles una nova línia d'ajust de 2,2 milions d'euros per reforçar la cadena de comercialització de la carn de caça. A tot plegat, una notícia que ampliarem als següents informatius, els agents rurals han convocat jornades de vaga. Volen protestar perquè consideren que estan en una situació límit, especialment arran d'aquesta crisi de la pesta porcina africana.
1: Els esports d'aquí.

0: És el moment en què l'Atlètic Club La Seu confirmava que és nou equip de tercera nacional de futbol sala. L'equip Blau Cel, fundat tot just fa 5 anys, el 2021, ha confirmat un nou ascens de categoria. Va ser dissabte gràcies a la victòria 5-4 contra el Nutricolor Linyola. Era l'últim partit com a local de la temporada i, a més, a l'última jornada, que és el cap de setmana vinent, els sorgellencs depenen d'ells mateixos per proclamar-se campions del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana. De moment mantén un avantatge de 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fera. Val a dir que l'equip solsoní ha acompanyat l'Atlètic a la nova categoria perquè dissabte mateix va vèncer el Palau d'Anglesola per 4-6 i s'ha assegurat així acabar almenys en segona posició, que també garanteix l'ascens a la divisió d'àmbit estatal. En espera que dissabte vinent, doncs, es recuperi la jornada 16, que va ser suspesa al febrer. Ara l'Atlètic té 58 punts i el Solsona en suma 56. El tercer, el futbol sala en posta, té 52 punts i, per tant, ja no pot atrapar cap dels dos primers classificats. En un poliesportiu municipal ple de gom a gom, l'Atlètic Club La Seu va certificar l'ascens en un partit en què el Linyola, actual desè classificat, no ho va posar gens fàcil. El maig va començar bé, amb 2 gols de Jordi Pintat als minuts 6 i 8. Després, els del Pla d'Urgell van restablir l'empat mitjançant Adrià Serrano als minuts 10 i 12, però abans del descans els locals van situar el 4-2. Va ser amb una diana de Jaume Galemany al minut 17 i un autogol visitant al 19. El frec a frec es mantenia a la segona part. Sergi Fernández va tornar a escorçar distàncies pels linyolencs al minut 24. Al cap de 3 minuts, però, Arnau Janset feia el 5-3, que deixava el triomf molt ben encarrilat. El Linyola es va llançar l'atac, a porter inclòs. Sergi Camats va fer el 5-4 menys de 2 minuts del final, però el bloc dirigit per Jonathan Esteban en tenia prou amb un empat per confirmar l'ascens i, de fet, va acabar guanyant. Tot seguit, jugadors i tècnics i aficionats van celebrar l'ascens a tercera nacional. Entremig es va fer un homenatge emotiu al capità de l'equip, Jonathan Padrones, que amb aquest partit ha penjat les botes amb tots els honors. Ho ha fet els jugadors del Linyola, club del qual també havia format part com a juvenil i sènior fins al 2021. Li van lliurar una samarreta commemorativa i tot seguit Padrones va fer una foto commemorativa amb tots els components d'ambdós equips. I per acabar, jugadors i tècnics es van enfilar un remolc agrícola guarnit per l'ocasió amb globus, una senyera i la presència d'un DJ, i van començar una rua pels carrers de La Seu. Així sonava l'inici d'aquesta rua. Companyes de familiars, amics i aficionats van passar per indrets com el camí Real de Cerdanya, el carrer Joaquim Viola i l'avinguda Salòria per culminar a la plaça Catalunya. L'Atlètic La Seu, que confirma així una trajectòria realment meteòrica des que es va fundar el club l'any 2021. Va debutar a l'última categoria, a la primera, a la tercera catalana, i la primera temporada ja va pujar a segona catalana, i la campanya 2022-2023 va arribar a primera. Després de 2 anys en aquesta categoria, la passada campanya 2024-2025 van ascendir a divisió d'honor catalana i finalment enguany, doncs, han accedit per primer cop a una divisió d'àmbit estatal. Jonathan Esteban parla d'aquest èxit en tan pocs anys.
1: Bueno, valorem, pues, per nosaltres és algo espectacular, perquè portem només 5 anys de club, vale? Clar, llavors, si tu mires tots els clubs d'arreu de Catalunya, Barcelona, província de Lleida, de lo que sigui, amb 5 anys ficar-nos a la tercera divisió espanyola nacional, pues, per mi és un èxit. Tenim una idea molt clara de lo que és el futbol sala, treballem molt i al final, pues, el bon treball i la insistència té els seus fruits.
0: Esteban destaca, doncs, que per primer cop jugaran una categoria de les que formen part de la Federació Espanyola, ja per sota de la primera divisió, segona i segona B, i preveuen reforçar-se aquest estiu. A més de la baixa de Jonathan Padrones, n'hi haurà una més, i per això preveuen reforçar l'equip.
1: Tercera nacional, pues, suposa jugar a la categoria, o sigui, està primera divisió, segona A, segona B i tercera. És la quarta lliga de tota Espanya. Bueno, hi ha dos jugadors que sols seran baixa, ¿vale? Perquè un, bueno, ja heu vist que és el Padro que es retira, un altre jugador també és baixa, i tenim previst incorporar 3 o 4 incorporacions.
0: Sobre com ha anat aquesta temporada 25-26, l'entrenador assenyala que han anat de menys a més i que han acabat doncs situant-se al capdavant.
1: Ha sigut per mi d'evolució de menys a més, vale? Sí que ara l'últim tren de la temporada ens hem deixat una miqueta anar els últims dos partits, tres, però la segona volta només hem perdut dos partits en tota la segona volta. Això vol dir que ha sigut espectacular la temporada per mi. Ara toca celebrar-ho, i tant.
0: A la nova categoria de tercera nacional, en cas que es quedi enquadrat al grup 2 de Catalunya, format principalment per equips de la meitat oest del país i d'Andorra, l'Atlètic Club La Seu i el Solsona es trobaran com a rivals més pròxims geogràficament amb l'EFAF Construccions Modernes Andorra i amb l'FS Balaguer Comtat d'Urgell, tot i que els balaguerins encara no tenen assegurada la permanència. També formen part d'aquest grup, entre altres, Futsal Vilomara, Esparreguera, Castelldefels, Alforja, Elis Eixample, Sant Sadurní, Arrels, Salou, Frederic Mistral i Atlètic Vilatorrada. El Sant Joan d'Espí és el líder a 3 jornades del final i, per tant, és probable que la temporada vinent jugui a segona nacional. Un ascens de l'Atlètic Club La Seu que ha arribat tot just una setmana després que La Seu Futbol Club es proclamés campió de segona catalana de futbol. L'equip de futbol s'ha acomiadat d'aquesta categoria aquest cap de setmana i ho ha fet amb una derrota intranscendent per 3-0 al Carràs. Els del Segrià es van avançar abans del descans, al 37, i van sentenciar amb 2 gols més a la segona part, minuts 49 i 68, un matx en què l'àrbitre només va mostrar una targeta groga per banda. L'equip urgellenc afrontava aquest últim partit de la temporada sense pressió. La setmana anterior, recordem, ja s'havien proclamat campions del grup 5 i d'aquesta manera s'asseguraven l'ascens directe a primera catalana. Finalment, el conjunt blau ha sumat 58 punts. És fruit de 18 victòries, 4 empats i 8 derrotes. En aquests 30 partits jugats han marcat 47 gols i n'han encaixat 32. Abans de començar aquest últim partit, l'Alcarràs va fer el passadís als jugadors de La Seu, un gest d'esportivitat que han agraït des de l'equip dirigit per Ivan Vigo. El Juneda, tot i que també ha perdut aquesta última jornada, 4-5 amb el Balàfia, ha confirmat la segona posició amb 53 punts. Ha quedat empatat amb el Sallent, que és tercer. I a més d'aquests dos equips, el Balàfia, quart amb 52 punts, i l'Alguaire, 48, també jugaran la promoció d'ascens per intentar afegir-se als equips que, com La Seu, pugen en guanyar primera. Aquest cap de setmana també s'ha acabat la temporada al grup 15 de tercera catalana. Igualment, sense res en joc, els tres equips de l'Alt Urgell han perdut. Dissabte, l'Organyà va caure per 4-3 a Vilanova de l'Aguda. El descans hi va arribar amb 2-1. Després, els vilanovins avançaven amb 2 gols seguits, minuts 16 i 18. Roger Estanyol escurçava distàncies al minut 31. A la represa, José Alarcón feia l'empat a 2 al minut 54, però els nogarencs van tornar a posar-se per davant en dues ocasions, als minuts 68 i 81. Entremig havia marcat Cristian Pérez al minut 75. Ahir també dissabte a la tarda, el Club Esportiu Oliana va perdre 2-0 Castellserà. I ahir el Coll de Nargó va perdre a casa pel mateix resultat 0-2 contra el Santa Coloma de Queralt. Amb tot plegat, l'Organyà acaba la Lliga en 12a posició amb 36 punts, just per davant de l'Oliana, que és 13-34. Tots dos equips mantenen la categoria, juntament amb el Vilanova de l'Aguda, 14-33, i en canvi el Coll de Nargó baixa a quarta catalana després d'haver acabat 15 amb 21 punts. Ja fa uns dies que van confirmar el descens. Tanca la classificació el Bellpuig, que només ha sumat 8 punts. El campió de grup ha estat el Club Esportiu Cervera, que amb 60 punts obté l'ascens directe a segona catalana, i han quedat en posicions de promoció el Verdú Cercavins, segon, amb 58 punts, i el Calaf, tercer, amb 55. I ara parlem de tercera catalana, però de futbol sala, perquè ahir es va jugar el derbi comarcal entre l'Atlètic La Seu Urban Sport i el Peramola, que s'ha emportat l'equip blau cel per 8-3. Tot i el resultat final, la primera part va estar marcada per l'estira i arronsa entre els dos equips i es va acabar amb un ajustat 4-3. L'Atlètic s'havia avançat mitjançant Ángel Nedelkov al minut 7 i Jonathan Esteban al 11. Daniel Adán va fer tot seguit el 2-1. Van tornar a marcar Nedelkov i Adán per establir el 3-2 i després d'aquest quart d'hora trepidant, abans del descans van arribar 2 gols més per banda de Jonathan al minut 21 i Jesús marca el 24. A la segona part, però, l'Atlètic B va confirmar el triomf amb una altra diana de Jonathan al minut 36 i els dos últims gols que van marcar Pau Bernal al 43 i Josep Vinyals al 48. En espera que recuperi la jornada 16, que es va suspendre al febrer, l'Atlètic Urban Sport és 8è amb 34 punts i el Peramola continua cué, 13è amb 3 punts. El Fonollosa ja és des de fa dies el campió matemàtic amb 64. I pel que fa a primera catalana femenina, també amb aquesta jornada jornada pendent pel cap de setmana vinent. L'Atlètic La Seu Estiu 3000 ha jugat el seu últim partit com a local, en què ha derrotat el Tecnobit Alforja per 4-0, amb gols de Mari Rojas als minuts 14 i 15, Sarai Solans al 24 i Noeluda Boalal al 37. Les sorgellenques continuen en zona de permanència, són en novena posició, amb 26 punts, empatades amb el Borges, que és 8è. Avui el futbol i el futbol sala marquen el balanç esportiu. Més endavant parlem d'altres coses que han passat el cap de setmana i acabem aquest repàs amb un apunt més, en aquest cas pel que fa a l'elit, a la segona divisió, perquè el Futbol Club Andorra arriba ja a la recta final de la Lliga també. Aquest diumenge ha perdut per la mínima 2-1 contra el Deportivo, a Coruña. En espera de les dues últimes jornades, però l'Andorra ja fa dies que té assegurada la permanència. Està en una còmoda desena posició, amb 58 punts, a 2 punts del 9è classificat, el Córdoba, quan queden, com deien, només 2 partits per jugar. D'aquesta segona divisió també destaquem que el Racing de Santander ja ha confirmat l'ascens a primera divisió. L'any que ve se torna a ser equip de primera, aquest històric del futbol espanyol. I el Deportivo, el rival d'ahir de l'Andorra, està en segona posició amb 74, per tant també amb bones opcions d'aconseguir el retorn a primera. El segueixen en tercer lloc l'Almeria amb 71 punts, Màlaga quarta amb 60, Les Palmes 5è amb 69 també i el Castelló 6è amb 66. A l'agenda comentem que a Peusa té previst un tall de llum per manteniment aquesta setmana a tota la zona dels municipis de Montellà i Martinet i de Llers. Serà aquest dimecres a partir dels 6 del matí fins a 8:15 del matí i també el mateix dia a 4:15 i fins a 5:00 de la tarda. I aquest tall, amb els mateixos horaris, repetiran dijous. Recordem, de les 6 a 8:15 del matí i 4:15 a 5:00 de la tarda a tot el que és els municipis de Montellà i Martinet i Lles de Cerdanya.

a l'agenda de començament de setmana hi tenim activitats com el curs Guia Pràctica d'Alimentació i Nutrició. L'organitza els dilluns durant 6 mesos al Centre d'Atenció Primària de la Seu. Club de lectura de còmics per a joves, avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí. Xerrada titulada Secrets de l'Àrtic entre el gel i el silenci, a càrrec de Jordi Llorenç Estapé, reporter, viatger i fotògraf i comunicador. Avui dilluns a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí. També la Biblioteca Club de Lectura Fàcil a partir de les 7 del vespre. Cicle Parlem d'Història, 15a edició, a xerrada sobre la transformació urbana de la Seu ara fa un segle, entre 1924 i 1926, amb del nou escorxador Els orígens del Pla Bergós, a càrrec de l'historiador Daniel Fiter, aquest dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Sessió del cicle Tastem Territori, a conills ecològics de la granja Canemar de Bellestar, també dimecres a les 8 del vespre a l'Ateneu al Turgell. Al mateix lloc, taula redona sobre sobirania econòmica, a viure en un territori més enllà del turisme, dijous a les 7 del vespre. I una altra activitat de l'Ateneu d'Urgell, xerrada d'intel·ligència artificial, riscos i impactes dels drets humans i la democràcia, amb Jordi Asensi Sala, expert en governança al Consell d'Europa, aquest divendres a les 7 del vespre a l'Ateneu d'Urgell. Lectura dramatitzada titulada Vols ballar a Arfa, dijous a les 8 del vespre a la plaça Major. Aquest cap de setmana que ve, Arfa celebrarà la seva festa major. Jornada titulada Educació per la Llibertat, promoguda per l'Ajuntament de la Seu i amb la col·laboració de l'ONG Open Arms. A xerrada divendres a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. També divendres concert del grup Contra Blues a les 9 del vespre a la sala Guiu dins la promoció cultural de la Seu. Ja el cap de setmana sortida senderista d'Estamariu Arcavell en la segona edició de la Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus. Com ja és habitual, els participants es trobaran a les 8 del matí a l'estació d'autobusos de la Seu. També dissabte al matí taller a la cuina del Bosc amb Jana Peters i Valeria De Luca de Xarcolan a l'Estamariu, organitzat per la Fundació Planescorts. Presentació del llibre Matam Amor, d'Adelina Inglesa, Organyà, dissabte a les 12 del migdia, a la Sala Xart. I també Organyà dissabte, Ruta Organyà Històric i Literari, a les 6 de la tarda, des de l'Oficina de Turisme, càrrec de Montserrat Riu. Presentació de l'obra de teatre Rux, de la companyia La Pera Llimonera, dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Guiu. I diumenge a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec, concert de la Cadè Orquestra de Cambra amb el pianista Nicolás Licciardi. Aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El temps continua nuvolat a la Seu després d'un cap de setmana que ha tornat a estar marcat per les precipitacions i per la neu alta i mitja muntanya. Ha seguit nevant encara aquestes darreres hores. Tenim un altre cop a la part alta del Cadí ben blanca i d'altres muntanyes del Pirineu. I, de moment, aquest migdia, segons la previsió del Meteocat, s'arribarà a diversos punts del Pirineu a una màxima de com a molt 20 graus, si és que s'hi arriba. Sí que superaran aquesta xifra Tremp en 23, però, per exemple, es quedaran en 16 graus a Puigcerdà i a Viella. I és que aquesta tarda el cel continua ennuvolat i s'esperen nous ruixats que poden arribar fins aquí a la Seu. Demà al matí el dia començarà ja amb una tendència a la recuperació de temperatures que, de fet, a mesura que avancin la setmana han de pujar amb força. Demà, aquesta nit vinent, les mínimes estaran en general entre els 6 i els 8 graus. 8 és el que s'espera a la Seu i demà aquí a la Seu, amb més estones de sol, es pot arribar ja a una màxima de 23. El mateix s'espera a sortir al pont de Suert. Demà a la tarda no es descarta algun altre ruixat dispers aquí a la Seu o d'altres punts del Pirineu, i dimecres sí que ja s'imposarà el sol al matí, com a molt amb estones de cel entrenyinat. A la tarda apareixeran nuvolades, però aquesta vegada de moment no s'espera ja que deixin precipitacions, i de cara a dijous i al cap de setmana podria pujar amb força la temperatura. Una temperatura que aquest migdia marca 16 graus a la Seu, 17 a Organyà, 18 a Oliana i 12 a Alinyà. I continua el fred d'alta muntanya. A aquesta hora del migdia encara hi ha, per exemple, mig grau negatiu a 8 a Ull, 0 graus a la Tosa d'Alp, 2 de positius al Pic de Solari a Port del Comte, 3 graus al refugi de Malniu, 2 i mig a Cert Escan i 1 i mig a la cota 2.500 d'Espot. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barriós, carrer Sant Josep de Calassanç 3. És la 1:42, moment ja de tancar aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. Us ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu ampliades, com sempre, al nostre web radioseu.cat i als nostres perfils i xarxes socials, una selecció molt àmplia de fotografies i vídeos de tot el que ha passat aquest cap de setmana, que no ha estat poc. Ho podeu consultar a Facebook, Twitter i Instagram. Gràcies per seguir-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquen l'acord pel tren orbital i deixen, ara sí, els pressupostos a tocar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Línia de tren orbital. Més diners per l'Agència Tributària de Catalunya i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquestes són les tres grans contrapartides amb què Esquerra acabarà donant suport als primers pressupostos de Salvador Illa, Joan Bota.
2: Dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què el govern espanyol es comprometrà a pagar els 5.000 milions d'euros que costarà aquesta línia orbital i cedirà al govern i l'Ajuntament de Barcelona el control del Consorci de la Zona Franca, on es mou el 4% del PIB del país.
0: Barcelona, Marta Corbalán.
3: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han fet aquest migdia el primer acte que ha de conduir a un imminent acord per aprovar els pressupostos. Ha estat per presentar el tren orbital, el projecte que ha planat el terreny per a l'acord. Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país i Junqueras ha destacat la rellevància del nou corredor ferroviari.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
0: En aquest context, nova vaga de mestres i professors, avui al Barcelonès, amb els sindicats lamentant que ni Esquerra ni els comuns no hagin situat la resolució del seu conflicte com a condició per aprovar els pressupostos del govern. Barcelona, Sara Canyete.
6: Hola, bon dia. És una vaga que ha tingut un seguiment baix respecte a les anteriors. El 18% de mestres i professors, segons dades del Departament d'Educació, s'haurien sumat a aquesta jornada d'aturades del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. D'altra banda, la pluja també ha deslluït la manifestació prevista per aquest migdia al centre de Barcelona i que ha finalitzat fa una estona aquí a les portes del Departament d'Educació.
0: I a Andalusia, el Partit Popular aposta per governar en solitari després de perdre ahir la majoria absoluta. Madrid, Tània Tàpia.
7: Ha estat clar, Moreno Bonilla, Frega en diu la majoria absoluta i per això reivindica seguir sol. Ho ha dit abans de la reunió convocada per Feijó amb tots els barons, on el líder del PP celebra el resultat d'Andalusia perquè la costa diu a la Moncloa. Moreno Bonilla ha demanat a Vox que no bloquegi i els ofereix només acords parlamentaris.
8: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
0: I atenció també a això. Victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda. Li hauran de tornar 60 milions d'euros i amb interessos.
2: Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant colombiana i reconeix que el 2011, quan no tenia ni fills ni casa a Espanya, no era resident fiscal a l'Estat. Hisenda haurà d'assumir també els costos del procés judicial.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que tenen els catalanoparlants quan van al metge a Catalunya i no són atesos en català.
2: El diagnòstic se'n pot ressentir segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza una problemàtica que també s'ha observat en altres territoris amb realitats bilingües. Sentiu la investigadora Joana Pena Terradellas, responsable de la investigació.
9: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
0: I en temps de cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la seva pròxima temporada, que serà l'última, amb Carme Portacelli com a directora artística. Montse Mas.
10: Portacelli s'acomiadarà del TNC amb un programa dedicat a Barcelona.
11: Tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. En un moment tan difícil, encara tenim tanta gent al teatre, que és, com jo dic, el lloc de resistència.
10: Seran 32 espectacles, la majoria estrenes. S'inaugurarà amb un concert de Sílvia Pérez Cruz. Hi haurà grans produccions com l'Hostal de les Tres Camèlies, de Rodoreda, i es tancarà amb l'últim d'Angélica Lidl.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Fermín es lesiona i haurà de passar pel quiròfan.
12: Ho acaba de comunicar el club. Fermín es va fer al partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà d'operar-se, estarà 3 mesos de baixa i, per tant, es perdrà el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Hansi Flick, el tècnic, acaba de firmar la renovació fins al 2028, més un altre any opcional. Mourinho més a prop de tornar al Madrid. El portuguès té un acord tancat amb Florentino, pendent que el Madrid pagui la clàusula al Benfica, que és d'uns 3 milions d'euros. I l'Espanyol ha salvat la categoria gràcies a la victòria al partit d'ahir al Sadar, mentre que el Girona jugarà la permanència en l'últim partit de Lliga dissabte amb l'Elx.
0: Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs tenim diverses vies tallades per accident. La C25 a Santa Coloma de Farners, sentit Girona, la JB-5332 a Bescanó, en tots dos sentits de la marxa, i la 2 tallada a Òdena, sentit Barcelona, per un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 6 hores. Més incidències, un carril tallat per accident a la C58, que complica molt l'entrada cap al Nus de la Trinitat. Hi ha retencions de 4 quilòmetres i a Barcelona tallat també l'accés al túnel de Glòries en sentit Llobregat.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Hem tingut un matí amb pluges, amb tempestes, a la façana litoral, podríem dir. Ha de continuar aquesta inestabilitat en aquesta zona o no?
15: Doncs segurament aquesta tarda pot continuar la inestabilitat al nord-est de Catalunya. Bàsicament comarques de Girona, Barcelona i també Pirineu. Localment, amb intensitat elevada, especialment i cada cop més a les comarques gironines. A Ponent, al sud, més clarianes, més estones de sol i, efectivament, tot això després d'un matí mogut. Tres nuclis de moment de precipitació notablement actius. Una miqueta a l'oest de Valls, quantitats d'una trentena de litres, un altre cap a la Selva, al voltant de 20-25 litres, i un altre al voltant de l'Alt Penedès, Torrelavit, alguns pluviòmetres casolans o fins i tot agraris, no pas oficials, haurien enregistrat pluviòmetres puja de 60-70 litres. Atenció, però, el termòmetre els propers dies dispara cap amunt.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07 minuts. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà l'any 2041 el Garraf i el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos, després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat aquesta línia orbital de tren, hi ha la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Per primer cop en 3 anys, tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha planat el terreny perquè Esquerra pugui donar el seu aval als comptes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
17: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo.
16: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense cap referència, però, als pressupostos.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
16: Segons el líder d'Esquerra, la línia orbital és un exemple de la voluntat de planificar el futur per garantir prosperitat.
0: Però a banda d'aquesta línia de tren orbital, Marta, quins altres acords del govern i d'Esquerra deixen ara sí els pressupostos a tocar?
16: Doncs per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tindran majoria. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Dimecres es reunirà la Generalitat i l'Estat per validar
3: revalidar tots els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
0: Però no ens movem d'aquí de Sant Sadurní d'Anoia. Dèiem que la línia orbital ferroviària anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques l'any 2041. Què és el que veurem primer, Joan Garcia? Bon dia.
18: Bon dia. Primer veurem l'anomenada fase 0, que serà la més pròxima perquè es preveu que entri en servei abans del 2030. I es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, passar d'una a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors. Els ja previstos amb ferrocarrils a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases per aquest ordre serien Granollers amb Terrassa el 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. Després vindrien Mataró, Granollers 2037, Terrassa, Vilafranca 2040 i Vilafranca, Vilanova 2041. Totes aquestes les ha de finançar l'Estat via pressupostos o bé fons europeus o a través de la col·laboració público-privada. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants, que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora.
0: En aquest acte de presentació d'aquesta línia orbital, Joan, també hi han intervingut alcaldes que han valorat que el projecte els reforci la competitivitat del territori, però també han reclamat al govern que no eclipsi les necessitats actuals de les altres línies de Rodalies.
18: És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha fet aquest advertiment.
19: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
18: Li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
18: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió en nova xarxa ferroviària.
0: I mentrestant, els comuns, que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern, avisen que no es pot donar per fet l'acord amb ells pels pressupostos. I el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi, diuen, de res. Jordi Corbalan.
21: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
22: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
21: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
23: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
21: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jéssica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: Mentrestant, mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de la ciutat de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocats esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar o no l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete.
6: La vaga d'avui té una de les participacions més baixes que s'han registrat des és que al febrer van començar les mobilitzacions i la pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
1: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, dia d'anàlisi dels resultats electorals a Andalusia, uns resultats que posen fi a un cicle de 4 eleccions autonòmiques seguides. En totes elles ha guanyat el Partit Popular, però depenent sempre de Vox per governar. És la foto també a Andalusia, on el Partit Popular guanya clarament les eleccions, però en canvi ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, hagi obtingut els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. Doble connexió a Madrid i amb Sevilla, Tània Tàpia i Paula Brujats, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tània, comencem per tu, per Madrid, on Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions.
7: Sí, bon dia. Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic, avui ho minimitza.
8: Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chicos.
7: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb els de Abascal, i avisa Vox, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
8: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
7: No han començat encara les negociacions, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
24: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
7: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijó ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalucía són un trampolí.
25: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de governar, más seria, más limpia, más sutil.
7: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral.
0: I, mentrestant, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez ni es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, María Jesús Montero, agreuja la debilitat, això sí, del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Paula, fan algun tipus d'autocrítica els socialistes?
4: Sí, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid. Cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. En canvi, mentrestant, aquí a Sevilla, María Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
26: ¿De qué tipo de situaciones no se puede salir de puntilla? Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
4: La desfeta és molt dura, és històrica per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
27: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular, y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
4: El futur de Pedro Sánchez, però, també dependrà d'una esquerra forta, i després de l'irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
28: Adelante Andalucía va a estar en el próximo Congreso de los Diputados, haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
4: La seva aposta, però, passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Segur que us sona aquesta cançó?

0: cantant colombiana els gairebé 60 milions d'euros que va pagar, més els interessos, a banda d'assumir els costos del judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat, diu, la seva salut i la de la família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
1: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida un nou informe que avisa de les dificultats que suposa pels catalanoparlants que el metge no els entengui en català.
2: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
5: Ostres.
4: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
5: Uf.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
9: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
10: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en llengües, com seria el català, que no són d'ús majoritari al seu propi territori. Fins ara, el focus s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé amb l'idioma oficial del país que els acull. Toni Fortesa.
11: L'estudi publicat a la revista Llengua i Dret és la primera part d'una recerca científica que vol estudiar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
12: Amb els resultats que tenim, que els estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
11: Una de les principals conclusions d'aquests estudis anteriors és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida al pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona, amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
12: Fins i tot totes les persones que tenen un alt grau de bilingüització, en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo sóc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
11: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya.
1: I ja que parlem de salut, el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits per la Unitat de Depressió Resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
13: Bon dia.
1: Primer de tot, què és l'esquetamina?
13: És una droga derivada de la ketamina, un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament, però, que és car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs prèviament. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té

0: caigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
1: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han millorat els símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85 al 90%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió, en què un terç és resistent.
2: Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç d'aquesta malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
3: Bon dia. La província d'Ituri és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
4: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
3: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat 2 casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
5: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
3: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
2: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut a prop de Xipre. De moment, els activistes que es dirigien a la Franja de Gaza han confirmat a Catalunya Ràdio l'assalt a almenys 7 embarcacions i la detenció de 5 tripulants. Neus Aldeguer, bon dia.
6: Bon dia. Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a les 60 embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Des d'una de les embarcacions que fins ara han aconseguit fugir, l'activista i exalcaldessa de Comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que almenys 7 embarcacions han estat interceptades i 5 persones detingudes. L'activista denuncia que l'actuació s'està fent amb total impunitat.
7: I és la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, que se senten impunes i envalentonats.
6: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha felicitat en un comunicat l'actuació de l'armada en una visita a un centre de comandament naval des d'on ha seguit l'operació.
2: I mentrestant, l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran. És una xifra que no es veia en els últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing, Eva Pineda.
8: Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
9: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà allà es va produir el primer pic important de l'any.
8: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina perquè no en facilita informació, tot i saber que és de llarg el país amb més ajusticiats del món.
9: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
8: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé doble la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
2: I Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev va llançar ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. De fet, una guerra que ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Vladimir Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori, que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
11: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
10: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
2: Tornem a Catalunya perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ha ratificat Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Barcelona, Sara Riera.
12: Bon dia. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant aquest darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, diu que ara vol vestir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. Insisteix que el repte principal ara mateix del president Illa és aprovar els pressupostos.
13: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
12: En aquest acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, que, menys conciliador amb el govern espanyol, ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball.
2: I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona. Això després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
14: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
15: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
16: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
17: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
18: Ja li està bé aquest soroll de caos perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
14: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
2: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
19: Cataluña migdia. Ocasión Plus.
20: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: Tot costa.
23: La temporada del 10.
22: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
0: Com un cervell, això és màgia pura.
1: 10 temporades ja.
22: Això vol dir molt, el fer tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
23: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Per molts anys i que en feu molts més.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
2: Passen 5 minuts a 2:15.
25: Que els vells en parlen.
2: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
26: La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC. Una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
27: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
26: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
2: I ara, cinema. Carla Simón ha tornat al Festival de Cinema de Cannes un any després de competir per la Palma d'Or amb Romeria. I ha presentat un curt, Flamenco, i encapçala el jurat de la competició de curts. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha mostrat a favor que el cinema convisqui amb la intel·ligència artificial. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
28: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i com a camp de proves, mentrestant ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar música i dansa.
29: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi. Llavors hi ha com, encara que sigui un tema que no domino tant, a nivell personal també em toca.
28: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura generat amb intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça.
29: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra, jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no?, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic.
28: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història opta a la Palma d'Or, un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos.
2: I ara, plataformes de streaming.
30: Saps per què som avui aquí?
31: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
2: Unes plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3CAT, i Rebalejar, amb HBO Max. Òscar Callau.
32: TV3 emet aquest vespre a les 10 els dos primers episodis de Pubertat, la sèrie de 6 capítols dirigida per Letícia Dolera, que també es podrà veure a 3CAT. La història arrenca a partir d'una agressió sexual en una colla castellera, que desferma l'atenció al grup d'adolescents per les acusacions vertides a les xarxes socials.
33: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
32: I HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra un desnonament i la gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3CAT, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre.
1: Once upon a time, there was a man named Damien.
32: I dues pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen fent de masclista en un món alternatiu matriarcal. I dimecres a Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta, on John Krasinski interpreta un analista de la CIA que ha de canviar els ordinadors per les armes si vol acabar amb l'amenaça terrorista.
2: I encara una cosa més abans dels esports. Perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ja té els finalistes dels Premis Alícia. Estel Coletas.
3: Entre els 36 nominats destaquen noms com Rosalia, Anna Andreu, Irene Reig o programes de Catalunya Música, com Set de Sons, La Cinta de Mobius i Tots els Matins del Món. Els guardons, que celebren els 15 anys de l'entitat reivindicant tots els oficis del sector, s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona, una gala on l'organista centenària Montserrat Torrent rebrà el Premi a la Trajectòria.
4: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Amb aquesta notícia que ens avançaves a les 2 en punt, la mala notícia per Fermín.
5: Que s'ha lesionat, s'haurà d'operar i, per tant, es perd el Mundial d'aquest estiu.

0: aquesta notícia que explicàvem a les 2 de la tarda, Fermín no jugarà al Mundial de Futbol que comença el mes que ve. El jugador es va lesionar el partit d'ahir i s'haurà d'operar, Ramon Salmurri.
1: Sí, molt males notícies per Fermín. Es perd el Mundial. El Barça ha confirmat aquest matí una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, haurà de passar per quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. Sens dubte, una de les pitjors notícies per Fermín, que havia fet una grandíssima temporada. S'havia guanyat la confiança de Luis de la Fuente, era un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola i encarava la recta final de la temporada amb l'objectiu del Mundial. Doncs Fermín no podrà ser en aquesta Copa del Món després d'aquesta greu lesió.
0: Doncs aquesta és la mala notícia que en Barça en un dia que havia d'estar marcat per qüestions més positives com la renovació de Hansi Flick.
1: Sí, que ha començat amb un acte d'entrega al Museu del Futbol Club Barcelona del trofeu de la Lliga i també el de la Supercopa, amb un Hansi Flick acompanyat del capità Ronald Araujo, també hi era el president Rafael Liuste i el president electe Joan Laporta. Després s'ha produït l'acte de signatura al despatx del president. Flick que renova fins al 2028 amb una temporada més opcional en funció d'un seguit de variables en aquest contracte que també contemplen la possibilitat de renovar si aconsegueix algun títol. En qualsevol cas, Flick estampa avui la seva renovació i quedarà vinculat fins al 2028 com a entrenador del Barça.
0: Doncs avui protagonisme per Hansi Flick. Ahir el protagonista va ser Lewandowski.
2: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
3: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski, que sembla que s'emociona, s'abraça ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo.
0: El davanter polonès es va acomiadar del Camp Nou, també dels culers, després de 4 temporades, Salmo.
1: Sí, va ser la nit de Robert Lewandowski per tancar la temporada de l'Spotify Camp Nou. Per ser el Barça ho va fer amb victòria i, per tant, aconsegueix un rècord en Lliga de 20 equips, que és aconseguir totes les victòries com a local al campionat de Lliga. Però va ser la nit de Robert Lewandowski, en un comiat especialment emotiu. Durant el partit, quan Hansi Flick va decidir substituir-lo i també en acabar el partit sobre la gespa del terreny de joc, quan se'l va veure amb llàgrimes als ulls i també amb un passadís que li van fer la resta dels seus companys, reconeixent la trajectòria futbolística d'un Robert Lewandowski, micròfon en mà, especialment emocionat a la gespa al Camp Nou.
4: Hemos vivido un gran momento en este 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
1: Són 4 temporades de Robert Lewandowski, un dels grans davanters de la darrera dècada. 190 partits amb el Barça, 119 gols, 24 assistències, 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 3 Supercopes espanyola. Una llegenda absoluta del futbol que va venir al Barça en un moment delicat, però que ha servit per passar el sotrac i fer créixer un grup que aspira a tots els propers anys. I un dels líders del vestidor, com Rafinha, també reconeixia la importància, la petjada de Robert Lewandowski.
5: Creo que desde que él llegó en este club ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia, y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él.
1: Ara el Barça ha d'activar el substitut de Lewandowski. El primer, la renovació de Ferran Torres, i després encarar aquest fitxatge del davanter centre, que és el, ara mateix el que encapçala la llista és João Pedro, que és el preferit de Deco. João Pedro és el davanter del Chelsea.
0: Del Barça a l'Espanyol, els blanquiblaus jugaran la pròxima temporada a Primera Divisió.
6: Romero, cap enrere, final! Final, final, final, final! Final al Sadar! Ha guanyat l'Espanyol! 1-2! El patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop! S'ha acabat en 2 partits! Qui ens ho anava a dir? És que això del...
0: Doncs després de tant patiment en aquesta segona volta, els blanquiblaus van sumar i han sumat 2 victòries en els 2 últims partits, i per això ara Sergi Andreu ja respiren tranquils.
7: Sí, ja amb la permanència al sac, l'últim partit serà poc més de tràmit. Són 6 punts en els últims 2 partits, que de fet són tants com els que havia aconseguit l'equip l'equip durant tota la ratxa de 18 partits sense guanyar. Dit d'una altra manera, ha fet 4 gols en aquests últims dos partits, que són tants com els que havia marcat en els 8 partits anteriors. Ahir, 2 gols de Romero, que ja n'ha fet 6 i és el defensa més golejador de la Lliga, i de Quique García, que s'ha convertit en el pichichi de l'equip amb 8 gols, van donar la victòria perica i la salvació a l'equip de Manolo. Un Manolo que en surt reforçat d'aquests últims dos partits. Ahir va ser mantejat per jugadors després de l'enfrontament i corejat el seu nom pels gairebé 700 aficionats que hi havia a les graderies del Sadar. Emocionat i molt content després a la sala de premsa.
8: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament. La unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
7: Menció també especial per un nom que ahir va tornar a estar molt bé, com és el del porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip d'un parell o tres de gols cantats de l'Osasuna en un enfrontament on hauria estat el més just segurament un empat. Ara l'Espanyol és 11 amb 45 punts, ironies del destí, en l'última jornada, el cap de setmana, a casa davant de la Reial Societat, encara tindrà alguna opció, poques, però alguna opció de classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve.
0: Girona, en canvi, li tocarà patir fins al final. Es juga en la permanència. Dissabte, últim partit de Lliga, Eduard Solà.
9: Ara ja no cal ni fer comptes, ni fer números, ni estar pendents de tercers partits. Si guanya dissabte del l'Elx, es mantindrà a primera divisió, però si perd o empata, baixarà a segona. Això després de la derrota d'ahir al Metropolitano per 1-0, un gol de Lukman a la primera meitat. Johnny Estuani va poder ser salvador després d'haver-ho estat davant el Rayo i la Real Societat. El Girona va tenir algunes opcions, com una de molt clara de Brian Hill a la primera part, encara amb 0-0, però va tornar a demostrar que li costa molt fer gols. I les 7 jornades consecutives sense guanyar, amb només 3 punts de 21 possibles, han tornat a deixar l'equip de Mitchell en zona de descens a una jornada pel final.
10: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat, només. Però hem de continuar. I portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat.
9: El Girona té 40 punts, un més que el Mallorca, que ho té molt difícil per salvar-se, i 2 menys que el Llevant, l'Osasuna i l'Elx. Com que rep l'Elx a Montilivi, si guanya el passarà i se salvarà.
0: José Mourinho serà el nou entrenador, Marcos García.
11: Mourinho va dir que ahir diumenge analitzaria la proposta del Benfica per seguir, doncs ja ho ha fet i ha decidit que no accepta. En paral·lel, Mourinho ha arribat a un acord verbal amb el Madrid, pendent de la firma dels documents, això sí, però el seu representant, Jorge Mendes, ha tancat les condicions. Mourinho té previst firmar per 2 temporades amb el Madrid i arribar a la capital de l'estat la pròxima setmana, un cop acabada la Lliga de Primera. Perquè tot això passi, això sí, queda pendent un tema, que potser és un formalisme, però que encara no està enllestit, el Madrid ha de pagar la clàusula de sortida de Mourinho del Benfica, que són uns 3 milions d'euros i la data límit per fer-la efectiva és el 26 de maig. També està pendent, això sí, que Florentino sigui reelegit president, però a hores d'ara no s'ha presentat de forma oficial cap alternativa.
0: Doncs Mourinho, un pas a tornar al Madrid i un altre nom important del club blanc dels darrers anys, que marxa. Dani Carvajal anuncia que no seguirà la pròxima temporada.
11: Dani Carvajal, capità del Madrid, marxa aquest estiu. Les 2 darreres temporades de Carvajal, molt condicionades per les lesions. Carvajal deixa el Madrid després d'un total de 23 temporades, 10 a la base, 13 al primer equip.
0: I una de les grans lligues europees que encara no s'ha decidit és la Premier. El títol se'l disputen l'Arsenal i el Manchester City. Els dos equips juguen entre avui i demà en la penúltima jornada a Anglaterra, Maria Chesena.
12: Sí, una lluita pel títol molt ajustada, faltada de només 2 jornades. Ara mateix l'Arsenal és líder amb 2 punts més que el Manchester City i avui a les 9 del vespre els de Mikel Arteta poden fer un pas gairebé definitiu cap al seu primer títol de lliga des del 2004. Els Gunners reben a un Burnley ja descendit matemàticament i una victòria els permetria ampliar l'avantatge fins als 5 punts. Posaria això la pressió sobre el Manchester City, que demà estaria obligat a guanyar per continuar viu en la lluita pel títol. L'equip de Pep Guardiola visita el camp del Bournemouth, que encara té opcions de classificar-se per a la Champions. En cas que l'Arsenal guanyi avui i el City punxi demà, els londinencs es proclamaran campions de manera matemàtica sense haver d'esperar l'última jornada. Si no, la Premier es decidirà el cap de setmana vinent, amb l'Arsenal jugant contra el Crystal Palace i el City davant l'Aston Villa. 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: Ara mateix el que estem avui és contents, celebrant-ho, i perquè la dificultat...
0: El Jaio Post Lleida seguirà a l'ACB, però atenció, Xavi Pasqual deixa el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
16: la teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
20: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
21: Ja som 11 milions dels socis del...
22: Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
23: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22 euros amb 45.
22: Fins al 21 de maig.
24: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Entrem en territori bàsquet. El Jaio Post Lleida confirma la permanència. Ara en parlarem, Ernest Macià, d'aquesta notícia bona i positiva. Però abans, allà a la TDT ja avançaves una notícia important del Barça, un moviment important de cara a la pròxima temporada, com és que el tècnic Xavi Pasqual no seguirà.
27: Doncs sí, Xavi Pasqual tenia l'interès a tres clubs sobre la taula, probablement els clubs amb més pressupost de l'Eurolliga, i es decantarà per l'oferta del Dubai Basket, que és doncs per la que es decideix, descartant Apoel de Jerusalem i Panathinaikos, d'entrada perquè li ofereixen un pressupost suficient per optar a fitxar qualsevol jugador de l'Eurolliga. Per tant, cap restricció, i també perquè li paguen doncs la fitxa que més que duplica la del Barça. Hem de dir, però, que encara hi havia l'oferta més potent de l'Apoel Jerusalem, que la més que triplicava. Per tant, no ha sigut aquest el motiu de la fitxa de Pasqual, sinó el fet que li donaran totes les facilitats per fitxar qui vulgui, cosa que no es va trobar al Barça amb reunions, dues, i l'última va ser dimecres, en què el Barça li va negar fins i tot la possibilitat de tenir un dipòsit de diners per l'any que ve mitja temporada, si es lesionaven jugadors, poder fitxar. Pasqual, doncs, ha pres la decisió, però no ho ha fet públic encara. Escolteu el que deia ahir després que el Barça guanyés a la pista del Tenerife.
28: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
27: El cert és que, tot i que Pasqual parli de rumors, ell mateix va dir fa un mes i mig que a final de temporada ja parlaríem de què havia passat, de què caldria per si seguís, de si seguiria. Per tant, ja va deixar oberta la porta a no seguir. Aquest cap de setmana ens deixa la victòria de la penya a la pista del Madrid i també la permanència del Lleida. El Lleida va guanyar i es salva i doncs seguirà un any més a la Lliga CB, com també seguirà el seu tècnic Gerard Encuentra. Això ho deia ahir al Tot Gira.
13: Bueno, jo crec que el club, en un moment molt delicat esportivament, que veníem de 7 derrotes consecutives, va decidir oferir-me un contracte de renovació durant unes temporades en un moment delicat i donar el valor a la feina que estàvem fent, no? Llavors, ara mateix, al meu cap només passa seguir per aquí Lleida, que estic molt a gust.
27: El Barça i la Penya són els dos únics equips que ja tenen doncs garantit el play-off. El Girona no té cap opció. La Penya encara pot millorar la seva situació actual.
0: Seguim parlant de bàsquet. A la competició femenina, el València Bàsquet, que va ser campió ahir mateix amb una cistella en l'últim segon, ara els equips ja comencen a pensar en la pròxima temporada i un dels primers clubs a fer moviments ha estat, Xavi Soler, l'Uni Girona.
1: Sí, amb la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, que continuarà, serà per tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. Un Roberto Íñiguez que renova després d'haver classificat a l'equip per primer cop a la seva història per una Final Six de l'Eurolliga, classificant-lo també per les semifinals d'aquesta competició. Això sí, amb el repte d'aconseguir algun dels títols grans, l'Uni, que no ha guanyat en aquestes últimes temporades ni Copa ni Lliga, evidentment tampoc l'Eurolliga de bàsquet. Ara un Uni que centrarà en la renovació de la plantilla. El director esportiu Pere Puig va explicar que seria una plantilla molt diferent la de la temporada vinent. Això sí, el primer pas ja està fet, la renovació del tècnic victorià, que continuarà una temporada més de l'Uni Girona.
0: Motor, Àlex Márquez rep aquesta tarda l'alta hospitalària de l'accident que va tenir ahir durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es fan testos al circuit i, evidentment, Damià Aguilar, la seguretat és un dels temes dels quals se n'ha parlat.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió Àlex Márquez serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important a banda d'aquesta clavícula és el capdavall de fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa pel circuit de Mugello. Ahir es van accidentar Àlex Márquez i Johan Zarco, que encara és a l'Hospital General de Catalunya. Un accident del francès que va ser el revolt número 1, on s'hi arriba més de 300. A les xarxes hi ha explosió contra la seguretat del circuit. Fa la rèplica el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol.
3: Cada Gran Premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que ha estat permanentment revisat.
2: Hem preguntat expressament Maverick Viñales, Alec Rins i Raúl Fernández i no els sembla que el circuit sigui més o menys perillós que altres circuits. I si aquest revolt 1 us semblés perillós, penseu en el primer de Mugello o el primer d'Austin. Ignasi Armengol no descarta que es pogués endarrerir la sortida per frenar les motos a final de recta del circuit de Catalunya, però és que l'any que ve ja seran menys potents i tindran menys ajudes electròniques i aerodinàmiques a la sortida.
0: I encara en motor, als Estats Units, les tradicionals 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran diumenge que ve, tornaran a tenir protagonisme català, Jan Ortuza.
4: Aquest protagonista serà Àlex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor ha aconseguit la primera plaça a la classificació per les 500 milles d'Indianapolis al superar Félix Rosenqvist. A Palou ja va guanyar aquestes 500 milles l'any passat i es va convertir en el primer català a fer-ho. I aquest és el segon cop que aconsegueix una pole en aquesta cursa.
0: Després de caure a les semifinals, acabem amb això de la Champions femenina d'hoquei patins. La setmana passada el Vila-sana tanca aquest cap de setmana amb un nou títol. Les del Pla d'Urgell s'han refet bé, doncs, de la decepció continental. Han guanyat la Copa, recordem-ho, han guanyat la Copa aquest cap de setmana. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia, a les 7 més esports, amb el Tot Costa, i on recordarem l'adeu de Lewandowski, on també es parlarà d'aquesta lesió d'última hora de Fermín, que es perdrà el Mundial d'aquest estiu per una lesió al metatarsià del peu dret, i també les bones notícies de la salvació de l'Espanyol i el patiment que tindrà el Girona. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Está Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555. Ràdio
1: Seu. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi. A partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

0: cançó.
1: La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3. Es diu Edu Esteve, ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat al disc, que sortirà el mes de juliol. De moment, coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix, i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

La força musical dels The Rolling Stones tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirar.

És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix, que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just and the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

Així ha sonat Ningú. Aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert. La seva tornada en el món de la música la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical d'Adam Lambert. La seva nova cançó es diu It's You Alive. Així d'haver sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jassy. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

Es diuen els Maquis, és un grup de pop-rock d'Igualada i així ens han arribat amb la seva nova cançó Sota el braç, Només són somnis, que hem escoltat en aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons, i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

Chuckzilla. Aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esgleies, la cançó Dins aquest paradís.

Es diu Esgleies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquestes estrenes. Es diuen Flor. És un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament. I aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la vinculen amb la Seu d'Urgell. Ella es diu Gigi Ros i aquesta és la seva nova cançó, Pulsió.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

El ritme i la força musical d'aquesta cantant Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb Larouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: un ximpanzé.
1: Jo veig això i penso la vida és bella.
2: El que no surti d'aquí, Antoni Bassas analitza el petó. Ara venim.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella, per aprovar els comptes. David Cid és portaveu parlamentari.
5: És importantíssim, insisteixo en això, que dimecres hi hagi una proposta concreta que expressi la voluntat del govern. Entendrà que jo no puc negociar pels sindicats, és a dir, vull dir, jo no puc posar el límit en què estan disposats a acceptar o no, això ho han de decidir ells, però sí que nosaltres volem expressar aquest compromís de que el govern s'ha de moure també en matèria salarial i així li hem traslladat al govern i, per tant, esperem que dimecres doncs, hi hagi un primer pas en aquesta direcció.
4: Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer passat. Més notícies amb Roger Santaló.
6: Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions de baixos. Bona part han estat des de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes de tarda als centres educatius per precaució. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
7: Bona tarda. Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una trentena d'avisos als bombers. La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos d'alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar dues persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activada l'alerta pel Pla Inuncat a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
4: Possible fuita de clor a l'empresa Aigües Vic de Gurb, a Osona. S'ha activat en alerta el Pla per Risc Químic PlaSecCat. Anem a Gurb. Nàtia Dell, bona tarda.
8: Bona tarda. Els bombers han activat tres dotacions, entre els quals el grup de suport en incidents tecnològics i un furgó de risc químic que s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident, segons han avisat els mateixos bombers i Protecció Civil. Segons Aigües de Vic, i acabem de parlar ara mateix, ha fallat una sonda i això ha activat el pla d'emergències, però finalment s'ha comprovat, segons la mateixa empresa, que no es tracta d'una fuita de clor. Estan acabant de fer les últimes comprovacions, però l'empresa ens assegura que no hi ha cap tipus de perill ni núvol tòxic, cap afectació ni personal ni material. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, GURB.
6: Segona acció militar israeliana contra la flotilla de Gaza 20 dies després de la primera. Segons l'organització, s'han interceptat 52 embarcacions amb uns 460 activistes a bord en aigües internacionals a prop de Xipre. Encara no és clar què ha passat amb ells, si estan detinguts o seran traslladats. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anat a un centre de comandament naval des d'on ha felicitat els seus soldats.
9: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
4: La plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, el Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi a resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura a Lleida, on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
11: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
10: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
4: als esports amb Sònia Oler. Bona tarda.
0: Bona tarda, Maria. El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. Estarà uns 3 mesos de baixa a causa d'una fractura del cinquè metatarsià del peu dret i serà operat. Ja està formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb una altra d'opcional en funció dels objectius. L'Espanyol és 11è classificat a la Lliga de Primera i s'assegura així una plaça a Primera Divisió la temporada que ve. Després de la victòria d'ahir a Pamplona, el Girona necessita prou guanyar l'Elx al cap de setmana vinent per mantenir la categoria. L'entrenador portuguès Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit, pendent que Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. Avui, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més, i en futbol sala, Julio Gómez és el nou president de l'Indústria Santa Coloma. Gómez ha estat l'únic candidat a les eleccions del club colomenc i el seu mandat començarà l'1 de juliol.
3: Fins aquí les notícies.
12: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bona tarda, són les 5 i 6. PEUSA cedeix el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Tourgell, gestionat pel Consell Comarcal. L'acord garanteix la preservació, conservació i accés d'un conjunt documental de gran valor històric vinculat a la producció, distribució i comercialització d'energia elèctrica a la comarca al llarg de més d'un segle. La signatura l'han formalitzat avui el director general de la companyia, Marcel Dorna, i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, acompanyats de l'alcalde del seu, Joan Barreda, i el director de l'arxiu, Julio Quílez. El fons documental reuneix gairebé 350 metres lineals de documentació històrica, inclou plànols, dibuixos tècnics, factures, expedients d'obres, instal·lacions, documentació comptable, fotografies i molta altra documentació tècnica i administrativa que ha generat l'activitat de l'empresa des dels seus inicis l'any 1925. Per la seva dimensió i valor, el fons de PEUSA ocupa el primer lloc en metres lineals pel que fa a fons comercials i industrials de Catalunya i també és entre els 8 cronològicament més antics del país en aquest sector. Està, per exemple, a nivell de fons com els de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que recordem inclou els grans centres fabrils que hi ha hagut a Sabadell i Terrassa. Entre les agrupacions documentals més destacades del fons de l'empresa ursellenca hi ha la documentació comptable i de finances, considerada especialment rellevant pel seu volum, més de 110 metres lineals i més de 1.100 capses d'arxiu definitiu, i també per la seva densitat i valor testimonial sobre l'activitat real de l'empresa al llarg del temps i els expedients d'obres i desenvolupament de les infraestructures elèctriques. També explica, en definitiva, una part de la història recent de la seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Un operatiu Campai a la seu d'Urgell ha acabat aquest cap de setmana amb 222 persones identificades, que sumen 161 antecedents i 14 denunciats per armes, drogues i infracció de la tinença de gossos de raça perillosa. Ha estat un operatiu dels Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Municipal de la seu, que es va fer divendres a la tarda i també la matinada de divendres a dissabte, amb l'objectiu de combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues. Entre els 222 identificats, 3 acumulaven fins a 70 antecedents i de les 14 denúncies administratives 10 han estat per possessió il·legal de substàncies estupefents, 2 per armes prohibides i 2 més relacionades amb irregularitats relacionades amb gossos de raça perillosa. També s'ha decomissat 2 patinets elèctrics, s'ha fet una entrada en un bar musical i al seu torn simultàniament la Policia Nacional ha obert 11 expedients relacionats amb la immigració il·legal. També aquest cap de setmana els bombers han rescatat una dona que havia relliscat i s'havia fet un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí al municipi de Montellà i Martinet. Segons s'informava Emergències, l'avís es va rebre dissabte al migdia. Al lloc dels fets, en una tartera, s'hi va desplaçar un helicòpter del GRAE de la Seu amb assistència del SEM i en arribar van constatar que l'excursionista estava en estat qualificat com a menys greu. Els agents van immobilitzar-la amb un collaret i un cinturó pel via i tot seguit la van remuntar fins a l'helicòpter amb un matalàs de buit. Després la van transportar fins a la base de l'aeroport Andorra la seu per des d'allà derivar-la en ambulància a un centre mèdic. També dissabte i a la mateixa serra del Cadí els bombers van atendre 6 persones que s'havien quedat atrapades a prop de la zona Prat Lloc, al terme municipal de Josa i Tuixén, en una zona on havien intentat esquivar la neu que encara hi ha en aquestes latituds, però es van trobar que després no podien avançar ni recular. L'Ajuntament dels d'Urgell ha finalitzat diverses actuacions de renovació de l'enllumenat públic en diferents punts de la ciutat. L'objectiu, modernitzar les infraestructures, millorar la seguretat ciutadana i avançar en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Una de les intervencions més destacades ha estat als barris de Sant Antoni i Sant Pere i Poble Sec, on s'ha apostat per recuperar el característic to ambre de l'enllumenat tradicional mitjançant tecnologia LED d'última generació. Aquesta actuació permet mantenir la calidesa visual pròpia dels antics fanals, però incorporant sistemes molt més eficients i respectuosos amb el medi. Es redueix així de manera significativa la contaminació lumínica i es millora la sensació de seguretat evitant zones fosques. D'aquest projecte se n'han encarregat l'empresa Salvi, en aquest cas amb una inversió de 13.000 euros, Instal·lacions Vilana amb un pressupost de 6.700 euros. També s'ha fet obres de millora de l'enllumenat en ple centre de la seu a les avingudes Pau Clarís i Valls d'Andorra i el carrer Sanot. I als esports, l'Atlètic Club La Seu és nou equip de tercera nacional de futbol sala. L'equip blau cel, fundat l'any 2021, ha confirmat un nou ascens de categoria. Va ser dissabte gràcies a la victòria 5-4 contra el Nutricolor Linyola, en el que era l'últim partit com a local d'aquesta temporada. A més, a l'última jornada, els sorsellencs dependran d'ells mateixos encara per proclamar-se campions del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana, i és que mantenen un avantatge de tots just 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra. L'equip solsoní acompanyarà l'Atlètic a la nova categoria, ja que aquest dissabte mateix guanyava al Palau d'Anglesola per 4-6 i s'assegurava així acabar com a mínim en segona posició. Això també garanteix l'accés a divisió d'àmbit estatal. En espera que dissabte vinent es recuperi la jornada 16, que va ser suspesa al febrer. Ara l'Atlètic té 58 punts i el Solsona en suma 56. El tercer, l'Amposta, té 52 punts i ja no els pot atrapar. Al final del partit es va fer un homenatge, per part de tant de la Seu com de Linyola, al capità de l'equip, Jonathan Padrones, que amb aquest partit penjava les botes. Anteriorment, Padrones també havia jugat amb el Linyola. I finalment es va fer una rua pels carrers de la Seu. La Seu Futbol Club també està campió del seu grup aquesta temporada, va ser ara fa una setmana, i s'ha acomiadat ja de segona catalana, ho ha fet amb una derrota intranscendent 3-0 al Carràs. L'equip urgellenc ha acabat la temporada amb 58 punts enfront dels 53 que ha sumat el Juneda. El Juneda, el Sallent, el Balafi i el Guaire jugaran ara la promoció de 100. A tercera catalana, a l'última jornada, l'Organyà ha perdut 4-0 a Vilanova de l'Aguda, derrotes també de l'Oliana Castellserà, 2-0, i del Coll de Nargó amb el Santa Coloma de Queralt, 0-2. L'Organyà acaba la Lliga 12 amb 36 punts, just per davant de l'Oliana, que n'ha sumat 34. Tots dos se salven, però el Coll de Nargó baixa a quarta catalana, queda penúltim, 15, amb 21 punts. I tornant al futbol sala, tercera catalana, aquest diumenge s'ha jugat el derbi comarcal, Atlètic La Seu Urban Esport Peramola, victòria de l'Atlètic per 8-3. N'espera que es recupera la jornada 16, suspesa, com dèiem, al febrer. L'Atlètic Urban Esport és 8 amb 34 punts i el Peramola continua cué 13 amb 3 punts. I a primera catalana femenina, finalment, l'Atlètic La Seu Estiu 3000 ha derrotat el Tecnobit Alforja per 4-0. I no puc més de futbol per comentar que el Futbol Club Andorra ja té pràcticament enllestida la temporada. Aquest diumenge ha perdut el camp del segon classificat del Deportivo de la Coruña per 2-1, però manté encara 58 punts i és una còmoda desena posició, amb la permanència ja assegurada. El líder, el Racing, ja s'assegura matemàticament l'ascens a primera divisió. El Deportivo és segon amb 74. Fins aquí les notícies. Més informació ampliada a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

@TIC, l'espai on aprendre i estar al dia sobre les TIC i l'ús responsable de la tecnologia. El G-Compris. El G-Compris és un programa educatiu, lliure, dissenyat principalment per a infants, però també el podem fer anar els adults per treballar l'àmbit cognitiu i així fer entrenament mental. És una plataforma educativa molt completa per combinar joc i aprenentatge. Fomenta la curiositat, reforça el coneixement escolar bàsic i ajuda a desenvolupar habilitats cognitives i digitals. El seu objectiu és facilitar l'aprenentatge mitjançant el joc. Una de les primeres coses que cal destacar del G-Compris és que és un programa de programari lliure. Això vol dir que es pot descarregar gratuïtament, utilitzar-lo a casa o a l'escola i fins i tot el podem adaptar o millorar. Està disponible per a diferents sistemes operatius com Windows, Linux o iOS i també Android. Per descarregar, ho farem des de la web oficial www.gcompris.net. Quan obrim el G-Compris, ens trobem amb una interfície visualment atractiva, amb icones grans i colors vius, pensada perquè es pugui utilitzar de manera intuïtiva. Les activitats estan organitzades per categories: matemàtiques, lectura, jocs de memòria, lògica. En l'àmbit de les matemàtiques, per posar un exemple, hi ha exercicis per aprendre a comptar, a reconèixer números, a fer sumes i restes senzilles o a treballar amb fraccions bàsiques. Tot això es presenta en forma de joc, com atrapar peixos amb el número correcte, col·locar peces al lloc adequat o resoldre petits reptes visuals. Pel que fa a la lectoescriptura, el G-Compris ofereix activitats per reconèixer lletres, formar paraules, practicar la lectura i millorar l'ortografia. També hi ha continguts de ciències i coneixement del món, els cicles de l'aigua, parts del cos humà, animals, planetes del sistema solar o mapes dels continents. Un altre aspecte interessant és que el G-Compris treballa les habilitats digitals. Alguns jocs estan pensats per aprendre a utilitzar el ratolí, fer clic amb precisió, arrossegar objectes o escriure amb el teclat. A més, moltes activitats tenen diferents nivells de dificultat, de manera que el mateix joc pot adaptar-se a edats o ritmes d'aprenentatge diferents. Això permet que cada persona progressi al seu propi pas i sense pressió. El G-Compris és un exemple clar de com la tecnologia pot ser una aliada en l'educació envers les persones quan s'utilitza amb criteri i creativitat. Recorda, el Punt Òmnia és un punt de suport tecnològic obert a la ciutadania. Ens podeu trobar al Centre Cívic de l'Escorxador i contactar a través del mail laseu@xarxaomnia.gencat.cat o per WhatsApp al 661 69 51 31. De 10 a 1 i de 3 a 6. No et quedis parat, puja al tren de la tecnologia fent un ús responsable.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. PEUSA cedeix el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Urgell, gestionat pel Consell Comarcal. L'acord garanteix la preservació, conservació i accés a un conjunt documental de gran valor històric vinculat a la producció, distribució i comercialització d'energia elèctrica a la comarca al llarg de més d'un segle. La signatura de la sessió l'han formalitzat avui el director general de la companyia energètica urgellenca, Marcel Dorna, i la presidenta del Consell Comarcal del Urgell, Josefina Lladós, acompanyats de l'alcalde de la Seu, Joan Bardà, i el director de l'arxiu, Julio Quílez. El fons documental reuneix quasi 350 metres lineals de documentació històrica, inclou plànols, dibuixos tècnics, factures, expedients d'obres, instal·lacions, documentació comptable, fotografies i molta altra documentació tècnica i administrativa generada per l'activitat de l'empresa des dels seus inicis l'any 1925. Per la seva dimensió i valor, el fons de PEUSA ocupa el primer lloc que han destacat en metres lineals pel que fa a fons comercials industrials de tot Catalunya. També és entre els 8 cronològicament més antics del país en aquest sector i se situa, per exemple, al nivell de fons importants com els de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que inclou els grans centres fabrils que hi ha hagut a Sabadell i Terrassa. Entre les agrupacions documentals més destacades d'aquest fons hi ha la documentació comptable i de finances, considerada especialment rellevant pel seu volum, més de 110 metres lineals i 1.100 capses d'arxiu definitiu, i també per la seva densitat i valor testimonial sobre l'activitat real de l'empresa al llarg del temps i, en definitiva, també explica una part de la història de la seu, l'Alt Urgell, el Pirineu, al llarg dels darrers 100 anys. Marcel Dorna es mostra content de l'acord que s'ha arribat per posar aquesta documentació a l'abast de tothom i perquè estigui conservada de la millor manera.
1: Doncs, en primer lloc, nosaltres el que volem agrair és tot el treball que ha realitzat l'Arxiu Comarcal per poder, que a nosaltres ens ha facilitat la cessió de tot el nostre arxiu documental, que recull l'història de la companyia, l'història de la gestió de la companyia, de la xarxa, des d'un punt de vista administratiu, la relació amb les persones, amb els consumidors, amb totes les empreses de la nostra comarca, i ens permet doncs endreçar i tenir la garantia de que el relat històric de la companyia es mantindrà en un estat de perfecta conservació, i encara més la gent que en pugui consultar, que pugui estudiar i que pugui saber com s'ha desenvolupat durant aquests 100 anys de la història de la companyia la nostra activitat. Per a nosaltres és un agraïment molt gran per tota aquesta tasca que ha realitzat l'arxiu, i ens dona doncs una tranquil·litat i una satisfacció en poder posar a disposició de tothom la nostra documentació històrica.
0: Conjuntament amb la documentació generada i gestionada per PEUSA en el decurs de la seva activitat, a les instal·lacions d'arxiu que hi ha a la seu de l'empresa, al passeig Joan Bordiu, es conserven prop de 50 capses de documentació de diferents fons alienes amb un abast de cronològic que en aquest cas abasta els segles XVIII i XIX i que també ingressarà a l'arxiu, que posa especialment en valor la rellevància d'aquesta incorporació documental i qualifica aquest ingrés com extraordinari perquè representa el 85% del conjunt documental global de l'empresa a data d'avui. Tot plegat és una constatació indicant de l'interès de la companyia per preservar el seu patrimoni documental com a veritable senya d'identitat empresarial, social i col·lectiva. Julio Quílez parla d'aquest valor.
2: És un material extraordinari. Tenim des de comptabilitat, en què ens permet observar des de la factura més petita fins a les grans inversions, reconstruir tota la història de l'empresa, veure també els proveïdors, que moltes vegades desapareixen. Hi ha moltes empreses que han desaparegut, no només aquí al Pirineu, sinó a tota Catalunya, internacionals que han desaparegut i que les podem reconstruir en part gràcies a les seves factures, als seus documents que s'integren en PEUSA. Això és molt important destacar. Després també tenim de clients, de contractes, fotografies, a nivell patrimonial, fotografies extraordinàries. I després, una dada que no ha sortit i que és impressionant, és que es veu que PEUSA conserva bona part de les seves instal·lacions, no només edificis, sinó també maquinària. De manera que estem parlant no ja de patrimoni documental, sinó d'arqueologia industrial, que és quelcom que sempre es va perdent en el temps i que aquí es conserva de forma íntegra. És una veritable càpsula del temps.
0: Del seu per Josefina Lladós agraït novament la voluntat de PEUSA de conservar i protegir aquesta trajectòria històrica, tot posant aquest valuós patrimoni documental al servei del coneixement i la recerca.
3: I doncs, per una part això, no? Aquest gest, aquest valor, aquesta sensibilitat d'haver pogut guardar tota aquesta informació i després aquest acte de generositat que suposa cedir-lo a un arxiu, en aquest cas l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, que per nosaltres és una instal·lació modèlica, però ja en si el fet de ser l'arxiu és el millor lloc on pot estar tota aquesta documentació per poder ser conservada, per una part, i després per la segona part imprescindible, que és per poder ser difosa, per poder estar a l'abast d'historiadors, d'investigadors, de ciutadania en general, que puguin aprofundir en determinats capítols de la història nostra local, tant de la comarca nostra com d'una part de la Cerdanya, i per tant això també suposa aquest acte de generositat molt gran per part de l'empresa, que és important de reconèixer.
0: I a escala més local, Joan Barreda valora molt positivament l'ingrés del fons a l'arxiu comarcal. L'alcalde de la Seu assenyala que preservar aquesta memòria documentada és també preservar una part essencial de la història contemporània de la ciutat i de la comarca.
4: Peusa no només és una empresa local, sinó que és una empresa que va portar la llum a partir de l'any 1915, perdoneu. L'any passat celebrava el seu centenari i després de 100 anys doncs és una empresa totalment consolidada, potent, amb futur, i ara el que fa és cedir aquesta documentació, que el que demostra és tota la història des de la seva creació fins ara, i que ha tingut doncs moments importants durant tota la història, no? Des de la portada, com deia, fins a dia d'avui, que encara continua donant el servei no només aquí a la Seu, sinó a un territori que va doncs des d'Adrall fins a Bellver. Per tant, el que jo he dit és un agraïment molt gran a la Peusa per la seva generositat, com deia el director de l'Arxiu Comarcal, el Julio, perquè al final doncs ens cedeix una part de la història de Peusa, però que al final és també una part de la nostra pròpia ciutat.
0: L'acord estableix que el fons serà de lliure accés pels investigadors, sempre quan, evidentment, s'identifiquin degudament i expliquin les finalitats de consulta i recerca, i preservant els drets vinculats a les dades personals i complint la normativa vigent en matèria de protecció de dades i arxius. Així, qualsevol reproducció o difusió del contingut requerirà l'autorització prèvia expressa de Peusa, especialment en aquells casos amb finalitats comercials o lucratives que no estiguin autoritzades. Amb aquesta sessió, l'Arxiu Comarcal conclou que consolida el seu paper com a referent en la protecció del patrimoni documental de la comarca i com a garantia del dret d'accés a la informació pública, a més de contribuir a preservar una part fonamental de la nostra història. Un operatiu campai a la Seu d'Urgell acabat aquest cap de setmana amb 222 persones identificades que sumaven 161 antecedents i 14 denunciats per armes, drogues i infracció en la tinença de gossos de raça perillosa. Era un operatiu dels Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Municipal de la Seu, que es va fer divendres a la tarda i també la matinada de divendres a dissabte. L'objectiu principal, combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues. Entre els 222 identificats destacat que n'hi ha 3 d'aquests que tots sols acumulaven fins a 70 antecedents, i de les 14 denúncies administratives, 10 han estat per substàncies estupefaents, 2 per armes prohibides i 2 més relacionades amb gossos de raça perillosa. L'operatiu Campai també ha decomissat 2 patinets elèctrics i ha fet una entrada, un registre en un bar musical. Paral·lelament, la Policia Nacional ha informat que ha iniciat, arran d'aquestes inspeccions, 11 expedients relacionats amb immigració il·legal, amb irregularitats en la llei d'estrangeria. I també en successos, els bombers han rescatat aquest cap de setmana, dissabte, una dona que havia relliscat i s'havia fet un fort cop a l'esquena en una canal del Cadí, al municipi de Montalla i Martinet. Segons s'ha informat Emergències, l'avís es va rebre poc abans de les 2 del migdia, i al lloc dels fets, en una tercera, s'hi va desplaçar un helicòpter del GRAE de la Seu amb assistència del SEM. En arribar van constatar que l'excursionista estava en estat menys greu. Els agents van immobilitzar-la amb un collaret i un cinturó pelvià. Tot seguit la van remuntar fins a l'helicòpter amb un matalàs D8 i la van transportar fins a la base de l'aeroport Andorra la Seu, per des d'allà ser derivada en ambulància en centre mèdic. També dissabte els bombers van atendre 6 persones que s'havien quedat atrapades al voltant de la zona de Prat Llong, al terme municipal de Josa i Tuixén. En aquest cas els excursionistes havien trucat al 112 passat un 4:15 perquè es trobaven que havien intentat evitar la neu que encara hi ha acumulada a la zona per aquestes dates, però van arribar a un lloc en el qual no podien avançar ni tampoc sabien recular-hi. Efectius del GRE els van atensar-s'hi i els van mostrar un camí segur per que poguessin sortir. També dissabte es va rescatar una ciclista que havia patit un accident quan feia una ruta al terme municipal de Ger, uns 1.500 metres d'altitud. I com ja havíem avançat, aquest divendres passat, els docents de l'Alt Pirineu i Aran van fer vaga amb una manifestació a la Seu que reclamava, entre d'altres aspectes, millores salarials, reducció de ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva. Amb pancartes com ja n'hi ha prou i sense condicions dignes no s'acabarà el curs. Aquesta era la valoració que en feia Marisol Salvador, portaveu de l'Alt Pirineu d'Usté Castés, principal sindicat del sector educatiu, que denuncia que en el manifest que han difós que la Generalitat no vol abordar un dels veritables problemes del país, com és que l'educació pública fa anys que està en perill, i veuen intolerable l'actitud de la consellera Esther Niubó perquè creuen que no ha portat d'augment cap proposta nova a la negociació i s'ha quedat enrocada en l'acord que van signar amb dos sindicats que són minoritaris en el sector, Comissions Obreres i UGT. A banda d'aquestes millores en l'escola inclusiva, també demanen un veritable calendari de negociació. Marisol Salvador.
5: Les condicions laborals són condicions d'aprenentatge. D'aprenentatge pels nostres fills, per als nostres alumnes, pels nostres nets. Penseu que si no tenim suficients docents, si no tenim prou temps, no tenim prou de dedicació, amb l'aprenentatge de cau. I això ho hem de tenir clar, que és una lluita per l'educació pública. I vull dir, hi ha un fet que és estructural, vull dir que són qüestions que són estructurals, i altres que són més de l'any que ve. Les estructurals, per exemple, seria ja la declassificació de les categories. Vale? Hi ha categoria A2 i A1, doncs tots cap a A1. Un altre fet seria la inversió del 6%.
0: Ismael Sánchez, representant de CGT l'Alt Pirineu, incidia en la necessitat que el govern cerqui el consens amb tots els sindicats.
6: Aquestes mobilitzacions estan sent molt exitoses. Portem un any ple de vagues, de mobilitzacions en les quals realment el col·lectiu està deixant clar que no està d'acord amb que alguns altres sindicats i organitzacions hagin arribat amb alguns pactes minoritaris amb el govern, i per tant seguim lluitant en aquest sentit. És important destacar que qualsevol proposta que vingui del departament ha de ser també referendada per tota la comunitat educativa, no només pels agents sindicals, sinó ha de ser el col·lectiu docent qui dona resposta i qui decideix si accepta o no accepta les possibles propostes que faci el departament.
0: I Xavier Manyé, del Sindicat de Professors de Secundària, considera que el sistema educatiu a Catalunya ha tocat fons i que cal un canvi de rumb, tal com ho demostren les males dades dels darrers informes sobre la qualitat de l'ensenyament.
7: Jo crec que el pacient és mort, el pacient és l'educació, i tothom fa que mira a un altre lloc. Les proves PISA, tot ens reporta que el nivell educatiu està caient, no un any, sinó un any rere l'altre. Jo no crec que es pugui tocar més a fons, però sempre ens sorprèn i acaba tocant més fons. Cada any les dades són pitjors. Tenim un decret d'inclusiva que no inclou, que s'hauria reformat totalment i, de fet, derogar, i que tothom tingui clar, el que estem demanant no és un augment de sou, és recuperar les retallades des del 2008. És que no estem demanant que ens pugin el sou, estem demanant que ens tornin a posar el sou que hauríem de tenir. Així que les reivindicacions són clares i la mobilització segueix i seguirà fins que el departament no baixi, es baixi del burro i es posi a seure a negociar.
0: Pel que fa als ous, els sindicats han negat que el govern els hagi promès un augment del 30%, tal com han dit els darrers dies, sinó que només els planteja un augment de sou de com a molt 60 euros bruts al mes i que d'aquí 4 anys no arribaran ni al 3% d'increment. L'Ajuntament de la Seu ha finalitzat diverses actuacions de renovació de l'enllumenat públic en diferents punts de la ciutat amb l'objectiu de modernitzar les infraestructures, millorar la seguretat ciutadana i avançar en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Una de les intervencions més destacades s'ha fet als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poble Sec, on s'ha apostat per recuperar el característic to ambre de l'enllumenat tradicional amb tecnologia LED d'última generació. D'aquesta manera es manté la calidesa visual, però amb sistemes més eficients i respectuosos. Els nous equips instal·lats contribueixen a reduir la contaminació lumínica, afavoreixen la protecció del cel nocturn i garanteixen més seguretat, eliminant zones de foscor. S'ha fet d'acord de zona en forma coordinada amb l'Ajuntament de les Valls de Valira, perquè és una zona on delimiten els dos municipis. Una part dels treballs els ha fet l'empresa Salvi, amb un pressupost de 3.000 euros, i l'altra, Instal·lacions Vilana, amb 6.700 euros. També s'ha fet simultàniament obres de millora de l'enllumenat a les avingudes Pau Claris, Valls d'Andorra i carrer Sanot, en ple centre de la Seu, amb 32 nous projectors, en aquest cas invertint-hi 5.700 euros, i l'execució aquesta vegada l'ha fet la Brigada de Serveis Tècnics Municipals. Demà els següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que la Generalitat ha anunciat que aquesta setmana obre portes l'oficina d'atenció ciutadana del govern a la Seu d'Urgell. Recordem que, com ja s'havia anunciat, s'ubica a l'edifici annex del Consell Comarcal, al passatge de l'Alzina. Enguany també s'obrirà l'OAC de Puigcerdà i l'any vinent s'estrenarà la de Tremp. I encara en l'àmbit polític destaquem que el Parlament ha instat avui el govern a crear un centre tecnològic d'Eurecat a la Seu d'Urgell, una proposició presentada per Junts i defensada per Jordi Fàbrega, que recorda que l'Alt Pirineu i Aran és l'única regió no hi és present aquest, que és el principal centre públic d'innovació de Catalunya. I demà també ampliarem que els agents rurals han anunciat que convocaran 3 dies de vaga per denunciar la precarietat laboral. Serà la setmana que ve. Els sindicats critiquen la manca de planificació i alerten que la PPA està tensant el servei. La direcció del cos ha dit que respecta la vaga avui en roda de premsa i assegura que treballen per donar resposta a les reclamacions de millores laborals. I en Pirineu avui també destaquem que la Comissió Bilateral del Consell General d'Aran i la Generalitat ha aprovat el nou sistema de finançament per a la vall. Estableix una quantitat fixa de 42,7 milions d'euros anuals, que és gairebé el doble que el que hi havia l'any 2019. La síndica d'Aran, Maria Vergés, es mostra satisfeta del nou acord.
8: El nou finançament que arriba 11 anys d'empús de que la pròpia llei d'Aran deixés clar en 2015 que en un plaç màxim de 3 anys era Val d'Aran hauria de condar amb un model. Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'hem artenyut, i un sau qualitatiu i quantitatiu força important. Arribem als 42 milions d'euros per un costat, també amb un acord de guanyar 500.000 euros cada any pendent 4 anys entre, crec que s'han dit, polítiques pròpies, entre consolidar l'autonomia política d'Aran i amb caucarren que tant el Consell General com el Govern d'Aran era imprescindible, que eren dues causes. La UA era començar a treballar i a incidir en la participació en els tributs que recapta la Generalitat en territori com a un acte de corresponsabilitat financera que també ajuda a consolidar aquesta autonomia, i per l'altre costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política que no ha...
0: El seu torn, Albert Dalmau, creu que aquest era un deute pendent que tenia el govern amb la Vall d'Aran.
9: Avui és un dia important en la relació dels dos governs, del govern aranès i del govern de Catalunya, en aquesta comissió bilateral en el que aprovem finalment un nou sistema de finançament. Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès, era un compromís del president de la Generalitat de l'inici de la legislatura, i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, a les polítiques d'habitatge en el seu conjunt. I, a més, poder-ho fer garantint la suficiència financera, major corresponsabilitat en la participació dels tributs. Saben que vàrem arribar a un acord per poder fer el traspàs del conjunt de la taxa turística al Consell General, i, en aquest sentit, doncs, agrair també la col·laboració que hem tingut durant tot aquest temps. També vull enviar un missatge, que sempre ho he dit, de confiança i de convicció del govern de Catalunya en el que ha de ser l'autonomia institucional i política del govern aranès, en com entenem la nostra relació bilateral, de com fem conjuntament una defensa de la comunitat lingüística, cultural i política i cívica i institucional de l'Aran, i en aquest sentit, per això també era important avui poder fer aquest reconeixement a l'acord del finançament bilateral.
0: L'acord garanteix que la Generalitat mantingui el suport financer als serveis essencials prestats pel Consell General, amb una atenció especial a la salut i a l'àmbit social. I els Esports Atlètic Club La Seu és nou equip de tercera nacional de futbol sala. L'equip La Blau Cel, fundat fa tot just 5 anys, el 2021 ha confirmat un nou ascens de categoria. Va ser dissabte gràcies a la victòria 5-4 contra el Nutricolor Linyola a l'últim partit com a local de la temporada 2025-2026. A més, a l'última jornada, els sorgillencs encara depenen d'ells mateixos per proclamar-se campions del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana. Mantenen un avantatge de 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra. L'equip solsoní acompanyarà l'Atlètic a la nova categoria. Dissabte van guanyar també, en aquest cas 4-6, al Palau d'Anglesola i s'han assegurat acabar almenys en segona posició, que també garanteix l'accés a la divisió d'àmbit estatal. Ara l'Atlètic té 58 punts, el Solsona 56 i el tercer l'Amposta en té 52 i ja no pot atrapar-los. Així és com se celebrava l'ascens dissabte en un poliesportiu municipal ple de gom a gom. L'Atlètic va certificar l'ascens en un partit en què Linyola, això sí, actual de ser classificat, no va posar les coses gens fàcils. Es va avançar l'Atlètic amb Jordi Pintat, 2 gols als minuts 6 i 8. Després va empatar Adrià Serrano pel Linyola. Abans del descans va arribar un gol de Jaume Galimany i un autogol visitant, 4-2. El frec a frec es va mantenir la segona part en què Sergi Fernández va tornar a escurçar distàncies. Arnau Jansat va fer el 5-3 i tot i que Linyola va tornar a marcar, finalment l'Atlètic va acabar guanyant. Jugadors, tècnics i aficionats, aquest era el moment, van celebrar l'ascens a tercera nacional i entremig es va fer un emotiu homenatge al capità de l'equip, Jonathan Padrones, que en aquest partit penjava les botes i ho ha fet amb tots els honors. Es dona la circumstància que Padrones també havia estat jugador de Linyola com a juvenil i sènior fins al 2021 i per això tots dos equips li van fer el reconeixement. Jonathan Esteban celebrava aquest èxit i aquest ascens meteòric que ha protagonitzat l'Atlètic Club La Seu en només 5 anys d'història de l'última categoria, tercera catalana, ara ja a l'àmbit estatal.
10: Bueno, ho valorem, pues, per nosaltres és algo espectacular perquè portem només 5 anys de club, vale? Clar, llavors, si tu mires tots els clubs d'arreu de Catalunya, Barcelona, província de Lleida, del que sigui, amb 5 anys ficar-nos a la tercera divisió espanyola nacional, pues, per mi és un èxit. Tenim una idea molt clara de lo que és el futbol sala, treballem molt i al final, pues, el bon treball i la insistència té els seus fruits.
0: Esteban valora que enguany han anat de menys a més.
10: Ha sigut, per mi, d'evolució de menys a més, vale? Sí que ara l'últim tren de la temporada ens hem deixat una miqueta anar els últims 2 partits, 3, però la segona volta només hem perdut 2 partits en tota la segona volta. Això vol dir que ha sigut espectacular la temporada per mi. Ara toca celebrar-ho, i tant.
0: A més de Padrones, enguany hi haurà una baixa més i per això l'equip preveu reforçar-se per poder

0: altres equips, el Construccions Modernes Andorra en FAF i també el Balaguer Comtat d'Urgell, en aquest cas, això sí, sí, manté la categoria. També hi ha rivals com el Futsal Vilomar, Esparreguera, Castelldefels o el Forja. I també que cap de setmana s'ha acabat ja la Lliga pel que fa a tant a segona com a tercera catalana en futbol ja. La Seu Futbol Club l'ha tancat sumant 58 punts. A l'últim partit i amb el títol ja assegurat han perdut el Carràs per 3-0. I a tercera mantén la categoria l'Organyà, que ha quedat 12è, i l'Oliana 13è. El Coll de Nargó, com ja s'havia anunciat, baixa a quarta perquè ha quedat penúltim, 15è. Aquest darrer de jornada han perdut tots ells. L'Organyà 4-3 a Vilanova de l'Aguda, l'Oliana 2-0 a Castellserà i el Coll de Nargó 0-2 contra el Santa Coloma de Caral. D'aquest repàs també en destaquem que tercera catalana tornant al futbol sala. Hi ha hagut derbi comarcal, l'Atlètic la Seu Urban Esport per a Mola, victòria de l'Atlètic per 8-3, i finalment l'Atlètic Urban Esport, l'Atlètic Estadio 3000, volem dir, ha guanyat contra el Tecnobit al Forja per 4-0. I afegim un apunt més, perquè també s'ha a punt d'acabar-se la Lliga de Segona Divisió i el Futbol Club Andorra ha perdut aquest diumenge al camp del segon classificat, el Deportivo, a Corunya. Tot i això, manté el desè lloc amb 58 punts i ja fa dies que té assegurada la permanència. Aquest cap de setmana el Racing de Santander, un històric del futbol espanyol, s'ha assegurat ja el retorn a primera i el Deportivo segueix segon. I amb això enllacem ja directament amb el programa Futbol d'aquí, que arriba com cada dilluns aquí a Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ràdio Seu 107.2 FM.
2: El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.

0: Molt bona tarda, amics. Dilluns 18 de maig, benvinguts a Futbol d'Aquí. Bona tarda, Santi.
1: Bona tarda, Jordi. Bona tarda a tots els que esteu escoltant-nos.
0: Bé, anem a començar amb els partits que ha fet disputar el Live for Eight cap de setmana, que en total han estat 9, dels quals n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 5, amb 19 gols a favor i 25 en contra. Targetes com ha anat, Santi?
1: Doncs 6 targetes 6. Grogues i cap de vermella.
0: Molt bé, doncs som-hi, anem a parlar del juvenil A Tàrrega. Partit no jugat.
1: Exacte, partit que es va passar de dissabte, que s'havia de jugar a les 6 de la tarda, a diumenge a 1:15, però que, segons ens van informar des dels coordinadors, ja pel vespre de dissabte a diumenge el Tàrrega ja va avisar que no vindria.
0: Que no vindria?
1: Quarta vegada.
0: Sense cap motiu. Sense,
1: almenys en l'acte només reflecteix l'àrbitre que després d'esperar el temps prudencial que es dona de marge i no es va presentar ningú ni es va donar cap explicació.
0: I és la quarta vegada que aquest juvenil es troba sense...
1: Que aquest juvenil es troba sense el seu competidor i que se li dona el partit per guanyat, per 3-0. Però, clar, no deixa de ser una situació que potser la federació hauria de prendre mesura d'una forma més dràstica per evitar aquestes situacions. A més, és curiós, perquè a vegades dius, bé, és que és el cué no té res a fer...

0: o no tenen jugadors, però a veure, l'Artesa de Segre, el Tàrrega és sisè. Ho era sisè, almenys en aquesta jornada. Però que curiosament el seu rival amb el que en aquesta jornada es volia veure si se'l podia ja passar per endavant, el Trem, tenia partit contra el Segre Atlètic, que és 11è, i també es va suspendre.
1: També es va suspendre.
0: No sabem si també va ser pel mateix motiu, però mal pensat fa que el Pirineu i Trem són els llocs més llunyans de la capital.
1: Els toca jugar
0: i
1: partits.
0: I que no jugant-se res, perquè en un sisè lloc i en un onzè lloc no hi havia ni problemes ni per pujar ni per baixar, aleshores doncs, un autocar suposa doncs, uns 300 euros,
1: i potser 300-400
0: i potser la sanció que se li posarà serà només de 60,
1: sí, serà el mínim de sanció per incompareixença, diríem, no?
0: Aleshores, doncs, clar, fent números potser ho s'entén, però no
1: per no és justificable,
0: però no per l'esportivitat que demana aquesta activitat esportiva. El juvenil, fora d'aquest partit, que se suposa que li donaran per guanyat per 3-0, com sempre que hi ha hagut una incompareixença, li quedaran 3 partits per jugar. El següent serà contra el Club Esportiu Lleida A, que és 5è amb 58 punts, el següent, el Mig Segrià B, que en aquest moment és líder amb 70 punts, en funció de com es resolgui el partit del Trem, i tancarà la temporada contra el Pla d'Urgell, 9è amb 37 punts actualment.
1: Sí, però el proper és aquí fora, contra el Maselles.
0: Exacte, sí, el proper després de jugar
1: diumenge.
0: El dia 24 a les 12 serà en el camp del Maselles, el Maselles Edford, i després ja quedaran aquests tres.
1: Els tres que... Juvenil B.
0: Juvenil B jugava contra l'Artesa de Segre, sisè en la categoria, i es va presentar el juvenil a jugar contra l'Artesa amb el seu equip habitual, i va perdre per la mínima, per un 2-0, que es va poder salvar els mobles en el minut 89, quan l'Aitor Mazón va fer el seu 8è gol, amb el qual deixava el resultat amb un 2-1. Són 8ens amb 37 punts, amb 12 victòries, un empat i 13 derrotes, 58 gols a favor per 63 en contra, 44 targetes grogues, 3 de vermelles, i quedaran 2 partits. El proper, el dia 23, el dissabte, a les 12:30, que jugaran aquí a casa per acomiadar-se contra el Cervera. 15è amb 3 punts, i no ho pensem malament. I tancarà la temporada a la jornada 30 contra el Poble de Segur.
1: Molt bé, anem pels equips cadets.
0: Doncs en aquest cas el S16 jugava en el camp de complex esportiu Antoni Palau de Torrefarrera contra el Mig Segrià, 12è de la competició, i es va presentar amb 9 jugadors.
1: És sorprenent.
0: Sí. Ja sabem que hi ha èpoques de comunions, èpoques de celebracions, però bé, 9 jugadors van enfrontar-se a l'equip complet del Mig Segrià, i van aconseguir empatar en el minut 49-1 i en el minut 57 els hi van fer el gol de la victòria i els 3 punts que es quedaven a casa. El gol de casa el va fer el Mohamed Aron, que feia el seu tercer gol. Curiosament van veure targetes l'Adrián Sánchez, la seva primera, i l'Esteve Casal, que ja en veia 4. Afortunadament no van veure de vermelles, que haguessin escurçat més els jugadors que estaven damunt del camp. Bé, amb aquest resultat, 7ens amb 46 punts, 15 victòries, un empat i 12 derrotes, 84 gols a favor per 63-67 en contra, 44 targetes grogues per 6 de vermelles. I els hi queden 2 partits. El proper dissabte, al 2:15, perdó, a 2:15, que jugaran aquí a casa per acomiadar-se contra el Almacelles, desè amb 43 punts. I tancaran temporada en el camp del líder, el Balàfia, en la jornada número 30.
1: Molt bé. I el S15?
0: El S15 va jugar de tu a tu aquí a casa contra el Lleida Promeses, desè, amb un resultat de 2-2. Gols del Sadurní Betriu, que inaugurava marcador, i del Iker Gianzo, que tancava el marcador quan ja s'estava amb 1-2. Va veure la seva segona targeta el Aritz Padrones, per porter de l'equip, i amb aquest resultat són 14ens amb 16 punts. En principi, en aquesta categoria no es preveuen descensos. Hi ha només un ascens del líder i, en principi, no es veuen descensos. Perquè és el penúltim classificat i, aleshores, doncs, podria ser que els hi toqués el canviar de categoria, però no està previst, almenys de moment, cap moviment.
1: Cap descens.
0: 27 jornades, 4 victòries, 4 empats i 19 derrotes, 33 gols a favor, 97 en contra, 36 targetes grogues i 4 de vermelles. I jornada 30 tancarà el partit contra l'Intercomarcal el dissabte a les 12, que és 11 amb 25 punts.
1: Molt bé, anem a les categories infantils, S14, S13, una ha treballat molt el cap de setmana.
0: I l'altra, doncs, ha fet taules en el seu partit en el camp de Magraners contra el Lleida Promeses, 8è de la categoria, perquè va empatar a 1 el Nael Wagner en el minut 69, feia el seu tercer golet i amb això em portaven un punt cap a casa. Un punt que fa que sumin 54 i es mantinguin en una posició còmoda de 6ens. Havent guanyat 17 partits, empatats 3 i perduts 9, 57 gols a favor, un més en contra, 58, 39 targetes grogues per 3 de vermelles, i tanquen temporada el dissabte 23 a les 11 del matí aquí a casa contra l'Agramunt, 11 amb 31 punts.
1: I el que ha treballat més?
0: El que ha treballat més, doncs, ha sigut el S13, que ha tingut 2 partits. La jornada endarrerida, la jornada 25, i la jornada 29, que es van jugar tots dos aquí a casa. El primer d'ells contra l'Escola Comarcal Les Garrigues, que és 15è, el van guanyar per 5-1, amb 2 gols del Lenzo Verdú, un del Diego Alejandro, un del Rainer Baca i un altre del Noel Torrecillas. El Lenzo ja en porta 7, el Diego 3, el Rainer 9 i el Noel 4. En el següent partit contra Lleida Promeses van guanyar per 3-0. I en aquest cas van repartir a l'Enzo Verdú, que en feia, doncs, el seu 8è gol, i s'hi sumaven el Miquel Munt amb el seu 6è i el Rafael Gómez Cunha el 4. Golet. I targetes va veure en aquest segon partit l'Enzo, que no va parar de fer coses en aquests dos partits, gols i targetes, i en aquest cas veia la seva segona targeta groga. En total, 43 punts, setens, amb 13 victòries, 4 empats i 10 derrotes, 54 gols a favor, 34 en contra, 25 targetes grogues per una de vermella, i propera jornada, vull dir, serà el dia 24, diumenge, a les 11:30, en el camp del Guissona, de ser amb 29 punts.
1: Molt bé, hem fet ja futbol 11, anem pels dos partits de... tres partits de futbol 7.
0: Sí, perquè tenim l'Alaví de segona divisió, va fer la seva jornada 28 contra l'Agramunt, en el camp de l'Agramunt, i a més es va adelantar la jornada 29, que jugava contra l'Oliana. En el cas de l'Agramunt, van perdre per 5-3 amb gols, tot i haver començat amb un 0-2 a favor, però que a partir d'aquí, doncs, l'Agramunt va posar les piles i va arribar a fer un 5-2, fins que l'Eric Jordi Sánchez va fer el tercer gol, i els dos anteriors se'ls havia fet el Mohamed Amin Caldouni i l'Adrià Gallego Puertas, amb una targeta groga també per un altre dels golejadors, per l'Eric Sánchez Catalán. I en l'altre partit, el que dèiem contra l'Oliana, van perdre per 2-5, sense que tinguem els golejadors, perquè no hi ha un acte oficial, degut a que va ser un arbitratge casolà, per conveniència de tots dos equips, i així deixar el dia 29, la jornada 29 de la setmana vinent, tranquil·lament. Amb aquests dos resultats, són 11ens amb 37 punts, amb 11 victòries, 4 empats i 13 derrotes, 101 gols, han passat ja la barrera del 100, i 119 en contra, 9 targetes grogues. Per tant, l'última jornada serà la del dia 30, jornada 30, que jugaran a Tremco, que és el segon classificat de la categoria.
1: Molt bé, el cap de setmana descansen, perquè ja l'han jugat.
0: Exacte.
1: I fins l'últim de maig, dia 30.
0: I aleshores tenim el segona divisió, el Lavi S11, com últim partit, que jugava a Bellpuig i va perdre per un contundent 7-1. El Bellpuig és el quart classificat, i va marcant precisament l'escola per peus del Oriol Martí, que feia el seu 27è gol. Amb aquest resultat, tenen 27 punts, són 11ens, amb 8 victòries, 3 empats i 17 derrotes. També han passat la barrera del 100, 101, a favor, per 144 en contra, i amb dos targetes grogues. Els hi queden dos partits, diumenge que ve a les 11 aquí a casa contra el Poble de Segur, tercer, amb 61 punts, i tancaran temporada el dia 30, el dia 31, contra el Mascansà.
1: Molt bé, repassats ja els partits de l'Edford, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 8 anem a repassar els altres partits de segona, tercera i quarta, que és l'última jornada. Segona catalana, el Carràs 3, la Seu d'Urgell 0. Darrer partit, i van caure al camp d'un equip que està ja en descens a tercera catalana. La Seu es va presentar amb 11-4-15 jugadors, però sense porter, cosa que va fer que el Tomàs fes de porter durant tot el partit. També van jugar el Mar Maranges, Hugo Mairal, Miquel Sella, Hans, Xavi Casanova, Jan Sánchez, José Rivero, Arnau Forn, Jordi Peiró, Marc Espot, i també van participar l'Iker Guillermo, Pol Trenado, Eloi Martínez i Arnau Amills. Hi va haver una targeta groga a l'entrenador Olivan al minut 89. Un partit sense gaire història. La història ve a continuació, perquè campió ha estat la Seu, la Seu d'Urgell Futbol Club, amb 58 punts, 18 partits guanyats, 4 empatats, 8 perduts, 47 gols a favor i 32 gols encaixat. És l'equip menys golejat de la categoria. Ara ve la promoció, jugaran la promoció d'ascens a Primera Catalana, el segon equip, el Juneda, amb 53 punts contra el cinquè, que és l'Alguaire, amb 48 punts. L'altra promoció, el partit serà el tercer classificat, el Sallent, amb 53 punts, contra el quart, que és el Balàfia, amb 52. Baixen a Tercera Catalana i ja definitivament el 16è classificat, que és el Guissona, amb 24 punts, el 15è, el Carràs, amb 29, 14è, Linyola, també amb 29, i el 13è, Vallfogona de Balaguer, amb 33 punts. Això a Segona Catalana. Anem a veure a Tercera Catalana del grup 15, jornada 30. Castellserà 2, Oliana 0, 2 gols a la primera part i els 3 punts es van quedar a Castellserà. L'Oliana acaba temporada en 13a posició de 16 equips amb 34 punts, 10 victòries, 4 empats, 16 derrotes, 47 gols a favor i 56 en contra. Un altre partit, la Fuliola 3, Trem 2. Trem va anar sempre per darrere en el marcador. I acabar la temporada en 10a posició amb 44 punts, amb 12 victòries, 8 empats i 12 derrotes, 62 gols a favor i 44 en contra. Vilanova de l'Aguda 4, Organyà 3. L'Organyà va aconseguir empatar 2 amb gols del Roger Estanyol i el José Alejandro Alarcón. I també va empatar 3-3 amb gol del Cristian David Pérez al minut 75. Però el Vilanova va fer el quart gol i el de la victòria al minut 81. L'Organyà ha quedat 12è amb 36 punts, 9 victòries, 9 empats i 12 derrotes, 43 gols a favor i 44 en contra. Coll de Nargó 0, Santa Coloma de Queralt 2. Dos gols a la primera part van donar els 3 punts a l'equip visitant. El Coll de Nargó ha acabar la temporada penúltim des de fa molts dies ja amb un total de 21 punts amb 5 victòries, 6 empats, 19 derrotes, 44 gols a favor i 78 en contra. L'últim equip de Tercera Catalana del Pirineu és el Poble de Segur, que es va desempallegar del Torà per 3 gols a 0. Victòria còmoda del poble amb un gol a la primera part i 2 a la segona. Amb aquest resultat, el Poble ha quedat en 5a posició amb 47 punts, fruit de 14 victòries, 5 empats i 11 derrotes, 61 gols a favor i 57 en contra. La classificació definitiva d'aquest grup 15 de Tercera Catalana és primer el Cervera amb 60 punts, amb ascens directe a Segona Catalana. El segon ha estat el Verdú, Cercavins, amb 58 punts, jugarà promoció d'ascens també a Segona Catalana. I el tercer ha estat el Calaf, amb 55, i possible que jugui playoff d'ascens. Baixen a Quarta Catalana el Bellpuig amb 8 punts, només havent guanyat un partit i empatat 5. I el Coll de Nargó. Hi ha possibles descensos del 14è classificat. En aquest cas hi ha el Vilanova de l'Aguda del grup 15 i l'Alcoletge del grup 14. Quarta Catalana, grup 30, també última jornada, Rialp 6 i Bars d'Urgell 2. Comiat del campió a casa amb golejada i rua pels carrers de Rialp. Rialp ha quedat primer amb 64 punts, fruit de 20 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Ha marcat 112 gols, ha estat el màxim golejador i n'ha encaixat 33 i és l'equip menys golejats. Menys golejat, els seus màxims golejadors han estat el Pau Vilajosan amb 18 gols, Albert Gironès amb 13 i Jan Roquer amb 12. L'Ondara Club de Futbol ha quedat segon amb 60 punts i jugarà la promoció d'ascens a tercera catalana. I ja passem directament al futsal del Club Atlètic La Seu d'Urgell. Resultat: Sènior A 5, Linyola 4. Jornada 26 i penúltima, queda la jornada 16, ajornada per vaga d'àrbitres. És un partit que es presentava a priori fàcil, ja que Linyola ocupa la 11a plaça, posició de possible descens, compensat, però que la realitat va costar més de tirar endavant i de guanyar el partit. Va ser un començament trepidant, ja que en el minut 12 anaven empatat a 2. Gols del Jordi Pintat als minuts 6 i 8, Jaume Galimany feia el 3-2 al minut 17 i un jugador visitant feia el 4-2 en la seva pròpia porteria. Arnau Jansat feia el 5-3 al minut 27 i després un cert patiment fins al final. L'Atlètic La Seu, primer amb 58 punts i el Solsona segon amb 56 punts. Tots dos ascendeixen a tercera divisió nacional, però haurem d'esperar l'últim partit, aquest que deia que estava ajornat de la jornada 16, per saber qui és el campió. A tots fa gràcia quedar campions, tot i que ben ascendit ja. Moltes felicitats a l'equip i rua pels carrers de la Seu, gaudint de la festa. Sènior B, Urban Sport 8, Peramola 3. Partit relativament fàcil davant del cué de la categoria, que es va presentar a la Seu només amb 5 jugadors. Van marcar l'Àngel Nedelkov, 1-0 al minut 100, minut 7. Jonathan Esteban, 2-0 al minut 11. Repetia l'Àngel el 3-1 al minut 15 i tornava a marcar el Jonathan al minut 21 al 4-2. Pau Bernal al minut 33 feia el 5-3, Jonathan feia el 6-3 al minut 36, Pau Bernal tornava a fer el seu golet al 7-3 al minut 43 i tancava el marcador definitiu Josep Vinyals al minut 48. Ocupen la 8a posició amb 34 punts. Cadet B, Construccions, Plovinet 4, Solsona 4, partit amb resultat final d'empat entre dos equips que es troben a la meitat de la taula classificatòria. Va marcar el Gesset Martín l'empat a 1 al minut 7, Miquel Sánchez feia el 2-1 i el 3-1 als minuts 11 i 12 i Samuel de Viala el 4-1 al minut 14. Semblava que la victòria no s'escaparia, però els visitants van aconseguir empatar 4. El Cadet B són novens amb 25 punts, 8 victòries, un empat i 14 derrotes. Osona, futsal Lleida 6, Cadet Atlètic La Seu en bus 3. Sorpresa relativa del Cadet A, que es va perdre a casa del 5è classificat. Es van avançar en el marcador al minut 6, gol de Leo Gómez, que va tornar a marcar al minut 31. Aram García feia el 4-3 al minut 33. Hi va haver dos targetes grogues, el Joel Vila al minut 30 i el Leo, doble groga, per tant vermella, i expulsió al minut 43. Són líders destacats amb 63 punts i el segon són el Daytona amb 50 punts. L'Aleví del futsal jugava contra el Daytona, però es va suspendre i era l'últim partit. I a primera divisió de futbol sala femení, Atlètic La Seu, Estiu 3004, l'Alforja 0. Victòria clara davant de les sisenes classificades. Van marcar la Mariluz 1-0 al minut 14 i el 2-0 al minut 15. La Sarai feia el 3-0 al minut 24 i tancava el marcador la Nur al minut 37 al 4-0. Són novenes de 12 equips amb 26 punts i allunyades definitivament del descens i pendent de jugar el partit a jornada a Reus la setmana vinent, també el partit de la jornada 16. Aquests són els resultats. Cada vegada hi ha menys partit perquè el futbol femení, el Futbol Club Pirineus, el juvenil tenia jornada de descans per retirada del Interrecassens. Setmana vinent si ara he dit que hi havia pocs partits, doncs fixeu-vos que en futbol sala el Club Atlètic La Seu jugarà només quatre equips. El sènior A, que jugarà al Maselles dissabte a 8:15. El sènior B, Urban Sport, que jugarà aquí a casa contra el Cervià divendres a 9:15. Els dos serà l'últim partit. El cadet B jugarà a Balaguer Vedruna el dissabte a 3:00. I el cadet A jugarà aquí a La Seu contra el Balaguer Comtat d'Urgell. En futbol femení, el Club Futbol Pirineus jugarà al Pla d'Urgell, categoria juvenil, dissabte a 4:00. I en futsal, primera divisió, com deia, Club Futbol Sala Reus, Atlètic La Seu, Estiu 3000, diumenge a 6:00 PM, i com deia, és l'últim partit. Per tant, queden 6 minuts per les 8, Santi.
0: I cada vegada menys
1: sobrarà més temps.
0: Sí.
1: I anirem a
0: tindrem que omplir-lo amb alguna anècdota o amb alguna cosa que puguem comentar,
1: eh? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ja dic que la setmana que ve encara hi ha menys partits, alguns que acaben, de diferents esports, i veurem com va. Tingueu bona setmana per això, no?
0: Almenys esperem que sí.
1: Que no hi hagi incidents remarcables, que exacte, siguin bons comportaments.
0: I sí,
1: i ens retrobem dilluns que ve.
0: I que almenys sembla que tornarem a tenir sol i calor.
1: Esperem. Adéu-siau i bona tarda.
0: Bona tarda.

El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.

0: Ruta 66.
1: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Waities és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast as I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones. Presenten temes com Part of My History.

El Colin Fame. Des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Puede ser que sí. ¿Y?
1: Puede ser que no.
0: ¡Bravo!
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. Pendents a aquesta hora del Consell Extraordinari d'Esquerra Republicana, que ha de decidir si avala la proposta de pressupostos o està seguint des de la seu del partit aquesta reunió del Consell Nacional. El nostre company, Àlex Giral Robert, a la unitat mòbil amb Raül Orgales. Bona nit, Àlex Giral Robert.
4: Bona nit, sí, més de dues hores d'una trobada que encara hores d'ara dura i que ens diuen que podria acabar cap a les 10 de la nit. Segons fonts dels republicans, s'està allargant de valent perquè estan desglossant tots i cadascun dels punts de l'entesa. L'òrgan, però, no té prevista cap votació. Els d'Oriol Junqueras, que apunten que demà Illa i el líder dels republicans escenificaran la firma de l'acord, l'acord de pressupostos, una encaixada de mans per als nous comptes, els primers de Salvador Illa, a canvi del tren orbital que han presentat tots dos avui, aquest matí, l'ENS també per fiscalitzar les inversions de l'Estat aquí a Catalunya i el nou consorci de la Zona Franca, entre d'altres punts de l'entesa. Raül Orgales i Àlex Giral Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Més notícies, Marc Güell.
5: El vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona si s'ha d'enfrontar en unes primàries al líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Rius, que era l'aposta de la direcció juntaire per ser candidat del partit a Barcelona, ha adreçat una carta a la militància afirmant que no vol generar confrontació ni divisió interna, uns arguments que han sorprès Martí en una entrevista a BTV.
6: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta doncs no m'identifiquen en absolut.
3: I hi ha complicacions per circular a aquesta hora per la P7. Connectem amb el nostre servei del trànsit, Mariluz García.
7: Bona nit. Hi ha tallada l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos en tots dos sentits per l'incendi d'un vehicle. Recordem que les alternatives són l'N340 o bé l'autopista del Garraf, la C32, que és de peatge. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
5: Els cinc catalans que anaven a bord del creuer en què es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova PCR que se'ls ha fet des que són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ara, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no ha tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars. Aquesta tarda, el president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut per valorar l'operatiu que es va fer a les Canàries.
8: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones por tanto son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
3: L'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes molt similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat i que Donald Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i a la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear.
5: Uns quants centenars de persones s'han concentrat aquest vespre davant la seu de la Unió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per protestar contra un altre assalt israelià a la flotilla de Gaza. Reclamen l'alliberament dels activistes i una resposta dels governs i les institucions europees. Barcelona, Marc Presseguer.
9: Bona nit. Entre els assistents hi eren els organitzadors i portaveus de la Globa, el Sumut Flotilla, però també polítics i manifestants d'arreu del país. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat les demandes de la protesta.
10: Tornem a denunciar que
0: moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
9: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els manifestants han tallat Passeig de Gràcia i han continuat la seva marxa. Marc Presseguer, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I ara els esports, Ruth Vilà.
7: El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. El migcampista estarà uns 3 mesos de baixa per una fractura al dit petit del peu. L'operaran aviat. Encara en clau blaugrana, formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins al 2028 amb un altre any opcional en funció dels objectius. El Girona ha anunciat que s'han exhaurit les entrades pel partit de dissabte contra l'Eix, un partit en què els gironins només els val la victòria per mantenir la categoria a primera. L'entrenador portuguès José Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit, pendent que el Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més i en motor Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya.
2: Fins aquí les notícies.
1: Som el dia.
3: Som la nit.
10: Som dos programes amb el mateix objectiu.
1: Saber què està passant.
3: Què ha passat.
10: I també per què ha passat.
1: Tant a casa
3: com al món.
10: Què ens fa diferents?
1: El ritme.
3: El ritme.
10: El ritme.
1: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
3: Perquè al Catalunya nit som pausa.
10: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: A tot hora
3: i a tot arreu.
11: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Som diferents.
11: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
7: Dones, dones i més dones.

0: Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg. Que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia. Estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Rey. Aquesta dona que ens té enamorades, Rey és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més.

0: Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, eh? Però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Permagel, que serà l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora, amb aquest programa que us encanta, que ja ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Bajo el paño de la luz crepuscular, junto al cielo va perdiendo su color.
0: Quan va sortir Permagel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Permagel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés, que l'entenem tant dalt de l'escenari que el text ens va directe al cor. Sí, sí, sí, sí. És així, és així. Mira, mira quina cara ha fet.
2: Oh, wow.
0: Maria Rodríguez Soto, com estàs?
2: Molt bé, estic molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, tu també vas haver de buscar la paraula, eh?
2: Evidentment.
0: Què és això?
2: Què és això? Què és aquest fenomen? Això és un fenomen
0: que és... Jo vaig pensar que era una cosa de les neveres.
2: Sí, jo vaig pensar, s'ho ha inventat. Perquè realment, vull dir que és una imatge molt clara després quan ho busques, no? Veig, sí. Però sí, sí, vaig pensar, no, era zero conscient que això existia.
0: I escolta, ara que no en sent ningú, tu t'havies llegit el llibre abans o no. Te'l vas llegir per fer l'obra de teatre?
2: Jo no me l'havia llegit, llavors quan em van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè clar,
0: a veure si no...
2: un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
0: I com, sí. com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns sí. moments? Perquè era impossible?
2: Era impossible encabir-ho tot. I clar, jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no... se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
0: Tu li dius Permi, eh?
2: Sí,
0: ens agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció? És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
2: Sí, sues, i perquè... cada cop més.
0: Exacte. Però, clar, no hi ha molt de moviment.
2: No hi ha molt de moviment. Llavors era... Bueno, tant quan la llegeixes, no?, que et penses realment l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim... vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no?, que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però quin puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat i el record. I quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta i a mi em passa com a actriu que quan entro els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna cosa de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert, que crec que han fet una molt bona feina, perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
0: Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40, encara no? O sí?
2: El setembre.
0: El setembre, tu també ets el setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase, jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses, és una obra que parla de salut mental, és una obra que es planteja sobre la família, com és la família, l'estructura de família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí. Jo crec que les dones totes tenim en algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de... el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
2: Sí, clar, hi ha algú de, sí, hi ha algú de mirall, de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes. Jo no m'hi sento representada en aquestes...
0: Tu ets més llum.
2: Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algú que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa, com molta gent s'hi pot sentir, no? Que en aquest sentit pues, he tingut un privilegi.
0: Llavors... Però tots tenim rols entre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que éreu una família de mestres,
2: sí,
0: gent treballadora, com Déu mana,
2: sí,
0: carreres de profit.
2: Exacte.
0: Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria
2: Rodríguez?
0: Bueno,
2: jo és veritat que sóc la germana gran, també. Mm-hmm. Som dos germans, el Joan i jo. I jo sóc la germana gran. Jo, bueno, com a germana gran m'he sentit com la que obre camí, absolutament, i a més jo sempre he sigut una tia com molt tenaç, molt responsable, vull dir que a mi en cap moment se'm va posar l'etiqueta de tu has de ser aquí la responsable, però me la vaig posar jo mateixa, no? Vull dir que hi havia una cosa de tirar endavant, de no defraudar, de... però sóc conscient que jo ara em miro amb uns pares i penso, si són la mar de comprensius, o sigui, no sé per què jo em vaig posar aquí, no? Però no ho sé, són coses que les estructures t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos, no ho sé.
0: Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives, és a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí que et tocava per família, sinó que et tocava que traiessis unes oposicions i et fessis treballessis a la corpo, per exemple.
2: Exacte.
0: Però sí, tu vas fer una carrera d'artista.
2: Jo recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó a l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien, no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera, però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme, per si no entrava a l'Institut del Teatre.
0: Al tanto.
2: Per sort vaig entrar a l'Institut.
0: Sempre seguretat, eh?
2: Sempre. Por si acá.
0: Clar, les verres ja ho tenen, això.
2: Cosa. Però és veritat que mons pares, en un primer moment, clar, ells mateixos també van dir... Bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tenés si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no sé.
0: Aquest és un altre tema.
2: Sí.
0: Però suposo que a casa teva estan orgullosos perquè
2: molt.
0: T'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg, és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
2: Totalment. Jo porto... Mira, perquè abans vaig fer una obra que es deia La reina lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Margell, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però tinc la sensació d'haver fet unes opos.
0: Clar.
2: Absolutament.
0: I tot això fent d'actriu i fent de mare.
2: Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno...
0: Del que convingui.
2: Del que convingui. Sí, jo vaig tocar amb fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir,
0: sí,
2: que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment. Sí.

0: Parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Magel i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí dos dies a HBO, aquesta història que passa al Raval i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i, sobretot, mantenir-lo.
1: Sobretot mantenir-lo, sí.
0: Exacte.
1: Perquè dependem de la bona fe del propietari i realment no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris.
0: Ja,
1: llavors,
0: ja,
1: clar, no estem avalats per absolutament ningú.
0: I tu vius al Born, m'han dit.
1: Jo visc al Born, però...
0: I com ho portes, això?
1: Bueno,
0: has de sortir una pinça al nas cada dia o què?
1: Déu-n'hi-do. I, a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor i, a vegades, quan passejo per certes zones del Born, se me'n va tot el bon humor que tinc. I parlo malament als guiris i faig com, saps, una senyora gran, el tipus de, és que clar, aquesta gent per aquí, llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això perquè en el fons va en contra meva, però bueno, a veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
0: O sigui, que vius gairebé en una illa exòtica, pràcticament.
1: Exacte. Sí, sí, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop. O sigui, és una fantasia. Existeix. Vull dir que encara podem lluitar encara perquè això segueixi passant. Sí.
0: Parlaves ara de la maternitat i de tot el que has fet. Moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat. També per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea que d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tota aquesta pel·lícula?
1: Per tu
0: era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
1: Jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar segurament quan vaig començar a ser gran, vull dir que jo d'adolescent i amb 20 anys ni em plantejava si volíem ser mare, no era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30, i a partir dels 25 o així vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionària per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició. És que és política, en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba transformant.
0: I en quin sentit ho dius que és polític? Perquè...
1: Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això, perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
0: Clar, això t'anava a dir, perquè
1: vull dir que
0: fas, no?
1: En aquest sentit tinc també molta sort, perquè si no, la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? Avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sol, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
0: És una mica teatrera ja, o què?
1: Sí, ella diu que no i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, i m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè, bueno, a mi em passa que per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni. Llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre d'aquest oasi tinc davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí pues, anem fent coses i anem recolzant amb els nens i les nenes.
0: Ja eren amics i han vingut en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon? O
1: ja eren
0: després?
1: Ja eren amics.
0: Ja eren amics,
1: sí.
0: I els has anat portant,
1: Sí, els he anat portant. M'estic fent la dueña.
0: Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm. també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
1: Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc.

0: jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Cada cop que era l'aniversari d'algú anàvem a sopar fora i per mi això ja era l'hòstia i absolutament suficient. Marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara també. Vull dir que jo va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
1: No, quin era el teu barri?
0: La Verneda.
1: Uh-huh. O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
0: Sí,
1: o sigui que
0: la família de mon pare, mm-hmm, quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el fòrum i tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
1: I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una xica de barri o no?
0: Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors, després me'n vaig anar al Born, em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born, i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha alguna cosa com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials, també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
1: I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
0: Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer, perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells, però realment la meva feina hi ha alguna cosa de... O sigui, jo admiro molt a mons pares, per exemple, o que s'han posat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
1: Suposo que l'està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
0: Absolutament. Sí, sí, a favor.
1: Perquè ho has vist a casa.
0: Perquè ho he vist a casa i jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor, no?, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, sembla que tots els drets públics, no?, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.

0: tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Sé actriu també, i ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
1: Sí que hi penso, però sí, ja m'hi fan pensar, ja.
0: M'hi fan pensar, eh? Molta bueno, pressió estètica.
1: Sí.
0: I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo que no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
1: Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil. Però, bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues. Llavors, també, per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa
0: claríssim
1: de practicitat, ho farem. I també per una cosa d'acceptar-me, i perquè jo tinc ganes de veure'm envellir. Uh-huh. Jo tinc ganes de saber com seré gran. És veritat que, evidentment, em miro al mirall i penso, ostres, que bonica que era la Maria de 20 anys o de 30. De fet, avui li he enviat una foto al meu millor amic, que sortim jo i ella amb la meva filla de fa uns 8 anys i mig, i realment li he dit, buah, tio, ens ha passat la maternitat i la paternitat per sobre, eh? Perquè teníem com unes cares de bebès, però també el que jo podia expressar en aquell moment i el que puc expressar ara és que tampoc té res a veure, no? I el que jo he après, no ho sé, són com...
0: Per fer d'actriu s'han de tenir vides darrere, no? No? Si
1: jo
0: no,
1: crec
0: què
1: sí.
0: Expliques?
1: Jo crec que és important i no ho sé, hi ha algú també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves obres de teatre, i que també està bé mostrar la naturalitat. Bueno, no ho sé, és el meu camí.
0: De tu sempre ho diuen, Maria Rodríguez Soto, és que és tan natural, clar, mamífera... És a dir, sempre ho diuen totes les pel·lícules que has fet, els dies que vindran gairebé,
1: sí.
0: Era un documental,
1: sí,
0: de la teva...
1: Sí.

0: vida a Casa en Flames ja...
1: Ja aquí hi ha una mica diferent.
0: No.
1: Ja quan em van dir que m'agafaven per fer de pija i pensar, no sabeu què heu fet.
0: Però suposo que també em va encantar.
1: M'ho va passar tan bé fent Casa en Flames, perquè era algo tan extern a mi, però tan divertit, no? I llavors, i també, sobretot, el grup que vam crear, vull dir que allò era... A veure qui la deia més grossa constantment. Va ser molt, molt divertit.
0: És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
1: La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà, es va cobrir de glòria.
0: Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
1: Exacte.
0: Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes, ara mateix per Magel, en directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa, dones.
1: Ui, saps que has treballat?
0: Mamífera també, Déu-n'hi-do.
1: Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí.
0: Per les energies. Has d'explicar per què.
1: Sí, totalment.
0: Perquè si no, després sempre ens diuen que som unes...
1: Bueno, jo crec que hi ha algo com de... Les dones, per arribar a dirigir, s'han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des del lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes, no? Llavors, jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys, però sí que és veritat que jo, amb les dones amb les que he currat, he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
0: Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que alguns s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i han dit ara que estic aquí de mostrar el triple o bueno, això ja ha passat una mica?
1: Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un agraïment absolutament increïbles. I això, per mi, és molt intel·ligent emocionalment, perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. Perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
0: I entre actrius també és així? O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després...
1: Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo, sincerament, no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers, però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi treballin i no parin de treballar i, o sigui, és que me n'alegro molt perquè a més penso és que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, això, vull dir, jo quan no treballava...
0: Saps culpable o què?
1: No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre treballen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos, i ara que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, En aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això, has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè vull dir, no hi ha res en aquest sentit, vull dir, com més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
0: Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o...
1: A veure, ara
0: no.
1: Ara no, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
0: Això és molt, per una actriu.
1: De feina. No, i amb els estalvis que tinc, tinc podria més. Però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de casa en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
0: I si no fessis d'actriu, de què faries?
1: Pues mira, hagués entrat a periodisme, eh? A l'Autònoma hagués entrat.
0: És que ho haguessis fet molt bé.
1: Ho hagués fet molt bé, no ho sé. Sí, dic això, i llavors després sempre dic, ostres, mira, Matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
0: Portar fills al món.
1: Sí, sí.
0: Igual que obres de teatre, fills al món.
1: Fills al món i acompanyar dones, sí.
0: I això de fer de clown encara està allà, com a assignatura pendent, o què?
1: Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
0: Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia, o què?
1: Sí, a mi és que... Sí. Sempre em donaven coses com molt dramàtiques, parlo a nivell teatral, eh? Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè, diguéssim que la transito des d'un lloc com molt... verídic no és la paraula, com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
0: Ara t'he de preguntar...
1: Això em ve genèticament, no?
0: D'on te surt? Res de mirar pel·lícules amb blanc i negre o d'on ve això?
1: Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a mi és molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, eh? Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
0: Tu ho ets? La Maria Rodríguez Soto ho és? O s'ho deixa ser?
1: No gaire, eh? O sigui, sí, amb els anys cada cop més, que perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo... aquesta cosa de ser llum, d'estar bé... És veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins, i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu taló d'Aquiles, crec. Mm-hmm.
0: Sí, sempre fas veure que estàs bé, eh?
1: No és que ho faci veure, perquè és que
0: estic bé.
1: No, soc molt transparent, i, però tendeixo o està bé, perquè tendeixo a veure la part positiva de les coses, però és veritat que quan m'han passat coses complicades m'ha costat expressar-les. Primer necessito un temps per processar-les jo per dins, i ja quan les tinc concretades o classificades en el meu Excel intern, llavors ja començo a parlar, però em requereix un temps, no més senzill.

0: una mica de canya, també, i una mica de nervi. T'emprenyes, a vegades, també? Tota aquesta alegria que tens, o sigui, també et permets, a vegades, treure la rauxa que tens dins?
1: Sí,
0: sí. O hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
1: Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
0: A part dels turistes, a cada cop.
1: Em posa bastant de polleguera la impuntualitat. I és una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, el Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a 6 i mitja. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros. Em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins aquesta cosa, com sempre, de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
0: O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
1: No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure. No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
0: Clar, que ens passa unes quantes.
1: Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
0: Separades al nacer. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
1: A tu, un plaer.
0: Sí.
2: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
3: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit el que acaba de dir?
11: Ja a Mallorca no feu l'amor.
3: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Y a un type qui gueule, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais, je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissant, je te ferai pas la bise.
0: Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Letizia Fuentes. Letizia Fuentes, bona nit, com estàs?
14: Bona nit, què tal?
0: Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir?
14: Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Prefecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment. M'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs no sé, tancat, no sé. En veritat, era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent. I quan vaig arribar allà el divendres passat, bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació, delimitat amb una pintura verda al terra i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa, doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
0: Clar, el que
14: tot
0: passa...
14: I així...
0: Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les Banlieues, és un barri amb fama de ser perillós, o...?
14: És un barri de les Banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que a París el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor, per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme.
0: Llavors, sí, sí, com aquí, com aquí.
14: Voilà.
0: Sí, sí. Llavors, com ha estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
14: Doncs mira, encara és aviat, com sempre hi ha de tot. Es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts, jo vaig ser-hi el divendres. És veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, i li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd del terra, i em va dir, ah, bueno, doncs no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa. Llavors, bueno, aquest canvi la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maëlle Noir, portaveu de l'associació feminista de Nous Tuts de París. L'escoltem.
8: Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
11: Demander ce genre de mesure.
0: Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses.
14: Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Mael. No són mesures que les associacions proposin i, sobretot, que mai se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors, és una cosa que les associacions creuen que no, doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones
0: o potser
14: preparades.
0: Preguntar a les dones què volen.
14: També.
0: Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
14: Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30, mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc un mitjà de comunicació d'aquí de França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors, això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació, s'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic. Però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar amb vagons per dones.
0: Absolutament.
14: Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i allà aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
0: Absolutament. Doncs, Letícia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sona una mica paper mullat, però que fa pensar, o com a mínim fa reflexionar, sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: I si parlem de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
2: Amunt la pestanya, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Com ho dius allò? Pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era? Com era? És que jo només vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com ho vas dir?
2: Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán.
1: Sí.
2: El que tu vulguis.
1: De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
2: Doncs sí, dones i criatures hi poden anar. I és una mica el que estàveu comentant tant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo és que jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
1: Ja ha començat fortíssima. Oh. Sentíem Mia, MIA, com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
2: Segueix sent molt potent la Mia Arular, la MIA, i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes. Perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracti o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes.
1: Home, aquesta
2: molt escoltada.
1: Va ser un èxit, va arribar fins al de tot de les llistes i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
2: Doncs parlem de la MIA, una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975. És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
1: Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
2: Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
1: D'acord, bé.
2: El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als tigres tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la MIA és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
1: Sí, jo sempre tinc el dubte polèmics. Quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un col·le privadíssim,
2: com
1: caríssim...
2: Com Hogwarts, com d'en Harry
1: Exacte.
2: Potter.
1: I llavors sempre tinc decepcions.
2: Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
1: De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
2: Més que working class, realment, d'una classe molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs, el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu Com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt MIA. MIA significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller. Així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
1: Guerriller tamil, eh?
2: Guerriller tamil. Els tigres tamils. No diguis que això també sona una mica mexicà. Los tigres del tamil.
1: Doncs sí.
2: Podria ser.
1: Sentim una mica més de música per
2: sentim,
1: això?
2: Sentim, sisplau.

0: Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75. Ara ja tot va amb hidroales i...
1: Amb hidroales?
0: No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric, però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
1: Doncs sí.
0: De la benzina.
1: Doncs sí, sí, època de la benzina, en aquesta cançó de Bad Girls, ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
0: El 5G dels mòbils?
1: Sí, sí,
0: amb la
1: sí,
0: samarreta,
1: sí.
0: Bloquejar-lo?
1: Doncs sí, ella, en lloc de ficar-se el paper de plata al cap, va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes els ultrasons, ella va dir, espera't tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí...
0: Però ja amb científics o una mica amb paper de plata?
1: Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això. Ell a casa seva...
0: No, no, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
1: Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
0: Perdona, però no és l'única.
1: Oh, no, no, en són uns
0: perquè,
1: quants.
0: Escolta, estem totes aquí amb Sant Crist amunt i avall, tot el dia.
1: Quin nom estàs pensant?
0: Rosalia.
1: Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef.
0: La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
1: S'han esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic, i aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
0: perdona,
1: cor...
0: Perdona, això es diu marmelada mental.
1: Una marmelada mental, que aquí hi ha un suc a mulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Sant
0: Però,
1: Eixer...
0: perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
1: És que són molt les lletres, també. I, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el suc a mulla que
0: sí,
1: hi ha aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: 16 talls.
0: Sí que les teves mans, suc a mulla.
1: Exacte. 7 de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les 7 trompetes de l'Apocalipsi, i 7 són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ell ha dit que la Rosalia, que va apareixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes, i li va enviar un tuit a la Rosalia dient, tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus, i tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de $1,000 milions empenyent-ho. Jo ho he de fer tot sola, i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte signat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia, recordem.
0: Això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
1: No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a les dones i els dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalia, que ja havia fet servir a El Mal Querer el 2018 Madrid una imatge d'una ella, una verge, a la portada, i que, a més, havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, doncs, més aviat, la Rosalía, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
0: Però no fa bona pinta, eh? Això acabarà a les mans, eh?
1: Acabarà a les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs, a sobre ara, la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
0: Immigrants marrons,
1: efectivament, tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
0: Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Gálvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya.

0: pendents a aquesta hora de dos punts on estan passant coses. Per una banda, l'AP7 cremen dos camions, un dels quals completament. Ha estat a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i estan treballant una dotzena de dotacions dels bombers i la via està tallada en tots dos sentits de la marxa. Les flames són de grans dimensions. De seguida ho ampliarem, però si esteu conduint ara mateix, l'AP7 en aquest punt és una via a evitar.
1: També tenim part de l'atenció posada a la seu d'Esquerra Republicana. Els republicans han debatut durant tota la tarda si donen llum verda als pressupostos de Salvador Illa i tot indica que serà així després que aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital. Els diners per construir-la no sortirien dels pressupostos de la Generalitat, sinó dels de l'Estat. Però haurà estat el punt fonamental a què s'agafa Esquerra per sumar-se a l'acord. La pròxima parada podria ser demà la firma de l'acord entre els líders de tots dos partits.
2: Catalunya nit.

0: Aquest és el tema de campanya del Partit Popular Andalusia, Kilómetro Sur, i cantava el vencedor de les eleccions, Juanma Moreno. El Partit Popular confirma el regnat de les últimes legislatures en el que va ser durant dècades un feu socialista. La festa, però, no és completa, perquè sense majoria absoluta depèn de Vox. El PSOE intenten desvincular la patacada andalusa de la fortalesa de Pedro Sánchez per esgotar la legislatura i tornar a guanyar les eleccions a l'Estat. Feijóo, però, en fa la lectura contrària.
1: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
2: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
3: I aquesta tarda, novetats també pel que fa a Junts. Encara no ha definit qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona i tot indicava que s'hauria de dirimir entre Jordi Martí, que ja s'hi ha postulat, i Jordi Rius, el portaveu del partit i molt proper a Puigdemont. Aquesta tarda, Rius ha publicat una carta oberta a la militància en què explica que el pas endavant de Martí altera el clima que voldria per postular-s'hi i que, per tal d'evitar la confrontació, en aquestes circumstàncies, no s'hi presentarà. Martí ha respost a aquest escrit.
4: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
0: L'exèrcit israelià ha tornat a saltar la flotilla que pretenia arribar a Gaza. Ho han fet en aigües internacionals a prop de Xipre i Netanyahu se n'ha felicitat.
5: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Entre les desenes d'activistes interceptats n'hi ha de catalans i avui davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona... Activistes de la flotilla Global Summit han criticat la passivitat, diuen, dels països europeus.
6: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
3: I avui ha tornat a sonar molt un dels temes de Shakira per aquesta frase. Shakira ha guanyat un plet milionari i l'agència tributària li haurà de tornar al voltant de 60 milions d'euros. La sentència remet a la campanya del 2011 perquè no s'ha pogut comprovar la residència de la cantant a Espanya. En canvi, sí que va ser condemnada per no haver fet bé la declaració entre el 2012 i el 2014. Avui, però, Shakira canta Victòria.

Sí, podem dir que es troba en un moment dolç perquè aquest tema seu, Dai Dai, és la cançó oficial del Mundial i sonarà molt els pròxims dies. I ens servirà també per introduir l'entrevista que farem a partir de les 11. Parlarem amb el responsable de Panini, els cromos. Ja ha arribat la febre del Mundial i hi ha novetat.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Molt pendents a aquesta hora de l'incendi de dos camions a l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, això és a l'Alt Penedès. Els dos vehicles haurien acabat xocant per fregament i l'accident ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. Segons el Servei Català de Trànsit, i de fet ara tindrem actualització en aquest sentit, però sabem que no hi ha hagut ferits. Oriol Pujador, bona nit.
2: Sí, a la zona hi treballen 12 dotacions dels bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:15 del vespre, tot i que s'està investigant exactament què és el que ha passat. Com deia, segons els Mossos, la principal hipòtesi és que un dels camions estava aturat al voral quan l'altre l'ha esquivat, però l'ha acabat fregant de manera lateral, provocant aquest impacte. Trànsit confirma més que un dels camions transportava esprais i que s'ha incendiat. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, el de mercaderies perilloses. El cert és que les flames que s'han produït han estat de grans dimensions, s'han sentit fins i tot algunes explosions en el moment de l'accident. El sinistre s'ha produït en sentit nord, a l'alçada de l'empresa Gedia. De fet, una trentena de treballadors d'aquesta companyia han hagut de ser evacuats. Hi ha hagut flames al voral, perquè s'han accés aquestes flames dels camions cap al voral de l'autopista. El telèfon 112, el d'emergències, ha rebut 90 trucades i, evidentment, com que l'autopista està allà, hi ha problemes de trànsit. Uns 4 quilòmetres de cua en aquests moments en els dos sentits de la marxa. De moment, cap previsió de reobertura de la via.
3: Doncs podem parlar-ne a aquesta hora amb el director del Servei Català de Trànsit, és el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: No sé si ens pot actualitzar d'alguna manera la informació que acabem de donar. Les últimes imatges que hem vist eren la de, com a mínim, un camió que cremava de manera ostentosa, flames molt, molt, molt contundents. No sé si encara hi ha foc allà a la via i què tenim de retenció ara mateix.
4: Bé, l'accident s'ha produït tal i com l'han descrit vostès, no? El fregament deu haver originat, doncs, un impacte amb temperatura que ha provocat, doncs, que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir, i el que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat o quedaran completament calcinats. Llavors, el que hem fet nosaltres ja és establir amb el titular de la via, amb el propietari de l'autopista, que és el Ministerio, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem, doncs, les ferralles del camió i tenim les grues disponibles a Vilafranca, allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat, perquè no han de venir de molt lluny les grues, les tenim allà al costat. Ara bé, nosaltres no podem precisar el temps que trigarem a fer tot això fins que no acabin els bombers, que en aquests moments estan extingint l'incendi.
3: Clar. Això vol dir que demà al matí, per exemple, a hora punta a les 8, podria ser que encara estigués tallada la via?
4: Nosaltres donem en aquests moments com a alternativa la Nacional 340 i la Nacional, perdó, i la C32, que és de peatge, òbviament, però el que treballarem és per poder obrir el sentit sud. El sentit sud sí que es podrà obrir, i això és el que ens ha comentat el Ministerio, i en canvi el sentit nord és on haurem de retirar aquests dos camions que han quedat més afectats, bueno, han quedat completament calcinats, i que per tant aquí segurament trigarem més temps a fer, doncs, tota l'operativa. Però sempre ens ordenem de la mateixa forma, recuperar un carril o dos carrils si es pot, i anar treballant amb carrils oberts. Però d'entrada va haver aquesta trucada que vostès ens fan per poder demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que per tant utilitzin les vies alternatives, que bàsicament són C32 i Nacional 340.
3: Per tant, aquesta és una possibilitat, que demà al matí, encara com a mínim en sentit nord, no estigui neta la via.
4: Nosaltres treballarem tota la nit, però quan hi ha un accident d'aquestes característiques amb dos camions, a més, doncs l'operativa és complicada. S'ha de trinxar tota la ferralla calcinada i, per tant, s'ha de treure tota aquesta ferralla calcinada.
3: Les persones que ara ens puguin estar escoltant i que estiguin al cotxe, si es dirigeixen cap a aquest punt, recomanem que utilitzin aquestes dues vies que vostè ha comentat, però aquests 4 quilòmetres de cua que hi ha ara i que hem explicat, estan anant a més o d'aquí ja no passarà?
4: Els companys de Mossos d'Esquadra de trànsit, en aquest cas, que són a la zona, el que es cuiden és d'intentar que no creixi aquesta bossa de trànsit que pugui quedar acumulada, i la bossa que ha quedat acumulada, drenar-la per treure-la. I a vegades fins i tot es fan girar els vehicles en sentit contrari per treure aquesta bossa de trànsit. Però encara en aquests moments l'operativa és molt prematura, perquè hem d'esperar que s'acabi d'extingir completament l'incendi.
3: Recordem que hi ha una dotzena de dotacions dels bombers treballant-hi. Quan acabin ells és quan es podrà començar a desplegar la resta de l'operatiu. Avui hi ha hagut també, des de 7:45 del matí, un altre tall que ha afectat l'A2 i que encara sembla que no està resolt a l'alçada d'Òdena. Què ens en pot dir d'aquest?
4: Aquest s'ha estat treballant durant el dia i s'està treballant treure tota la càrrega i retirar el camió. Sí, sí.
3: També ha sigut un camió, per tant, aquest ja porta hores que s'hi està treballant, eh?
4: Bé, quan els camions van plens, s'ha de treure tota la càrrega de dintre el camió per poder maniobrar el camió i treure'l i retirar-lo. El que sí es farà allà és obrir un carril, i això pràcticament és segur que podrem obrir un carril, i ja recuperar també tot el sentit a Lleida.
3: Doncs acabem recordant les indicacions que vostè mateix feia als nostres oients. Si demà han de passar teníem previst passar per la P7 en aquest tram, el de Santa Margarida, que s'informin bé abans per saber si està completament obert, i si no, com a alternatives tenim la Nacional 340 i la C32. Senyor director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe.
4: Gràcies a vostè.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un minut i arribarem un quart d'onze de la nit en aquest punt. Aquí al Catalunya Nit estem pendents de poder-vos informar i connectar en directe amb l'equip que tenim cobrint des de 6:45 de la tarda la reunió del Consell Nacional d'Esquerra per avalar l'acord de pressupostos amb el govern. És una reunió que s'ha allargat fins pràcticament fa uns minuts i ara de seguida hi connectarem. Mentrestant, us expliquem que aquesta reunió que està fent Esquerra per tal d'avalar l'acord dels pressupostos del govern ve precedida per una decisió que avui s'ha segellat per part dels dos màxims dirigents d'Esquerra Republicana, en aquest cas eren Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president del govern, el president de la Generalitat, que és aquest acord que han signat sobre la línia orbital de tren. Em diuen que sí, que ara sí que podem connectar, ara explicarem això de la línia orbital de tren, però podem connectar amb l'equip que tenim desplaçat en el seguiment d'aquest Consell Nacional d'Esquerra, en directe ara mateix, unitat mòbil amb Raül Orgales i Àlex Giralt. Robert, bona nit, Àlex.
1: Què tal, bona nit.
0: S'ha acabat, doncs, aquesta reunió, ara ens ho deies, no? Fa tan sols uns minuts.
1: S'ha acabat d'acabar, fa un parell o tres de minuts, sí. Ara veiem com tots els dirigents van sortint d'aquí, de la seu d'Esquerra Republicana, al carrer Calàbria de la ciutat de Barcelona. Han sigut més de 3 hores de reunió. De fet, si s'arriben a allargar un quart d'hora més, arriben a les 4 hores de reunió. Ens diuen que, diguéssim, s'ha perllongat molt perquè havien de desglossar tot l'acord punt per punt i que, de fet, també hi ha hagut moltes intervencions, molts dubtes de caràcter tècnic i algunes veus fins i tot ens han dit també que hi havia hagut diversitat d'opinions durant aquesta trobada del Consell Nacional, que és l'òrgan més important del partit entre congressos. També ens han dit que, com estava previst, no s'hi ha votat res. Per tant, tot plegat ha sigut una exposició d'aquest acord que plana del tot el camí per als primers pressupostos de Salvador Illa.
0: Molt bé, per tant, es desbloqueja aquesta situació, Àlex, eh? Aquesta és la notícia.
1: Aquesta és la notícia, en principi seria aquesta. Ara ens han d'enviar el comunicat oficial a la sortida d'aquesta reunió i si tot va com ha d'anar, demà en principi hi hauria l'escenificació del pacte d'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i en principi, si els tempos ho permeten, seria divendres que s'enviaria el projecte de pressupostos al Parlament i tot plegat permetria aquest objectiu que es va fixar el govern un cop van fracassar les negociacions al març, doncs de tenir nous pressupostos aprovats abans de l'aturada d'estiu.
0: Doncs fantàstic, Àlex, si et sembla fem una cosa, esperem a veure si es comuniquen d'alguna manera amb els periodistes que heu estat aquí seguint el Consell Nacional d'Esquerra i tornem a connectar.
1: Perfecte.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: Fins ara.
2: Doncs la parada prèvia a aquest acord de pressupostos ha estat la presentació d'un altre acord, aquest de la línia orbital que ha de donar servei a 3 milions d'habitants, a més de 3 milions, diuen, que podrien moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Manel.
2: Com tenen previst que sigui aquesta línia?
3: Doncs en repassem el que han explicat. Unirà Mataró i Vilanova i la Geltrú amb una línia de 120 quilòmetres de longitud que passarà per 6 comarques. 68 d'aquests 120 quilòmetres seran de nova construcció. En total està previst que hi hagi 40 estacions, 23 de les quals també seran noves. La inversió total prevista, 5.200 milions d'euros que haurà de portar l'Estat. S'espera que les obres estiguin acabades l'any 2041.
2: Unes obres, ja ho veiem, amb terminis molt, molt llargs. Això vol dir que s'han projectat en diferents fases, repassem-les.
3: A veure, la fase 0 consistirà en reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell. Aquest reforç hauria d'estar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, 2034. Aquest és l'únic tram que té finançament garantit al pla de Rodalies. Dèiem, el conjunt de l'obra l'ha de pagar de l'Estat, però ara, en aquests moments, només tenim garantit aquest tram. 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers al 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
2: Com s'ho han agafat el món local que s'hagi tret del calaix aquest projecte que feia 20 anys que hi era?
3: Doncs sí, ho han aplaudit. Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime que es rescati, com deies, un projecte que ja fa 20 anys que estava dissenyat. Però demanen que no es descuidin altres inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
4: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
3: Com dèiem, una demanda generalitzada. La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha assegurat que això no passarà.
5: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
3: El govern defensa que la línia orbital permetrà un salt qualitatiu, diuen, a la mobilitat metropolitana.
2: Gràcies, Rafael. Hem sentit veus a favor d'aquesta línia. D'altres dies també n'hem explicat de contràries. El cas és que ha estat aquest acord el que permetria que segurament demà es pugui donar llum verda als primers pressupostos. Seran de Salvador Illa. És una reunió aquesta del Consell Extraordinari d'Esquerra Republicana que tot just ha acabat. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada intentarem treure'n més detalls.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: Diumenge, dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 8 minuts per arribar a 11:15. Una de les notícies d'aquesta hora és el que sembla que és l'acord que hauria pres Esquerra Republicana per donar suport als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Per això ara posem en antena també el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
1: Bona nit, Manel, què tal?
0: D'entrada sembla que això està fet, s'ha d'acabar de veure què passa demà, però pot ser aquest l'únic acord de pressupostos de la legislatura? Fins ara no n'hi ha hagut. Aquests serien els primers, n'hi pot haver més?
1: Sí, aquests serien els primers i de fet, probablement al llarg de la setmana veurem ja altre cop l'aprovació dels pressupostos en el Consell Executiu i altre cop la presentació al Parlament de Catalunya d'aquests pressupostos. De fet, fa molt pocs minuts, Manel, acabem de saber que el mateix Oriol Junqueras presentarà ja demà al matí, pràcticament al migdia, aquest acord de pressupostos. Ho farà davant dels mitjans de comunicació i abans al Palau de la Generalitat el líder d'Esquerra es trobarà amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, per fer la fotografia d'aquest acord. Un acord que, com apuntaves, probablement serà l'únic acord de pressupostos que veurem al llarg d'aquesta legislatura. I l'explicació l'hem de mirar en el calendari. L'any que ve hi ha, com a mínim, dues eleccions. Al maig, les eleccions municipals, i entre el juliol i el setembre, molt estirar, hi ha d'haver-hi eleccions espanyoles. Per tant, amb un any electoral, amb el que ha costat de gestar també aquest projecte de pressupostos, és molt difícil que pugui repetir-se. I l'altre any ja ens anem a eleccions al Parlament. Per tant, aquest acord que ara ja comencem a dibuixar i que demà en coneixerem tots els detalls amb extensió serà probablement l'únic acord de pressupostos que viurem aquesta legislatura a Catalunya.
0: I un acord que, recordem-ho, va estar a punt de descarrilar perquè va passar també de manera insòlita que es va haver de retirar el projecte quan s'havia de votar.
1: Exacte, és una situació inèdita que no havia passat mai abans a Catalunya. Va passar avui fa exactament 2 mesos quan el govern de la Generalitat va retirar el projecte de llei de pressupostos del Parlament perquè no hi havia cap acord tancat amb Esquerra i que, per tant, aquests pressupostos, si continuaven la tramitació al Parlament, haurien caigut i haurien perdut la votació al ple. Què ha pogut canviar ara? Doncs bàsicament que les condicions que ha posat Esquerra són unes altres. El que era una línia vermella el mes de març ara ja no ho és, que és aquesta gestió i recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. Ara veiem que l'acord passa

0: en espanyol.
1: I per acabar, Raül, com creus que queden a partir d'ara els principals actors polítics després de tenir pressupostos?
2: Doncs sempre s'associa poder aprovar pressupostos amb tenir oxigen. Després hem vist que hi ha altres governs que han pogut exaurir o que van camí d'exaurir la legislatura, però que en canvi no han aprovat cap pressupost en els anys que portem, tres ja, de legislatura. Em refereixo, per exemple, al govern de Pedro Sánchez. Però és veritat que un govern que a hores d'ara arriba a meitat de mandat amb uns pressupostos aprovats té una mica més d'oxigen, com a mínim per intentar exaurir la legislatura. I això és el que hauria pogut també aconseguir el govern de Salvador Illa amb aquest acord de pressupostos i amb la futura aprovació que veurem ja amb molta més probabilitat abans d'acabar l'estiu al Parlament de Catalunya. I Esquerra Republicana ha aconseguit un paper d'interlocució directa amb el govern de Salvador Illa, ha aconseguit al final que algunes de les seves demandes, d'altres com l'IRPF, hem vist que, per exemple, no han vist la llum, però sí que ha aconseguit introduir-les a l'agenda política, també als comuns. I veiem també com l'oposició, especialment des de Junts per Catalunya, carrega directament contra Esquerra Republicana, perquè, segons ells, no s'han aconseguit les reivindicacions principals que apostaven com a mínim en un inici als republicans. Per tant, veiem que ja en un clima preelectoral tots els debats, i aquest és un dels importants, sempre acaba també derivant cap a tots els costats i els argumentaris que plantegen els partits.
1: Doncs així és com queda el taulell, és l'anàlisi del cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Gràcies, bona nit.
2: Gràcies, bona nit.
3: Ara sí, 3 minuts i arribarem a 10:45 de la nit. Hem d'explicar un nou capítol del serial Junts per Catalunya per designar el candidat a l'alcaldia de Barcelona. El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, ha anunciat que renuncia a postular-se com a alcaldable per evitar la confrontació en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, que és Jordi Martí. Jordi Corbalan.
4: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
5: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
4: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
6: Catalunya nit.
1: Doncs de les eleccions que vindran a les que acaben de produir-se, populars i socialistes han valorat avui els resultats de les eleccions a Andalusia. Moreno Bonilla es manté en el seu propòsit de governar en solitari, tot i que han perdut la majoria absoluta i l'aritmètica electoral fa que el PP depengui de Vox per formar govern. Per la seva banda, el Partit Socialista nega que el mal resultat que va obtenir ahir el partit es pugui comparar amb el que pot passar a les generals. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: Bona nit. Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
8: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
7: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
9: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
7: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
10: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
7: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen

0: però que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
1: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
0: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
2: I mentrestant continua el cicle de vagues dels mestres i professors. Avui l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. Demà serà el torn del Maresme i el Vallès. Maria Costa.
3: Malgrat la pluja, la manifestació d'avui al centre de Barcelona ha acollit prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana i al matí uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi han col·locat pupitres.
4: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
3: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura.
5: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
3: Demà les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre, al Vallès Oriental, i a la plaça Espanya de Sabadell, al Vallès Occidental.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: L'exèrcit israelí ha tornat a assaltar la flotilla de Gaza. Avui han interceptat en aigües internacionals a prop de Xipre una quarantena d'embarcacions on anaven desenes d'activistes, alguns dels quals catalans. A l'espera de veure quin és el seu destí, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha aprofitat per felicitar-se'n. Per ara, 12 vaixells han esquivat l'operació militar. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
1: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
2: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
1: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
3: Per tot això, centenars de persones s'han concentrat aquest vespre al centre de Barcelona, davant la seu de la Unió Europea, per tal d'expressar el seu rebuig a l'acció israeliana i demanar als 27 que no permetin a Israel la violació sistemàtica dels drets humans. Volen que la pressió diplomàtica forci Israel a alliberar els activistes retinguts. Barcelona, Marc Presseguer.
4: Organitzadors de la Global Summit Flotilla, polítics i manifestants s'han reunit a Passeig de Gràcia amb un missatge clar: protestar per l'assalt d'Israel als vaixells. El portaveu de la flotilla, Pablo Castilla, ha aprofitat per denunciar el paper que està exercint la Unió Europea.
5: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
4: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els varis centenars de persones han continuat la seva marxa amb cares conegudes, com la de l'exalcaldessa Ada Colau.
6: Tornem a denunciar que moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
4: La manifestació buscava generar pressió diplomàtica perquè Israel alliberi els activistes retinguts.
3: Gràcies, Marc. No és la primera vegada que es qüestionen les actuacions d'Israel des d'un punt de vista jurídic. Avui ho analitzarem amb Jaume Saura, ell és catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona. Bona nit, Jaume.
7: Bona nit.
3: Ara fa uns 20 dies l'exèrcit israelià va fer un primer assalt a la flotilla a prop de Grècia, a unes 1.000 milles de Gaza. Avui ho han fet a unes 250 milles també en aigües internacionals, a prop de Xipre, en aquest cas. La pregunta és, això és legal?
7: No, això s'escapa completament a qualsevol paràmetre de legalitat internacional. Les aigües on s'han produït aquestes detencions, aquest abordatge i detenció de civils, són aigües internacionals, és alta mar, i per tant els vaixells israelians no tenen cap jurisdicció sobre aquests vaixells.
3: I davant d'aquestes actuacions il·legals, què s'hi pot fer, què hi poden fer els països? No? Ara sentíem també com aquí Barcelona reclamava la Unió Europea, els països dels 27, a fer alguna cosa, a actuar. Què s'hi podria fer?
7: Bé, hi ha moltes coses que es poden fer dintre de la legalitat internacional. Ningú parla de prendre accions armades contra Israel, però sí mesures diplomàtiques, mesures econòmiques, mesures comercials, i hi ha un ventall de accions que es poden prendre. Algunes s'han reclamat des de fa temps, com ara la suspensió de l'acord d'associació, un acord comercial preferent, que entraria perfectament dintre de la contramesura, no? Una mesura diguem greu, però justificada per una violació prèvia del dret internacional, en aquest cas del dret del mar i dels drets humans, no? Per tant, el que falta és voluntat política, però mesures de pressió legal, de sanció legal, existeixen.
3: Hi ha un element que és molt cridaner amb totes les intervencions que ha fet l'exèrcit israelià amb les flotilles. Crida l'atenció perquè justament aquestes embarcacions les integren civils i qui intervé és l'exèrcit. Haurien de ser altres cossos ajustant-se a dret, altres cossos, per exemple, equiparables a salvament marítim, tenint en compte que aquesta flotilla l'integren civils?
7: A què vols dir? Si hauria de ser salvament marítim,
3: sí,
7: Israel,
3: sí.
7: El que...
3: Sí, sí.
7: Bueno, no hauria d'intervenir ningú. O sigui, el salvament marítim intervé si hi ha un perill de naufragi d'una embarcació. No és el cas. Aquesta embarcació està navegant per l'alta mar i, per tant, no hi ha d'intervenir ningú, llevat que hi hagués alguna prova o sospites serioses de que s'està traficant drogues o cometent actes de pirateria, que no és el cas en cap cas, no? Per tant, no hi ha cap justificació perquè intervingui un vaixell militar, però tampoc la justificaria que intervingués salvament marítim si no hi ha una situació de perill al mar.
3: Si aquesta actuació d'Israel s'hagués de jutjar, quin tribunal se'n faria càrrec?
7: En aquests moments no hi ha cap tribunal internacional amb jurisdicció general. Bueno, hi ha el Tribunal Internacional de Justícia, però no té jurisdicció obligatòria, té la jurisdicció que els estats consenteixen en atribuir-li. Israel, en el seu dia, va consentir que el Tribunal Internacional de Justícia pogués conèixer de supòsits de genocidi, va signar el conveni contra el genocidi, i per això, diguem, aquestes escletxes que Sud-àfrica ha entrat un cas contra Israel pel genocidi a Gaza, però per violacions generals del dret internacional no hi ha un tribunal universal que tingui jurisdicció obligatòria. Per tant, el joc que tenim en l'àmbit de les relacions internacionals és el de acció-reacció i el de davant de violacions de dret internacional, mesures de retorsió o contramesures proporcionades, evidentment sense anar més enllà de la mesura inicial per no generar tampoc una escalada, i que és el que hem posat, l'exemple que he posat al principi, no? de diverses mesures que es poden prendre. Però des del punt de vista jurisdiccional no hi ha un tribunal que pugui jutjar si no és amb el consentiment d'Israel, que evidentment no el donarà perquè sap que tot l'has de perdre.
3: Per tant, estem parlant d'aquest escenari de mesures de pressió que ens dibuixaves al principi. Doncs és interessant també haver aclarit aquest extrem. Jaume Sabra, catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre'ns.
7: Gràcies a vosaltres.

0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Avui hem sabut que Donald Trump havia planificat un atac per demà contra l'Iran, però que ha decidit finalment ajornar-lo. L'ofensiva militar hauria acabat amb l'alto el foc, iniciat fa gairebé 6 setmanes. És un període en què Washington i Teheran han intentat pactar un acord de pau amb la mediació del Pakistan, uns contactes que fins ara no han donat un resultat positiu. Ignasi Abad.
1: Sí, tot això ho hem sabut fa cosa d'una hora i escaig, gràcies a un missatge que el mateix Trump ha fet a la seva xarxa social Truth Social. Diu que cancela l'atac previst per demà després que li hagin demanat expressament l'Aràbia Saudita, el Qatar i els Emirats Àrabs Units, que són els països dels golfs aliats principals dels Estats Units en aquesta guerra a l'Orient Mitjà. En el seu escrit, Trump també adverteix, però, que ha ordenat el seu cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i el general Daniel Kane, que és el cap de l'Estat Major Conjunt, que estiguin preparats per a un assalt a gran escala contra l'Iran si aquestes negociacions no acaben com ell vol que acabin, és a dir, gairebé una capitulació total de l'Iran. Avui mateix el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat que els contactes entre Washington i Teheran continuen a través de la mediació pakistanesa. L'Iran ha lliurat en les últimes hores una nova proposta de pau a través dels mediadors d'Islamabad, que per cert algunes fonts de Pakistan diuen que són pessimistes sobre el devenir d'aquestes converses, perquè entre altres coses aquest document no varia substancialment sobre una anterior resposta que havia donat l'Iran a la proposta de 14 punts dels Estats Units.
0: Molt bé, doncs no sabem si realment tenien previst demà atacar fort o no, però en tot cas diuen que per ara no ho faran. Molt bé, gràcies, Ignasi.

0: Rússia ha atacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils com a resposta al bombardeig més gran de tota la guerra contra Moscou, que el govern de Kiev, de fet, va llançar aquest cap de setmana. En aquest context, Vladimir Putin marxa demà de viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després de reunir-se amb Donald Trump a Pequín. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia en pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que, mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
1: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.

0: El virus de l'Ebola ha causat més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortals. Anem fins a Burkina Faso, Elia Borràs.
1: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan quatre treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà tres centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Vicheng és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
2: C'est une situation qui nous arrive.
3: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
1: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Vichenge demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
4: Mentrestant, els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu avui en la segona prova PCR que se'ls ha fet des que estan en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulloa de Madrid. El Departament de Salut no descarta que els cinc catalans acabin de fer la vigilància a l'Hospital Clínic o bé fins i tot a casa seva. Oriol Pujador, del 14è espanyol, el que va donar positiu per antivirus, què se'n sap?
5: Doncs també el Ministeri de Sanitat ha explicat avui que evoluciona de manera favorable, que gairebé no té símptomes. Es tracta d'un home de 70 anys que està pràcticament bé. La resta, com deies, els altres 13, entre els quals hi ha els 5 catalans, podran començar a sortir de les seves habitacions a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid i rebre visites de familiars després d'haver donat negatiu. Això sí, sempre equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat avui que si l'evolució continua sent bona, podrien continuar aquesta quarantena a Catalunya.
6: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
4: Mentrestant, avui l'embarcació ha arribat finalment al port de Rotterdam.
5: Sí, era el punt final. Allà ha desembarcat els 25 tripulants i els dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia, per cert, ha explicat que també l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del proper 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes Svalbard i que anirà per l'Àrtic. En paral·lel, també avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut. Ho ha fet per valorar l'operació que es va fer a les Illes Canàries.
7: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
5: Sánchez ha participat en el plenari convidat pel secretari general de l'OMS.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
12: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
13: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
9: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
13: Més informació a firamanresa.cat.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
16: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
17: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
14: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: I algunes més que d'altres. Shakira ha guanyat Hisenda. La justícia ha ordenat que l'agència tributària torni gairebé 60 milions d'euros a la cantant, interessos inclosos, després que Hisenda obligués Shakira a presentar la declaració de la renda i l'impost de patrimoni de l'any 2011. Roger Santaló, bona nit.
3: Bona nit.
0: Shakira sempre ha defensat que aquell any no havia de pagar més de renda ni de patrimoni. Amb quin argument? Per què?
3: Doncs assegura que aquell any no era resident fiscal a Espanya. Recordem que llavors, el 2011, feia pocs mesos que havia començat la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué. Shakira defensa que no havia de pagar els impostos a Hisenda perquè aquí no hi tenia ni casa ni fills i la base de les seves activitats econòmiques estava registrada a l'estranger, al paradís fiscal de les Bahames. Però Hisenda pot considerar que has de tributar aquí tot el que guanyes arreu del món si passes un mínim de 183 dies a l'any al país. El problema és que l'agència tributària només n'havia pogut demostrar 163, 20 dies menys del llindar. Per tant, Shakira ha acabat absolta de frau fiscal i això anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat.
0: Hem parlat del 2011. La cantant també va ser condemnada per no haver declarat la renda entre el 2012 i el 2014. Es revisa aquest període?
3: No, en aquest període Shakira ja va admetre en seu judicial que havia comès frau a través d'una xarxa d'empreses pantalla amb ramificacions a paradisos fiscals. Llavors va pagar uns 25 milions d'euros i va evitar la presó, com recorda el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda, Carlos Cruzado.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Doncs això és el que avui ha sigut titular a tot arreu. Recordem que aquesta decisió no és definitiva, és a dir, que la batalla podria continuar i que l'agència tributària ja ha anunciat que vol recórrer la sentència referida al 2011. Gràcies, Roger.
3: Bona nit.
4: I la literatura catalana serà l'any vinent la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i, per tant, una cita molt important per visibilitzar la literatura i la cultura catalanes. Montse Camps, bona nit.
19: Bona nit. Aquesta fira és clau per la compravenda de drets editorials, la internacionalització d'autors i la creació de noves aliances entre editors, traductors i agents literaris. Ara mateix, el mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina. Ho explicava aquesta emissora.
20: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
19: Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Reacció, posa en valor la potència de la literatura i la cultura catalanes.
21: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
19: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es faran conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi aniran una vintena d'autors de diferents gèneres.
20: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també puguin ser aquí l'any que ve.
19: També està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits com el teatre i la música. La literatura catalana pren així el relleu a Grècia, la convidada d'aquesta edició de la Fira, que ha tancat avui havent rebut 254.000 visitants. L'edició de l'any que ve es farà d'aquí un any, del 13 al 17 de maig.
0: 5 minuts i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Comencem escoltant Hansi Flick, que ha valorat la seva ampliació de contracte amb el Barça.
2: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem. We are working for that.
1: Ho havíem anat explicant els últims dies que Flick seguiria al Barça, però avui és oficial perquè ha firmat la seva ampliació per una temporada més, fins al 2028. Flick fins ara tenia contracte fins al 2027. Serà blaugrana fins al 2028 i, a més, amb una segona temporada que serà opcional aleshores. Aquesta és la bona notícia del dia. La dolenta, la lesió de Fermín, que d'entrada desperta el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret i, a més, veu compromès l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça perquè l'hauran d'operar i s'estarà 3 mesos de baixa Fermín. De les banquetes, també una última hora, i és que des d'Anglaterra, mitjans anglesos apunten a una sortida ja aquest mateix estiu de Pep Guardiola a la banqueta del City. Li quedava un any més de contracte després de renovar l'any passat per 2 més, però Guardiola, que s'ho hauria repensat, sempre segons mitjans anglesos, i els propers dies podria anunciar la seva marxa del City abans de l'últim partit a casa quan s'estan jugant la primera amb l'Arsenal.
4: El que sí que tenim segur és el pas que ha fet Enrique Riquelme, aquest empresari que apunta a l'alternativa a Florentino Pérez.
22: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Si més no té l'aval, no?
1: Sí, ara ho sentíem, que els propers dies comunicarà si es presenta, però el pas previ important i no poca cosa és que té l'aval de 187 milions d'euros per mirar, o si més no, poder decidir si planta cara a Florentino Pérez a les urnes del Madrid. També destaquem que Josep Mourinho, vaja, cada vegada és més a prop de la banqueta blanca perquè ha rebutjat la proposta de renovació que li havia presentat al Benfica, i destaquem que el capità del Madrid, Dani Carvajal, ha anunciat que marxa aquest estiu del club blanc.
0: Entrades i sortides i molt moviment a les banquetes, eh? Xavier Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
23: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Se hablan muchas cosas. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado como...
1: És Pascual, ahir mateix, després de guanyar la seva a la pista del Tenerife. Avui s'ha reunit amb el president interí del Barça, Rafa Juste, on li ha comunicat que vol marxar, vol fer efectiu el pagament de la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros, per anar al Dubai, que li paga més del doble del seu sou al Barça, que és d'una mica més d'1 milió d'euros, i a més li dona carta blanca per confeccionar a la seva mida el projecte esportiu.
0: Gràcies, David.
1: Fins demà.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit la previsió del temps la fem a partir d'una cançó i aquesta potser ens està indicant que sortirà el sol. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí. No només això, que és una cançó de Whiskins, que es diu 30, perquè demà, doncs, podríem gairebé arribar, potser hi arribem, als 30 graus, eh? No arribàvem als 30 graus des del 27 d'abril, eh? Aquest maig les temperatures han quedat força baixes. Avui hem arribat als 27 i demà sí que, si no hi arribem, gairebé els tocaríem cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Després que avui, altre cop, hem estat molt pendents dels ruixats, de les pluges intenses, 99 litres a Sant Feliu de Guíxols, 52 a Castell d'Aro, també els 60 de Sant Martí Sescors o els 84 de Torre Lavit. Per tant, una tarda vespre amb molt moviment. Demà tindrem ruixats, però ja seran una miqueta més puntuals i no tan intensos, més concentrats cap al nord-nord-est. Pel que fa a les temperatures, doncs també al matí pujaran una mica, però sobretot, com dèiem, ho notarem al migdia amb aquestes temperatures que no només pujaran demà, sinó que ho aniran fent aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs a veure si demà acabem d'arribar als 30. Ja ho confirmarem a aquesta hora demà mateix. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Són les 11. El 18 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una última hora en què actualitzarem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu. Per una banda, l'aval d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa, un acord que quedarà segellat demà. I també, per altra banda, aquest accident que hi ha hagut entre dos camions a l'AP7, molt aparatós, amb unes flames de dimensions considerables, que ha obligat durant uns moments a tallar l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa. Sabrem com està ara la situació en aquesta via.
1: Els dilluns és el dia que parlem més d'esports aquí al Catalunya Nit, però ho fem sempre a la nostra manera. És el dia que ve el Toni Padilla i avui ens explicarà com està canviant el món del futbol pel fet que alguns grups empresarials s'estan fent propietaris de més d'un club. De fet, els equips de primera i segona divisió europea, el 40% ja té d'alguna forma relació amb d'altres.

0: És la febre del futbol que queda molt ben il·lustrada amb la febre també pels cromos del Mundial. Per exemple, començarà l'11 de juny i és una edició aquesta que es disputarà en camps del Canadà, Estats Units i Mèxic. Doncs aquests dies els col·leccionistes ja s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos i canviar-ne els repetits. I molts, quan penseu en cromos, segurament us ve al cap aquella marca, Panini. Doncs bé, en parlarem amb el director general de Panini Espanya i Portugal, Lluís Torrent.
1: I aquest dilluns, la persona que tindrà l'última paraula del dia està en molt bona forma i es proposa que molta altra gent ho estigui, també. A més, la seva és una història de canvi de rumb a mitja vida. Després de treballar molt de temps a la banca, amb 39 anys va decidir que el que li venia de gust era fer d'entrenador personal i ho fa convençut que aquest canvi de rumb, el d'entrenar de manera regular, tots el podem fer en qualsevol moment. A veure si ens convenç.
0: Doncs som-hi, que tenim pràcticament 57 minuts, una mica més fins i tot, per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 18 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives, que bàsicament són C32 i Nacional 340.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa.
8: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
9: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
10: La verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
11: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
12: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
13: El que falta és voluntat política, però mesures de pressió i legals, de sanció legal, existeixen.
14: Están titulando victoria definitiva. Esto no es así. Solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
15: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3cat.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 5 de gener del 2016.
3: I el número de la sort, el...
4: 10.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Ha sentit el que acaba de dir?
7: Que a Mallorca no feu l'amor.
5: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalano parlant, a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
11: Són les 11 i 9 minuts. A l'inici del Catalunya a nit explicàvem que l'autopista AP7 estava tallada en tots dos sentits per aquest accident que hi havia hagut entre dos camions. Doncs bé, a aquesta hora podem dir que ja s'han reobert el trànsit dos dels tres carrils de l'autopista AP7, això sí, en sentit Tarragona. Després d'aquest aparatós accident entre dos camions aquest vespre a Santa Margarida i els Monjos, tot i això el sinistre encara manté tallada l'autopista en sentit Barcelona i ho estarà durant hores, Oriol Pujador.
12: Sí, un dels camions estava al voral, l'altre l'ha fregat, els dos camions que han topat s'han acabat incendiant, un d'ells portava esprais i això ha fet que s'escoltessin també algunes deflagracions. Ens ho ha explicat fa uns minuts Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit.
13: El fregament deu haver originat doncs un impacte amb temperatura que ha provocat doncs que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
12: El titular de la via, que és l'autopista AP7, és el Ministeri i, per tant, serà el Ministeri l'encarregat de retirar la càrrega d'aquests camions, mentre que, segons ha explicat Ramon Lamiel en declaracions d'aquest programa, Trànsit s'encarregarà de la retirada dels vehicles de desballestar, els dos camions calcinats amb unes grues de grans dimensions que són a prop de la zona de l'accident, que normalment estan aparcades a Vilafranca del Penedès i que, per tant, no han de recórrer molts quilòmetres. Tot i això, aquesta operativa durarà hores.
11: Doncs ara en podem parlar amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu. Bona nit.
14: Hola, molt bona nit.
11: Quina és la situació que tenim ara en aquest punt? No sé si té alguna novetat.
14: Sí, ara mateix, com bé dieu, s'han obert dos carrils, direcció Tarragona. La P7 en direcció nord, és a dir, Barcelona, continua tallada perquè estan en tasques de neteja i de retirada dels dos camions calcinats.
11: Suposem que des de Santa Margarida i els Monjos i tota aquesta zona, cada matí moltes persones es desplacen a Barcelona per motius de feina o els que siguin. Demà, com ho hauran de fer totes aquestes persones per venir cap a anar cap a la capital?
14: I desconec com estarà la situació demà. El que sí que podem dir, doncs, és que les grues per retirar aquests vehicles, tal com va informar la consellera fa una bona estona, estaven preparades, doncs, per poder actuar amb la màxima celeritat possible. Evidentment, obriran l'autopista en sentit nord quan vegin que la situació sigui segura per tots i totes, i per tant demanem paciència en aquest sentit. El trànsit, en els casos, doncs, que es pugui derivar per altres vies, però esperem que a primera hora de la matinada aquesta autopista estigui efectiva, no?
11: Nosaltres hem vist algunes imatges que circulaven de mòbils i es veia realment unes flames imponents. No sé si s'han arribat a veure des de el seu municipi.
14: Sí, sí, és que, de fet, el problema que hi ha hagut és que ha estat molt aparatós i aquestes flames, aquesta columna de fum i les flames eren molt altes. S'han vist no només des del nostre municipi, sinó arreu de la comarca. He tingut trucades de diferents alcaldes i alcaldesses que des d'aquí, doncs, agraeixo la preocupació que han tingut i la seva disposició per posar la meva, no, el meu abast i el del municipi, els seus mitjans. Però, per sort, anem a dir-ho així, s'ha quedat amb un gran ensurt, no hem de lamentar ninguna víctima i bé, això és el més important, no? Tampoc ha traspassat al nostre polígon industrial, que era també una gran preocupació perquè estava a tocar de la fàbrica de Gèdia, i he parlat amb el director. El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, doncs, s'ha quedat, com diuen, en aquests dos vehicles calcinats.
11: Doncs sort que ha sigut així, només un gran ensurt, i tant de bo que el màxim de ràpid possible la gent pugui circular sense problemes. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
14: Gràcies a vosaltres. Molt bon vespre.
1: I també notícia de fa tot just una hora, us l'hem explicat en directe aquí al Catalunya Nit. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord amb el govern de Salvador Illa pels pressupostos. Àlex Giralt, Robert, bona nit.
2: Bona nit.
1: Demà el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran aquesta entesa en un acte al Palau de la Generalitat.
2: Sí, concretament a les 8 del matí serà quan Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau aquest pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord, donarà explicacions en una roda de premsa. Tot plegat després que aquesta tarda la direcció ha desglossat l'entesa pressupostària punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans, a aquesta emissora hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió que s'ha fet del pacte. No ha agradat que la presentació del projecte ferroviari d'aquest matí s'hagi fet abans que la trobada del Consell. En aquest sentit, Jovent Republicà ha estat molt crític. A banda del tren orbital, Esquerra votarà a favor dels primers números de Salvador Illa a canvi d'una societat mixta per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, una nova composició amb majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i més múscul econòmic per a l'Agència Tributària Catalana. Dimecres, la Moncloa assumirà els compromisos com a propis en una bilateral Generalitat-Estat.
11: En punt un quart de 12. Tres pel·lícules són per ara les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Ha engegat la segona setmana d'aquesta 79a edició ja, i és un bon moment per fer-ne un primer balanç. Ja sabeu que aquest és el festival de cinema més prestigiós del món, que sovint marca, a més, també la cursa dels Oscars, sobretot pel que fa a la categoria de millor pel·lícula internacional. Per això connectem amb el nostre enviat especial a Cannes, amb el Marc Garriga. Bona nit.
8: Bona nit.
11: Quantes pel·lícules s'han vist ja a la competició oficial i quines diries que són les favorites, Marc?
8: Doncs ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Paweł Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre, i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic.
11: Doncs ja tenim ganes de veure totes aquestes pel·lícules. De moment no has dit res del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. No està entre les favorites?
8: No, la veritat, la pel·lícula ha rebut crítiques de tot tipus, no ha agradat de forma generalitzada, que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, podria haver donat una pista.
15: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
8: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adele Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.
11: Gràcies, Marc.

0: Ja ens podem anar acostumant a aquesta cançó perquè en els pròxims dies i setmanes la sentirem moltíssimes vegades. És la cançó oficial del Mundial 2026. La protagonitza Shakira. I és que cada vegada som més a prop les dates d'inici d'aquest Mundial, concretament l'11 de juny, que és el dia que començarà el Mundial de Futbol, que aquest any es farà a tres països, en estadis del Canadà, d'Estats Units i també de Mèxic. I sempre que hi ha un torneig mundialista, és habitual veure com els col·leccionistes i molts nens i nenes també s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos, de la mateixa manera que hi ha qui ho fa doncs, amb les edicions de les lligues o de les Eurocopes, per exemple. Per parlar de la febre de cromos que hi ha amb els inicis de cada torneig, tenim amb nosaltres Lluís Torrent, que és director general de Panini Espanya i Portugal, també. Bona nit, Lluís.
1: Bona nit.
0: Imagino que ja esteu notant, no?, que fa setmanes, segurament, com creix l'interès pels cromos del Mundial.
1: Sí, sí, evidentment ja estem enmig del ball, per dir-ho d'una manera així, ràpida.
0: Molt bé, comencem pel principi. Aprofitem per explicar com sorgeix l'empresa Panini.
1: Ui!
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys a Mòdena, quan els germans Panini doncs, van començar a tenir un quiosc al centre de Mòdena, a la prop de la Via Emília, i d'allà van tenir l'interès en comprar una col·lecció de futbol, feta una col·lecció de cromos de futbol d'un empresari de Milán, i així es van començar.
0: Mm-hmm. Suposo que després, més tard, a poc comencen a expandir-se cap a altres lligues, però tenim entès que de fet, tu, Lluís, ets un dels responsables que Panini arribés a Espanya. Com va anar això?
1: Sí, bueno, a Espanya, de fet, ells ja hi havien intentat anteriorment amb alguna empresa de Bilbao, que ja no existeix, i que van tenir una experiència que no van estar massa satisfets. Però després tenien un client a Bèlgica, en Rafael de Latre, i aquest client doncs, també era un client meu amb el tema immobiliari, que tenim un despatx immobiliari. I aquí va coincidir doncs, el tema, i va ser en Rafael que me va embarcar en tot aquest tema, tot i que jo no tenia cap experiència ni havia treballat mai en el món editorial ni el món del col·leccionisme.
0: Amb el tema dels cromos, ara hem llegit aquest any l'àlbum és més gros, és més gran i és una mica més car.
1: Bueno, jo diria que no.
0: No?
1: No, perquè s'han de fer els números ben fets.
0: És com a dir, són els números?
1: Hi ha una quantitat enorme de seleccions, com tots sabem. En total, esclar, hi ha d'haver-hi els mateixos números de cromos per cada selecció, i això fa que hi hagi 980 cromos en total. De què és més car? Bueno, esclar, per acabar la col·lecció costarà una miqueta més, perquè hi ha més cromos, però en el Mundial anterior el sobre de cromos tenia 5 cromos i costava 1 euro.
0: Yeah.
1: Aquesta vegada n'hi ha 7 i costa 1,50. És a dir, si els 5 cromos dividit per l'euro eren 20 cèntims, els 7 cromos dividit per l'1,5, doncs és 2,10. Tinguent en compte l'increment del cost de la vida d'aquests 4 anys, doncs no és tan exagerat.
0: Bé, en tot cas estan els números, ara sí, tenim els números fets, perquè com es calcula? Quins futbolistes o quins personatges apareixen a cada sobre? Com es fa?
1: Bueno, això és una manera aleatòria. Vull dir, hi ha aquest mite que hi ha cromos que no surten i que n'hi ha d'altres que surten més. Això és rotundament fals. Els cromos s'imprimeixen i s'ensobren de manera aleatòria tots amb la mateixa quantitat. Això fa que, com que és aleatori, quan vas a comprar en el punt de venda, que no solament són quioscos, sinó també hi ha el canal Impuls i les grans superfícies i les llibreries, doncs això fa que doncs a vegades estàs desitjant que et surti aquell cromo especial d'aquell jugador que a tu t'agrada tant. I aquesta fam d'aquest sortir doncs te fa sentir que no dures. Però els cromos surten tots absolutament igual de la mateixa manera. No hi ha cap diferència.
0: O sigui, és una sensació subjectiva, no? Allò de... Jo recordo, bueno, cadascú té la seva memòria, el Mundial del 90, Itàlia 90, aquell àlbum, no? I sempre allò, diu, sempre em falta la figura que vull, no? I sempre em surt el Matthäus, me'n recordo, d'Alemanya. És possible, no? Aquesta sensació que un té quan fa una col·lecció d'aquest tipus.
1: Sí, sí, sí. No, no, qualsevol tipus de col·lecció, eh? O sigui, això passa perquè, bueno, a mi m'han passat anècdotes d'estar en una ciutat de Sevilla i tenir un taxista que era del Betis i no li sortien els del Betis. I, en canvi, el següent taxista era al revés i no li sortien els del Sevilla. I jo vaig dir, mireu si en sabem que ja... que ens trobem, que vagin dirigits exclusivament a qui ha d'anar. No, no, no. Ja. Això és la sensació, les ganes de poder tenir aquells cromos i et fa doncs que la fam d'aquest no t'ha sortit.
0: Ja. Hi ha un fenomen que és la revenda de cromos. No sé si va a més això i si saben com funciona, si ho tenen controlat.
1: Bueno, la revenda... Això, per desgràcia, doncs, també hi ha vegades que, sobretot en els mercats que no són els mercats habituals, sinó, per exemple, la ciutat de Barcelona, el mercat de Sant Antoni, doncs tenim que vigilar moltes vegades que no hi hagi doncs, una pirateria d'allòs. Però, bueno, per una part ens sap molt de greu, però per l'altra part vol dir que hi ha molt d'interès i que la gent doncs, vol aquell producte i fa coses que no hauria de fer per tenir-lo.
0: Ja m'imagino com deu anar el cromo de Lamine Yamal aquest any, no?
1: Sí, bueno, clar, Lamine és l'estrella més important i la que tothom vol tenir i aquest és un d'aquells que diu que no em surt, ai que no em surt, però surt igual que tots els altres. Mm.
0: El Mundial de Rússia l'any 2018 va aparèixer l'opció de col·leccionar en format digital. No sé com va anar aquella experiència i si li veieu viabilitat a cara al futur. No sé, no és exactament el mateix, potser, no?
1: Aviam, el món digital, evidentment, és un món que com tots sabem, cada vegada té més preponderància i creix més. Però inclús hi ha hagut manifestacions de que el món digital ens enterraria el món físic.

0: tenir aquell cromo, Lamine Yamal, com a exemple que estem donant, que el tinc repetit i que vaig a classe i resulta que tothom me'l vol perquè no el té, sí. Doncs això fa que aquell nen o aquella nena que és tímid doncs es fa més sociable, fa més, més dintre de l'ambient dels amics.
1: Yeah. És una forma com de socialitzar, no?, també, d'aconseguir...
0: Evident, sí, sí, així és.
1: Ara fa uns dies vam saber que Panini, després de 60 anys ben bé, perd els drets de la FIFA.
0: Sí, és veritat. Però tranquils.
1: Per què? Aquest tranquils, què vol dir aquest tranquils?
0: No, tranquils, tranquils. No, no, no passarà res important, ja us ho dic jo.
1: Però sí que es perd els drets de la FIFA per part de Panini.
0: Sí, però els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. En fi, no puc parlar més, però tranquils, que no continuarem fent col·leccions.
1: D'acord, doncs el missatge rebut queda claríssim amb aquest tranquils. De fet, hi ha altres col·leccions, no?, també fora del futbol. Stranger Things, per exemple, deu ser també una de les més exitoses.
0: Sí, la veritat és que el futbol és el que marca la pauta i el futbol és sempre de les col·leccions més venudes. Però a Panini a Espanya, entre els dos territoris, Espanya i Portugal, cada any trebem, editem una seixantena de col·leccions. Per exemple, per mainada molt petita, la sèrie de televisió de Blu-ray, o Stitch, que és la de Disney. O ara d'aquí, abans de final d'any, traurem el Dragon Ball Daima, o l'Stranger Things, etc etc. Vull dir que hi ha molta col·leccionisme de moltes altres col·leccions que no són el futbol.
1: Estem parlant amb Lluís Torrent, que és director general de Panini a Espanya i Portugal, principalment perquè arriba el Mundial i sempre hi ha la febre dels cromos. Lluís, jo crec que una pregunta que interessarà molta gent. O sigui, la gent no té manera de comprar directament els cromos que li falten per acabar la col·lecció.
0: Sí, sí, sí. Això és, en totes les col·leccions i sempre en els àlbums hi ha instruccions per demanar el que se diuen els últims cromos, que els últims cromos depèn del tipus de la col·lecció. Si és una col·lecció doncs que només té 180 cromos, per dir alguna cosa, doncs el nombre de cromos que es poden demanar són de 20 o 25, però una col·lecció que és tan grossa com la del Mundial doncs se'n poden demanar molts més. I evidentment nosaltres rebem les cartes amb la indicació dels cromos que falten i els servim. Sí, sí. No, les col·leccions de cromos, nosaltres sempre diem que s'acaben sempre. El qui vol acabar la col·lecció la pot acabar.
1: Molt bé, doncs en aquesta edició ampliada per l'edició d'aquest Mundial, doncs serà també d'aquesta manera, seguint les indicacions que apareixen en el propi àlbum. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya i Portugal, gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
2: A punt d'arribar a 11:45, ara farem una pausa per la publicitat, però ja tenim aquí el Toni Padilla. Tu eres de fer tengui falta i tot això, o què?
3: Era i soc.
2: Encara?
3: Soc encara col·leccionista de cromos. De fet, la gent de Panini, si apareix per cas un àlbum del 82 o 86 que falten cromos, t'envien també cromos d'aquella època. És a dir, pots acabar-ho 30 anys més tard, que és una cosa que vaig fer, i jo admeto que fins fa poc portava un cromo del 1990.
1: Què dius?
3: Que era com una estampeta religiosa a la cartera, sí.
2: D'aquí.
3: Tomàs Escuravi, davant de Txecoslovàquia.
2: Dorsal?
3: Era el nou d'aquest, Txecoslovàquia. Un pentinat espectacular. Semblava un cantant d'aquests grups dolents als anys 90.
2: Toni Padilla sempre té històries. De seguida ens n'explica més.
4: Catalunya Nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
7: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de

0: bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
1: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del Poble Espanyol.
2: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat.
6: No,
5: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
6: Unió. Ja ho sé.
5: Que és?
6: El mateix que la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
14: Abronzate tutte chiazze.
15: Catalunya nit.
16: Pelle rosse un po' paonazze.
15: Notícies.
16: Son le ragazze che prendono il sole.
15: Sota la llum de la lluna.
16: Ma ce n'è una che prende la luna.
15: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Titarella di luna.
15: Catalunya Ràdio.

0: S'acosta al final de la Lliga, el Barça ja està decidit, campió, l'Espanyol ho acaba de salvar, després de patir molt s'ha assegurat la permanència, en canvi el Girona necessita derrotar l'Elx en la darrera jornada si vol evitar el descens a segona. Toni Padilla, com ho veus això del Girona?
1: Es patirà, avui ja se confirma que s'han venut totes les entrades per aquesta revenja contra l'Elx, que recordem que en pandèmia va guanyar Montilivi una promoció de descens a primera. Si el Girona guanya, salva. Aquesta és la part bona. Confiem-hi.
0: Hem parlat del Girona i l'Espanyol, que dius que tenen una cosa en comú, a banda d'haver patit allò per salvar la categoria una mica, que és que els dos clubs formen part d'estructures empresarials que els connecten amb clubs estrangers. Això és el que hem de dir a partir d'ara, multipropietat, eh?
1: Sí, és un fenomen que cada cop funciona més al món del futbol, que és el fenomen de la multipropietat. Se'n parla, però crec que se n'hauria de parlar més, que bàsicament es tracta de que abans els clubs de futbol pertanyen als socis o a un sol empresari, aquell senyor amb corbata, panxa, que era el propietari d'un club, no? I ara un club de futbol pot pertànyer a una sola persona que té 5, 6, 7, 8, fins i tot 10 clubs arreu del món. És el fenomen de la multipropietat. I si voleu us poso un exemple d'aquest darrer cap de setmana.
0: Endavant.
1: Val? Lliga escocesa. No cal ser un malalt de futbol. Escòcia té una lliga pròpia. Sempre la guanyen dos equips, el Celtic o el Rangers, dos equips de Glasgow. Porten guanyant la lliga des del 1986.
0: O sigui, més bèstia que Barça-Madrid,
1: sí, per entendre. Sí, sí. Des del 86 guanyen la lliga els mateixos equips. Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, sempre. I aquest any havia passat una cosa diferent. El Hearts, equip d'Edimburg, per primer cop des del 1960, el darrer cop que van ser campions, arriben en la darrera jornada de Lliga amb opcions de ser campions. Imagineu-vos la premsa, la gent embogida. Oh, està canviant la història. Darrera jornada, Celtic-Hearts. Si el Celtic guanya, a casa és campió. Si empata, el Hearts és campió per primer cop des del 1960. Per tant, la gent anava com molt boja. Què creieu que va passar?
0: Què va passar? A veure, posem una mica d'ambient, sí, sí.
2: Celtic are the champions!
0: Potser va guanyar el Celtic, eh? Potser.
1: Va guanyar el Celtic amb un final molt emocionant, amb certa polèmica, amb el bar, va passar tot. És a dir, segueixen manant els de sempre. Llavors molta gent deia, hosti, tu, l'equip que podia guanyar per fi, és poc romàntic el que va passar. Però bé, podem dir que molta gent diria, hauria preferit que guanyés un equip diferent. Val? La mateixa setmana a Bèlgica, pensem a Bèlgica, d'Escòcia a Bèlgica, un equip, la Unió Saint-Gilloise, del barri de Saint-Gilles, un barri amb molta personalitat de Brussel·les, un equip dels anys 30, fa un segle era el millor equip de Bèlgica, però que va caure en problemes, va caure fins a la quarta divisió, estava fet runes. I els darrers anys ha retornat a primera i aquest cap de setmana va guanyar la Lliga, la Copa de Bèlgica. Els darrers dos anys ha guanyat la Lliga i la Copa, un equip que semblava totalment apartat. Diu, què tenen en comú el Hearts d'Edimburg, l'Unió Saint-Gilloise de Bèlgica, dues històries romàntiques, equips de tornada, oi?
0: Sí.
1: Sembla molt romàntic. Sí. Què tenen en comú? El mateix propietari. El mateix senyor que els hi posa diners. I gràcies a aquests diners tornen a competir. El propietari és un senyor que es diu Tony Bloom, un empresari anglès, que també és el propietari del Brighton and Hope Albion, un dels millors equips de la Lliga anglesa. I també és propietari d'un equip de futbol a Austràlia. Té quatre equips aquest senyor.
0: O sigui, el que tu col·leccionaves cromos, aquest senyor col·lecciona clubs
1: compra
0: de futbol.
1: Compra clubs. Sí. Compra clubs.
0: És un tengui falti.
1: Clar, a més és un senyor que té molt bon gust futbolístic, perquè són equips que juguen molt bé, però ell es va fer d'una forma una mica estranya. Ell era molt bo amb els números, les estadístiques, el Big Data, que va fer? Apostava. Llavors va entendre que, a més d'apostar, podia crear un negoci propi, se'n va anar a Malàisia, va començar a apostar al mercat asiàtic, va crear un gegant de les apostes online, va guanyar tant diners que va començar a reinvertir, que ara és un milionari i es compra clubs de futbol. Tots sabem el problema que tenim amb la ludopatia, especialment entre joves, adolescents. A Àsia és un greu problema, la gent es pica els dits, perds diners. Llavors aquest senyor s'ha fet ric amb això i ara compra futbol, compra clubs. Llavors molta gent deia, ai, seria romàntic que guanyi el Hearts. Sí, romàntic, però si mires qui fot els calés no és tan romàntic. És a dir, genera un debat una mica que és bo tenir-lo. Sí, o sigui, que darrere una història bonica veus que hi ha un propietari que és una mica fosc.
0: I tant, i que se sàpiga, exacte. I aquest, per tant, és un fenomen que entenc que va creixent.
1: A les grans lligues europees, clubs professionals entre primera i segona divisió, hi ha un informe que diu que el 40% dels clubs, Anglaterra, Espanya, França, Itàlia, el 40% dels clubs ja tenen contactes a través del sistema de multipropietat amb altres entitats, ja sigui a través del propietari o accionistes minoritaris. És el cas del Girona. Molta gent pensa que el Girona pertany al Manchester City. No és veritat. El Girona té accionistes majoritaris, un grup vinculat a Marcelo Claure, un empresari bolivià resident a Miami, una altra part de l'accionera pertany a un grup que pertany a Pere Guardiola, el germà Pep Guardiola, i jo sé que hi ha una part de les accions que pertanyen al grup Manchester City. Recordem, un grup amb capital dels Emirats Àrabs Units, que això provoca que el Girona, sense pertany al City, formi part del gran paraigües del grup City, que controla més de 10 clubs de futbol arreu del món. Anglaterra, França, Brasil, Uruguai, Japó, Austràlia i el Girona. És a dir, un autèntic imperi controlant molts clubs de futbol.
0: Clar, deies aquest percentatge del 40%, a banda del Girona, a la Lliga Espanyola n'hi deu haver més, també.
1: Va creixent, per exemple, Astúries, els dos equips, tant Oviedo com Sporting de Gijón, tenen el mateix denominador en comú, són propietaris de grups empresarials de la Lliga de Mèxic, en aquest cas, i ara sona molt fort un rumor que diu que els propietaris del Liverpool, que és un grup nord-americà que es diu Fenway Sports Group, compraria el Getafe-Liverpool. Amb això només el futbol pot aconseguir aquesta associació de coses.
0: Al principi hem parlat del Girona i de l'Espanyol. L'Espanyol, quin és el seu cas?
1: El Velocity Sports Partner, grup empresarial en capital britànic i nord-americà, diferents inversors. L'Espanyol, a partir d'ara, és company d'aventures al Burnley, un club que jugava fins ara a la primera divisió anglesa. L'Espanyol s'ha salvat, el Burnley ha baixat a segona. Què diuen els propietaris? Ho gestionem de forma diferent, però si tots el mateix propietari, és lògic que si en algun moment, jo que sé, a un futbolí, a l'Espanyol li falta un defensa i al Burnley excedent, doncs pots fer una operació i fer una mica feta ja i feta la trampa i acabar movent els jugadors amb bé de preu, podríem dir, no?
0: Clar, i quan parlem de multipropietat, moltes vegades ens ve en ment multipropietat àrab, és a dir, diners del Golf Pèrsic.
1: Sí, Qatar ho va començar amb el Paris Saint-Germain, controlant tants clubs de Qatar com el mateix PSG, el mateix grup del City, com dèiem, òbviament. Els saudites s'han entrat després, controlant també doncs, a través del Public Investment Fund, que es diu fins a 5 clubs de futbol diferents, un d'ell anglès, el Newcastle, per exemple. Estan invertint també en clubs francesos. Sí, passa molt que el Golf Pèrsic van entendre aquesta política de comprar clubs de futbol per apostar en l'esport i netejar la seva imatge de règims dictatorials, però ens enganyaríem si penséssim que només és un cas del Golf Pèrsic. De fet, el primer gran club sistema de multipropietat és un invent 100% europeu, que és el cas del grup Red Bull.
0: El de les ales, el de la beguda.
1: Les begudes isotòniques. Sí, és una empresa austríaca que va apostar molt pels esports d'aventures, esports extrems, òbviament, però també el que van fer va ser comprar el club de futbol de la ciutat més propera que tenien, que és Salzburg, una ciutat magnífica, elegant, música, Mozart, el que vulguem. Tenien un club de futbol, l'Àustria de Salzburg, que anava malament de calés. El propietari de Red Bull el va comprar i què va fer? Va canviar els colors de l'equip, van passar de la violeta als colors corporatius de la marca Red Bull, va canviar el nom de l'equip, fora això d'Austria Salzburg, ara ens direm Red Bull Salzburg, i el nou escut de l'entitat passarà a ser, bàsicament, el logo comercial nostre. Això va provocar una guerra civil a Salzburg, molts van dir, no ho volem això, i altres van dir, bueno, potser no m'agrada tenir el nom de la marca comercial, però és que juguem la Champions i guanyem la Lliga, i molts s'hi van sumar. Llavors van començar a comprar clubs a Brasil, van comprar clubs a Ghana, van comprar un club a Alemanya, el Red Bull Leipzig, i han anat extenent aquest sistema d'aquesta red tan gran del grup Red Bull.
0: Qui ens estigui escoltant pot pensar, quin mal hi ha en que algú vulgui tenir clubs. És legal?
1: És legal sempre quan... O sigui, és il·legal dins de la mateixa lliga. O sigui, tu no pots tenir dos equips a la Lliga Espanyola. Podries tenir un equip a primera i a tercera, però si coincidissin en categoria, hauries de vendre un d'aquests clubs. Això és il·legal a la mateixa lliga perquè s'entén que al principi de l'esport és competir d'una forma honesta. Si tu ets propietari de dos clubs, pots decidir qui guanya i qui perd. Per tant, per això és prohibit. Llavors, què passa? Quan dos equips del grup City es troben a la Lliga de Campions, competeixen el mateix sistema, aquí tenim el sideral. Llavors, tècnicament, la UEFA prohibeix que si tu tens dos equips que juguen la mateixa competició, ho puguin fer. De fet, ha passat algun cas, per exemple, hi ha un grup nord-americà que és propietari de la Crystal Palace, equip de Londres, i l'Olympique de Lió, de França. Jugaven la mateixa competició, els hi van prohibir. Llavors, el Crystal Palace va haver de renunciar a jugar la mateixa competició. Què han fet aquests clubs? Són clubs, recordem-ho, propietat de milionaris. Què tenen els milionaris normalment? Diners. I amb diners que pots comprar? Bons advocats. Doncs els advocats van buscar solucions. Què han fet? S'han inventat societats una mica fantasmes per poder dir no som del mateix propietari. Llavors, el grup Red Bull, que controla el RB Red Bull Salzburg i el RB Leipzig d'Àustria i d'Alemanya, com jugaven la mateixa competició que era la Champions, es van inventar una societat paral·lela per controlar el club alemany, i llavors quan els van preguntar, però no sou el mateix propietari? Van dir, no, és una societat diferent. Diu, però si estigueu igual, RB diu, no. RB no vol dir Red Bull, vol dir Rasenballsport, que seria en alemany el nom clàssic del futbol. Sabeu quan els castellans diuen allò de balompié? Pues Rasenballsport seria això, no? Com joc de pilota. No vol dir Red Bull, mateixos colors, a l'escut i en els dos toros, és a dir, és evident. Però van poder demostrar tècnicament de que no eren propietaris i han arribat a enfrontar-se als dos clubs, que òbviament és doncs, una autèntica vergonya.
0: A quina conclusió et porta aquest fenomen?
1: Com sempre, a vegades intentem culpabilitzar el futbol i l'esport dels pecats del món quan és al revés. És els pecats de la societat que afecten a l'esport. Passa el mateix que l'economia. Els rics cada cop són més rics, els rics cada cop diversifiquen la seva economia, volen tenir més coses, i també ha passat un altre fenomen. Els nord-americans s'han enamorat del futbol. Han vist que és un bon negoci i, sobretot, molts d'aquests grups que estan entrant darrerament són grups de capital nord-americà que estan començant a arribar, com ens passa a casa nostra. Recordem, doncs, que l'Espanyol té part de capital nord-americà i, fins i tot, el club del qual un servidor és soci i aficionat, el Centre Esport Sabadell, ara tenim capital nord-americà. Així que el futbol modern...
0: Aviat a primera, Toni.
1: Si ens porta una primera, a mi, si porta, aquí està la clau. Jo els hi porto tots els pecats.
0: Veus? Ja està, ja hem anat a parar al mateix lloc. Gràcies i fins dilluns que ve.
1: Bona nit.
3: 2 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Aquest so que ens fa pensar que també en un altre lloc, en molts d'altres llocs, s'està treballant i devalent a aquesta hora, com per exemple la rotativa d'Imprinsa, Sant Fruitós de Bages, que estan rebent ja els diaris de demà. Lídia Tellez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: Que tens les portades de l'Ara i el Periòdico.
4: Només l'Ara tenim fins ara.
3: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara, del diari de demà.
4: Esquerra valida els pressupostos d'Illa. Junqueras i Illa oficialitzen l'acord i és la foto de portada, són tots dos donant-se la mà. Per altra banda, Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. En quant a esports, Fermín López es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial. Shakira guanya la batalla Hisenda. L'Audiència Nacional, l'Audiència no veu frau fiscal i sentència que li torni 60 milions d'euros. I després tenim preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. I ja està, no tenim cap més.
3: Molt bé, doncs amb això ens quedem, Lídia. Que vagi bé. Bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
5: Sí, podem afegir La Vanguardia, cobra dient que Illa i Junqueras tanquen avui, és a dir, demà, el pacte per aprovar els pressupostos. La foto d'aquesta portada és per Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla. Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències a Andalusia. I també titular per Shakira. L'Audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Passem al punt avui, també se centra en els pressupostos. La línia orbital posa rumb al pressupost i demà també posen la mirada a Anglaterra. Supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
3: Doncs això serà part del que trobarem demà en els diaris. Ens preguntem, com sempre, també a aquesta hora i què ens trobarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
6: Bona nit. Doncs mira, comencem per una cosa que ens trobarem segur en les pròximes hores perquè l'acabem de saber, i és que a San Diego, a Califòrnia, hi ha hagut un nou tiroteig contra una mesquita. De moment se sap que han mort 5 persones, dues de les quals serien els suposats agressors, i la policia en aquest moment ho està investigant com un possible crim d'odi. Al marge d'això, doncs, altres qüestions que ens ocupen, que ens han ocupat les últimes hores i que tindran continuïtat, per exemple, com l'accident a la P7, que encara manté tallada de circulació en direcció nord a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos. Hem pogut avui parlar amb el director del Servei Català de Trànsit, que ens ha explicat una miqueta com funcionen aquestes tasques que han de fer encara per reobrir tota la via.
7: Titular de la via amb el propietari de l'autopista, que és el Ministerio, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem doncs les ferralles del camió i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat perquè no han de venir de molt lluny.
6: També demà estarem ocupats des de primera hora amb aquesta reunió que hi haurà a Palau de la Generalitat entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras, que signaran aquest acord dels pressupostos de la Generalitat del 2026. I molt pendents també del que pugui passar amb aquests activistes que tornen a estar retinguts un cop més per Israel en aquesta enèsima actuació de dubtosa legalitat, perquè els han detingut, retingut enmig d'aigües internacionals i, per tant, allà suposadament no tenen la potestat de fer-ho, però ho fan.
0: Gràcies, Marc. Gràcies, Marta. Fins
5: demà. Bona nit.
6: Bona nit.

0: Doncs entrem en aquella hora, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit.
1: I hem de saludar ja la persona que avui tindrà l'última paraula del dia. Va estudiar dret i treballava a la banca. Va viure l'esclat de la bombolla immobiliària del 2008 i la crisi financera global que se'n va derivar. Tenia la seva pròpia cartera de clients i just quan, durant la pandèmia pel coronavirus, es va preguntar a veure, tu per què treballes exactament de gent de banca d'inversió, eh? Et veus igual fins que et jubilis? Aleshores tenia 39 anys i ho va tenir clar. Va fer un viatge de 180 graus, va canviar la banca per l'esport. Diu que el fa feliç aquest món, que li agrada molt la part de docent, sobretot quan li pot dir a algú que mai s'ha entrenat, jo te n'ensenyaré, li trobaràs el gust. A veure si és així, podem saludar en Roger Ferreter. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Entrenador personal, gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
2: Bueno, m'encanta el funcionament que teniu intern aquí. És una passada. Jo pensava, suposo que esteu molt acostumats, però per mi ets molt estressant, no? Entra, surt, molt bé, molt maco.
1: Escolta'm, vas prendre una decisió a mitja vida, diríem, a tocar dels 40, un canvi important de deixar la banca per dedicar-te a l'esport. Com va anar aquest moment? Has fet esport tota la vida? La banca no et satisfeia?
2: Sí, jo havia jugat a rugby tota la vida, des dels 15 anys jugava a rugby i abans havia fet de gimnàsia artística i... Sí, la veritat que el mundillo de la banca no m'acabava, no sé ben bé, hi havia alguna cosa que no m'acabava, no m'hi sentia massa gust, i el que passa que suposo que les coses de la vida et van portant endavant, vas tirant, no t'atreveixes mai a fer el canvi, fins que vaig pensar, escolta, jo vull estar fins als 65 aquí, i llavors no tenia molt clar què fer, sí que sabia que m'agradava molt el rugby en aquest cas, i a l'esport en general, que jo veia que a mi m'anava molt bé, per mi. Arrel que jo era entrenador de rugby, volia aprendre més. Jo abans vaig començar a estudiar el grau de condicionament físic per entendre també quan jo plantejava els entrenaments, jo per què faig el que faig? Per què li dic a una persona que corri 2 minuts en comptes de 5? Per què li dic que faci això en comptes de l'altre? Volia saber més, vaig posar a estudiar i d'aquí a que ara soc entrenador.
1: No, ara pensava, no?, que aprendre com fer funcionar millor el cos d'una persona. No sé si tens en compte, per exemple, l'edat que té la seva condició física prèvia, si aleshores s'han de treballar més uns músculs que uns altres.
2: Sí. Sí, sempre fas una valoració inicial, no?, quan coneixes algú, quan et presenten algú, algú et demana. El primer és què necessita. El primer, més que l'edat. Òbviament, l'edat també... saber les patologies que té, és a dir, si ha tingut algun tipus de lesió, si té artrosi, no té artrosi, una sèrie de coses que li poden condicionar de cara a l'exercici. No tant l'edat. L'edat no és la part més important de cara a l'exercici. Hi ha coses més importants, igual a tenir en compte.
0: Perquè quin tipus de persones et demanen ajuda? Persones que no han fet mai esport o persones que en feien fa temps i el van deixar? O...
2: De tot tipus. He tingut nanos de 15 anys que juguen a bàsquet i volen millorar el seu rendiment físic, a persones de 75 anys que, bueno, volen entrenar d'una manera més específica, a més, gent que no ha entrenat mai en la seva vida, gent que sí ha fet molt d'esport, però no ha treballat mai la força i no sap com s'ha de fer la força. Una mica de tot, la veritat.
1: Una persona que no ha fet esport en els últims anys, per on ha de començar?
2: S'hauria de mirar una mica què és el que necessita, on té dèficits musculars. Normalment, segurament hauria de fer un treball una mica global. Sempre parlem de cos sencer i de patrons de moviment, i començar pels patrons bàsics, és a dir, aixecar-se d'una cadira. Nosaltres en el món de l'esport, del fitness en aquest cas, sempre li posem noms, a tot li posem noms, perquè es tradueix en alguna cosa, aixecar-te de la cadira, aixecar-te del sofà, el que sigui. Li diem les sentadilles, li diem un pes mort, li posem noms a les coses, però que al final es tradueix en una funció que una persona fa. I començaríem per això, per patrons bàsics de moviments, empenta, tracció, tren inferior, tren superior.
0: Què li passa a una persona quan comença a fer esport i es va trobant bé? Tu ho deus haver vist moltes vegades.
2: Sí, al principi s'ho prenen com una espècie de miracle, no? De dir, ara, avui aquest matí venia un home que fa 4 setmanes que entreno amb ell, 4 sessions només ha fet, i em diu, Roger, diu, saps que ja no em fa mal l'esquena? I clar, jo me'l mirava algun dia, bueno, obvi, no? Perquè estem treballant mobilitat d'esquena, estem treballant exercicis on fas força a l'esquena, doncs, evidentment no et farà mal a l'esquena. Però sí, m'ho trobo molt, això. La gent que comença a entrenar i es comença a donar compte de, ostres, doncs em trobo millor. Ostres, doncs sí.
1: Diuen que les matemàtiques, per exemple, depenen molt del professor, oi? Diu que depèn de com te les ensenyen i com s'explica. En el cas d'un entrenador personal, fa la sensació que també és una mica així, no? Que hi hagi variabilitat, que no, que la persona sí. no sigui la sessió previsible.
2: Sí, això ja, quan estudiem el grau, ja ens ho diuen. La nostra professió està en aquell àmbit que, per una banda, és ciència, dintre del món de la salut, però per l'altra banda també és art. I doncs aquesta component d'art té a veure amb això, no? Plantejar sempre coses una mica diferents, que no sigui una cosa repetitiva, mirar-ho des d'angles diferents, perquè al final la persona que ve fer una cosa que no li ve de gust, que és fer exercici. El nostre cos està fet per sentar-nos en una cadira o estirar-nos en un sofà, no està fet per... Llavors, ho hem de fer de tal manera que no li resulti feixuc o que sigui estímuls diferents.
0: Sí, perquè una de les coses que diu molt, per exemple, la gent que corre és que s'acaba enganxant, no? Però, en canvi, quan no ho has fet o no estàs avesat, fa molta més mandra començar que no, sí. que no un cop tens el ritme, no?
2: Sí, sí, total. O sigui, la part més complicada és començar. De fet, la gent que corre, molta gent s'enganxa per les endorfines que genera, no?, i el benestar que li genera. Però és que això ens pot passar qualsevol de nosaltres, eh? Una persona està molt habituada a córrer, vale, perfecte, fa un parón d'un any o d'uns mesos i tornar una altra vegada costa una barbaritat. Engegar el motor una altra vegada. Per això sí que és veritat que a vegades la gent necessita orientació per dir, escolta'm, no tornis en el punt aquell que no ho vas deixar perquè no estàs preparat per això, comença una mica, mica, mica, paulatinament. I donem recomanacions, per exemple, amb el tema de córrer. De dir, no t'ho plantegis com ara has d'anar a córrer 5 quilòmetres. Comença 15 minuts i ves fent 30 segons xinutxano, caminant, i 30 segons un trote molt suau. 15 minuts. Que et quedis amb una sensació de... Ah, però no ha sigut per tant. Ah, pues, podria haver estat més estona. I ves fent això progressivament i d'aquí un mes segurament ja estàs corrent.
0: Perquè gent que es passa fent esport també n'hi deu haver molta.
2: Molta. Molta. Molta. És que, de fet, la feina principal dels entrenadors és aquesta, és la dosi, eh? És donar la dosi adequada. Això el Felip Isidro, que és un catedràtic d'esport, té una frase molt bona, que diu, la diferència entre un medicament i un verí és la dosi. Llavors, nosaltres som els professionals a dosificar això, no? Dir quina és la quantitat que has de fer, perquè això acostuma a passar molt, la gent es passa molt. De no fer res a fer massa. Llavors aquí és quan venen lesions...
1: Que falta paciència, no?
2: O que s'enganxen, veuen que els agrada tant, els genera tanta satisfacció que llavors es passen de frenada. I això també passa.
1: Les lesions amb els anys costen més de no? De resoldre's, de superar-se.
2: Sí, sí, que és un dels factors de l'edat. O sigui, quan tens 20 anys no et passa res... recuperes molt ràpid, a mesura que et vas fent més gran, costa més de recuperar.
1: Què li passa, pot ser molt òbvia la pregunta, què li passa a un cos que no fa esport, que no es mou?
2: Al final, quan parlem de... Pues estem parlant dels músculs, no? El múscul, l'aparell locomotor, que són els ossos, la musculatura i de més. Si no l'exercites, es deteriora. A més, l'os, diguem que es va renovant constantment. I l'os s'adapta en funció del que tu fas. Si tu fas una vida sedentària i no fas res, aquest os es va debilitant. Si tu fas exercici habitualment, aquest os es va enfortint. Sí? I la musculatura igual. I el teu metabolisme també. Si la musculatura té un bon to, està forta, el teu metabolisme... diguem que és aquella gent que és capaç de menjar qualsevol cosa que no engreixa, perquè té un bon to muscular. Si no la tens, doncs engreixes molt més fàcilment. I llavors, el que passa és això. La gent que no fa res, que vivia sedentari, que és molta gent, el que li va passant és això.
0: Sentint-te i escoltant-te, diria que no trobes a faltar la banca, eh?
2: No.
0: Ho sabia.

0: Aquesta cançó l'hem tret de l'últim disc de Likely Li, va sortir el 8 de maig. Aquella de I Follow Rivers, doncs, té un altre disc. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I de dilluns a divendres que sortirem del dia amb aquest tema.
1: I amb l'última paraula del dia, que avui serà per en Roger Ferreter, ell és entrenador personal, ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores, i en aquest últim quart d'hora doncs, ens ha donat molts motius per començar a entrenar-nos i a fer esport de manera regular. I també algunes pistes de com fer un canvi de rumb en qualsevol moment de la vida. Gràcies, Roger, per acompanyar-nos. I res, aquests micròfons són teus perquè tanquis el dia i tinguis l'última paraula.
2: Moltes gràcies, Agnès. Doncs res, dir-li a la gent que s'està pensant si ha de fer exercici o no fer exercici, que segurament molta gent diu que sí, que segur que ha de fer exercici, però no sap com fer-ho, que posi una entrenadora, un entrenador personal a la seva vida que l'orienti.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat, després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: Continua tallada l'autopista AP7 en sentit Barcelona per l'accident de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. Els dos camions implicats a l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar aquests vehicles en unes feines que poden durar hores. No hi ha hagut, però, persones ferides. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions. Així ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
3: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Als Estats Units, 5 persones han mort aquest dilluns en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi.
2: Donald Trump diu que atura un atac contra l'Iran previst per aquest dimarts després que els països aliats del Golf Pèrsic li han demanat que l'ajorni per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. Després d'anunciar-ho al seu compte social a la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units ha explicat que les negociacions amb Teheran evolucionen de forma molt positiva. Tot i això, adverteix que si no tanquen un acord satisfactori tindrà a punt un assalt a gran escala contra la República Islàmica.
1: Elon Musk, per la seva batalla judicial contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora del ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demandar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat, i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, aquest és el resultat de molts anys de feina. Ho ha explicat a 3Cat Info.
4: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
2: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres que s'hagin traduït a l'italià.
1: I als esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
2: En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense poder jugar.
1: Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banca banqueta blanca i del defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
2: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobrarà el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
1: I el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: He treballat amb en Nicolas Cage.
7: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
6: No,
8: però... D'un hòstia que li va
6: baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
5: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
11: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
10: Moments que semblen sense sortida.
12: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
10: Dolors que costen d'explicar.
13: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
10: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
11: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
10: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Avui, per començar la setmana, he estat testimoni d'un robatori a càmera lenta a la parada de l'autobús del carrer Aribau de Barcelona. Un noi, amb una bossa penjada al coll, li ha agafat el mòbil a una noia que el duia a la mà, però amb tanta, diguéssim, delicadesa, que evidentment s'han adonat ella i li ha tret de les mans d'una revolada dient-li el nom del porc. Ella ha contestat amb tota la barra que li estava a punt de caure i la noia que entrava a la universitat li ha dit i un bé negre, però diguéssim amb unes altres paraules una mica més gruixudes. I el que més m'ha sorprès és que immediatament després han aparegut dos homes vestits normal, de carrer, un dels quals li ha dit que era secreta i se l'han portat al costat de la paret del carrer per demanar-li que li obrís la bossa que portava al coll, d'on n'han sortit alguns telèfons més. L'altra policia secreta era un tros d'home que no passava desapercebut i que li ha barrat el pas quan el noi volia fer-se fonadís. No sé què més ha passat, em sap greu, no sé com acaba aquesta història, perquè aleshores ha arribat el meu bus i he hagut de pujar perquè havia de ser a dos quarts d'una a una altra banda. M'he quedat amb les ganes de veure el final d'aquesta pel·lícula sense saber que una parada després la Guàrdia Urbana tallaria tots els carrers de l'Eixample just quan plovia per la vaga de mestres i professors i el meu bus recalculés la ruta per allà on podia. Al final he hagut de baixar allà on he pogut perquè cada cop era més lluny de la meva destinació i anar corrent amb el paraigües a la mà i vigilant de no relliscar fins que he arribat a la consulta on gairebé he hagut de fer doble sessió de físio per recuperar-me de la corredissa i de l'estrès. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10, a punt ja per començar aquesta nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom que vulgui, el 93-201-7474, per preguntes, per respostes, per reflexions, per queixes, per agraïments. Com sempre, amb respecte, qualsevol comentari és benvingut en aquest programa. El podeu fer a través d'aquest telèfon, que és el directe, com sempre, de cada dia, o bé deixar els missatges, ja ho he dit alguna vegada, si algun dia veieu que no agafeu línia o que no us ve de gust parlar en directe i preferiu deixar un missatge de WhatsApp amb àudio o escrit, doncs teniu la possibilitat de fer-ho al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una queixa, justament, que ens ha fet arribar la Montse des de Barcelona.
2: Una pregunta o una queixa. És sobre els seguros de la llar, de, concretament a Desles de la Caixa. Si fas un parte i tu tens la companyia Desles de la Caixa i el teu veí té la mateixa, sembla que en vez d'anar més ràpid i més fàcil, és el contrari. Entre ells, doncs, no es posen d'acord i aleshores et diuen, ah, és que si hagués tingut una altra companyia que no fos la nostra, la cosa seria diferent perquè li reclamaríem. I jo li dic, però escolti, hauria de ser més fàcil, no? És la mateixa companyia. Doncs no, la cosa s'allarga. I llavors també, doncs, també penso que hauria d'haver un tope perquè contestessin de dir, doncs, miri, això o allò, i no que els hagis d'anar trucant, que ara passem nota, que ja li direm alguna cosa, però quan t'ho diuen alguna cosa, doncs això és una crítica contra Segura Desles de la Caixa, que jo crec que molt contenta, jo no estic, no sé la gent què diran, però em sembla que el boca a boca, per part meva, no anirà gaire bé.
0: El boca a orella, Montse, suposo que vols dir, no? És a dir, que una cosa que no t'agrada, anar-la dient perquè la gent ho sàpiga. Doncs aquesta queixa sobre l'assegurança de la llar quan les dues persones tenen exactament la mateixa companyia, que en lloc d'anar més ràpid, doncs molt pitjor. L'Eli, des de la Bonanova, ens diu, a propòsit del Gran Premi de MotoGP, diu, per què els airbags dels motoristes en caure no es disparen? Diu, ahir amb les caigudes que hi van haver no els vaig veure, ens diu l'Eli. En Joan, des de Lleida, diu, en resposta a una pregunta d'un oient que volia saber una fàbrica de camises de Gramunt, suposo que vol dir una que s'anomena Creus. Diu, i avui en dia, està al carrer Jaume Mestres 18 de Gramunt, ens diu en Joan. No sé si era exactament el que demanava l'oient que hi va trucar, però aquesta és la resposta que ens ofereix en Joan. La Cristina, des de Santa Susana, que ens fa un missatge llarguet perquè demana una cosa, ara us ho explico, diu, soc un oient d'aquest programa des del primer dia. Amb en Carles Cuní sempre l'escoltava. Recordo que en Carles no era gaire simpàtic, a vegades amb la gent que trucava, i tinc el record que parlar d'animals tampoc li agradava, ens diu la Cristina. Visc a Santa Susana i quan tornava del Teatre de Barcelona amb amics sempre els hi posava La nit dels ignorants. La meva mare també l'escoltava sempre, ella era una gran radioaficionada, sempre tenia l'orella a la ràdio i per sort m'ho va encomanar. Al matí o a l'hora de dinar parlàvem d'algunes de les trucades que s'havien fet la nit anterior. És un record molt maco. Diu ella, per desgràcia, va morir amb 62 anys l'any 1997, quan jo només en tenia 34. Us escric per aquest tema, ens diu ara la Cristina, i aquí exposa el motiu del missatge, diguéssim. Diu, la meva mare va tenir molt mala sort quan es va casar, i quan van morir els seus pares, va demanar la separació al bisbat. Diu que això va ser l'any 1970 o 1971, diu, jo tenia uns 10 anys. Ja de gran, deu fer uns 25 anys, ara en tinc 63, vaig trucar al bisbat per demanar si em podien deixar veure els expedients. Sempre li van negar la separació i li havia demanat 3 o 4 vegades, diu ella. I em van dir que fins que els meus pares no fossin morts, no podien deixar-m'ho consultar. Ara, que els seus pares ja no hi són, diu, he tornat a trucar i resulta que em diuen que com que estan morts no m'ho poden donar perquè han de protegir la bona fama i la intimitat de les persones que són els meus pares, que eren, vaja, els seus pares. Diu la Cristina, voldria saber si algú s'ha trobat en una situació així o si ho ha pogut aconseguir. Voldria que m'expliqués com ho ha fet. Diu, jo també tinc dret a saber coses que fa anys que vull aclarir i ara que m'he jubilat és el moment de fer-ho. Doncs a veure si algú li pot ajudar, a veure si és possible de demanar aquest expedient al bisbat, que quan els seus pares eren vius no hi havia manera, i ara que són morts resulta que tampoc. En fi, aquelles coses, incongruències vàries. La Mercè, des del Matret, diu, m'agradaria si poguéssiu posar una cançó de les que canta la Tuna, mare meva, amb unes bones panderetes. Molt bé, Mercè, ho apuntem a la llista. L'Aventura diu, més de mussols, en trucar una casa, quan obrien, es deia cridant, aquí us el deixo, i seguidament s'havia de córrer molt per no sentir aquí us el torno abans de girar la cantonada, si senties el de la casa, diu l'Aventura, o l'Aventura, no sé si és home o dona, ja no tenia efecte. I després, en Ramon, des de Reus, perquè avui esteu mandrosos de marcar el 93-201-7474, o hi ha un problema a la centraleta i no ho sabem, perquè estic llegint tots els missatges, així que deixeu la mandra fora i truqueu-nos, si us plau. En Ramon, des de Reus, diu, fa poc que vàrem enterrar la mare amb 102 anys, amb bona salut i amb seny fins a l'últim dia. I en desembarassar el pis vàrem trobar un tresor que ni sabíem que existia. Diu, un àlbum Nestlé perfectament conservat i amb tots els cromos enganxats. Era del meu pare i del seu germà. Em va remoure molts sentiments i em va portar immediatament a la cançó d'en Serrat, El meu carrer, que parlava de l'àlbum de la Nestlé. Diu, la podríem escoltar en memòria dels pares? Ens demana en Ramon des de Reus. Doncs mira, també l'apuntem, Ramon, i l'Oriol la buscarà i així que puguem la posarem. Però com que he fet la crida perquè ens truquéssiu, doncs ha funcionat de moment. La Irene, des del barri de Sants de Barcelona, ha marcat el 93-201-7474. Irene, bona nit.
3: Bona nit, senyora Marta, i tothom que ens escolta. Miri, jo contesto a la senyora aquesta que ha tingut, bueno, que té problema perquè li deixin veure o li donguin els papers de l'anul·lació eclesiàstica. Doncs jo puc dir que jo també m'he trobat amb el mateix. Jo va ser el meu marit el que va demanar l'anul·lació. Devia ser, doncs miri, no li puc dir, devia ser l'any 2000.
0: Ho va demanar el bisbat,
3: va marxar, sí, el 97, potser devia ser el 1996, potser el 95, quan ho va demanar, i, bueno, li van donar de seguida, no parlo més, perquè és massa gros el que hi aquí hi havia, sap? No val la pena. A més, hi ha coses que em fa por. I tot. Bueno, doncs...
0: No tingui por.
3: Sí, quan vaig rebre, a mi em van cridar a Rivadeneyra, abans estaven aquí a Rivadeneyra, i jo vaig dir que jo no volia saber res de tot això, que fessin el que volguessin, que a mi no hi contessin, que per mi era per sempre i ja està. El que passa que ell estava amb una altra senyora, esclar, bueno, es volien casar, no?
0: I volia l'anul·lació eclesiàstica, entenc, eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: I van fer l'anul·lació eclesiàstica. Només en un any li van donar l'anul·lació eclesiàstica.
0: Ah, li van atorgar? Sí,
3: sí, sí. Sí.
0: Perquè... Jo pensava que això costava molt.
3: No, hi havia persones importants de dintre l'església.
0: Que el van ajudar, ja.
3: Sí.
0: D'acord.
3: I bueno, doncs, pues, jo com me van enviar a casa... bueno, em van cridar, com he dit, jo vaig dir que no volia saber res, el jutge, que anava vestit normal amb una màquina d'escriure, diu, bueno, jo li faré una carta, has de fer un paper, i vostè ha de firmar conforme renúncia... que se li dona un advocat d'ofici d'aquí de l'església i que no, que vostè no vol participar, dic, sí, sí, així ens ho vull. Bueno, jo em vaig quedar tranquil·la perquè així ens ho sentia i ho continuo sentint. Bueno, potser va durar un parell d'anys quan vaig rebre aquells papers que allò semblava el libro gordo de Petete.
0: Ai, mare.
3: Que a mi em deixaven, però per lo pitjor que hi pugui haver. Per lo pitjor que hi pugui haver. I després la sentència, i ara vaig a dir la sentència, el que hi deia, que s'anul·lava el matrimoni perquè jo no havia rebut el sacrament.
0: Com?
3: No havia rebut el sacrament i no hi havia hagut matrimoni perquè el meu cap no estava bé i no va poder passar el sacrament. Llavors, com que s'anul·la el matrimoni, que l'Església no reconeix aquest matrimoni, teníem, bueno, encara hi ha un fill, aquest fill és un fill putatiu. Jo quan vaig llegir això, és que mira, pensava que em tornava boja.
0: Home,
3: i vinc a plorar. Vaig anar al mossèn d'aquí la parròquia, perquè jo vaig estar uns anys que feia catequesis a la parròquia. Li vaig anar a ensenyar amb el mossèn. I em va dir, no faci cas. Vostè segueixi igual. Dic, és que no puc ensenyar la doctrina. No puc.
0: Clar.
3: No. I dic, què vol dir això d'un fill putatiu? Diu, miri, vaig quedar de pedra. Però és un molt bon mossèn. A mi m'ha ajudat moltíssim. Molt em va ajudar. Ara ja és mort, pobret. El mossèn Jordi Voltà. Ja diré tot perquè per la parròquia que hi ha per aquí tothom ha estat molt content. Mm-hmm. Ajudava molt els pobres. Molt un mossèn d'aquell d'abans.
0: Sí, sí, dels de veritat, vaja.
3: Sí, sí. Oh. I em va dir que això era com... Jesús, els seus pares no eren els seus pares. Sant Josep era un pare putatiu. Dic, què diu, mossèn? Diu, és així? El que aquí aquests papers fan veure, no facis cas d'això, em va dir.
0: Però el seu fill és seu, no? El va tenir vostè?
3: Oi tant. I fill del meu home?
0: Pues no.
3: Un fill putatiu, que no és fill... L'Església no considera que és un fill d'un matrimoni.
0: No, clar, perquè si ha anul·lat el matrimoni, doncs el fill és putatiu, sí.
3: El fill és putatiu.
0: Quines
3: que
0: coses més...
3: Més salvatges.
0: No sé com qualificar-les.
3: Sí. Per mi és com si fos de l'època medieval.
0: Sí, sí, sí,
3: que
0: correcte.
3: Que si haguessin pogut, jo crec que haguessin posat cremat.
0: A la foguera.
3: Com abans, a la foguera.
0: Pobre.
3: Sí. Bueno, doncs vaig estar un parell d'anys que, miri, només llegia i llegia allò... treballar i vinc a plorar, i vinc a plorar. I jo vaig veure que allò no podia ser per mi tenir aquells papers. I un bon dia els vaig agafar i els vaig estripar tots i vaig llançar la brossa. I es va acabar allò. Mm. Però allò sempre m'ha fet mal, però almenys aquelles ploraneres
0: ja no
3: les mica en mica se'n van anar.
0: Sí, sí.
3: I bueno, ara també fa cosa uns 3 o 4 anys que vaig voler tenir la sentència. Ja no cal tenir aquell llibretàs amb el barret,
0: sí,
3: del,
0: sí,
3: Vaticà,
0: sí,
3: amb escut de Sant Pere. És que allò és algo que què li passa, per lo menos la gent que érem d'abans, és algo tan terrible. Mira, és pitjor que un divorci, perquè és que no consideren a la família per res.
0: Ja, ja,
3: en canvi, un divorci hi ha uns drets, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Pel resto de família que queda, sigui fill, sigui esposa.
0: El que sigui, sí, sí. Sí,
3: però
0: sí.
3: Aquí és que res no protegeix.
0: I va aconseguir aquest paper una altra vegada, la sentència, o no?
3: No me l'han volgut donar.
0: Ah, no? I això que és seva, eh? La sentència és seva.
3: Sí, és meva.
0: No l'han volgut donar.
3: Sí, vaig anar a un altre mossèn que hi ha aquí, que m'expliqués com pugueu tenir aquest paper. Ah, doncs vagi allà
0: i
3: allà mateix amb el de recepció, diu el què, que voldria tenir això, la sentència. No cal que li donguin tot l'historial. La sentència.
0: Doncs
3: que m'han dit que no la tenien. Dic, com que no la tenen? Vostès l'han de tenir, això. És com uns abogats, vostè han de tenir,
0: sí,
3: aquests,
0: sí,
3: papers,
0: sí,
3: per força. Que no, i que no, i que no. Diu, ja miraré, aviam si trobo alguna
0: cosa. Bueno, I res.
3: D'aquell llibretàs, potser em van donar 8 o 9 fulles, però la sentència no.
0: No, està bé.
3: Dic, i per què la sentència aquí no hi és? O no la necessita pas tenir-la vostè? Així
0: vostè
3: mateix.
0: Que li... Ai. No,
3: perquè no veiessin el que vam fer.
0: Sí, sí, sí,
3: perquè aquesta dona pot portar-me a algun lloc i quedem com un blat brut aquí.
0: Sí, sí,
3: bueno,
0: sí. Pues, en fi, Déu-n'hi-do quina història, m'ha deixat una mica de pedra, però gràcies,
3: sí,
0: per compartir-la.
3: I vaig tornar a anar a còpia d'uns mesos, vaig tornar a anar. I em va dir, per què la vol vostè tant, aquesta sentència? I em va sortir així, perquè vaig pensar, aquí necessito un home. Dic, miri, la vol veure el meu fill. Diu, però si la vol veure el seu fill, digue-li que vingui ell a buscar-la. Dic, serà possible. Mira, vaig agafar i vaig marxar de cop i tancar la porta. Però hi havia per denunciar aquesta gent.
0: Ja, ja, Déu-n'hi-do. Irene, gràcies per compartir-ho, Déu-n'hi-do. Una abraçada molt gran.
3: Moltes gràcies, senyora Marta. Bona nit a tothom.
0: No em digui de vostè el pròxim dia que truqui, per això. Digui'm de tu.
3: Gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
3: Bona nit tingui.
0: Adéu. Déu-n'hi-do. Com comencem avui, amb testimonis.
3: I
0: tinc un altre testimoni ara de l'Isidre, que em diu que està atrapat a la P7. Isidre, bona nit.

0: i que no es poden moure cap a cap banda?
1: Bueno, a mi falten 6 quilòmetres per arribar a Santa Margarida dels Monjos i aquí no passem. Fa més de 3 hores que estem aquí.
0: Mare meva, no sabia que hi havia gent atrapada. Vull dir, em pensava que,
1: sí, sí,
0: que ja havien desviat abans i que la gent havia pogut sortir. Veig que no.
1: No, no, han desviat direcció Tarragona, però direcció Barcelona no.
0: O sigui, des de 3:15 que estàs atrapat aquí, abans de, abans de la teva sortida, eh? Tu volies abans sortir...
1: No, no, jo anava cap a Barcelona, però si no, perquè he sortit de Santa Margarida, que és l'única sortida que hi ha, però no podem arribar-hi. I portem més de 3 hores aquí parats.
0: Ai, mare de Déu. O sigui, i no ha vingut ni cap patrulla, ni cap ni Mossos, ni ningú?
1: Ningú, ningú ha vingut a dins de res.
0: I tu veus que hi ha més cotxes al teu entorn, al teu voltant.
1: Sí, estem parats aquí, hi ha cotxes i camions parats. Suportem aquí més de 3 hores.
0: Ara sí que m'has deixat, Isidre. O sigui, la teva intenció és venir a Barcelona, entenc, no? Era, vaja.
1: Sí. Bueno, han tallat direcció Barcelona i direcció Tarragona.
0: Sí.
1: S'han incendiat 2 camions, sí. Tot això ho puc entendre. Però, clar, vull dir, si han de parar, doncs, vale, doncs podem quedar, però algú que vingui i digui alguna cosa, no sé...
0: Sí, per saber si heu de dormir aquí o com a mínim que puguin fer una... No sé, que us puguin treure per alguna banda, però veig que no és possible. Doncs, mira, vaig avisar fins i tot els companys dels serveis informatius perquè no sé si són conscients que hi ha gent que esteu aquí atrapada i mira, si hi ha algú altre que es troba en la mateixa circumstància i ens vol trucar per explicar-ho, doncs ara els hi passem als companys dels serveis informatius que facin un truc a Mossos a veure què està passant, a veure si us poden ajudar. D'acord, Isidre?
1: D'acord, moltes gràcies.
0: Gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs sí, avisem els nostres companys informatius que hi ha gent que està allà des de 3:15, que són 12:15 de la matinada, per l'amor de Déu. O sigui, en fi, és que passen coses que ja, a vegades no s'entenen. A veure, ara sí que li dic bona nit a la Mercè des de Moja. Bona nit.
2: Sí, Moja és un poble que està a 5 quilòmetres de Santa Margarida i els Monjos.
0: D'acord.
2: Jo venia de Barcelona i afortunadament el meu fill m'ha trucat i m'ha dit: mare, no passis per la P7 perquè està tallada. I no sabia exactament el meu fill on estava tallada, però com que ha pensat que hi hauria cues, doncs hem passat per l'Ordal. Ah. I llavors pues, hem arribat a casa. Però és això el que passa. És a dir, jo he estat 30 anys anant de Moja al Masnou. Mai m'he trobat un mosso d'esquadra per l'autopista, mai. I quan hi ha hagut algun accident o alguna cosa, no són capaços de posar-se en una sortida abans, avisar i que la gent surti per aquella sortida, perquè aquí a Vilafranca pots anar per l'Urdal, pots anar per Vilanova i la Geltrú, per les costes, pots anar per molts llocs, i mai es posen abans, i moltes vegades a mi m'ha enganxat amb accidents, i el que em queixo és que aquesta P7 hi ha aquests camions que van a tota castanya perquè fa por.
0: Sí, sí.
2: I no hi ha mai un servei d'allò. Sí, hi ha un helicòpter que passa, i llavors truco per fer una mica de denúncia de que corren moltíssim, van molt de pressa. Jo tinc un cotxe potent i corren més que jo. I clar, no et pots posar, diuen, no, és que vostès sempre van pel mig, perquè això no pot ser que vostès vagin sempre pel mig, i a vegades han posat multes perquè hi ha gent que va pel mig. Home, és que el carril de la dreta, o sigui, vas darrere d'un camió que se't mengen.
0: Sí.
2: I llavors jo no m'hi poso mai, perquè clar, jo porto 30 anys que anant al Masnou i la veritat em fa pànic per quedar-me entre dos camions.
0: Entre dos camions, sí, ho entenc. No. Déu-n'hi-do, Mercè.
2: I això que deia
0: sort que el teu
2: del
0: fill t'ha avisat.
2: Sí. Per això ve el nom de Sant Josep, que diem que és Pepes.
0: Sí.
2: La paraula Pepe ve del pare putatiu.
0: Sí. Mercè, gràcies pel testimoni.
2: De res, mira, jo... Bueno, l'incendi ha sigut brutal, es veu?
0: Sí, he vist les imatges,
2: clar,
0: i ha sigut brutal.
2: Per exemple, si passa aquí a Vilafranca, pues, hauria d'haver hagut un mosso d'esquadra, per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia, que poden sortir i poden entrar,
0: clar,
2: poden anar
0: desviar,
2: a Tarragona per la Nacional, clar, 340.
0: Correcte.
2: És a dir, és que no ho entenc, això. Jo crec que els molts accidents triguen i tot és perquè no hi ha un bon servei de, de, d'antelació que vagin els Mossos i tallin les d'allò i diguin, miri, surti per Calafell o surti per...
0: Sí, sí.
2: Perquè hi ha molta via per fer-ho.
0: Sí, sí.
2: És una vergonya, de veritat.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies per trucar-nos, Mercè.
2: A vosaltres. Adéu, Marta. Bona nit.

0: La Montserrat de Mataró, bona nit. Sí? El següent, doncs. La Rosa, des de l'Hospitalet, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, jo tinc un fill atrapat allà
0: també
1: a Vilafranca. Sí, però, a veure, ha sortit el director del Servei Català de Trànsit, el 3CAT Info, i ha donat una explicació que també a vegades ens queixem. Jo sé que té raó la persona que està atrapada. Nosaltres estem patint perquè està allà atrapat. Però aquest senyor ha dit, jo m'ha dit, m'han xocat, el primer m'han informat els cotxes, perquè el noi per telèfon ens ho ha dit. Perquè es veu que han xocat dos camions,
0: sí.
1: Un que duia un camió en ple, o sigui, duia esprais, i llavors l'altre no sé què duia, han xocat, vale. Però llavors aquest senyor del Servei Català de Trànsit, que és el Lamiel,
0: sí,
1: no sé el nom,
0: Ramon,
1: ha dit que, Ramon Lamiel, diu, primer hem de pagar el foc, després quan s'hagi apagat, aquests camions s'hauran de retirar, tenim les grues a punt, però llavors hem de parlar amb Mossos i amb bombers, tot pel seu ordre, i ara que ho tinguem tot controlat, com es pugui, com més ràpid possible, mirarem d'obrir, o sigui, els que vagin cap a Tarragona podran girar, cap a Barcelona mirarem d'obrir un carril al contrari, i ara m'acaba de telefonar i diu que ja baixen cap aquí amb un carril cap a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: I llavors cap a Tarragona. A veure, que gestionar una cosa així no és anar a comprar un pollastre a la plaça, és que em fa ràbia. No, perdó, em sap greu que tothom ens queixem, però és que m'agradaria que s'hi trobessin aquestes persones, manant.
0: Ja.
1: Jo no voldria ser ni presidenta de l'Escala, miri què li dic. No. Perquè és que sempre hi ha algú,
0: clar,
1: per molt bé que facis les coses...
0: És evident, quan prens decisions sempre hi ha algú que no li agrada.
1: Home,
0: però,
1: jo
0: clar,
1: tinc un noi que ve de València i està allà, i estem al tanto, ens hem de posar tranquils, sobretot.
0: Ja, però clar, des de tres quarts de nou, són dos quarts d'una,
1: sí,
0: i entenc que...
1: Però clar, però escolti, un accident també es pot ser pitjor, eh?
0: Sí, sí, està clar. Sí,
1: sort que no hi ha hagut ferits, i a la TV3 han informat. I llavors han entrevistat el senyor Lamiel. Escolti, ha donat unes explicacions a aquell senyor. Jo, perdoni'm, però és que també em fots nerviosa.
0: No, escolta'm, aquí estem per cadascú donar la seva opinió.
1: Eh?
0: Jo sempre
1: ja
0: ho dic.
1: Està.
0: Així que, Rosa,
1: ja
0: moltes gràcies.
1: De vosaltres.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara sí que tinc la Montserrat. No, és que ja m'he perdut entre uns i els altres. Déu-n'hi-do com hem començat la nit dels ignorants d'avui. Necessitem una mica de pau, oi que sí? A dos quarts i quatre minuts d'una.

0: Palmas da Pau.
1: Aquesta és l'illa de Pau d'una dona que ha tingut engabiada la seva ànima artística durant 6 dècades. La seva història retrata una època en primera persona del femení. Ella es diu Cinta, és publicista, i ens ha rebut al casal d'avis de Vilanova i la Geltrú, on a 63 anys ha acabat fent classes d'una manualitat en paper molt poc coneguda, que es diu Quilling. Una de les seves alumnes és l'Alegria, una quiromassatgista jubilada de 87 anys. Elles dues han conversat amb la nostra companya Judit Perpinyà i de la conversa n'hem fet 2 capítols. Aquest és el primer.
2: Aquí on som ara, Cal Pallissa, el casal de la gent gran de Vilanova i la Geltrú, vostè està apuntat?
3: Mira, m'he apuntat al taller de castanyoles. La música sempre m'ha agradat. A més, sempre estic bellugant els dits. I vaig pensar, mira, això segurament em anirà bé. I realment trobo que m'ha sortit bé. I a més, em compensa molt, de debò.
2: No havia tocat les castanyoles en tota la seva vida?
3: Mai. Mira, jo tenia una botiga de joguines i em havia vengut de joguina. I alguna vegada que m'hi havia posat alguna a la mà, mai em havia sonat de res. Evidentment, perquè per començar ja me la posava malament. Mira, si tinc 5 minuts, agafo les castanyoles, poso una mica de música i miro d'aviam com va la cosa.
2: L'última que ha posat, quina cançó s'ha posat per tocar-la amb castanyoles?
3: Doncs mira, la Sinfonia 40 de Mozart.

0: encara que sembli sorprenent. Per seguir el ritme, s'agafa molt bé.
1: És senzillament tocar les castanyoles, aprendre sense ballar?
0: Sí, jo per ballar sóc un pau. Vull dir, aquí, l'altre Joan, sí, ell...
1: Juan.
2: Aquí pues, estic apuntat a sevillanes, estic apuntat a vals llatí, sobretot bachata, merengue també, una mica, tot això. I country. A mi m'agrada molt. Per exemple, me lo paso molt bé con la alegría. Me lo paso molt bé.
1: Amb l'alegria que feia Quilling, sí, aquí també al centre?
2: Sí, així és.
1: Joan, a la cinta que va fer el taller de Quilling i a l'alegria, crec que els coneixes.
0: Sí, sí, la meva dona també participava d'aquest taller. S'ha fet aquí una sèrie de penjolls i coses que realment és molt vistós, eh? Vull dir, és que sorprèn bastant.
1: Cinta i alegria. Sabeu cosir?
3: No. Sí, pois s'estressa. Americanes. Després ho vaig deixar perquè no m'agradava cosir obligatòriament. La mare, a l'edat que tenia jo, la nena havia de cosir, i jo, com una tonteta, anar a aprendre de cosir.
1: És a dir, va ser una mica d'obligació, això de cosir.
3: D'obligació total.
1: Sabeu cuinar?
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí, totes dues saben cuinar. Cinta, tu tens un perfil a Instagram que es diu Alma de Paper Oficial, i he vist que en un dels missatges et presentes una mica i dius una cosa que m'agradaria llegir. Dius: jo vinc d'uns anys on la creativitat en les dones s'havia de cenyir a la costura i a la cuina. Qualsevol altra expressió de creativitat era, entre cometes, estar perdent el temps. No hi havia referents ni existia la cultura de la sensibilitat artística pels nens, aleshores. M'ha costat, dius, 60 anys alliberar-me de l'estigma i atrevir-me a mostrar les coses que faig. Fotos, els meus llenços, les meves pedres de platja i els meus trossets de paper. Aturo el temps, creo una bombolla i deixo que la creativitat flueixi sense prejudicis ni regles. Això vol dir, Cinta, que tu has tardat 60 anys a trobar la teva illa de pau?
4: Correcte, és així.
1: Aquesta és la teva infància, la que has retratat en aquest paràgraf?
4: Sí, absolutament. És el que recordo.
1: De cuinar en vas aprendre, de cosir no?
4: De cuinar en vaig aprendre quan vaig ser més gran i em vaig independitzar. Però cosir va ser la meva manera de rebotar-me i de dir: no, per aquí no passo. La meva mare era modista i es guanyava la vida cosint. Si per mi hi havia un càstig, era o amagar-me els llibres o amagar-me els colors a casa. I tot el temps que jo passava o demanava de dibuixar era com un regal o una recompensa que em donaven de treure bones notes, d'haver-me portat bé, doncs passava una tarda dibuixant, perquè la resta era perdre el temps. La creativitat estava absolutament anul·lada.
1: Dius, no teníem ni referents, no?
4: No, clar, no existien referents. A nivell infantil, res. Res, no, amb qui et podies fixar que fes coses a la teva edat? Les manualitats del col·legi i res més. Però o sigui, fins i tot més endavant, quan ja tenia una edat, tampoc hi havia. Jo no sentia parlar de pintores, no sentia parlar de dones que fessin còmics, no sentia parlar de cap dona que fes això. Llavors, clar, a casa sentien el mateix. Llavors, on vas tu a dibuixar més enllà del que pot ser el col·legi? No? És que no se'ls hi passava pel cap. De fet, jo volia estudiar Belles Arts i vaig acabar estudiant en secretariat com totes i per aquí no vaig poder fer res. Aquí no vaig poder.
1: I com és que a 60 anys dius, entre cometes, vaig a sortir de l'armari i aquella creativitat que tenia amagada, que no podia expressar, ara la faré?
4: Sempre des que em vaig independitzar he estat fent coses intentant treure la meva creativitat per qualsevol lloc. O sigui, per mi la creativitat és algo innat de petita. Vull dir, he tingut sempre molta imaginació, penso que soc una persona supercreativa en qualsevol àmbit, i de fet vaig estudiar publicitat i màrqueting perquè pensava que era una via on jo podia tenir dret a expressar la meva creativitat, fins i tot plasmar-la i compartir-la. Però que em vaig trobar que allà tampoc, que els creatius eren homes. A les agències de publicitat dels anys 80 i dels anys 90, els grans creatius eren homes, no hi havia creatives dones. Fins i tot ara és difícil trobar amb agències de renom creatives dones. Llavors em vaig veure relegada a ser doncs, una executiva, una bona executiva, i vaig tenir una carrera de publicitat molt bona, vaig estar tota la vida treballant allà, però quan arribava el moment de les sessions creatives pesava molt més la creativitat que venia d'un grup d'homes que la meva. I això em continuava frustrant una mica. Però paral·lelament, jo, pel meu compte, doncs, quan va començar internet, doncs, em vaig deixar el sou per tenir una connexió a casa, vaig començar a aprendre com es feia, com no es feia. O sigui, la meva curiositat i la meva creativitat van de la mà. I sempre he estat fent coses, però per mi, dins de l'armari. Perquè aquell estigma de petita l'he portat sempre a sobre. O sigui, quan jo m'he posat a fer alguna cosa a casa que m'ha agradat i que m'ha relaxat, sempre hi ha aquella veu de podries estar rentant els plats que has dinat i encara no els has rentat. O tens una rentadora per fer i estàs aquí dibuixant pedretes de platja. Aquella veu l'he tingut sempre, tota la meva vida.

0: fins que pues, no fa gaire va arribar un punt que també una mica empantada amb la meva germana, que és la meva, bueno, l'altra meitat de mi, que em deia, Cinta, és que m'ensenyes només a mi i jo ho trobo tan maco que em dona unes ganes d'ensenyar-ho més gent i no em deixes, perquè mai he deixat que s'ensenyés el que feia. Mai he valorat el que he fet, però perquè mai m'he cregut amb el dret de poder fer-ho. I fa un temps, bueno, pues animada una mica per aquí, em va dir, escolta, per què no obres un perfil d'Instagram, encara que sigui per guardar les fotos que fas, ni tan sols vaig pensar en el nom, vaig posar el primer que em va venir pel cap, ni vaig fer un bon logotip, i vaig obrir el meu Instagram, i vaig començar a penjar les coses, i tenia vergonya. Em feia com vergonya. I he tingut que... Pues això, que vèncer moltes pors i molts records i moltes... Molts records de petita, sobretot, molts records de petita. I ara ho ensenyo. I a l'ensenyar-ho m'he donat compte pues, que hi ha gent que li agrada i em sento molt orgullosa i anar trencant totes aquestes barreres. Però em faltava alguna cosa, i era compartir. Perquè jo tot ho he fet a soles. Tot ho he fet jo sola, ho he fet a casa, ho he fet per mi, ni tan sols ensenyar-ho, ni tan sols... I em faltava aquesta part. Llavors, per circumstàncies, ara no estic treballant. He sigut autònom els últims anys, per tant, he anat fent una mica el que m'ha agradat. I vaig pensar que volia compartir-ho. I l'única manera que vaig trobar de compartir-ho, com no hi havia ningú que fes quilling, no coneixia ningú, per fer un grup de quilling, vaig dir, pues serà qüestió que ensenyi la gent a fer-lo. I així poder compartir-ho. Aquí va haver una altra barrera, el de la valoració, l'autoestima, de dir, bueno, jo sóc capaç d'ensenyar, aviam, però si jo sóc autodidacta, ah, però jo potser no sabré ensenyar, no és el mateix fer-ho al menjador de casa. I aquí va venir una altra feina personal molt important, que va ser llançar-me aquí. I el camí que a mi em feia il·lusió era fer-ho amb gent gran. O sigui, jo ja tinc una edat també, jo he estat molt de temps cuidant a la meva mare, que tenia un problema de salut mental, l'Alzheimer, i ella era feliç amb les manualitats. O sigui, la mateixa persona que m'havia estat prohibint tota la meva infantesa que fes treballs manuals, va acabar dibuixant en mi floretes i ocellets de la mà, amb els mateixos colors, pràcticament, que encara els tenia guardats. I vaig poder gaudir amb ella, mà a mà, de totes aquelles manualitats que a ella no li semblaven bé. I els gaudia moltíssim. I en aquells moments jo notava que ella realment connectava, perquè vivia desconnectada. I la feia connectar, i a més connectava amb les dues, que era lo xulo. Ningú era ni mare ni filla, connectava amb les dues. I a mi això em va quedar. Llavors, quan vaig pensar en compartir-ho, vaig pensar el primer amb gent gran.
1: Com un record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa.
0: Hi vaig anar al casal de gent gran i em van atendre superbé, molt bé. I sí, sí, vam crear un grup i el primer dia pues, es van presentar unes senyores estupendes que no sabien el que era el quilling.
2: Alegria. Quan vares saber que existia una manualitat que es deia quilling?
3: D'entrada jo no sortia gaire perquè tinc la cama malament i la directora del centre em va dir, mira, fan una cosa que t'agradarà, Alegria. I tu ara que estàs assentadeta et anirà la mar de bé. Dic, i què és això? Dic, ni idea. I bueno, vaig anar-hi aquella tarda, vaig veure el que feien i a partir d'aquell dia no ho vaig deixar, no vaig fallar mai, amb la cama malament, no vaig fallar mai. Jo era de ser villanes, de castanyoles, de fer playback.
2: Caram.
3: Playback. Sí, aquí a Vilanova, el playback. No sabia el que era, però és una cosa que el que ho va coneixent s'emociona de veure el que pot fer amb paciència, amb mica en mica, amb una persona gran. No es pot dir mai, no ho faré. I m'ha agradat molt l'explicació que ha fet la Cinta, perquè jo no sabia la seva vida, no la coneixia per res. I m'ha emocionat d'entrar a l'època que ell ha explicat, i era tal com ho ha dit, tal qual com ho ha dit. La dona era només a casa, i avui vas estudiar una carrera. Nosaltres vivíem a Sant Boi. De Sant Boi havíem d'anar a Barcelona, a la nena, a Barcelona, que hi ha 10 quilòmetres... No, i la mama se'm preocupava que algú em vigilés, que jo anés al tren, que anés sèrie, formal, i esclar, trobes amb una cosa, com m'he explicat, que ara s'està liberant de tot això, i jo em vaig poder liberar. Em vaig poder liberar després de casada. Que el meu marit tampoc volia que anés a Barcelona. I jo dic, pues sí, Això jo porto la sang per fer-ho. Ella portava el quilin aquest i jo el quiromassagista.
2: I va acabar fent-ho?
3: I vaig acabar fent-me massagista. Llavors, que havia d'anar a Barcelona dos cops a la setmana, li vaig plantar els peus amb el meu marit. Li vaig dir, escolta'm, jo no vaig a passejar per la Rambla de Barcelona. Vaig estudiar. Però el dimor ho va cedir.
2: Però va fer la seva petita revolució.
3: Sí, senyora. I perquè m'ha fet recordar la vida d'ella. La vida d'ella. I ara estic molt emocionada amb això que faig.
2: Això ho va descobrir de la mà de la Cinta, aleshores.
3: Ella? És una professora especial, perquè és maquíssima. El cor te'l té la mà. Ens ha tractat amb un carinyo espectacular, que això surt de dintre. I la veritat, ens hem trobat tot el conjunt molt reconegudes amb ella. Emocionades.
1: Ens ensenyar a ballar, a cantar i a estimar. D'això ella era la que més sabia. Amb una foneta al seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues.

0: infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.
1: Onze minuts i ja arribarem a la una de la matinada. Ens truca en Manel, que també crec que és a la P7. Manel, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: On t'estàs, Manel? A la P7, eh?
2: A la P7, direcció Girona.
1: Molt bé. I a quina alçada estàs tu?
2: Doncs ara tinc la sortida de Parets, aquí prop.
1: Molt bé. I tu estaves abans a la zona afectada i has anat pujant poc a...
2: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
1: Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I què vas, cap a Girona?
2: Sí, cap a Girona. Vaig amb els pares, que m'estaven de viatge. Els pares són grans i la veritat és que... Bueno, quan tens gent que té complicacions per aguantar les necessitats...
1: Home,
2: i, bueno, allà... No vull parlar només a mi. Hi havia nens petits, hi havia gent amb set... Havia, bueno, la veritat és que... Jo només volia comentar, si em permet, una coseta de que constructivament, primer, felicito a la gent perquè ho han solucionat, hem pogut passar i tots passarem. Però podríem solucionar això de les 3 hores i mitja, no dic que vingui ningú a aportar-nos res, sinó que un sol cotxe de Mossos, vinguent com ha vingut el de bombers, perquè ens hem obert tots, ens han posat banda a banda perquè poguessin arribar fins als camions. Ha sigut espectacular, m'ha encantat veure com tothom s'hi posava. Un sol cotxe de Mossos arriba fins allà i el primer que hi ha tocant els camions li diu gira cua i veniu tots enrere meu fins a la sortida anterior on normal tots estaven desviant-se perquè no s'acumulés i ens haurien estalviat 3 hores i mitja allà un piló de gent. Però, bueno, sé que fan molt bona feina i és només una idea que proposo perquè la veritat és que hi ha hagut gent que ha tingut realment un calvari de 3 hores i mitja allà. Mitja hora l'aguantes, però quan hi ha una persona que, parlant clar, s'està cagant, no sé com ho soluciona. Estar al camp amb la foscor, no sé.
1: No.
2: La veritat és que...
1: Està clar, és un mal tràngol, evidentment, pel que ha passat, però també per la gent que ha hagut d'estar totes aquestes hores sense que ningú els digués res, que tens tota la raó. Manel, t'agraeixo moltíssim, espero que pugueu arribar bé a casa i que descansin els pares, perquè Déu-n'hi-do, quin final de dia.
2: Sí, moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies per trucar-nos, una abraçada, bona nit. Déu-n'hi-do, són dels primers que han pogut, perquè sí que s'ha obert un carril ara ja i a poc a poc doncs, aquesta cua de tot, aquesta gent que s'ha passat més de 3 hores doncs està tirant, perquè ja hem sentit que el Manel ja està a direcció Girona i anava per Parets, vull dir que sí, que ja funciona. Ens truca en Quim des del barri de Sant Andreu a Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, jo ara per contestar aquesta senyora que tenia aquests problemes del bisbat per papers i papers que no els hi donen, que no els hi passen,
1: sí.
3: Que jo tinc l'intent, primer, que no es poden negar d'anar-se.
1: Que no es poden negar.
3: No, exactament. I llavors, aviam, jo havia dit als altres, si no, crec que no s'ha errat, que normalment quan hi ha una anul·lació d'un matrimoni, he dit que de vegades ara no m'hi vull posar fort, però diria que d'una resolució així la passen a la parròquia on es van casar. Llavors, si els fora vacils són recollits d'on es van casar, anar a parlar amb el rector, el vicari, i dir, escolta'm, sé que vosaltres això ho teniu registrat. I que li fessin una còpia d'això, d'aquesta anul·lació.
1: Clar, però vols dir que ells també tenen... Si la parròquia on es van casar també han de tenir el document de l'anul·lació?
3: Tenen que tenir un document que els hi envia el bisbat. Bueno, sí. No, que ara és arquebisbat, que ara tenim cardenal aquí, ara.
1: Ja.
3: O sigui, l'envien a l'arquebisbat, l'envien una còpia a la parròquia, doncs en el llibre dels registres, dels casaments que fan a la parròquia, llavors hi han de posar l'anotació aquesta que els hi envien.
1: Ja. És a dir, que si va a la parròquia, potser allà li poden donar.
3: Exactament. O sigui, no m'hi posa fort, però diria que ells han de tenir constància, també. Han de tenir constància.
1: D'acord, molt bé.
3: I llavors, i l'altra cosa és que, amb els problemes que he tingut, perquè li havia un paper i tota la història, bueno, jo, no jo, sinó ma germana, sobre els anys 70, va anar per demanar l'anul·lació del matrimoni.
1: Sí.
3: Saps si no sé la resposta?
1: No.
3: Perquè, clar, demanàvem al·legacions i motius. Quan es va ficar amb aquest problema que es va trobar i tota la història, diuen, escolti, no, això no serveix. En cinc cas, ens hauria de dir que aquell dia no sabia què és el que es feia, vostè.
1: És a dir, passar per boja?
3: Ah, no, mira...
1: Perdó, eh?
3: No, acabes de treure la boca.
1: Clar.
3: Però textual, eh? Textual.
1: Ah, és a dir, no explica els motius reals, sinó que...
3: No, ell va explicar els motius reals, quan que va arribar... Ai, perdona. Que va arribar un dia a casa i va trobar el marit en un altre llit, més clar, a l'aigua.
1: Sí, sí, i ell va dir, vull l'anul·lació.
3: Exactament, quan va explicar el motiu, sí. No. Hauria de dir vostè, doncs, que aquell dia no sabia què és el que es feia.
1: Ah, és a dir, no volien fer constar que el marit li estava fent el cel amb un altre.
3: Just, acabau.
1: Això no podia ser el motiu d'anul·lació.
3: No, era tabú en aquella llengua, no? Que ara, bueno, suposo que ara no crec que posin tantes peques, diguéssim, però el textual, que la meva germana, quan ens ho va explicar a casa, ens vam quedar i dic, perdona?
1: Clar, que llavors ell havia de passar perquè, mira, no sabia el que es feia.
3: Exactament, correcte. Aquell dia no sabia el que es feia aquell dia.
1: Sí. Clar, sí. La víctima, la dona, eh? La dona és la que tenia el problema i no la dona.
3: Aquí està la cosa, aquí està la cosa.
1: Mare
3: aquí
1: meva, la cosa que... mare meva.
3: Sense comentaris, Marta.
1: Sí.
3: Comentaris,
1: sí. Tu dius, ara deu ser diferent, no m'ho voldria trobar. No sé pas.
3: No, suposo que deu m'he canviat, perquè jo estic parlant dels anys 70, estic parlant,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: imagina,
1: sí.
3: Que té ja tota la cosa que havia canviat, diguem, no?
1: Uh-huh.
3: Bueno, i que encara dintre les agències han de canviar moltes coses, diguem, no? I mira que soc catòlic practicant, no? Però reconec que n'han de canviar moltíssimes, no?
1: Sí,
3: però moltes han de canviar.
1: Doncs escolta'm,
3: diguem-ho, però bueno... Tu veus, com aquell que diu, quan l'Eglésia mostra pau, diu, no, a vegades, no?
1: Sí,
3: i aquí
1: sí,
3: està la cosa.
1: Ai, Déu-n'hi-do. Molt bé, Quim, gràcies per la trucada.
3: No, res, vosaltres, no?
1: Adéu-siau, bona nit. Va, com que queden molt pocs minuts per arribar a la una de la matinada, la P7 reobre poquet a poquet, la gent es comença a moure i algú ens demanava, un dels oients que ens ha deixat un missatge, ens demanava de poder escoltar a Memòria dels Pares la cançó d'en Serrat al meu carrer, en Ramon de Reus, aquí la

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Actualitzem la informació sobre l'accident de l'AP-7 de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos. Segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu perfil de la xarxa social X, ja s'han reobert els tres carrils en sentit sud i un dels carrils en sentit nord, que és, de fet, el que provocava més retencions i que havia deixat atrapats des de feia més de 3 hores molts conductors. Un oient de la nit dels ignorants ha confirmat fa pocs minuts aquesta emissora que ja ha pogut superar el punt del sinistre, un cop reobert parcialment el trànsit.
2: Tots els primers que han pogut sortir van obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
3: Déu-n'hi-do, quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Els dos camions implicats en l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar els vehicles en unes feines que poden durar hores. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions, tal i com ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
4: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals.
5: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'èbola. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
1: La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. L'aspirant alcaldable de Junts a Catalunya i líder del grup municipal Jordi Martí Galbils s'ha mostrat sorprès per la renúncia del vicepresident i portaveu nacional dels Juntaires, Josep Rius, a disputar-li la designació com a candidat. En una entrevista a BTV, Martí ha deixat clar que no se sent al·ludit quan Rius, en una carta dirigida aquest dilluns a la militància, diu que no es presenta per evitar la confrontació i la divisió interna.
6: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, no m'identifiquen en absolut.
1: Ara, a un any de les municipals, caldrà veure en quin moment la direcció de Junts a Barcelona activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, tal com va prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí de Jordi Martí per ser l'alcaldable. Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
5: Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Real Madrid.
5: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
9: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
3: No, ja ho sé.
9: Que és,
3: lo mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
3: Em van passant coses.
14: Sí.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per si voleu fer preguntes, respostes o comentar alguna de les qüestions que més us vingui de gust a aquesta hora de la matinada. Ens truca l'Assumpta des de Sant Cugat del Vallès. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, sóc una de les moltes oients que hi ha que no truquem gaire sovint, però que t'escoltem quasi cada nit.
0: Ai, que bé. Que bé que t'hagis decidit a trucar, doncs.
1: Mira, és que quan he posat la ràdio estava parlant, he sentit una senyora, he posat una miqueta ja estar, i he sentit una senyora que parlava, que explicava que tenia uns problemes i que el metge li havia dit que com que estava asseguda que podia fer... Em sembla que ha dit una paraula...
0: Quilling.
1: Ah, exacte, sí,
0: unes
1: això.
0: Unes manualitats, sí.
1: Ah, això, unes manualitats. Sí. Que com que ella estava asseguda, jo tinc el problema de mobilitat i les manualitats m'agraden molt. I volia saber què és això, si em podíem explicar.
0: Sí, clar, anava a dir, t'hauries de tornar a escoltar perquè farem la setmana que ve farem la segona part, però són unes manualitats amb paper... Amb les mans i es fan com uns... Una, sí, no és ben bé el mateix, però sí, va per aquí. I amb això es fan moltes coses amb les mans i tota aquesta gent està encantada de la vida, del que suposa l'activitat, del plaer que els hi dona, de les ganes que en tenen, vaja, tothom està encantat.
1: M'encantaria. I això ho fan a Barcelona o ho fan a...
0: Aquests que vam anar a veure eren a Vilanova. No sé si a Barcelona se'n fa, però mira, pot ser una pregunta, per si algú ho sap, de la nit dels ignorants, si aquestes manualitats, com el quilling que es fa a Vilanova, també se'n fa a Barcelona, que potser t'interessaria, no, Assumpta?
1: Doncs jo, i tant.
0: O a Sant Cugat, sí. Si estàs a Sant Cugat.
1: Sí, no, però encara que fos a Barcelona, vull dir, de Sant Cugat a Barcelona és que agafes el metro,
0: sí.
1: Els ferrocarrils, vull dir, que de seguida estàs. Però sí que m'interessaria, sí.
0: Doncs mira, si no, t'ho preguntarem, perquè com que hem fet aquest reportatge, avui s'ha més un i la setmana que ve farem el segon, perquè hem donat per molta conversa, si no, t'ho farem arribar, Assumpta, a veure si tens sort i algú t'ho recomana, d'acord?
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I el programa.
0: Moltes gràcies, Assumpta, bona nit.
1: Vale, bona nit, adéu.
0: Adéu. Doncs, mira, si a sobre creem nous adeptes a activitats com aquestes de les manualitats, està molt bé, no? Està molt bé. Va, que són la una de la matinada, és la una de la matinada i 10 minuts, i avui encara no ha vingut la Sílvia Andrés per explicar-nos quin han pensat per l'abans de l'estrena.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Aquests dies podeu trobar al Teatre Condal de Barcelona la comèdia Una idea genial, amb direcció de Xavi Ricart i adaptació de Susana Garachana. Els actors de l'espectacle són Lluís Villanueva, la mateixa Susana, Xavi Mira i Anna Azcona, que quin gust de retrobar-la.
4: És una idea genial, oi?
5: Hi ha una cosa que no acabo de veure clara.
4: El què?
5: Que la teva dona s'adonarà que no sóc el tio de la immobiliària, no?
4: Jo crec que no.
5: Ah, no?
4: No. Mira.
5: Ei, aquest sóc jo?
4: No.
5: Ah, sent Julià.
3: La història d'Una idea genial parteix que el protagonista sospita que la seva companya, després de 7 anys, li fa el salt. Per desemmascarar-la, decideix contractar un actor que és calcat alemany perquè el suplanti i demostrar la infidelitat. El Xavi Ricart ironitza amb què la idea potser no és tan bona.
6: Pensa que la millor opció que té per desemmascarar la seva dona és contractar una persona que és idèntica a la persona que creu que... Bueno, que està provocant que la seva dona li foti el salt. I ell realment creu que és una idea genial, però jo penso que és una molt mala idea. Una persona que no coneixes de res, posar-la a casa, que sobre aquest diu que és actor, vull dir, aquí comença tota la gran catàstrofe, perquè planteja de sortida com una gran idea i és una gran catàstrofe. Una catàstrofe genial, diria jo.
3: El Xavi explica com neix la idea de l'obra.
6: La idea d'aquest projecte neix de l'empresa Focus, del Jordi González, que la va veure a París, i va passar el text i em va dir: mira't aquesta obra, que és molt divertida i ens agradaria muntar-la nosaltres. Me la vaig llegir i t'haig de dir que vaig riure molt com la vaig llegir. Me la imaginava ja com si estigués muntada, diguem-ne. Jo no la vaig veure a París, però em vaig llegir el text i vaig pensar: aquest text és molt divertit, ara hem de trobar els actors especials per poder fer això.
3: La Susana Garatxana és una de les actrius, però també és qui ha adaptat el text del francès escrit per Sebastián Castro. La Susana recorda com li va arribar la proposta.
7: Va venir el Dani Anglès i em va dir: escolta, parles francès, tu el francès com ho portes, no? I vaig dir: però escolta, a veure què m'estàs demanant. Llavors em va dir que m'agradaria que adaptessis la funció aquesta del francès. Llavors em vaig llegir el text en francès, vaig veure que l'entenia perfectament, entenia la situació, era un vodevil, era comèdia, el llenguatge era molt divertit, tret d'un personatge que és el que vaig pensar: ai, això no ho estic entenent, però vaig pensar: bueno, són unes paraules molt concretes i ja està, les buscaré al diccionari, tampoc cal que ho sàpiga tot.
3: La Susana mai havia fet cap traducció, explica com va afrontar el repte.
7: No havia fet mai cap adaptació i llavors el repte ja no només era de la traducció, perquè una traducció, i evidentment, o sigui, la feina de traducció és dificilíssima, molt més del que la gent es pensa. I traduint teatre, el que has de fer a l'hora de traduir teatre és mantenir la situació. La gràcia és traduir-ho i adaptar-ho de manera que tu t'imaginis com ho hauria escrit aquell autor, com ho hauria escrit el Sebastián Castro si fos català.
8: Estàs bé?
9: Molt bé, molt bé, molt bé, sí.
8: Sóc aquí, eh?
9: Sí, et veig perfectament, Cati.
8: Però seré aquí tot el temps que calgui.
9: On?
8: Aquí, al teu costat.
7: El que passa és que aquesta funció és una obra de teatre francesa amb els tipiquíssims jocs de paraules que fan servir els francesos, que juguen moltíssim amb el llenguatge, perquè ells, els francesos, tenen aquesta tradició, són gent molt llegida i amb una educació molt bona des de petits. De fet, es nota en el text, perquè hi ha acudits que dius: això és perquè són una societat molt formada. I la gràcia era traduir els jocs de paraules, sobretot, perquè hi ha molts errors en aquesta funció que provenen de jocs de paraules.
3: Confessa, ara que no la sent ningú, quin és el personatge que a l'hora de traduir li va fer suar la cansalada.
7: El personatge més complicat de traduir és el personatge del Julià, que és el lampista. Llavors, el lampista, en l'original francès, feia servir unes paraules que a mi no em sonaven gens, que és el lorenès. No té literatura, però hi ha uns milers de persones que el parlen. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser esbrinar quin significat era cada paraula d'aquestes que jo no entenia, i li vaig buscar un símil català. El personatge del Julià fa servir paraules que algunes diu a Menorca, algunes diu al País Valencià, algunes diu a l'Urgell, i llavors el té un català bastant ric amb unes paraules molt concretes.
3: Destaca el que més li ha agradat de fer l'adaptació d'una idea genial.
7: Poder fer que un personatge parli aquest català tan bonic i que digui afetgegar, que digui espantolar, aquestes paraules que no es fan servir, però i molta gent no les coneix. L'altre dia va venir una amiga meva argentina i va dir: ho he entès tot menys unes paraules, diu, però els meus amics ja m'han aclarit que són les úniques que els catalans tampoc han entès.

0: És una comèdia d'embolics amb un ritme vertiginós, amb uns actors que s'entreguen als seus personatges. Però m'he d'aturar un moment en Lluís Villanueva. Fa de tres personatges en la mateixa obra i està magnífic. El director de l'espectacle posa en relleu la feina de Lluís.
1: No només qualsevol actor podria fer el que fa el Lluís, sinó que jo ara penso que no sabria quin altre actor podria fer el que fa el Lluís. I entén el ritme, entén quan s'ha de col·locar el gag i quan no. I fa tres personatges que són el Tomàs, el Julià i l'Oriol. El Tomàs i el Julià són germans bessons i l'Oriol, diguem que és una persona que és idèntica d'aquesta regió que diuen que a la vida hi ha una persona pel món que és idèntica a tu. No? La teoria d'això, doncs, és aquest. No?
2: Pensaves que volia lligar amb tu?
3: Home, em miraves amb tanta intensitat que vaig pensar que em trobaves sexy, sí. Em passa molt, eh?
1: I té una capacitat de canvi de vestuari ràpid. Clar, això és una de les parts que hem assajat més, no? El que significa la funció del darrere. És un tour de force de canvis, d'entrades, sortides, amb uns trucos que tenim muntats perquè puguis fer els canvis sense que te n'adonis. No, és una passada que fa el Lluís. Vull dir, jo ara mateix ja et dic, després d'haver fet aquest muntatge amb ell, penso, és que no sé qui ho podria fer. Si ell em diu, ara, no puc fer més funcions d'això, a mi no se m'acut qui ho podria substituir. Perquè és una meravella d'actor fent aquest tipus de material.
0: El Xavi Ricard explica el personatge de la Mariona, que interpreta Susana Garachana, que, recordem, ha compartit la feina d'adaptació i d'interpretació, un personatge a qui han afegit més capes.
1: El paper de la Susana és potser et diria que és el paper menys agraït de tots. Però el personatge de la dona, quan ja, com el vaig llegir la versió francesa, clar, el trobava com un personatge una miqueta com florero. No li dona un excessiu protagonisme, no? L'autor, diguem-ne, que el protagonisme està sobretot amb el marit i amb la persona que contracta. I tenia com ganes de donar-li una força dramatúrgica en aquest personatge. I la Susana va fer una feina molt bona amb això. He trobat un personatge divertit, per una banda té mala llet, perquè sap, ha fet coses mal fetes, diguem-ne, però també a la vegada hem trobat el punt d'estrès del personatge que s'atabala, que no sap què està passant.
0: La Susana confessa que els actors disfruten molt fent una idea genial.
4: Doncs ha estat molt divertit, ens ho hem passat molt bé assajant i fent la funció. I assajar és molt divertit, però, ostres, fent funció ens ho passem realment bé. Els primers dies, com que és una funció tan complicada, jo sempre dic que els primers dies reiem més al darrere que al davant, perquè al davant la gent es tronxava, però al darrere era un caos, perquè era en plan, a qui li toca, on, és aquí, és allà, tothom estava com pendent de no ens equivoquem d'entrades, perquè realment vista per davant és caòtica, s'entén tot, però no saps mai per on hi ha un moment que la Nazcona diu és que no saps mai per on et sortirà, no? I és ben bé això.
0: El Xavi Ricard destaca que els actors s'han fet seva ja la representació que fan al Teatre Condal.
1: Jo vaig cada 10 dies, més o menys, i no la desvirtuen. O sigui, segueixen mantenint el patró, se l'han fet a seva, això sí, però saben que és un metrònom, que la comèdia és quasi bé matemàtica pura. I...

0: sí, sona Mary Poppins. En aquesta secció, res és casualitat. Per acabar aquesta peça, el director d'Una idea genial ens fa un petit spoiler del final que entendreu si aneu a veure l'obra.
1: El perill de contractar un actor amateur que té moltes ganes de ser actor i de ser el millor actor del món i el col·loques a casa teva perquè t'interpreti un personatge, el perill que pots tenir és que no t'interpreti només un, sí que et pugui interpretar tots els personatges de l'auca, perquè n'ha fet tants i ha assajat tantes coses que té moltes ganes de fer molts personatges. I el perill és que se't descontroli, que no et sàpigues lligar curt, que tu contractis aquest actor, però en canvi ell decideixi, saps què? Em faré més de personatges. I això pugui ser un problema.
0: On no hi ha cap mena de problema és a Una idea genial, una comèdia que fa riure, que és entretinguda, amb uns actors que saben perfectament què fan i amb un Lluís Villanueva en estat de gràcia. Recordeu, fins al 31 de maig, al Teatre Condal.
2: Una de la matinada i 21 minuts, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 932017474. Ara hi tenim en Ferran, de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal, Ferran?
3: Molt bé.
2: Tu diràs, doncs.
3: Bueno, volia explicar una història. Ara que mor la Tania Doris,
2: sí,
3: que era una supervedet del Paral·lelo, i... Bueno, pues, quan venia la censura, la típica censura,
2: sí,
3: ella s'enterava primer de què és el que li agradava a aquest xarxó. A aquest xarxó li agradaven els puros Montecristo de La Habana, de Cuba. Llavors li prepara un parell de caixes de puros i, bueno, pues eso, home, és que va, muy corta, bueno, va, lo voy a pasar. I era una manera de guanyar-se un sobresueldo i aportar-se el que li agradava. Ah. Això ho feia també la Sara Montiel, la Norma Dual, i miraven quin era el que li agradava. Per exemple, una altra, li agradava el Ron Bacardi. Pues li preparava. Sí, i preparava del Ron Bacardi, que era també de Cuba, i li preparava les quantes botes. Hombre, es que vais muy cortitas, bueno, va, lo voy a dejar pasar.
2: Claro,
3: la
2: como el Ron lo dejo pasar, sí, sí.
3: Eso también, y la Norma igual lo maté.
2: Muy bien.
3: Y bueno, va a venir al vicepresidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford, al presidente Nixon. Y cuando va a tornar cap allá, iba a preguntar eso. Bueno, y el general dice, ¿qué tal? Dice, es un muerto viviente. Dice, lo aguante, pero lo tiemblan las manos, lo tiemblan las rodillas, se lo hace todo encima.
2: Ay,
3: y no se entera de nada. La cosa es que precisamente ya había una película que era Amor bajo cero, que es la fe a la Molina, que vaya en la Santa China.
2: Sí.
3: Y el censor no tenía ni idea de que para ser catalanes lo que significa la Santa China.
2: Ya.
3: O sea, que era un govern que semblava més Alicia en el País de les Meravelles.
2: Totalment, sí. Molt bé, Ferran, moltes gràcies per l'anècdota. Una abraçada, adéu-siau, bona nit. Va, que jo crec que ha arribat el moment de saber alguna cosa més de la nova parella que aquest mes estem coneixent, el tercera generació, que és una cangur, i la nena que va cuidar durant uns quants anys.
4: Tercera generació.
2: Què s'han de dir? L'Emma, una noia de 21 anys de Barcelona, i l'Angelina, de 80, la cangur que va tenir des dels 8 mesos fins als 12 anys. L'Angelina, perruquera de professió, va arribar a ser la cangur de l'Emma quan la propietària de l'establiment on treballava es va jubilar i tots els treballadors es van quedar sense feina. Ella tenia 58 anys i la proposta li va canviar la vida. Durant tots aquests anys, 11, han passat moltes hores juntes. Sovint l'han confós amb l'àvia de l'Emma. I, esclar, també haurà viscut alguna rebequeria?
5: No, un dia, quan va baixar de l'autobús, es pensava que aniries tu a buscar-la i va fer una pataleta, es va tirar a terra. Sí, sí.
6: En sèrio?
5: Oh, sí, la mama, la mama, la mama. sí, sí, però ja no va... altres vegades no. Aquell dia, mira, tenia la d'allò que vindries tu a buscar-la i em va veure a mi. No és que d'allò, però va fer una miqueta de...
6: Em sap greu, em disculpo.
2: A vegades també passava just al contrari, que l'Emma no volia marxar dels braços de l'Angelina.
5: Un dia, sí, un dia estàvem a l'escala de casa meva, o a casa nostra, que també vivien ells amb nosaltres, i veu entrar el Toni i tu. I tot, clar, amb la il·lusió de veure la Emma. I la Emma agafada al meu coll, que no volia. I jo, Emma, bonica, la mama, el papa, ves? I jo em va sentir malament perquè pensava, ai, pobra de mi. I bueno, va ser, però al final ja me la vaig poder treure i li vaig donar a la Marta. Però sí.
2: Des de fa 10 anys que ja no són oficialment nena i cangur, perquè l'Emma aviat farà 22 anys, però malgrat el temps sense veure's, encara mantenen el contacte.
6: Bueno, jo crec que ens... Si ets a dir com la mantenim, ens veiem com dos cops a l'any, sempre...

0: Sí.
1: Pateixes, eh?
0: Una miqueta.
1: O sigui, si tu no contestes el missatge immediatament, ella pateix.
2: Ah, sí, pues, o sigui, si no, a vegades no me'n dono compte de que m'han posat missatges. A vegades vaig a algun puesto i el poso sense veu i, clar, potser dic, ostres, sense veu i tinc un missatge de la Emma o de la Ivet o sigui que és una cosa així. Però em sap greu, no haver-la contestat de seguida.
0: No, sí, no passa res, però jo, doncs, pues, no sé, prefereixo que contesti.
2: Ja.
0: Més ràpid que no que contesti tard.
2: I també quan estic bastant temps que no ens veiem, pues també penso, ai, la Emma no em truca, la trucaré jo, aquello que dius que... Però sí, normalment pues ens truquem i ens veiem. Jo crec que més de dos cops a l'any ens veiem.
0: Potser sí.
2: Sí.
3: Estoy pensando, no importa la hora que escuche esto. Estoy jugando a que no te extraño y estoy perdiendo.
4: I és que l'Emma és especial per l'Angelina.
2: Jo igual, sí, l'estimo com una neta, o a vegades més que amb una neta, que la tinc més a prop, però és que l'Emma per mi era una cosa, bueno, excepcional, no sé com dir-ho.
4: I per l'Emma, l'Angelina és com la seva tercera àvia.
0: I, bueno, encara ara sí, parlo d'ella, dic Angelina, i les meves amigues que em coneixen ja més... ja saben qui és, però sí, sempre dic que l'Angelina, bueno, la meva cangur, però bueno, no, és com que no li dic cangur perquè no és per mi una cangur.
4: Què és per tu?
0: No sé, com una extensió familiar, llunyana, però
4: sí. És com la tercera àvia.
0: Sí, jo crec que sí.
4: Hi ha gent que no t'ha vist i tu n'has tingut un mes.
0: Sí.
4: Li hem demanat a l'Emma si les seves amigues han tingut una cangur tota la vida amb la que hagin establert una relació tan bonica com la seva.
0: Que jo sàpiga, no.
4: Però que tenien cangurs en determinats moments, sí.
0: Sí, que tenien cangurs en determinats moments, sí. Me'n recordo que tenia una amiga que sempre a la parada del bus sempre hi havia alguna noia nova. Mai era la mateixa i jo mai sabia qui era. I sempre tenien noms diferents, però... que fos cangur i no fos familiar o avi o tiet o alguna cosa, no, ara mateix no conec a ningú.
4: Per tant, tu has viscut una situació una mica extraordinària, no? Si
0: sí.
4: Compares amb la teva gent.
0: Jo crec que sí, a no ser que ara vingui algú i em digui no, jo també, ara mateix no em ve el cap.
4: Es veuen, es cuiden, es truquen, però qui pateix més de les dues quan fa dies que no saben res una de l'altra?
2: Bueno, jo no pateixo gaire per la Emma perquè ja sé que és molt serieta i molt d'allò i que està sempre bé, que va amb... ara està a Girona, però bueno, que no, perquè no pateixo molt, no. Però me'n recordo molt d'ella.
0: I jo sí que pateixo una mica. Sí, durant cert temps no ens hem dit res o alguna cosa, llavors penso i dic, a veure, que com deu estar? I llavors li envio un missatge, però sí que abans d'enviar el missatge sempre pateixo mínimament perquè estigui bé.
4: Ara ja, des de l'opinió d'una noia que està a punt de fer 22 anys, com és l'Angelina més enllà del seu paper de cangur?
0: I ara que és una persona... és molt divertida. O sigui, jo sempre m'he rigut molt, sempre tinc un punt còmic que em fa molt de riure i crec que no se n'adona, però sí que el té. És molt alegre, molt positiva. No sé, mai l'he vist com dir res negatiu o... no. Sempre molt
2: sí,
0: flor.
2: Sí, vaja, jo mateixa no em puc jutjar, però sóc sèria, o sigui, això sí que ho tinc, que a vegades no sé què dir de les coses i d'allò, però no parlo de seguida quan coneix una persona, em costa una miqueta agafar-li confiança, això sí que ho tinc.
0: Jo també, sí.
2: Jo com, així és com la meva cunyada. Anem a l'autobús o anem al metro i de seguida es posa a parlar amb gent. Jo és que no puc, jo. Una persona que no la...

0: Coneixo i s'explica, bueno, s'expliquen coses i jo dic, jo no sóc així, no, sóc més sèria. Segons jo, jo crec que sóc sèria.
1: En què quedem, doncs? Divertida o seriosa? Haurem de resoldre l'enigma la setmana que ve.
2: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
8: No m'agrada aquesta sintonia.
9: És que està molt bé. Pom, pom,
7: pom, pom. Inconfusible, però molt imitable.
9: M'ho faries tu, Elisenda?
8: Jo sempre. Pom, pom, pom, pom, pom.
9: Marc Marvà, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
10: Pam, pam, pam, pam.
8: Molt bé.
9: Com ho faries, Òscar?
11: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Veus?
2: De dilluns a divendres de 4 a 7...
7: La millor hora del dia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Pam, pam, pam, pam.
1: Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Moment d'obrir la porta de l'estudi a l'Aina Grau, que fa estona que s'espera, per saber quins moments de la setmana anterior en destaca. Aina, bona nit.
12: Bona nit, Marta. Entre estafes, ous blancs i mussols, la setmana passada va ser, si més no, entretinguda. La trucada de l'Albert des de Tarragona sobre l'estafa online que havia patit ens va deixar amb l'ai al cor. Per sort, diversos oients van proposar-li diverses solucions. Una d'elles va ser parlar amb Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i amb qui ja s'ha posat en contacte. Esperem saber més coses del cas en els pròxims dies i setmanes. I ara posem-hi una mica d'humor.

0: Un dels temes de la setmana passada van ser els ous. En concret, els ous de color blanc, com la temporada del Madrid. Feia la pregunta l'Àngels des de Lleida.
1: Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos.
0: Per sort, el Ramon des de Reus, a qui ja podem batejar com a expert en gallines dels ignorants, va donar-hi la resposta.
2: Jo tinc 5 gallines, 2 rosses, 2 negres i una blanca. Mm. La blanca està als blancs i les altres estan als rossos. I això de que n'hi hagi tant de rossos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, però és d'un tipus de gallina que és la rossa. I per això hi ha els ous rossos. The Isle of Saragossa, sitting by my window,
0: tearing me out. Els mussols podríem dir que van ser els grans protagonistes de la setmana, i no perquè apareguin a la foto del programa darrere de la Marta, sinó perquè la Cristina, des de Mollerussa, va fer aquesta pregunta.
3: Mira, em fa una mica de mal l'ull.
4: Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
3: Bueno, m'ha sortit com un mussol.
4: Ai, sí que fa mal això.
3: Sí, i és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal, i voldria saber, doncs, quin és el motiu perquè sortim, i després remeis naturals.
4: Algun remei natural, no?
3: Sí.
0: Com sempre, tenim uns oients fantàstics que es van posar les piles i van trucar per explicar-li la seva experiència i donar-li remeis.
5: Jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Ja, a part de medicació, de farmàcia i tot això, doncs va ser el posar oli d'oliva del bo, sí, a l'ull. Simplement això, posar directament amb una gasseta, i aquesta gasseta a trossets petits, ella que s'ho vagi posant, i així ben suau, i se n'anirà marxant.
6: He tingut mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas, són resultat de l'estrès, dels nervis i de l'ansietat, o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això ajuda molt.
7: Els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti.
8: Jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un i no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu, no, si havia de posar aigua calenta, un drap calentet, bueno, estèvia i així, bueno, però la qüestió és que no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, però de la manera de treure'l, si fa tant de temps, diu, serà operar. I em va donar una llista de tot el que havia de, la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va espantar i va marxar.
0: Però per què en surten mussols a l'ull? Respon el doctor José Lamarca Mateu, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
9: Els mussols no deixen de ser una infecció que es dona a les glàndules de Meibomi. Són unes glàndules que estan pròximes a les pestanyes i que s'encarreguen de generar greix perquè s'enganxi bé la nostra llàgrima. Quan nosaltres tenim un excés, a vegades per temes hormonals o per temes dermatològics, tenim més probabilitat de que es produeixi una infecció. Al final, el greix no deixa de ser un bon aliment per a alguns bacteris.
0: I tant parlar de mussols, la Mercè, des d'Almatret, ens va fer arribar aquesta pregunta.
10: M'agradaria saber que algun dia, a veure, per què se li diu mussol, quan surt això a l'ull?
0: Ens torna a respondre el doctor Lamarca.
9: Així com el terme en castellà, orzuelo, vindria a ser com parlar d'un gra de cibada, és a dir, de que tenim un bulto, parlant clar i ras. En la situació del mussol es fa la comparativa amb l'animal, per al tipus de mirada que ens queda, i en funció de la zona de Catalunya es diu de diferents formes, però el mussol habitualment és el més típic.
0: Per si això no fos suficient, si a la meva època s'anava a les cases a picar timbres i marxar corrents, gràcies a la saviesa dels oients vam aprendre que anys enrere, dècades enrere, els mussols a l'ull es deixaven a casa dels veïns.
1: Quan érem petites i ens sortia un mussol, anàvem amb una altra casa, trucàvem, clar, i aquella senyora doncs sortia i què voleu? I nosaltres li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem. I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol, suposo que quan ja havia fet el seu efecte, marxava.
4: I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies a haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
1: Exacte.
11: Quan se tenia un mussol, mussol anava a una casa i deia: aquí el teniu si voleu criar.
12: Això del mussol?
13: Sí.
12: S'ha deixat un detall molt important. S'agafava la mà, la mà se tensava l'ull com si t'anessis a agafar el mussol.
13: Sí.
12: Si posaves la mà així en pinya, oi?
13: Sí.
12: Com si t'agafessis el mussol i llavors el llançaves a la casa i deies: aquí es queda.
14: La broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però això que diu d'aquesta senyora que s'anava a una casa, per lo menos aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pobilla i hereu, quan hi havia una noia sola, i diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pobilla.
15: El nostre poble també anàvem per les cases per la nit, picàvem, perquè abans totes les cases dels pobles estaven obertes, vull dir, no tancaven en clau, sinó que tenien un comerç. I llavors, doncs, trucàvem i diuen: bona nit, i la senyora, o el senyor, diuen: qui hi ha? Mira, aquí li deixo. I aquí li deixo el mussol, i m'ho anàvem corrents.
16: Encerrado en este hospital, tomando pentotal, y sin poder atar.
0: I com sempre acabem aquest repàs dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona.
17: Tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i esquerra.
13: Sí.
17: En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. La meva pregunta és: actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: otras moscas vulgares. Luego caes todas las cosas.
1: Aquesta nit el protagonista d'aquest capítol és en Josep Lluís, que truca sempre des del barri d'Horta de Barcelona, perquè podem resoldre algunes de les preguntes que ens ha fet. La primera és aquesta amb les mosques com a protagonistes.
2: Quantes de vida tenen les mosques? Perquè penso que viuen molt poc, oi?
1: Respon Rubén Bueno, doctor en biologia, especialista en mosques, mosquits i plagues de rates.
3: Depèn de les condicions ambientals i de la espècie de mosca en qüestió, però en el cas de la espècie de mosca més ubiqua del planeta, la mosca domèstica, que anomenem, normalment el temps de vida de l'adult varia entre 2 i 4 setmanes. Eix és el temps de vida en el cas de les femelles i els mascles, que tenen una funció molt més reduïda a la reproducció directament, solen tindre una vida més reduïda també en el temps, 1 o 2 setmanes. I com sempre, eixes condicions poden variar setmana dalt, setmana baix, en funció de les condicions ambientals, temperatura i humitat. També és a destacar la possibilitat de que, encara que el temps de vida habitual són entre 2 i 4 setmanes les mosques, si les condicions ambientals són adequades, les mosques poden viure fins a un parell de mesos i hivernar, passar l'hivern en forma de mosca adulta a indrets que estiguen en interiors, amb unes condicions ambientals molt estables i amb una activitat també, òbviament, molt més reduïda d'aquestes mosques. Però, en resum, el temps habitual de vida varia entre 2 i 4 setmanes, aproximadament.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies. La segona pregunta és al voltant d'uns personatges de còmic molt populars.
2: En quin any va publicar el primer còmic dels Zipizape?
1: Doncs la Mariona explica que Zipizape van aparèixer per primera vegada el 1948 a la revista Pulgarcito i que van assolir un èxit extraordinari durant la postguerra. Els protagonistes eren dos germans bessons que tenien com 10 anys i només es diferenciaven pel color del cabell. Un era ros, l'altre era morè, però els dos eren molt trapelles. El 1971 va aparèixer per primera vegada a la revista Zipi i Zape. Els personatges van triomfar gràcies a la gràcia i l'humor del seu creador, Josep Escobar. Segons s'explica, el nom dels protagonistes el va treure del diccionari de la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ja que Zipi Zape significa literalment, perdó, baralla, sorolla o amb cops. Doncs aquestes són les dues preguntes que ja tenim contestades i alguna altra que encara no està contestada. Per tant, us les deixo anar i penseu, i a partir de demà ens podeu trucar al 93-201-7474 o bé deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Concepció ens demana: en quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? L'Adam: és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? Diu: la meva dona és de religió ortodoxa i jo cristiana, i volia saber si es podia fer. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà: per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? La Mariló, del Poble Sec: com es calcula la sensació tèrmica? L'Àngels, de Lleida: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I en Josep Lluís d'Horta: quina és la temperatura màxima que pot suportar el cos humà i la mínima?

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricard ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium, i que ha publicat Empúries. És Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Ahir vam començar a conèixer la història que porta per títol L'ataca del senyor Antonio, i avui veurem com acaba. Érem aquí, el senyor Antonio ha caigut al carrer, s'ha fet un trenc al cap, van ajudar-lo a la Consol, veïna i infermera, l'Ignasi, que és bomber, un noi peruà, la Nancy, una noia amb algun trastorn, i la narradora, que està embarassada. Han trucat a l'ambulància i, mentre no arriba, intenten que el senyor Antonio se senti millor. Passa tot el matí, la tarda, i l'ambulància no ve. I es fa de nit. No s'aixequi. Un traumatisme cerebral es pot manifestar hores o dies després. No van perdre l'esperança. Algú va baixar un urinal perquè pogués fer les seves necessitats, però l'Antonio deia que no calia. Vaig fer-li una truita a la francesa i vaig donar el meu número de telèfon a l'Ignasi. No me'n volia anar a casa, però havia de descansar. Li vaig prometre al senyor Antonio que l'aniria a veure a l'hospital i, com que no seria res, vostè no pateixi. Ara que sabia el portal on vivia, ben aviat li duria un regalet per celebrar que ens havíem conegut i la promesa li va semblar esplèndida. Aquella nit no vaig poder dormir. La criatura se'm movia d'un costat a l'altre, no sabia si ja volia sortir o si m'estava enviant un senyal. Em vaig llevar a fer pipí a les 3 de la matinada i quan vaig treure el cap pel balcó, hi havia tanta calma al carrer que vaig donar per fet que l'ambulància s'havia endut l'Antonio. Però no, allà seguia. Ara acompanyada la Consol i l'Helena, una amiga de la Consol que no volia que ella es quedés tota la nit en vetlla, farien torns. Li vaig enviar un WhatsApp. Com es troba? Bé, va fent, ha dormit una mica. Per què no l'aixequem? Ja ha passat un temps prudencial. Els cops de cap són molt traïdors. Si s'aixeca i es mareja, podria patir una embòlia cerebral. A les 7 en punt, l'Ignasi caminava carrer amunt, carrer avall, i jo havia preparat una mica d'esmorzar. Aquell matí va ser menys intens. La idea d'aixecar-lo anava prenent forma entre els curiosos i els preguntats. L'Antonio deia que ell faria el que diguéssim, que a casa no l'esperava ningú. Al migdia, com que la calor començava a ser densa, després d'una votació i per majoria quasi absoluta, van decidir que sí. Però la Consol no hi estava d'acord. Ho van intentar entre tres homes, amb molt de compte, entesos? Una, dues i... Quan el van alçar, l'Antonio va perdre l'equilibri. Seguint les profecies apocalíptiques de la Consol, la infermera, es va marejar, sí. Es va marejar i sort que l'aguantaven entre tres perquè hauria tornat a caure. Així que vam recuperar la segona posició, assegut, amb l'esquena recolzada contra la paret i les cames estirades. L'Ignasi va trucar una altra vegada a urgències. Aquest home fa dies que és aquí, pren síndrom, hòstia, si no el venen a buscar el portarem nosaltres, va mentir. I després de les disculpes d'una noia que no tenia cap responsabilitat, va assegurar que ara sí, que no podien trigar més d'una hora. M'hauria encantat ser allà per veure-ho, però aquella tarda, de camí cap a la feina, al metro, la criatura va decidir que volia entendre el món i vaig trencar aigües. M'havia preparat durant setmanes i a l'hora de la veritat no sabia què havia de fer, on ho havia de fer ni amb qui ho havia de fer. I em van dur amb un taxi cap a l'hospital. Durant el trajecte vaig oblidar l'Antonio i a la meva imaginació inventava la cara del nadó que estava a punt de conèixer. Com seria? Em cauria bé? Ens entendríem? Jo l'hauria volgut tenir a casa o en una piscina i amb un grapat de llevadores que m'animessin a fer frases rutilants. Volia un par diferent dels de la resta, però quan vaig sentir els plors de la Nain, tot es va esvair. Era millor del que havia pogut planejar. Vaig entrar en un estadi d'èxtasi, una descàrrega de dopamina que em canviava la vida. La d'allà fora, més enllà de l'hospital, es mantenia intacta. Se'n desdibuixava, les coses importants deixaven de ser-ho i les nimietats se'n feien grosses, com una muntanya. Tot va desaparèixer del meu cap, excepte la Nain i l'endemà, de sobte, la ferida escandalosa del senyor Antonio. Tenia ganes de tornar a casa per veure'l. Ja em veia asseguda donant el pit al seu costat mentre l'home avergonyit apartaria la mirada i jo li explicaria l'explosió que vaig sentir amb l'anell de foc i ell m'explicaria que la diferència entre viure i morir és inexistent. Devia haver arribat ja l'ambulància?
No ho vaig saber fins al cap de 3 dies. Quan vaig tornar al barri, mentre les veïnes em felicitaven, vaig intuir que alguna cosa no anava bé. El blau dels llums d'una ambulància esquitxava tots els vidres de la Tenor Massini fins a Malcé de Palau. Per fi arribava l'ajuda, per fi el senyor Antonio podria ser atès i tornaria a casa i aniria a la carnisseria a comprar una mica de tall. Però els nois de les assistències no se'l van voler endur. Per què? Aquest home és mort. Amb la Anaïna en braços vaig entomar aquella frase. Com? Mort? Però què diu aquest imbècil? Vaig apartar cops de colze una munió de curiosos i l'ancià continuava al mateix lloc, assegut, amb els ulls oberts i la boca torta. És curiós com un cos deixa de bategar, amb quina rapidesa passa de cos que viu a cadàver, com la pell es torna de cera i la mirada es buida. Que no, que nosaltres no, que no és la nostra feina, que ha de venir un metge forense a decretar la defunció. Allò va alterar una mica els nervis del veïnat. Crits i empentes, algú volia trucar als Mossos, l'Ignasi va tenir la temptació d'encendre un misto i incendiar l'ambulància amb els dos nanos a dins, però la Nancy, avesada a tractar amb agents de l'autoritat, i allò era el més semblant a l'autoritat que veuríem, va cridar que era una puta vergonya, que puta Espanya, i que en aquesta puta ciutat no podem ni relliscar puto tranquils, que si haguessin estat uns putos guiris tots a córrer, que se la fotin pel puto cul la Barcelona aquesta fastigosa. Aleshores, es va xocar una mica el nas i la Consol la va fer callar oferint-li una cervesa. El cos del senyor Antonio va quedar en aquell encreuament. Com havia mort, no ho sabia ningú. Va beure una mica d'aigua fresca, va preguntar per què serveixen les diputacions i va deixar anar el darrer alè. Ara no calia tenir-lo assegut, així que vam decidir, com a protesta, a ell li hauria semblat bé, deixar-lo estirat al mig del carrer amb les mans damunt del pit i els ulls tancats. Llavors van aparèixer els dubtes que apareixien sempre amb la mort. La logística i la burocràcia. Sentia les converses de la Consol, l'Helena i el noi peruà, l'Ignasi, l'home jubilat. I jo hi volia participar, però l'Anaïn no s'agafava bé al pit i les nits eren un suplici. I estava molt trastocada. Hauria fet una bogeria, plors i més plors. Quant de temps duraria la tortura? Havia llegit tots els llibres i havia mirat tots els tutorials. La Nancy deia que li deixés el nadó, que la seva mare tenia un mètode infal·lible per fer-lo dormir. Si l'ambulància havia trigat més d'una setmana, creiem que el metge forense anava pel mateix camí. Com a mínim, amb l'Antonio podies tenir una conversa amb el cadàver només bones intencions. Van passar 3-4 tardes sense rebre cap notícia. El cadàver semblava una performance teatral. Si seguim així, aviat seran les festes del barri i encara podríem exposar el cos de l'Antoni i guanyar una bona pasta. Va, Nancy, calla una estona, sisplau. Havíem d'improvisar un petit altar. L'Helena hi duia espelmes i resava de tant en tant. En Mateu, el primer que l'havia trobat amb el cotxe, li havia dut un ram de flors precioses. La Consol ho penjava a les xarxes i esperava que una mena de justícia viral ens donés la raó i aparegués el forense. Evidentment, va rebre un munt d'acords i missatges incondicionals i poca cosa més. El noi peruà, que era mestre d'institut, va demanar, por favor, si al setembre podria dur els alumnes a fer una xerrada sobre l'abandonament a la tercera edat. I li vam donar permís. La Nain només es calmava quan baixàvem a la fresca i sèiem a la vora de les restes del senyor Antonio. Hi havia molta vida a Tenor Massini amb el seu de Palau, però els dies eren cada cop més calorosos i costava conservar el cos en bon estat. I si portem gel? I si el duem a un altre lloc? Per aquí passen nens i comença a fer fortor. Estàvem d'acord que havíem de moure el cadàver, però qui era l'heroi que acceptaria aquell desafiament? A qui li semblava bé tenir un mort al menjador de casa i, sobretot, durant quant de temps havien de tenir-lo? A mi em van treure ràpidament de l'equació per l'Anaïn. Moltes paraules, moltes discussions, però en acabar aquell mes no s'havia atrevit a tocar-lo ningú. Les setmanes passen de pressa i és fàcil acostumar-se al que és inaudit. La meva filla, per exemple, feia poc que era pel pis i jo ja no recordava l'existència sense ella. La calor i el ciment tòrrid van anar dissolent l'Antonio. Havíem de tancar les finestres perquè la ferum començava a ser irrespirable. Quan sortíem al carrer tornàvem a dur mascareta fins que a finals d'agost
va aparèixer un cotxe negre amb un home dins. El metge forense. Sí, està mort. Pels signes de descomposició, deu fer uns quants mesos ja. I se'n va anar perquè feia tarda un altre traspàs. Ara vindrien els de la funerària i nosaltres ens miràvem incrèduls. De fet, no, ni això. Ja feia moltes setmanes que havíem deixat de banda la perplexitat en favor de la resignació. Amb prou feines havien passat 10 minuts que els de la funerària ja hi eren. Van preguntar porta per porta qui se'n faria càrrec. Té un fill, però viu a l'estranger, no en sabem res. Els veïns havien fet una recollida de signatures perquè això no tornés a passar i una col·lecta per abonar el deute. La noia de la funerària va ser encantadora, serà un servei íntim i molt emotiu. Va escoltar les nostres queixes, li va regalar un paquet de cigarros a la Nancy, ens va donar el seu número de telèfon per si mai la necessitàvem i va fer riure la Nain, que no riu mai amb ningú. La noia va marxar a primera hora de la tarda i aleshores vaig baixar amb la criatura a mirar com s'enduien l'Antonio. La nena encara no parlava, però ja ho entenia tot. Li vaig explicar que si les coses haguessin anat d'una altra manera, aquell senyor que s'emportaven dins d'una bossa hauria estat el seu padrí. La Nain va riure. Em vaig quedar tot el vespre contemplant el no-res. Allà quedava l'absència de l'Antonio. Era més estrany no veure'l que saber-lo picotejat pels coloms. Per sort, l'endemà al matí, a primera hora, el cel es va omplir d'una llum miraculosa i els encarregats de la neteja, amb la potència de les mànegues d'aigua, van netejar aquell desastre. Els va costar molt esborrar les taques de sang. De fet, no ho van aconseguir del tot. Per això el Marc Artigau ha posat en aquest llibre de contes "Aquest serà el nostre pou". Són contes foscos, ja ens va advertir l'Anna Maria. Doncs així és com arribem al final del programa d'avui, aquesta nit dels ignorants, que començàvem a les 12, com sempre, gràcies a les vostres preguntes i a les vostres respostes, que esperem demà tornar a escoltar en directe aquí a partir de les 12 de la nit. Ara arribem a les 2, arriben els companys dels serveis informatius, ens posen al corrent del que és notícia i nosaltres demà a partir de la mitjanit tornarem a ser aquí. Així que descanseu, fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns en declaracions a la Fox que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc.
2: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: Anteriorment, a la seva xarxa social, Trump també advertia que ha ordenat al cap del Pentàgon i al general de l'Estat Major Conjunt que estiguin preparats per a un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona